0: estius. Escolta i cap.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Def Boy!

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
0: Mira,
1: per què has arribat a aquesta
0: hora? Mateix de sempre. Fas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. És que em canso estar jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
0: Digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
0: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
0: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur que...
0: T'ho juro.
2: Bueno, vale.
1: Ara miraré el
0: horari. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
0: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
0: Que et foll... No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Sí. Simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Escolta, Zicat. At least it is true that man has no control.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el cinema.
0: A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure, un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi ensenyar.

de pas, però és difícil saber en quina nova sortirà. Altres també en trobaràs. Mai he estat bona escrivint finals, però no redaccions i punts i a part.

0: Soc Coldo García, 19. El tribunal considera que van orquestrar un entramat d'intercanvi de favors per adjudicar des de transports contractes milionaris de mascaretes a la companyia de Víctor de Aldama, el tercer culpable. Els jutges, per unanimitat, donen per provat que l'ex número 3 del PSOE va rebre 10.000 euros mensuals de l'empresari durant 2 anys, a més d'un xalet a Cadis, un viatge a Marbella i el lloguer del pis d'una parella seva a Madrid. Aldama, però, no haurà de trepitjar la presó, tot i els 4 anys de condemna. El Suprem el premia per haver col·laborat a aclarir el cas. El comissionista ho ha celebrat un cop coneguda la resolució.
1: Son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
0: Mentre que el govern espanyol i els seus socis han criticat l'àmplia diferència de penes, el Partit Popular ha sortit a insistir que Pedro Sánchez ha de plegar. Ara bé, continuen descartant la moció de censura. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: Catalunya supera el punt més alt de l'onada de calor, però aquesta revetlla de Sant Joan encara serà molt càlida i hi haurà risc extrem d'incendi. Ahir Lleida va registrar la temperatura més alta del país amb 42,4 graus. De cara a aquesta nit, el govern fa una crida a la responsabilitat i demana extremar les precaucions.
0: Avui es publicaran les notes de la selectivitat, les proves que 45.000 estudiants van fer fa 2 setmanes. El resultat, sumat a la nota de batxillerat o el cicle formatiu, servirà d'orientació als alumnes per planificar si poden optar o no als graus universitaris que volen cursar. Les notes de tall definitives es publicaran el 10 de juliol.
2: Washington suspèn durant 2 mesos les sancions al petroli iranià. Durant aquest període, la República Islàmica ha de permetre el lliure trànsit naval per l'estret d'Hormuz, segons el memoràndum d'entesa signat la setmana passada. Els Estats Units anuncien que els inspectors nuclears de l'ONU tornaran a Teheran.
0: Una plaga de mosques fa a la guitza als habitants d'Hostalric, a la comarca de la Selva, des de fa una setmana. L'Ajuntament ha obert un expedient administratiu a l'empresa de reciclatge de plàstics on, suposadament, en surt el focus. Alguns negocis, com ara bars o restaurants, han hagut de tancar. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix el paper decisiu de Jordi Pujol i el seu partit a la història de Catalunya. Ho va dir ahir durant l'acte d'entrega dels fons documentals de Convergència Democràtica de Catalunya a l'Arxiu Nacional.
2: Illa va lloar la figura de Jordi Pujol i el partit que va fundar. Per la seva part, Pujol ha dit que mai ha estat independentista, però que sempre s'ha plantat davant dels qui voldrien que els catalans tinguessin una presència testimonial al conjunt de l'Estat.
3: Els indrets d'Espanya que ens diuen i ens amenacen vais a ser residuales. Això ho he sentit cada 2 per 3. No ho hem de ser, no serem residual.
2: A l'acte també hi eren la consellera de Cultura, Sònia Hernández, el president del Parlament, Josep Rull, i l'expresident Artur Mas.
0: Esports, el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, assegura que ha demanat al club matalasser que el traspassi. Diu que ho ha demanat per poder complir el seu somni.
4: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: Són declaracions de Julián Álvarez després del triomf d'Argentina per 2-0 contra Àustria amb un doblet de gols de Leo Messi. L'ex-blaugrana s'ha convertit en el màxim golejador històric en mundials en solitari, amb 18 gols.
2: França ha golejat Iraq per 3-0, amb 2 gols de Kylian Mbappé i un altre d'Ousmane Dembélé. El partit ha estat aturat durant 2 hores per una tempesta elèctrica. I Noruega s'ha imposat al Senegal per 3-2, amb 2 gols d'Erling Haaland. França i Noruega ja s'han classificat per 16ens i en joc el Jordània-Algèria, partit del grup d'Argentina, amb un resultat provisional de 0-0.
0: I el Barça de bàsquet ha perdut el tercer partit de la final de la Lliga ACB contra el València, el primer al Palau Blaugrana. Derrota dels locals, 80-88, que obliga l'equip de Xavi Pasqual a guanyar dimecres el quart duel per forçar el desempat a València.
5: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 23 de juny. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que hem tingut una nit de mal dormir. Ho haureu notat al litoral de Barcelona, amb temperatures que no han baixat dels 25 graus i a ponent dels 20. Un dia assolellat, amb alguns ruixats puntuals al Pirineu. La calor perdrà algun grau, però encara hi haurà valors de 40 graus a ponent i a les Terres de l'Ebre. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, que és aquesta manera de saludar.
0: Bé, res.
1: Ui, quin tonet.
0: No, per què? Tonet, per què? No.
1: Ui, no.
0: Mira, posa aplaudiments i tot, res.
1: Ja està ressentit.
0: Què tal el sol avui? Com el tindrem?
1: Mira, doncs a Vic, per les teves terres, el sol sortirà a les 6 i 16 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 14 minuts.
0: Clara García, també, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners.
0: Ara explicarem el que passa aquí.
1: Sí. A veure, avui que és la Revetlla de Sant Joan, comencem el programa recordant les paraules d'un dels joans més estimats de Catalunya, que és Joan Pera. I la cita diu així: el meu tresor són les estones que he fet una mica feliç a la gent.
0: Joan Pera, m'encanta, per favor, que tinguem Joan Pera per moltíssims anys. Àlex, bon dia.
2: Bon dia.
0: I estàs d'acord, eh?
2: Molt.
0: No sé si algun cop us heu creuat amb la vida per Joan Pera, però és que és un home d'aquells
2: que
0: te l'emportaries a casa. L'equip dels matiners és un equip unit. Tothom ens ho diu, perquè, clar, diu, comenceu a les 5 de matí el programa. Dic, sí, comencem molt d'hora. Dic, per sort, en tenim que som un equip unit. Ahir Marta Viana i Laura García, a part de fer boxa, i van a buscar cafè juntes, que de tant en tant m'hi convida. Sí, fan boxa.
1: Sí, ara fem boxa.
0: Boxa, les veus allà assegudes xerrant de la vida, amb els guants posats, també t'ho dic.
1: No, Lluís ens pega canya, Lluís ens pega canya.
0: Ahir sóc que van passar per una llibreria i van comprar uns llapissos moníssims. La Lara en té un, que és una abella.
1: Ja fa dies, que ho vam fer, això.
0: I dic, home, dic, no m'heu comprat res a mi?
2: Home.
0: Un llapis? Vaig al Roger, bon dia.
3: Bon dia. No sabia que sotmeties aquesta tirania,
0: home,
3: a la gent,
0: no.
3: A la gent.
1: Gràcies,
3: que ha d'anar a la paperaria i comprar-te tu.
0: Sempre els hi porto cosetes i no sé què. I van amb el llapis i no poden comprar un boli.
1: No ens ha
2: portat
1: mai res.
2: Jo no em faria molt fort si fan boxa, eh?
1: No ens han portat mai res.
3: Algun mal de cap.
0: Bé, jo espero que alguna remuntada fem abans que acabi el dia.
1: Té goma a dalt.
0: Tu ves el
1: boli. Jo no ho sabia,
0: és que us el robaré,
1: això.
0: Us el robaré.
1: Oh, però no l'havia provat. Sí que borres, sí.
0: Bé, gràcies, noies, per acompanyar-me un matí més als matiners de Catalunya Ràdio. Clar que sí. Perquè, de fet, quan encara no ha sortit el sol, toca parlar no només que no em regalen coses a les meves companyes, sinó del que passarà amb la posta de sol i d'aquí ben poques hores. I és que avui, estimats oients, és la Revetlla de Sant Joan.

0: Avui és una d'aquelles nits en què les estrelles sembla acostar-se una mica més a la Terra, on les rialles ressonen més fort i l'aire fa olor pólvora. Torna la nit més màgica de l'any, perquè d'aquí ben poques hores, quan s'amagui el sol, els carrers i les places començaran a transformar-se, les fogueres s'encendran i els desitjos tindran més possibilitats de trobar el seu camí. Però avui també és dia de taules llargues entre amics, parella i famílies. I que importants que són els sopars compartits i les mirades còmplices. I mentre les flames dansen al seu ritme i la coca de Sant Joan, ja ho sabeu, desapareix misteriosament de les taules a una velocitat impossible d'explicar, la nit avança en una bonica sincronia entre la llum, l'esperança i també l'alegria de compartir. Per això cada any, quan arriba la nit de Sant Joan, tornem a encendre focs, a llançar coets i a omplir-nos una mica més el cor d'il·lusió. Perquè encara que només sigui per unes hores, el món sembla una mica més brillant, una mica més divertit i, home, infinitament més màgic. I quan encara és de nit, l'equip dels matiners us desitgem que tingueu una fantàstica revetlla de Sant Joan, que l'estiu sigui només el preludi d'una temporada carregada de bons moments i, sobretot, de menys despertadors. El d'avui no cal ni que el conteu.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 11 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Ara mateix en directe, Jordània, Algèria, ho estic dient bé?
2: Sí, Jordània, Algèria, interessantíssim, 0-0 de moment. Però escolta'm, avui és 23 de juny, la revetlla de Sant Joan. Només recordo que la primera dada, Maiol, que et vaig dir és que faltaven menys de 100 dies i ja està aquí.
0: Ah, quina meravella.
2: Per tant, només compartir aquesta alegria...
0: Escolta'm, ha passat bastant ràpid, he de dir-t'ho, Ha passat bastant ràpid.
2: Quan estàs envoltat de bona gent, molt que bé. Pensa en tu com a la papeleria, doncs sempre és agradable.
0: Si és que regala un boli per fer feliç algú.
2: Ha regalat a tots que deien aquells. Escolta, vols que t'expliqui què farem avui al matí?
0: Perquè
2: la cosa està, la cosa està calenteta i és de trac.
0: I mocador.
2: A la política espanyola, després de la sentència del cas Ábalos i amb la prèvia de demà de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats, que serà important per donar explicacions. Tindrem a la Marta Masip, l'advocada penalista, perquè ens interpreti les claus d'aquesta sentència, amb una pena, diríem que alta, per l'exministre de 24 anys i molt baixa per el Dama, el comissionista que se'n lliura per les explicacions que ha donat. Després tindrem reaccions d'Esquerra Republicana, el diputat Francesc Marc Álvaro i de Podem, de Ione Belarra. I finalment parlarem també del cas Begoña Gómez, que encara el tenim en marxa, i ahir teníem també la reacció del Consell General del Poder Judicial amb la Montserrat Comas de Jutges i Jutgesses per la Democràcia. Després parlarem de Sant Joan i dels animals, de com ho passen avui, que també hem de pensar-hi en això, amb els petards. Parlarem amb l'Aida Gascón. I després de coques, amb el Cristian Escrivà, que...
0: Perdó,
2: disculpeu, gràcies, esperem que ens en porti alguna. A les 11, Emma Vilarasau, fantàstica, aquí a la cadira
0: sempre
2: de la
0: Garcia. Sempre és una bona manera de començar o d'arrencar el matí, vaja.
2: I després una mica d'humor, i ja està, i ja he fet la revetlla.
0: Molt bé, doncs que tinguis bona revetlla.
2: Vinga, fins ara.
0: Vinga, fins ara, Maiol. Un minut pràcticament a un quart de 6 del matí. El que ha passat el moment mentre dormien? De moment algú ha sortit de festa, perquè l'entrada de Catalunya Ràdio Diagonal Beethoven està avui carregadeta del jovent d'aquí a la discoteca.
3: N'hi ha molts, avui.
0: N'hi ha moltíssims, avui. N'hi ha moltíssims. Han fet com una espècie d'aquelarre aquí.
4: Suposo que aquesta gent sortirà també aquesta nit.
0: Home, Àlex, per favor, quina pregunta.
4: Si els, jo és que els faig grans.
0: Si els grans som nosaltres, ells estan aquí encantats de la vida i a la que toquin dos quarts de 6 a dormir i a carregar piles. Però si no veus aquesta cara que foten.
4: Felicitat,
0: si és que han fet 18 anys. Jo diria que tenen 18 anys, tots ells.
3: Just ells.
0: Ara saluden. Ara saluden abans de picar, perquè piquen,
3: abans de picar.
0: El vidre. Hi ha gent que és a punt de dormir a Diagonal Beethoven. Esperem que dormin tranquil·lament i que no tinguin efecte helicòpter. Però, mentrestant, què ha passat al món mentre dormíem?
4: Doncs mira, efecte helicòpter. El xino de la manivela, eh? Un grup d'arqueòlegs han trobat una estructura maia de fa 2.000 anys perfectament conservada al nord de Guatemala. La construcció, batejada com Ococs, que vol dir bolet... Ah, que no saps per què, no? Perquè s'assembla un bolet, bàsicament. És a dir, que els maies ja feien coses rares amb les formes molt abans que arribessin els arquitectes. Els experts expliquen que la troballa és única perquè no va quedar enterrada sota altres edificis, allò de que...
0: Amb el temps,
4: van modificant. No, aquesta és perfecta, s'ha conservat perfectament. Els investigadors creuen que aquest espai servia per a rituals i cerimònies i que després els mateixos habitants el van desmuntar parcialment de manera simbòlica. Una mena de reforma d'aquella època, eh? Un edifici que demostra una vegada més que els maies construïen monuments monumentals, feien rituals complexos i després els desmuntaven bàsicament perquè sí.
0: Curiós, eh?
4: Doncs que ho sàpigues.
0: Que la història que ens precedeixi no se'ns oblidi,
4: i
0: també.
4: I que 2.000 anys després descobreixis una cosa nova, eh?
0: Sempre, sí. En un món ja trillat. Que... Escolta, bona trobada i bona manera de començar el matí. Gràcies, Àlex.
4: Vagi bé.
0: I aquestes hores del matí, quan pràcticament passa un minut ja d'un quart de sis, volem saber per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. El món pot ser un lloc millor si en comptes de mirar molt lluny ens fixem una mica en el que tenim més a prop. Això és el que ha fet Àlex Pérez, un jove de Balsareny que ha aconseguit tenir desenes de milers de seguidors a Instagram i TikTok parlant de futbol territorial català. Inicialment ho va provar en castellà i fent contingut de futbol internacional, però ha estat amb la recepta de la proximitat que ha aconseguit una comunitat fidel i també quedar finalista del programa Influencer del 3CAT.
0: Boníssimes iniciatives per engegar aquest dimarts 23 de juny. Serem els primers a Catalunya a fer ràdio en directe, som els matiners, i home, arriba l'estiu, arriben les motos aquàtiques, hi ha una cosa de la que en parlarem poc.
6: Els cotxes aquàtics.
0: Ah, els cotxes aquàtics.
6: Es diuen jet cars, són uns vehicles pensats per a aquestes activitats d'oci que combinen doncs, el disseny i el cotxe esportiu de luxe amb el que seria la moto d'aigua de tota la vida i que poden arribar, atenció, als 100 km per hora. Ara es veu que aquests dies a les platges de Màlaga han aparegut alguns mentre la gent es banyava i llavors els cotxes anaven doncs, molt, molt a prop i això evidentment ha despertat tots els dubtes, bàsicament sobre la normativa. Es veu que necessites una llicència bàsica de navegació i està a mínim 200 metres de la costa, però si no tens títol, algunes empreses fins i tot et deixen conduir-lo sense necessitat d'aquesta llicència, i això sí, acompanyat d'un monitor. A Barcelona cada vegada hi ha més empreses, he fet aquí un estudi de mercat, per si us interessava, 15 minuts, 120 euros, 1 hora, 400. Si us interessa llogar-ho.
3: No, gràcies.
0: 15 minuts, 120 euros, 1 hora, 400?
6: Sí.
0: Al mínim et poden donar el dinar, no?
6: Com a mínim.
0: 400 euros, 1 hora. Ai. Ho haurem de provar. Que, per cert, normalment la distància aquesta de 200 és la que s'acostuma a deixar els vaixells. Per tant, entenc que deu tenir una miqueta aquesta categoria. Seguim.
6: Una miqueteta.
0: 100 quilòmetres són els que haureu de córrer vosaltres ràpid quan acabi el programa, si no em voleu donar a la Revella de Sant Joan.
3: Cap a la papereria. Ah,
0: exactament. Amb quina bona notícia ens haguem al matí? Girafeta o Abelleta Garcia? Clar.
3: De totes les coses que m'has dit, aquesta és la més maca.
0: Veus?
3: Molt bé.
0: Doncs es noti la ironia pues ben feta, també t'ho dic.
3: Doncs a veure, la bona notícia que us porto és a la muntanya de Llessui, al Pallars Sobirà, perquè s'ha consolidat un any més com un dels destins preferits per les vaques i els cavalls.
0: Veus?
3: El bestiar, bàsicament. Unes 1.500 vaques i 500 cavalls han arribat a la muntanya per passar-hi l'estiu. Ramaders de tot el Pirineu hi porten animals per les seves excel·lents característiques, que són una gran extensió sense massa forestal, allà un prat verd enorme, molta aigua, bon maneig del bestiar i pastures de qualitat. A Llessui hi porten animals ramaders del Pallars, la Cerdanya, el Ripollès, el Berguedà o el Solsonès. Ho fan amb camions, però uns pocs encara ho fan a peu per mantenir aquesta doncs, tradició mil·lenària. L'Albert Sobirana és un ramader de Montellà, a la Cerdanya.
7: Aquesta setmana ja entra el bestiar aquí a la muntanya de Llessui. Com bé dius, ve de tot Catalunya. I res, espera que hi hagi unes bones pastures, que el temps acompanyi i que vagi bé. Crec que la gent tria aquesta muntanya, és una muntanya amb molta capacitat, perquè té moltes hectàrees d'extensió, una muntanya molt oberta, sense arbres i de bon poder veure el bestiar, i crec que això d'aquí és el que fa que la gent pues, tria aquesta muntanya. També entenc que trien aquesta muntanya pues, en funció de la possibilitat que tenen al seu voltant.
0: M'ha encantat el redactor que ens ha deixat aquesta crònica perquè li ha dit a l'home, tu fota't aquí al mig amb totes les vaques, vaques!
3: I allà gravat.
0: I tireu, m'encanta.
3: Sí, no són efectes especials, eh?
0: Motius per saltar del llit, Marta.
6: Mireu, un bon motiu per aixecar-se del llit aquests dies és anar a la piscina, especialment si ets de Montclar, a l'Urgell, després de molts anys de reivindicacions veïnals, el poble per fi té una piscina municipal.
0: Molt bé.
6: Això sempre és una bona notícia. Feia més de 40 anys que la reclamaven, però el projecte no va començar fins al 2021 i, evidentment, a part de refrescar i fer passar la calor, plantejaven la demanda com una necessitat de disposar d'un punt de trobada que permetés revitalitzar el municipi. Ara, per fi, ho han aconseguit.
0: Doncs, escolta, moltíssimes felicitats a tots els habitants de Montclar, a l'Urgell, perquè després d'aquests 40 anys almenys per fi teniu piscina. I mentrestant obrim la revista dels matiners per saber com batega el cor aquest matí.
3: Doncs batega amb Ortega Cano perquè ha tornat a fer una aparició estel·lar d'aquestes seves. La premsa del cor l'ha parat pel carrer per preguntar-li sobre la seva opinió de la sèrie documental que ha fet Rocío Jurado, sobre Rocío Jurado, sí. I aquesta ha estat la seva reacció.
8: Maestro, que ya, que parece que sí va a tener usted su personaje en la serie.
9: ¿No?
8: Sí. Me alegra que al final sí que van a contar con su personaje. No podía faltar, ¿no?
9: Esperemos que todo salga bien.
10: ¿Cómo la recordamos a ella?
9: Pues, de lo que ha sido siempre, un fenómeno, una mujer maravillosa.
11: Puja el pa, Ortega Cano.
3: Sempre.
11: Puja el pa amb aquest home,
3: Fatal.
11: És que no hi toquen
3: no
11: quasi
3: bé,
11: ni hores.
3: No està bé.
0: És que contesta dignament o no diguis res.
3: Sí.
0: Perquè és que perds raó fent això.
3: Absolutament. No està bé.
0: I alerta, per favor, que l'equip d'aquest programa té el cor trencat perquè el cor ja no batega entre Òscar Casas i Anna Mena.
3: Sí.
0: Per favor, no m'ho diguis, per favor, que és nit de rebella.
3: M'ha sabut tan greu.
0: Però això és de veritat?
3: Sí, sí, 2 anys junts. Però se'ls veia molt bé. Se'ls veia molt bé, però sí que...
0: De cara,
3: aquí, a Catalunya
0: de cara a la galeria...
3: Però les xarxes... Tot enganya, no?
0: Tot enganya.
3: No
0: re, re, re, re.
3: Ho han deixat. Fa un mes es veu que ho van deixar, vull dir, ja fa uns dies. Ho ha tret en exclusiva a Javi i us ha explicat que no hi ha terceres persones, que ha sigut una decisió presa per mutu acord i ara veurem doncs, què acaba passant. De moment, hem de recordar que Òscar Casas ja patia fa uns mesos per acabar en una de les cançons de Desamor d'Anna Mena. Ho deia així.
12: ¿Qué dices? Exagerado eres, tío.
13: Cada día de mi vida pienso, esto va a salir en una canción. Bueno, pasa, o sea, si alguna vez... Lo voy a decir, Es algo increíble, porque si de repente tenemos una conversación o discutimos a lo mejor sobre una cosa, es increíble porque de repente a la semana siguiente tiene un temazo sobre esto. Entonces es fuerte porque dices... Yo estoy dentro de, ¿no? A lo mejor estamos, yo qué sé, por algo, y estoy pensando... Esta frase que lo pienso interiormente en el momento que está ocurriendo una conversación, una discusión, y pienso, esto que acabo de decir va a salir en una de sus canciones.
0: Doncs veurem quina és la cançó que li dedica Anna Mena a Òscar Casas, que per cert, que a Videollos ahir també deia que hi havia ruptura entre Pablo Alborán i la seva parella.
3: Sí.
0: Veurem això, a veure què passa, perquè és el que ja fa un mes que ho han deixat, també. Arriba l'estiu, noies.
3: Estaràs content. Què devia passar fa un mes?
0: Que arriba l'estiu.
3: Sí, no, ja...
14: És que és el clàssic.
0: Ai, vinga, va, seguim. 8 minuts, 6:15 del matí. Abans de tancar la revista del cor, tenim un nou capítol, a veure, de nenes que canten. Aquesta vegada és el torn d'una de les filles de Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez, la Gio.
3: La Gio.
0: Que ha compartit aquest vídeo a Instagram. Bon dia, matiners.

0: Ara.
1: Com brilla fuerte alta.
0: Mare meva, sisplau. Àngel Llàcer ho explicava a Col·lapse aquest cap de setmana, que heu de saber si els vostres fills canten bé o no canten bé.
2: M'agrada tant les declaracions que va fer l'Àngel.
0: Ja, amb escoltar la filla de Georgina sí. I...
2: Cristiano.
3: Pobret.
0: Menys mal que té diners.
2: Pobret.
0: Que si vol li munta una gira mundial i omple l'estadi comprant ja a tothom.
2: Clar que sí,
0: quins sons deixa la ràdio?
2: Doncs després de la victòria d'Espanya al Mundial contra Aràbia Saudita, al matí de Catalunya Ràdio vam fer Àgora Esportiva Especial, en què un dels protagonistes va ser Lamine Yamal. El de Rocafonda va generar valoracions com aquesta de Joel Díaz.
4: M'imagino que hi ha gent que deu tenir seriosos problemes d'esquizofrènia aquests dies, perquè jo voldria recordar que l'últim partit, després de molts anys que la selecció espanyola va jugar aquí a Catalunya, a la grada, majoritàriament hi havia gent cridant musulmán el que no vote. Les contradiccions que genera en molta gent de l'estat espanyol a mi em posen calentíssim.
0: En només 6 minuts arribem a 6:15. Vinga, va, una mica de West Side Story, Marta.
2: Sí, perquè un 23 de juny del 1962, la banda sonora d'aquesta gran pel·lícula encapçalava la llista d'àlbums del Regne Unit, on es va mantenir durant un total de 13 setmanes, amb música i lletres, recordem, de Leonard Bernstein i Stephen Sondheim. La banda sonora també va batre rècords als Estats Units, aconseguint estar 54 setmanes seguides al número 1, i això, doncs, el va fer batre tots els rècords, col·locant-lo com l'àlbum que més temps va estar al número 1 de la història de la música. Lots of new housing with more space.
0: Lots of doors slamming in our face. Mira, que ens faltava ja en aquest programa, una mica de West Side Story. Vinga, que avui ens hem de connectar amb els astres, per favor. Perquè avui és nit de Sant Joan i volem saber avui especialment quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous, astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
5: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 23, la nit de la revetlla de Sant Joan. La lluna transita per Balança i ens recorda que la millor festa també necessita una mica d'harmonia. És un bon dia per compartir, cuidar les relacions, escoltar abans de parlar i no encendre més focs dels necessaris. Que hi hagi música, caliu, bon rotllo i equilibri. Passeu una molt bona revetlla.
0: M'encanta no encendre més focs dels necessaris, també t'ho dic.
2: Molt bé, Sergi, està molt bé.
0: Sí, perquè és una d'aquelles nits que la gent veu,
2: sí.
0: Les emocions estan a flor de pell, per
2: sí,
0: tant,
2: sí, l'estiu a tocar, vaja, ja és estiu aquesta nit.
0: Exactament. I escolta'm, Lara, qui bufarà espelmes avui?
2: Doncs avui, dimarts 23 de juny, agafo aire perquè n'hi ha moltíssims. Felicitem dues cantants. Comencem per la primera, Katie Tunstall, coneguda pel
0: Katie
2: seu èxit...
0: Tunstall.
2: No, a internet deia Tunstall.
0: Però és Tunstall.
2: Conegudíssima pel seu èxit Suddenly I See, la cantant en fa 51. I una altra cantant, en aquest cas us parlem de Duffy, que avui celebrarà els 42. I de cantants, actriu, Dana Paola, bufarà 31 espelmes. Tinc la sensació que hem felicitat 20 vegades ja a Dana Paola.
0: Jo
2: no
0: també.
2: Sé per què. Jo crec que ens hem
0: doncs
2: equivocat.
0: Jo també. No, és
2: no.
0: Avui.
2: Doncs jo crec que algun altre dia l'hem felicitat per
0: sí,
2: error.
0: Sí, a mi també em sona.
2: I qui avui també fa anys és el cantant americà Jason Ras. Avui en fa 40. És a dir, 49. En fa 40 tots, 49.
0: Un moment.
2: Va.
0: El cantant americà Jason Ras avui en fa 40 tots. És a dir, 49.
2: Era una brometa estúpida.
0: Ai, Déu, atén.
6: Matiner. Nosaltres no vam inventar la cafeïna.
7: Creo que no.
6: Però la tenim tota.
7: Viva el vino!
0: Vinga, va, que en només 3 minuts arribem a 6:15 del matí. Benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. Avui és nit de Sant Joan, festa grossa a Catalunya. Passa per aquí, Strombers. Aquesta es diu la nit de Sant Joan. Bon dia, matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimarts 23 de juny. En Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. La sentència que condemna l'exministre José Luis Ábalos i que pràcticament perdona l'empresari Víctor de Aldama desencadena una tempesta política.
1: Sí, la sentència condemna Ábalos a 24 anys de presó, pràcticament la pena màxima prevista, i a 19 anys el seu exassessor Koldo García per corrupció pel cas Mascaretes. En canvi, a Aldama li imposa 4 anys, una pena mínima per haver col·laborat amb la justícia per aclarir el cas. A més, podrà evitar entrar a la presó. Aldama ho celebrava així.
2: Son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
0: Mentre que el govern espanyol i els seus socis han criticat l'àmplia diferència de penes, el PP ha sortit a insistir que Pedro Sánchez ha de plegar.
1: L'actual ministre de Transports, Óscar Puente, responia als periodistes d'aquesta manera quan li han preguntat per la sentència.
3: ¿Le parece desproporcionada la condena?
4: Como a cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera, ni más ni menos.
1: Per la seva banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, torna a exigir eleccions.
5: El presidente del gobierno no puede seguir representándonos. El presidente del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
0: El Consell General del Poder Judicial obre la porta a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado.
1: És el jutge que s'encarrega del cas que afecta Begoña Gómez, la dona del president espanyol, que va insinuar que els policies que escorten Gómez la podrien ajudar a fugir de la justícia. Així va justificar el jutge que hi havia risc de fuga. La Comissió Disciplinària del Poder Judicial haurà de decidir ara si el jutge va incórrer en una falta greu de consideració cap a la policia espanyola. Una decisió que, en tot cas, tindrà un efecte limitat perquè Peinado es jubila d'aquí 3 mesos.
0: A Catalunya, ja ho sabeu, es prepara per la revetlla de Sant Joan amb temperatures extremes i un risc molt elevat d'incendi.
1: El pic de calor ja va ser ahir, amb molts registres per sobre dels 40 graus, però, tot i que la calor anirà a la baixa, les temperatures continuaran sent molt altes. És per això que el govern fa una crida a la responsabilitat i demana que aquesta nit s'extremin les precaucions. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura, i Núria Parlon, d'Interior.
6: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat. Evidentment, no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
7: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
0: I matí de nervis per als estudiants que van fer la selectivitat a principis de mes.
1: Sí, perquè aquest matí sabran si han aprovat o no i amb quina nota. Ho esperen 45.000 alumnes. Els que hagin superat la prova ja podran fer la preinscripció universitària i s'hauran d'esperar uns dies més, fins al 10 de juliol, per saber les notes de tall que determinaran si entren als estudis i a la universitat que volien.
0: Downing Street tornarà a canviar d'inquilí.
1: El Regne Unit tindrà nou primer ministre, que serà el quart en 4 anys. L'actual, Keir Starmer, ha presentat la dimissió arran de les últimes desfetes electorals del laborisme i les pressions del partit perquè deixés pas a un nou lideratge. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Barham, ha jurat com a nou diputat a la Cambra dels Comuns, que és el pas previ per agafar-ne el relleu.
0: Nou episodi en el cas de la mort del propietari de Mango, Isaac Andic.
1: Ara la jutgessa que investiga el cas i que ha imputat el seu fill, Jonathan Andic, com a acusat de la mort, ha citat a declarar la psicòloga que tenia diversos membres de la família. També cita la parella de la víctima i les germanes de l'acusat. També ha reclamat l'historial mèdic complet d'Isaac Andic per saber quin estat de salut tenia abans de morir.
0: I acabem parlant alerta d'una plaga de mosques.
1: Concretament una invasió de mosques que fa la guitza als habitants d'Hostalric, a la Selva, des de fa una setmana. L'Ajuntament ha obert un expedient administratiu a l'empresa de reciclatge de plàstics d'on suposadament surt el focus. Alguns negocis del municipi, com ara bars o restaurants, han hagut de tancar.
0: Molta revetlla aquesta nit, treballes?
1: No, revetlla.
0: Revetlla, eh?
1: Sí, sí.
0: Demà descansem?
1: Sí, home, clar.
0: Bona revetlla.
1: Que vagi molt bé.
0: 6:06, 4 minuts, a aquestes hores, com sempre. Saludo en Marc Jurado, bon dia.
8: Molt bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I amb ells dos, com sempre, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
8: Avui, amb la sentència del cas Ábalos i l'adeu al primer ministre britànic Keir Starmer en totes les portades, comencem el diari Ara i La Vanguardia. Converteixen titular ni una coma diferent. El Suprem condemna Ábalos a 24 anys de presó per corrupció i el periòdico hi afegeix que se'l condemna per explotar la seva posició privilegiada en el govern espanyol.
1: A la premsa de
9: de Madrid. El País explica la condemna, però hi afegeix al titular que el Suprem deixa lliure al Dama, que és qui apareix a la fotografia. El Mundo titula condemna unànime i implacable a la corrupció que va arribar amb Sánchez. Foto, de fet, del president espanyol seriós. I La Razón parla del primer revés judicial al sanchisme amb una condemna històrica.
8: L'altre protagonista, Keir Starmer, que tira la tovallola, diu El Periódico, adeu per ell, catifa per a Barnum, titula l'ara imatge de Downing Street amb el premier marxant de pla, i La Vanguardia explica que dimiteix i obre la porta a Andy Barnum amb el laborisme enfonsat.
9: I altres temes de portada, Colòmbia dividida en dos, diu La Vanguardia, i El País i l'Ara expliquen que Messi ja és el màxim golejador dels Mundials.
0: Per cert, parlant de futbol, ara mateix s'està jugant el Mundial en directe, Jordània-Algèria, empat a 0. Us anirem a informar en base, com sempre, fins a les 6 del resultat d'aquest partit del Mundial, ara mateix en directe, també als matiners de Catalunya Ràdio. I avui els articles d'opinió i editorials, Ábalos, Aldama i Koldo.
9: La Vanguardia titlla de contundent la sentència contra Ábalos de 24 anys de presó i destaca que és un cop molt dur per Sánchez, el seu partit i el seu govern.
8: El diari no li sorprèn la duresa de la sentència, però troba menys fàcil de comprendre la sentència de Aldama, que podrà evitar la presó.
9: L'Ara va més enllà i es pregunta si estem davant d'una sentència exemplar o d'un escàndol.
8: Coincideix amb els jutges que l'exministre ha de tenir una pena elevada, però critica que Aldama no només no entrarà a la presó, sinó que s'haurà quedat amb 3,1 milions d'euros.
9: Per al País, la sentència contra José Luis Ábalos i Koldo García demostra que l'estat de dret funciona.
8: I coincideix amb l'Ara que l'aspecte més discutible és el tracte al comissionista Víctor de Aldama, que no ingressarà a la presó.
9: Una opinió ben diferent és la que té el Mundo, que destaca que la sentència és virtuosa i que és la prova que l'estat de dret resisteix, malgrat, diu, les pressions de la Fiscalia General de l'Estat i la campanya del govern espanyol contra jutges i fiscals.
8: El diari es posiciona a favor de la lleu pena imposada al Dama perquè les organitzacions criminals del nivell no solen caure ni un si un dels seus membres no confessa, i el benefici que això aporta a la societat mereix ser compensat.
0: Ho estàvem dient ara mateix, però escolta'm, acaba de marcar ara mateix que hi ha hagut gol... Espera, que això ho vull dir en directe. Gol de Jordània ara mateix. Vinga, seguim.
9: Som-hi. El periòdico, el periodista Joan Tàpia, escriu que la sentència resumeix en corrupció socialista, molt feridora, diu, per al govern de Sánchez.
8: Considera que una democràcia ideal, Pedro Sánchez ja hauria hagut de dimitir, però recorda que el cas Gürtel, que afectava el PP, es va jutjar amb més de 10 anys de retard i Rajoy va sobreviure alguns anys després de l'esclat del cas Bárcenas.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
10: Bon dia.
0: Preparada per la revetlla, ja o no?
10: Sí.
0: Doncs vinga, abans d'això, repàs com sempre a la premsa digital. Un tema de noms.
10: L'escola pública d'Alcántara a Càceres vol canviar-se el nom, bàsicament, perquè es diu Save Miguel Primo de Rivera.
0: Home.
10: Ara bé, l'Ajuntament, abans del PP, s'hi oposa, mentre que la Junta d'Extremadura, amb PP i Vox, ha deixat de respondre les peticions de l'escola. Ho llegim al País.
0: També la resposta, no dir res, sí, i avall que fa baixada.
10: Exacte.
0: Qui encara no s'ho creu?
10: Doncs els veïns de Marlesi i Porreig, al Berguedà, davant la Rierada, que va baixar dijous de Corpus i va arrasar ponts i tot el que es trobava pel camí. Llegim al Regió 7 que l'Agència Catalana de l'Aigua encara està comptabilitzant els desperfectes, entre ells el pont romà de la Riera de Merlès. I és que en algun moment va arribar a tenir un cabdal, una riera, com el de l'Ebre, amb 400.000 litres per segon.
0: Déu-n'hi-do.
10: Sí.
0: I qui tampoc dona crèdit?
10: Doncs una família de Barcelona que li han assignat una escola d'educació especial per la seva filla amb necessitats educatives especials a 6 quilòmetres de casa. El Consorci d'Educació diu que el procés d'assignació s'ha fet d'acord amb els criteris que s'apliquen al conjunt de les sol·licituds i els diu que el període de reclamacions està obert. Ho llegim al web de BTV, que sí que especifica que Barcelona divideix en 3 zones aquestes escoles d'educació especial.
0: Però clar, educació especial, per tant haurem de mirar una mica millor.
10: Correcte.
0: Ai, Déu meu, per què és notícia el Bisbat ara de Solsona? A veure.
10: No, en aquest
0: Sílvia,
10: cas...
0: Sílvia, sisplau.
10: En aquest cas, per seguir el que toca. Per ordenar el primer sacerdot en una dècada. El bisbe Francesc Conesa va nomenar prevere Rui Jorge Márquez, fins ara diaca de aquesta diòcesi. El veí bisbat de Lleida... Atenció, l'última ordenació va ser el 2023 i aquí feia més de 10 anys que no
0: Mira,
10: feia cap,
0: eh? Poc a poquet, eh?
10: Poc a poquet. A la diòcesi de Solsona en total hi ha 48 capellans. Llegim el Segre.
0: Bona revetlla.
10: Igualment, que vagi molt bé.
0: A veure, ja ho sabeu, altes temperatures ens demanen precaució. Aquestes hores és una nit delicada i les temperatures, de moment, Marc, sembla que recularan re un palet.
8: Sí, exacte, no hi volarem, sembla, els 43 graus de Vilanova de Segrià d'ahir, però encara hi haurà màximes de 40 graus a Ponent, també a l'Ebre. El dia serà assolellat amb un cel terrós. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu, la Revetlla de Sant Joan, però serà molt, molt càlida a tot el país.
0: I aquestes hores del matí, quan en 5 minuts arribem ja a 6:45 del matí, repassem, com sempre, els matiners de Catalunya Ràdio, alguns apunts culturals amb la Marta. Per on engeguem, Marta?
11: Doncs, evidentment, avui hem de parlar de la Revetlla, perquè és nit de Sant Joan, i això vol dir que és nit de molta platja, moltes fogueres i molta festa, com la que es farà, per exemple, al Festival Ítaca, la platja gran de l'Estartit. Quan neix aquesta vida de problemes, llums i gas, busca't una bona dona que no deixi anar del braç. Avui actua 31 FAM, també hi podreu veure Barry B, Cupido o Venus. Tot això a l'Empordà. Mentrestant, a Cap de a Camp de Bànol hi haurà molta més música. Hey, jo sóc el més ric del món, que tinc
0: un amor que val milions i una fortuna feta de records. Una mica de catarres.
11: Una mica de catarres, això sí, s'ha de comprar entrades, valen uns 12 euros i el concert doncs començarà quan faltaran 5 minuts només per mitjanit i encara hem de parlar d'un concert més, en aquest cas el que es fa a Reus.

0: doncs amb aquestes nits que no moren mai, si ho voleu viure d'aquesta manera, amb Doctor Prats en Reus, a les Barraques, concert avui a partir de les 11 de la nit.
1: I aquestes hores del matí movem el dial alerta fins un 10 d'octubre del 1999. Segur que recordeu quan quatre persones van ser detingudes pel segrest de Maria Àngels Feliu. La farmacèutica d'Olot, l'alcaldessa d'Olot i el cap de la policia local donaven aquell mateix dia una roda de premsa que així cobria Catalunya Ràdio.
2: Sembla que ja són quatre les persones detingudes en relació al segrest de Maria Àngels Feliu, segons ha confirmat la delegació del govern. Es tracta del veí de Camprodon, José Luis García Paz. Mentrestant, des de l'Ajuntament d'Olot s'ha dit que els dos agents de la policia local són algunes de les dades que s'han explicat en una roda de premsa que s'acaba de fer a l'Ajuntament d'Olot. Des d'allà ens ho explica Esther Carreras. Esther, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs fa ben pocs minuts ha finalitzat aquesta roda de premsa que han protagonitzat l'alcaldessa Isabel Brossosa i el cap de la policia municipal d'Olot, Josep Torrent.
1: Una història, sens dubte, potent, la que vam viure amb el segrest de la farmacèutica d'Olot, de Maria Àngels Feliu. I quan falten alerta 13 minuts per arribar pràcticament ja, no, jo què dic, 13, 17 minuts per arribar a les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial, alerta. Avui des del Pirineu, des del poble de Lins. Guillem Soler, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Arriba Sant Joan i torno cap a casa. Al Pirineu, la revetlla de Sant Joan es viu amb molta passió. A molts pobles es fan les tradicionals baixades de falles i la de Lins és una de les més especials. Des de dalt de tot del turó de Sant Quirqui del Botanal, centenars de persones de totes les edats baixen en plena foscor carregant les falles, unes torxes de foc fetes amb troncs de la zona que il·luminen la muntanya, creant una espècie de ritual que involucra a grans i petits. Quan arriben al poble, les falles s'utilitzen per encendre la falla gran, un gran tronc de pi d'uns 8 metres d'alçada que, quan s'encén, indica el començament de la revetlla. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Lins, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Vinga, que acaba d'entrar l'Ara García ensenyant-me el llapis que no m'ha regalat de la girafeta. Molt bé, l'Ara, perfecte, ja pots anar seient. A partir de les 6 del matí engega el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent. Què passarà avui, Maiol Roger?
5: Doncs esperem que tot l'equip sigui viu després de les factures que veig que us esteu creuant i ja de la tensió que hi ha.
1: No arribem a la revetlla.
5: A matiners, nosaltres parlarem d'una altra cosa que està bastant tensa, que és la sentència del cas Ábalos, sí, perquè hi ha molt de rebombori a Madrid, òbviament, per aquesta sentència alta per Ábalos i molt baixa per Aldama. Farem les reaccions polítiques amb el diputat del Congrés, Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra, amb la Ione Belarra, que també és diputada i secretària general del Congrés. Comentarem els detalls de la sentència amb la panelista Marta Masip. I després parlarem de Sant Joan, parlarem de les coques amb el Cristina Escrivà, parlarem del soroll que afecta a molta gent i també els animals amb l'Aida Gascón. I després a les 11 tindrem a Emma Vilarassau, fantàstica.
1: Que meravella.
5: Que de factures de família, per la ficció també en sap unes quantes, però que sempre ve de gust escoltar-la.
1: Tan bonic el que han creat, ho van explicar aquest dissabte a Col·lapse i val molt la pena. I la Vilarassau, que és un d'aquells altres clàssics que ens encanta.
5: Doncs mira, per encaminar-nos al matí cap a la revetlla, crec que serà fantàstic escoltar-la i després una mica d'humor i ja està.
1: D'aquí 15 minuts s'engega el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent. Abans, per això, espero que no vagi de llapissos avui, perquè ja s'ha encendut la caldera.
5: És un tema molt millor que els llapissos.
1: Sara Lías, estàs preparada o no? Vale, va, perquè ahir, gràcies a mi, una miqueta ens hi vam aproximar.
5: Ahir sabreu que Leo Messi es va convertir...
1: Perdó, que m'està dient la Sara, i ara, perquè sempre s'hi aproxima ella.
5: Bé, ahir no va encertar ningú, només ho recordo els oients.
1: Sí,
6: ens hem apropat molt.
5: Ens vau apropar molt, sí. Igual que s'han apropat, igual que s'han apropat elles a comprar-te un llapis, que se l'ha comprat per elles.
6: Uau, clar.
5: Ahir que Leo Messi es va convertir en el màxim... És que se li va treure a punta el tema.
1: Ahir que Leo Messi
5: es va convertir en el màxim golejador de la història dels Mundials. Una dada sobre Leo Messi.
1: M'agrada el tema.
5: I en concret, va, perquè no tot sigui elogis a Déu Nostre Senyor, quants penals ha fallat Messi a la seva carrera? Ahir va fallar un, també.
1: Hòstia, a veure. Sí, jo anava a dir 50, 40. Va.
6: 30.
1: 30 aquí, la Lara, i 17.
5: Doncs l'Ada García és la campiona d'avui perquè Leo Messi en el dia ha fallat 32 penals. N'ha marcat. N'ha xutat 148 i n'ha marcat 116.
1: Déu-n'hi-do.
5: Per cert, que segons el llibre Guinness dels Rècords, Messi ahir...
1: Ahir va fer un, no?
5: En va fer quatre.
1: Quatre?
5: En va fer quatre. És el màxim golejador en la fase final dels Mundials amb 18. Més partits jugats en un Mundial, més partits guanyats en un Mundial i més minuts jugats en un Mundial.
1: Va ser, va fer un penal, no?
5: Va fallar-ne un.
1: Ah, això és el que estic dient.
5: Que no eren de penal.
1: Això és el que m'estic dient.
5: Sí, sí, és que ho he dit jo feia un segon. Llavors el teu pensi, sí, podem treure el tant, si vols. El veig i escoltar. I si tinc raó, que vaig a comprar... I si tens raó tu...
1: No, però ja dels bolis i els llapisos ni res. 9-3-2-0-7-4-7-4. Aquests dies us estem demanant que ens truqueu perquè ens queden pràcticament, vaja, una setmana i mitja per acabar aquesta primera temporada dels Matiners i volem saber tots aquells que ja formeu part d'aquesta família que cada dia poseu la Pública i Nacional de Catalunya per despertar-vos amb nosaltres. 9-3-2-0-7-4-7-4. Esperem les vostres trucades.
7: Senyores i senyors, bon dia.
8: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
7: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
9: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
10: ¡Hijo!
9: Simplemente demuestra la desesperació d'un hijo que acaba de perder a su padre i del que li acusen d'haver-lo matado, ¿no?
11: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
9: Sí.
11: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
7: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
12: És veritat que la cara però estava rara.
7: Era Shakira o no era Shakira?
12: Jo estic segura que sí.
8: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
13: Prova anar a Amèrica del Sud, allà havia de parlar en castellà, si no, no l'haguessin entès de res en català.
14: Bueno, de fet, si hagués xerrat en català, potser ara es parlaria català a tot Llatinoamèrica. I els col·laborats llatinoamericans, en comptes de dir allò... ¿Por qué me engañaste, María Dolores? Per què m'enganyares, María Dolors?
7: Que maco.
14: Eh?
7: Que
15: maco. Mira, i el com si fos ahir seria internacional.
14: Exacte. Exacte.
15: No?
8: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
16: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
8: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el Matiner. Amb Xavi Canalies.
17: Tu saps les vegades que jo he hagut d'escoltar nenes que canten fatal? Que em venen les mares i em diuen: Àngel, escolta'm la meva nena, que mira que bé que canta. I se'm fot la nena: nena, sona bonica, que quan em mires tots hipnotitzant. I clar, jo li dic: molt bé, què li dic a la nena? Què li dic a la nena? Que el problema que tu tens, nena, és la teva mare, no tu. M'entens? Tu has de saber el teu fill on ha d'anar, perquè si no crees una persona infeliç tota la vida.
7: Perfectament.
8: Els Matiners.
1: Per cert, he de dir-vos que cada vegada ja era molt fan de Martina Kleint, que últimament la veiem molt en aparicions televisives.
0: Sí.
1: I el cert és que fa reflexions molt interessants. Va passar pel Tot es mou de l'Helena García Melero. Va fer una reflexió que, a més, si ets top, jo crec que amb el temps això potser també ho has de gestionar. I és com
0: tal.
1: Va canviant el cos a mesura que et vas fent gran i com ho has gestionat.
0: Quina cosa, estàs cansada que la gent assumeixi sobre tu.
1: Espera, tornem a recuperar. Ara escoltarem Martina Kleint. Però parlem abans d'una enquesta que han fet a Som Eva sobre la cursa antiracista que es va fer aquí a Barcelona, on van preguntar a molts dels participants precisament què havia de passar perquè es trenquessin alguns estereotips. I això és el que van respondre.
0: Quina cosa, estàs cansada que la gent assumeixi sobre tu?
18: Que per ser negra ja sigui bo en tots els esports.
19: Que els marroquins venen aquí a treure el treball.
20: Que donen per fet que no entenc el català quan el parlo perfectament.
0: Quin comentari t'agradaria que la gent deixés d'assumir sobre tu?
21: Que la gent acceptés ja que hi ha gent integrada aquí des de fa molts anys, que són catalanes, mestisses, estem i existim.
22: Que per ser negra no pugui viure en un barri privilegiat.
23: Passes al costat d'algú i s'agafa el bolso, es canvien de vorera.
0: I quin comentari aparentment innocent estàs cansada d'escoltar?
22: Uà, sí, en molts, eh? D'on ets? Ets molt guapa.
24: La coletia que es deixen a l'aire és la ets molt guapa per ser negra.
22: Que bé que parles català. Et fa qüestionar tota l'estona, no com la teva pròpia identitat. I jo la tinc molt clara.
0: I quina cosa encara et sorprèn haver d'explicar el 2026?
22: No em faig les trenes cada dia.
25: No robo, no som pobres tots, tenim cultura, molta gent criat aquí.
26: Lo més especial de cada persona és que cadascuna és diferent. Pues no jutgem una persona per tal com és, perquè ha nascut així i no pot canviar.
23: És a dir, la gent es pensa que per ser d'un lloc ets d'una determinada manera i no té per què.
1: Doncs escolta'm, fantàstica aquestes respostes. Sí, sí. Entre tots, com sempre, anem aprenent i anem millorant. I ara sí, moment d'escoltar a Martina Kleint amb l'Helena García Melero, el Tot es mou de TV3.
27: Procuro entendre cada cop amb més
2: cariño cap a mi, que hi ha coses que ja no es queden amb mi. Dia 10, el cos de 20 anys, el cos de 30 anys, el cos de 40 anys que tenia i que m'acompanyava i donar la benvinguda a aquesta segona etapa amb carinyo, em costa de vegades.
3: Tu estàs molt ben acompanyada amb l'Àlex.
2: Jo estic molt ben acompanyada.
3: Sou una parella meravellosa, que agrada, una parella que agrada a tothom. Quin és aquest aprenentatge? Com el fas?
2: Bueno, ell m'ajuda molt. Primer perquè li agrado molt, i això, i tenir davant una persona que et mira amb bons ulls és molt important.
3: Que notes que li agrades,
2: sí,
3: això.
2: És sí, no, i m'ho diu, sí. I m'ajuda doncs, a treure de mi la inseguretat o aquestes sensacions de... Però, on vas?
3: Tu també li dius amb ell?
2: Jo molt, sí, també.
3: Que bé, és important dir-ho, eh?
2: A mi també m'agrada molt. I, doncs, estar ben acompanyada d'una persona que t'estima i que et veu bé, jo crec que és important. A la teva parella, als teus amics, que t'estimin. I que la teva gent, els teus familiars, també doncs, et tornin una imatge bonica de tu mateix.
1: Quina meravella, que és que ens encanta Martina Klein, per favor, un petonet aquí des de la ràdio. Sí, important el missatge, a més, que envia Martina Klein, sobretot també per les noves generacions. I alerta, perquè també va passar per col·lapse de TV3, que no hi ha Serra, que no puc ser més fan. Explica, com sempre, les seves anècdotes de equipo de investigación.
4: Era un rodatge que fèiem sobre la llet, em sembla que era, i per fer-ho bé vam anar amb un prat ple de vaques. La idea era que jo gravava i a darrere es veien dues vaques. Si tu saps el que és, plantar un trípode en un camp ple de tifes de vaca. Tu plantaves, vinga, va, no sé què, arrenquem la llum i tal, i llavors les vaques feien uup i se n'anaven. Però una hora i mitja, eh? Corrent amunt i avall pel prat aquell. Plantem, vinga, va, ara què? Que en tens una que està relativament a la vora i tal. Començo a parlar la frase i veig que el meu equip fa així. Dic, ara la mala peça se n'ha anat. I a giro i no se n'anava, venia cap a mi. Jo li vaig dir, que et quedis quieta. I, bueno, no sé, no li vaig dir res, però em devia veure la cara i va dir, aquesta senyora està una mica... I es va quedar, no t'enganyo, un quart d'hora quieta. O sigui, no només la vaig parar, sinó que es va quedar...
17: Es va congelar.
4: Va dir...
1: Podeu recuperar tota l'entrevista a través del web i l'app de Catalunya Ràdio. Vinga, va, 9-3-2-0-7-4-7-4, matiners, que aquests dies ens truqueu en directe per explicar-nos què feu desperts a aquestes hores, com, per exemple, des de Torrelavit, la Lourdes. Lourdes, bon dia.
5: Bon dia.
1: Com estàs, Lourdes? Benvinguda als matiners.
5: Molt bé, molt bé.
1: Què m'expliques, Lourdes?
5: Pues res, que ja he començat a treballar.
1: Molt bé. I de què treballes tu, Lourdes?
5: Soc xofer d'autobús.
1: Ostres, a quina hora ens hi posem?
5: Bueno, ens hi posem a 4:45.
1: Sí.
5: I, bueno, bé.
1: I escolta'm, Lourdes, et despertes amb els matiners?
5: Sí, pràcticament tot el dia vaig amb vosaltres.
1: Ah, o sigui que la primera hora del matí t'acompanyem. Et despertem bé, Lourdes, o hi ha alguna cosa que vols que canviem? Quina pregunta que estic fent jo ara. Que dic, hi ha alguna cosa que no t'agradi o et despertem correctament?
5: No, bé.
1: Tot bé, no?
5: Sí, ahir ja vau posar allò del llàster de les mares a les nenes.
1: Sí.
5: Però a mi m'encanta el llàster i m'encanta. Però hi ha una cosa que tindria que ser mudre.
1: A veure...
5: Que va dir a la Rosalia que no valia per res. I tu tindries de fer mirar una miqueta.
1: Bueno, escolta, però la condició humana també és cagar-la de tant en tant, no passa res.
5: Ja, però clar, diu... però bueno, no va ser l'únic, eh?
1: Jo crec que...
5: Que no ho entenc.
1: Et dic una cosa, Lourdes, jo crec que això li perseguirà tota la vida a l'Àngel, ja t'ho dic ara, eh? Vull dir que és un d'aquells llastres que s'endurà la seva carrera professional. Lourdes, també una abraçada, ho he de deixar aquí. Gràcies per trucar-nos.
5: Vosaltres.
1: Una abraçada, que vagi bé. Adéu, marxem també cap a la Roca per saludar la Maribel. Maribel, bon dia.
6: Hola, bon dia, matiners.
1: Què tal, Maribel, al cotxe ja veig, eh?
6: Sí, tinc de deixar el nano de treballar.
1: Ah. I escolta'm, cap on estàs anant? D'on vens i cap on vas?
6: Doncs mira, jo vinc de Montornès, me'n vaig cap a casa, a esmorzar i a la feina.
1: A veure, que clar, nosaltres anem al revés. Explica'm aquesta gent d'això.
6: A veure, jo m'aixeco a les 5 de la matinada,
1: sí,
6: per portar el meu fill a la feina, perquè no té cotxe encara.
1: Val.
6: I llavors me'n vaig cap a casa, esmorzo tranquil·lament i me'n vaig a la feina.
1: Ah, un aplaudiment sí, per les mares de Catalunya. Per les mares. Maribel, quan fa que fas això?
6: Doncs mira, des de que va començar a treballar, el juny de l'any passat, un anyet ja.
1: Pràcticament un any, eh? i té intenció...
6: Sí, bueno, a veure, creuem els dits perquè aquest dijous puja l'examen de pràctica.
0: Ah, això és el que m'ha preguntat. Això és el que volíem saber. Segur que li va molt bé.
1: Sí.
6: Això espero, perquè si no a mi em mata.
1: Perquè, escolta, Maribel, l'has acompanyat en aquest procés de l'autoescola perquè es tregui d'una punyetera vegada el carnet, o no?
6: Oi, tant, jo, però si jo no, jo estic darrere. Vinga, nano, vinga, Angelet, vinga. Perquè si no...
1: És que, escolta'm, el tràmit del carnet de conduir és per donar-li de menjar, per algun dia n'hauríem de parlar, eh? Perquè és d'aquells tràmits que hem de fer a la vida que... són complicats.
6: Sí, pobrets. A veure, ho passen malament i a més hem d'anar amb les cues que hi ha per pujar examen i
0: clar,
6: tot.
0: No, és horrorós.
6: És complicadet i car, molt car.
1: Molt car. De moment, la teòrica ja la tenim liquidada. Creus que es traurà la pràctica la primera? Com el veus tu, al volant?
6: Jo no el veig, o sigui, ja ni miro.
1: Tu vas fer, però... en línia recta.
6: Sí, jo no el miro, perquè em poso molt nerviosa.
1: Clar.
6: Però, home, jo espero que s'ho tregui, perquè si no ja tindrem que esperar al setembre. I, escolta, per mi serà horrible, això.
1: És que faràs una celebració, Maribel.
6: Clar, jo tinc vacances al juliol i em tindré que aixecar a les 5 de la matinada a portar-lo a la feina,
0: tu. No.
1: Quan has dit que hi puja, perdona?
6: Aquest dijous, el 25.
1: Escolta'm, per favor, truca'ns el divendres, t'ho demano.
6: Sí, perquè a les 5 estic aixecada, no. Val. Hi ha cap problema amb
1: doncs
6: això.
1: Escolta'm, quedem, si no, ens apuntem al teu telèfon també per recordar-nos-en i el divendres vale. Tornem a parlar i mirem a veure si ha aprovat o no, d'acord?
6: Perfecte, merci, moltes gràcies.
1: Una abraçada, Maribel, molta sort a l'examen al nano. Adéu, que
6: merci.
1: Vagi bé.
6: Digue-me
1: que tinc per aquí l'Eloi Cordomí.
8: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: Cordomí!
9: Bon dia, bona hora.
1: Bon dia, bona hora, què tal?
9: Doncs molt bé, molt bé.
1: Mira, què m'expliques des de la muntanya?
9: Avui ja amb calor.
1: Home, no...
9: Ja amb una mica de calor aquí. És el primer dia que ens hem tret al nord per dormir.
1: Ah, val, sí. Perquè aquí ja portem uns temps que s'estan sortint xampinyons de les orelles.
9: Sí, m'imagino.
1: I què?
9: Escolta, però volia comentar-te, a muntanya, especialment aquests dies, és un moment molt bonic, i de fet és el moment pletòric, i així ho diu la saviesa popular, perquè hi ha un refrany que diu qui de la muntanya es vulgui enamorar, per Sant Joan hi ha d'anar.
0: Ah,
9: sí, que ho sabeu, per Sant Joan...
1: Sí.
9: Fer una visita a la muntanya, perquè és quan tot està més florit, quan tot està més verd, quan ha plogut, quan han arribat els efectes de les pluges després de la primavera, vaja, que és un moment especialment bonic, i que així a la resta de Catalunya tot ja comença a groguejar aquí, doncs tot està en el seu moment pletòric.
1: Que bé que m'ho has deixat, això. Mira, perfecte per dir-li adéu.
9: I a més és el dia que es va preparant tota la ratafia. Hi ha molta gent que surt aquesta nit a buscar herbes i a buscar les nous verdes.
1: Ara.
9: Una mica té relació. Tot té
1: doncs
9: relació.
1: A veure si ens baixes una ratafia del poble.
9: Encara l'he de fer.
0: O ens convida al poble.
1: Ah, també estaria molt bé.
9: Per favor.
1: Clara Garcia, Marta Viana, que tingueu una bona revetlla de Sant Joan.
0: També, igualment.
1: El dijous 25 portareu vosaltres els matiners, per favor.
0: Eloi, seràs, no, el dijous? O ja fas vacances?
9: Sí. Dijous sí, però divendres ja no.
0: Ah.
1: Bé, doncs el dijous...
0: Últim dia amb nosaltres.
1: Últim dia amb aquestes dues passarelles.
9: Home, oh,
1: gràcies, noies, que vagi bé. Bona revetlla. Vinga, Eloi, fes-nos rapidet, això.
9: Doncs vinga, va, un altre dia de sol i de calor. Sí que hi ha una petita bona notícia, és que avui baixa un grau la temperatura.
1: Bé.
9: O es queda igual o baixa un grau. Així que, mira, tot això que guanyem. Sí que encara s'arribarà als 40 i una mica més. A bona part del Pla Lleida, la resta quedaran entre els 36 i 38 graus. A la costa un palet menys, evidentment. Avui també amb alguna tempesta de tarda entre el Pirineu i Prepirineu. Només de tarda i amb alguna ventada. Després la nit de Sant Joan... meteorològicament tranquil·la.
1: Cordomer, que tinguis bona revetlla. Una abraçada forta.
9: Que cadascú faci la seva manera. Adéu.
1: Que vagi bé. Frederic Vincent, bon dia.
10: Bon dia.
1: Vinga, preparat que avui...
8: La xarxa de comunicació local.

0: Cada cop n'hi ha menys a Catalunya. Des dels 16 anys va a la mar. Primer amb la barca de casa, però en jubilar-se el pare, el futur incert del negoci familiar va fer que se la venguessin. No hi havia gaire garanties de tenir alguna mà dreta de confiança i un equip que l'acompanyés com a patró. I el 2021 va decidir migrar de port uns quants quilòmetres més amunt, a Tarragona, per dedicar-se a l'arrossegament amb la barca Xerinola. Una persona com ell, jove, format, après en l'ofici local, diu ell mateix, és una joia dins el sector. A banda de dos fills d'amo que recentment s'han incorporat a l'ofici, ell, tot i els 20 anys que fa que s'hi dedica, és el pescador més jove del port de Tarragona. Amb el Marc, passegem per la dàrsena del port, des d'on veiem el front marítim del Serrallo. No cal anar gaire lluny per recordar quan el barri vivia íntimament lligat a la mar. La seva identitat mai deixarà d'estar lligada, però cada vegada hi ha menys barques i menys persones dedicades a la mar. Cap als anys 2000, les dàrsenes del port de Tarragona estaven plenes de barques. La flota, de vora un centenar d'embarcacions, multiplicava per 5 l'actual. Una realitat que demostra la manca de relleu generacional al sector i que no és aliena a la de tota Catalunya, on en els últims 20 anys s'ha passat de més d'un miler de barques a poc més de 500.
1: Un rodamunt de barques, de vegades no sabies ni per on ficar-les aquí. Les coses d'abans eren que molta gent del Serrallo, quasi molta gent, se dedicava a la mar.
2: I si no la mar, a fer xarxes o...
1: Exacte, el tema de les xarxes, moltes dones dels pescadors eren remendadores i els seus marits els ensenyaven doncs, com posar les xarxes, també. I a part de portar les senyes de casa i tot, és el que feien. A vegades les dones dels altres també ajudaven a això. Hi havia molt de sentit de companyerisme i molta humanitat abans.
0: Un port com el de Tarragona representa molt bé el model de pesca costanera de petita escala de la Mediterrània Occidental. Una flota eminentment familiar que pesca en caladors propers als ports, que fa jornades de com a molt 12 hores en captures destinades al consum fresc i en què, per tant, el producte viatja en poques hores de la mar a les taules. Pràctiques que es diferencien del model extractivista de les grans empreses pesqueres dels oceans. Vaixells petits comparats amb els grans iots i els creuers plens de turistes que atraquen en dics propers.
1: Sí, un port que ha tingut molta vida marinera des de tota la vida, generacions de gent gran, joves, molta gent ha pujat amb l'ofici de la mar. I ara tot això se va perdent molt, molt, poc a poc, lentament, diràs tu, però és una mort agònica. Perquè veus que tot el que tu has començat amb una il·lusió de petit, tot això veus que se'n va a norris. I tu diràs, jo com a jove, te veus fent una altra cosa? Pues quin remei me tocarà, potser? Perquè això realment és el que ha sigut la meva vida des de que era un nen petit, des de que anava a donar tons per allà al port, fins que a lo millor agafava una canya i em ficava a pescar un peix i li portava el peix allà amb una caixeta de bordo de mon pare, que tota la vida han sigut família pescadora, i aquell pare agafava la caixa, m'ho comercialitzava i mira, i a lo millor doncs, mira, m'adonava per quatre xuxeries o això. I bueno, tot això doncs, és una cosa que es porta. És una cosa de petits, que ho neixes amb això. Clar, no m'imagino allò, el nou jovent, sí, farà aquesta fenya, però a lo millor no hi ficarà aquesta passió, perquè no t'ha vingut des de petit. Jo penso que la mar també és un ofici una mica vocacional, també, que t'ha d'agradar. I és realment la vida de molta gent d'aquí.

Mentre caminem per nedar-se-ne cap a la barca del Marc, ens trobem el Jaume, el Joan i el David, del Joan i Maria. Fan pesca d'encerclament amb la barca de la família des dels anys 90, sobretot de seitó i sardina, i les han vist de tots colors, però mai tan foscos com els darrers anys. Avui que la previsió meteorològica no era gaire optimista, com ells, la resta de barques s'han quedat a port, però finalment el temps els ha enganyat a tots i això els sap greu perquè amb tan pocs dies que tenen per a pescar l'haurien pogut aprofitar. Però és millor gastar les bales a l'estiu, ja que, amb el turisme, els preus de venda del peix són més alts. I ja que hi som, qui aprofitem la vinentesa som nosaltres i parlem tots plegats sobre el present.

0: i el futur del sector.
1: La pesca, si fos per part nostra, la mar de bé, però per part de l'administració, molt malament.
2: Molt malament.
1: Perquè quedem pocs i només se volen treure dies de la mar. I tot són burocràcies, mals de caps, petrolis cars, països baratos, però per peix de la mar...
2: Que hi ha l'ecodictadura, també.
1: I mira que fent totes les normes que es diuen ells i tot això, i damunt tots són pals de les rodes. Però bueno, aquí estem per subsistir. No sabem fer res més. Fem una cosa que s'agrada molt,
2: molt,
1: com fet tota la vida, com fet els nostres antepassats, i la veritat, tenim ganes de fer-ho i ganes de seguir.
2: Sí.
1: I ganes de jubilar-nos a la mar, que per això hem nascut, per anar a la mar.
3: Se foten cada any, se foten pals a les rodes, cada any.
4: Amb el preu...
3: Cada any.
1: Mira, el preu del petroli, mal temps, tot això ho hem tingut tota la vida. La veritat, això ho hem tingut tota la vida, perquè el peix car ha anat el peix car. El peix també ha anat barat. Ha hagut èpoques que s'han agafat poc, ha hagut èpoques que s'han agafat molt. Però que vingui l'administració i te digui, xiquets, aquest any teniu 100 dies per a la mar, o 120, això havia passat mai de la vida. Mira, avui mateix veiem que donàvem molt temps. Nosaltres, quan no anem a la mar, no guanyem. Avui potser les vaques haguessin anat a la mar. És igual que el peix hagués anat barat o que hagués anat al peix car, o s'hagués agafat més o menys. Però clar, i et diuen que si l'any que ve, o aquest any, que teniu 120 i pico, doncs, pues, xiquet, guardem un dia per a veure si vindrà o no se'n donaran.
3: A l'estiu, o per acabar i bon temps.
1: Així, la gent no pot viure d'aquesta manera, així, amb aquesta incertidumbre de si podem sortir o no podem sortir.
0: Amb els anys que fa que es dediquen a un ofici que els ve de tradició familiar, no contemplen cap altra possibilitat que continuar-se dedicant a la mar. Senten que no sabien fer res més, i a més, no volen fer res més. Treballen i fan el que poden per guanyar-se la vida, però se senten ofesos amb unes administracions que consideren que els boicotegen amb la sostenibilitat com a pretext, però amb l'objectiu d'acabar important d'altres països tot el peix que es consumeix.
1: Però el peix que volen portar de fora és del Marroc, que també és del Mediterrà. Tenen les mateixes aigües ells que nosaltres, som al Mediterrà, però allà no tenen restriccions de cap banda, com que no són a Europa, i portaran el peix, perquè moltes barques s'han venut al nord, que es venen aquí, tot va cap aquí al Marroc. Que hi ha empreses aquí a Espanya que tenen empreses allà per portar peix? Segurament. Perquè quan no hi haurà peix aquí, el peix s'ha de portar alguna banda o altra, no?
4: És més barat, també, no?
1: Segurament.
5: I amb unes condicions sanitàries bastant més pèssimes que les d'aquí.
1: Escolta, és igual que el pagès. No em porten de tomàquets i de tomàquets, no, taronges de Sud-àfrica, i vas allí, que és el que els hi posen de sulfatar? Doncs pues aquí el mateix. Si et fan plegar tu, la portaran de fora.
3: Cavalles de Turquia...
1: Però no pateix que no li portaran cap d'etiqueta. Tu vas al Mercadona, eh? Que això ho ha vist tothom. Els pobres roquers, aquí tenen que fer un quilo. Tu vas amb aquest del mercador que venen bullits i no el fan el quilo. O cuetes de rap, que nosaltres aquí tenen que fer 300 o 400 raps, i li fan menys. Doncs no pateixen, això no ho miraran. Però si ve un inspector aquí, te la fotrà. Cosa que ja el deixem a la mar, nosaltres, que no se'l deixem vendre. Vull dir que ho respectem tot el que diuen ells. Malles més clares. I es guanyem la vida. Gràcies a Déu se guanyen la vida, però xiquet, sabeu que no se la podem guanyar, se la...
0: Si el malestar dins el sector ja era notori, al desembre de 2024 es va encetar la darrera polèmica per culpa d'una proposta de la Unió Europea que podria haver suposat la desaparició de la flota catalana i de la cadena de valor que hi va associada. De 130 dies de veda a l'any, que segons els pescadors ja posen en perill la sostenibilitat econòmica d'una embarcació, la Comissió Europea volia limitar a un màxim de 27 dies l'any l'activitat d'arrossegament, una reducció del 80%. El sector es va declarar gairebé majoritàriament en vaga. Les flotes no van feinejar i les llotges van tancar. Finalment, però, es va arribar a un acord. Brussel·les va oferir una dotzena de mesures per garantir la sostenibilitat de la pesca. Si els pescadors les compleixen, podran obtenir més dies per sortir a pescar com a forma de compensació, fins al punt de poder acabar sortint els mateixos dies que el 2024. Tanmateix, tot i les promeses de suport econòmic, els pescadors es queixen de l'increment de la seva despesa, que asseguren que ja fa temps que fan, i sobretot lamenten que una de les mesures estrella, l'adaptació de les xarxes amb forats de mides més grans, els limita excessivament les captures.
5: Nosaltres principalment vam fer la vaga perquè, a veure, ens estaven fent unes propostes d'Europa que eren totalment insostenibles. 27 dies no en tens ni per començar. No cal ni que t'hi posis. En 27 dies no et pots guanyar la vida. Ni aquí a la mar ni en cap empresa.
1: Aquesta barca, per sortir a la mar, has de pagar la social dels tres que anem. paguem 500 euros cada mes cadascú. Ja són 1.500 només per sortir la mar al mes. Llavors, el gasoil, a la setmana gastem 2.000 litres. El preu que està ara són 1.200 i pico d'euros. Això són gastos de sortir a la mar cada dia. Vull dir, en 27 dies, com tu comprendràs...
4: Sí que
1: guanyaràs 27 dies, però després el resto tindràs que amarrar la barca i nosaltres tindrem que anar a buscar feina en terra.
3: Si ets jove, pots canviar d'ofici, però quan ja ets gran, ho t'has d'anar allà.
1: I quina feina en terra hi ha per anar a treballar en altres, que no tenim res de lo d'en terra? Per qualsevol posa que vas estar demanant coses, nosaltres això no ho tenim.
3: Tota la vida hem fet això en altres.
5: I realment no ho tens, això. Nosaltres hem estudiat per anar a la mar. El que tenim és per anar a la mar. I el que deia Jaume, si nosaltres volem jubilar-se a la mar, és això.
1: El que s'agrada fer, sabent que hi ha un futur a la mar. Si s'ha de treballar, hi ha un futur a la mar. No hi ha futur. Per què? Restriccions, burocràcia. La gent jove no vol vindre. Normal. Com han de vindre si veuen pels diaris? El tema de l'encerclament aquí a Tarragona, o aquí tot el que és la província de Tarragona, està molt malament. No hi ha peix. Està tot carregat de tonyines. Se'ls hi foten el peix. Si no se'ls hi foten, no el poden agafar perquè els hi escampa per tot arreu.
5: Les barques d'arrossegament se guanyaven la vida, estar amb el peix blau. Inclús tenint cupos, nosaltres hem arribat a agafar molt de peix blau. I nosaltres a l'arrastro mateix ho notem, que no hi ha peix blau. Sardina i citó s'ho està menjant tot la tonyina.
1: I ara l'han repoblat, s'ha repoblat, la veritat que s'ha repoblat, però clar, s'ha repoblat de tal manera que n'està ple. I ningú no pot agafar, només els que tenen quota. Clar, jo també trobo bé que tinguin quota, però també donar un quota als altres, perquè és que a última hora saltaran per dalt de la platja. L'altre dia estaven aquí al cap del moll mateix, cosa que no s'havia vist mai. Els dofins van entrar aquí dintre. Aquí dintre, on estem ara, entraven els dofins. Cosa que això no s'havia vist mai de la vida. Si n'hem de viure només quatre de la tonyina i els altres s'han de perdre, perquè hi ha molta tonyina, vaja, jo ho trobo molt mal fet, això.
5: Hi ha una dita a la mar que es diu: el peix gros se menja el peix petit. Les tonyines són enormes i tot el que ve pel davant, tot s'ho menja.
0: La sobrepoblació de tonyina amenaça altres espècies autòctones. La tonyina, però, no es pot pescar sense uns permisos que poques embarcacions tenen en un mercat dominat per una sola gran empresa aliena al port. Poder tenir més permisos ajudaria a reduir-ne la quantitat i equilibrar la balança pel bé de la biodiversitat i l'economia.
5: Nosaltres som molta gent a pescar i ens guanyem la vida amb això, perquè cadascú té una miqueta el seu grapat i anem pescant. Pues ara, doncs això és una empresa que té un monopoli amb això, marcar les seves lleis a Europa, i ara, doncs nosaltres no hi podem fer res, i està influenciat i per tot això, i les barques del llum ho estan pagant, tot això, doncs, clarament.
0: A més de la tonyina i les noves mides de les xarxes, la presència d'algunes espècies invasores, com la gamba blanca, gràcies a l'increment de la temperatura de l'aigua, també afecta les captures de peix, com ara de llobarro, llangostí o pagell. La presència cada cop més molesta de broma, que ells coneixen com a llepó, un mol·lusc que s'aferra a les xàrcies, els afegeix pes i també genera pèrdues. La contaminació és un altre problema, una realitat la magnitud de la qual la societat en general desconeix.
5: La runa que arribem a treure cada dia, això és una bestiesa, a vegades, segons en quin terreny ho vas, en quina profunditat vas, pots arribar a omplir dos rivells grocs. O sigui, com els cubos de basura industrials, aquests negres, doncs els podem arribar a omplir i saltar al contenedor de la basura. I això cada dia. I això és una feina que del pescador que no es veu. I això no s'anomena cap banda.
0: De contaminació, però, diu el Marc, sempre n'hi ha hagut. I de peix també s'han agafat, més o menys. Però ell, que viu la mar gairebé cada dia, durant 12 o 13 hores, no entén el discurs de la falta de peix quan, segons ell, n'hi ha suficient per guanyar-se la vida. Amb tot, considera que la pitjor amenaça són les normatives europees, allunyades de la realitat i les necessitats del sector, i que cada cop els pressionen més. Per fer front a la sobreexplotació pesquera a la Mediterrània, des de la Unió Europea es va impulsar l'any 2019 un reglament que regula la pesca de les espècies que viuen al fons marí. La mesura, que està integrada en la política pesquera comuna, ha afectat principalment la pesca d'arrossegament. L'arrossegament és l'art de pesca que més afecta la fauna marina i, alhora, el que genera més de la meitat dels ingressos de tot el sector a Catalunya, segons dades de l'Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar. Sense aquesta activitat, molts ports haurien de tancar. Sense matisos, el que es promou és eliminar l'arrossegament a tot el món. Des de Catalunya, el govern ha plantejat un escenari més neutre que permeti caminar cap a la sostenibilitat, però mantenint alhora l'activitat i la flota pesquera. Els pescadors arriben al punt de sentir-se perseguits, menystinguts i desmotivats per continuar endavant amb la seva barca, que no deixa de ser, en el fons, la seva empresa.
5: Clar, perds peix, perds venta. Per tant, no fas un mateix jornal, costa més sobreviure. Que a la llarga pot ser més bo, sí, però qui sap millor que els pescadors com està la mar, que nosaltres la treballem cada dia. I jo sempre dic el mateix. Nosaltres no mos faríem mai mal amb l'or que mos dona de menjar, però les normatives que mos imposen són gent que realment no ha estat mai un dia aquí al port, no ha passat una jornada de pesca, ni realment sap com està l'assumpte.
0: Tal com ho diu, en relació amb la tonyina, el Marc considera que la pesca de proximitat és un peix petit tocat de mort per l'ambició d'un peix gros que els vol eliminar, la pesca industrial.
5: Te pots guanyar la vida, el que passa que t'estan apretant una barbaritat. Sense, no sé, si a vegades malintencionadament puc pensar jo que sigui per interessos de grans empreses, com per exemple Pesca Nova, grups ecologistes que vagin a favor d'aquestes lleis, que tinguin influència a Europa, que t'estiguin matxacant en tu, és que realment, és el que dius tu, hi ha algun peix gros que es vol menjar el petit nostre. Jo a vegades, t'he dit com a mariner, ja no et dic als patrons que la pressió és molt més gran per ells, però se poden arribar a sentir com a... sé que és forta la paraula, però com a narcotraficants a vegades. Perquè a vegades penses, dic, jo només vaig a la mar a agafar peix i portar-lo a la llotja. Clar, és que a vegades penses, dic, tot això no sé per què realment ho fan. Per extingir-nos o... Perquè això abans no passava. Aquesta pressió que hi ha no passava.
0: De motius per a l'optimisme, n'hi ha pocs. Podríem passar hores comentant la jugada sense trobar solucions que els pescadors no tenen a les mans. Però per algú com el Marc, que du la pesca tan endins, aquesta passió fa de motor i fa que sempre hi hagi una motivació per sortir a la mar. Cada cop, diu, hi ha menys pescadors i, per tant, també menys vocació, però de gent, diu, en fa falta. La majoria de mariners que acompanyen els patrons són persones migrades, moltes d'elles amb experiència. Però, tal com assegura el Marc, la pesca no serà mai atractiva si és tan incerta i precària.
5: És com si haguessis de fer una mudança. Aquí te sents com a casa, tens les restriccions que tens, s'estan apretant com un condenat, però al fin i al cap, realment la gent de la mar, jo trobo que la mar el que ho porta dintre és feliç allà. La mar te dona moltes coses que una cosa en terra no te la pot donar.
6: Com per exemple?
5: Una tranquil·litat. La incertidumbre de saber avui anem aquí, a veure què agafarem, com aniran les coses, això. Però sempre, com que és una persona de la mar que li agrada experimentar coses, doncs sempre pensa, algun dia, avui, sempre són gent de fe. Que penses, avui aniré aquí i avui m'anirà bé. Que a la mar te poden passar 10.000 coses, també. Però sempre surts amb una esperança de dir, t'aixeques i penses, avui pot ser un bon dia. I la cosa, doncs, és així. Jo sempre he pensat, la mar, si la vius, sempre tindràs una il·lusió per ella. Però molta gent que puja, doncs realment li sonarà el despertador, pensarà que ha d'anar a treballar, complirà i s'anirà cap a casa. I hi ha molta gent que, a veure, ve de fora, de l'estranger, i gràcies a ells el sector pot sobreviure, també. Perquè de gent, el problema és que en falta molta. Hi ha molta gent de l'Àfrica, del Senegal, de Guinea, molts pescadors marroquins, que actualment el sector del llum, pues, te vaig dir que més d'un 95 o 96% són els patrons i gent immigrant, perquè de gent no n'han trobat. I estàvem parlant de la problemàtica del sector, perquè, clar, no agafen peix. Hi ha hagut temporades que sí que n'han agafat molt i que de gent s'ha guanyat la vida, però estàvem parlant dels temes de la tonyina, del peix blau, que no en queda. I quan el peix torna, clar, se poden tirar moltes setmanes sense comptar. Tu saps el que és només arribar a casa i només portar 50 o 60 euros? Què és això? Aquesta gent s'ha doncs, de guanyar la vida doncs, així, a la seva manera. Però realment, una persona que està en terra ara mateix sap els gastos que hi ha d'hipoteques, de tot, de cotxe, el que tingui, doncs i amb això no pot sobreviure. Doncs aquesta gent, si poden tindre alguna ajudeta d'una d'allò i poden anar guanyant la vida i poden vendre algun peixet així, ni que sigui... Doncs mira, van tirant, van empenyent, la veritat. Però, clar, quina joventut pots necessitar tu amb un ofici que va en decadència a l'arrossegament? Per sort, de moment, ens anem aguantant, però hi ha molts factors que no, que m'ho tiren en contra.
0: Entre naps i cols, encara que ja que som a la mar, potser hauríem de dir més aviat, entre gambes i seitons, hem anat passejant a poc per la dàrsena i hem trigat a arribar a la Xerinola, l'última barca que hi ha amarrada. En dies com avui, no cal pujar la barca a les 6 del matí ni es torna de la mar a les 7 del vespre, però aquestes jornades són útils per fer encàrrecs o per remendar xarxes, com fa un pescador jubilat que busca maneres de distreure's. Deixem aquí el Marc, desitjant continuar molts anys a la barca, cosa que no està pas de les seves mans. Fins a jubilar-se. Tant de bo.
5: Francament, ho he complicat, però... Jo sempre dic el mateix, els pocs que quedaran podran aguantar, però qui quedarà? Aquest és el dilema de molts pescadors d'avui en dia. Però què hem de fer? Això, sobreviure o morir? Hem de lluitar amb tot.
0: Europa té la clau de la continuïtat de la pesca i de la vida que tradicionalment hi ha hagut als ports com el de Tarragona. Tot depèn, diu el Marc, de si els deixa continuar o no. En quedaran de pescadors, però pocs. La qüestió és saber quants. Mentrestant, aquest model de pesca ha deixat de ser atractiu, ja que no ofereix seguretat laboral i requereix una certa formació i capacitat tècnica. I sense la continuïtat mínima, que hauria d'anar garantint la joventut que va darrere seu, tot i els esforços, les despeses, les hores i la perseverança, ells són l'espècie en extinció. L'espècie que cuida la mar i que en té prou amb sobreviure i continuar-ho fent sempre, com si fos tan fàcil. La pesca de proximitat està a les portes del col·lapse. Cal una sensibilització pública per fer arribar el producte a totes les generacions sobre com de saludable i econòmicament accessible pot ser el peix. No tan sols aquells més coneguts, també els menys populars i els de temporada. Cal també recuperar el patrimoni i la tradició lligada al peix per valorar-lo i redescobrir-lo.
6: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
7: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
8: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
9: Dins de l'extensa obra de Ramon Llull hi trobem el cant de Ramon. Amb gairebé 70 anys va escriure en vers la seva autobiografia, data del 1300. Des d'aleshores són molts els i les poetes que ens han anat deixant un magnífic llegat en aquest gènere literari. Ausias Marc i Joan Ruiz de Corella, Joan Maragall i Àngel Guimerà, Maria Antònia Salvà i Clementina Arderiu, i veus actuals com en Feliu Formosa, Dolors Miquel o Carles Duarte. Escoltem el poema recitat per Raquel Martínez.
10: Foc d'ocell. La llibertat és una cantata a la llibertat. Si es creu o mana creure que és més que un cant, és perquè tan sols no és un càntic. La llibertat també ha de ser una cançó de poble. La llibertat no és just durar el temps en una rosella dels segadors. Qui cala foc a l'ocell del desig és el misteri. El misteri de l'amor és el temps. com el misteri de la llibertat és el temps que dura el seu cant, perquè l'amor fet i la llibertat són el mateix càntic. El plaer de l'amor fet és una cantata a l'amor. No és l'amor. La llibertat és just un himne a la llibertat. No és la llibertat. Veig que no ho creus. Saps per què? Tu voldries ser lliure, però que no et passés res. I res és massa poc, talment com tot són massa coses. Blai Bonet, poesia completa, 2014. Cant de l'Arc, 1979.
8: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: La batalla de l'Ebre és un dels episodis més sagnants i capdals de la Guerra Civil Espanyola. En ella hi van perdre la vida entre 15.000 i 30.000 persones, moltes d'elles molt joves. L'últim intent de la República per capgirar la guerra va ser un fracàs. Entre el 25 de juliol de 1938 i el 16 de novembre d'aquell any, els camps de Tarragona i Lleida van albergar trinxeres, camps militars i canons. La terra ja no era per la collita, era per sembrar-hi la mort. Després de mig any de carnissats combats, les tropes republicanes que havien intentat recuperar terreny als franquistes han de fer-se enrere davant la superioritat dels sollevats. La retirada suposarà la desfeta de la resistència a Catalunya i, en conseqüència, de la República. Entre Mequinensa i Amposta, encara avui s'hi troben les restes de milers de soldats morts en aquella cruenta batalla. Noms que la terra, de tant en tant, treu a la llum i d'altres que perduren com un mal que no s'oblida en el cor de les famílies, aquells que consten com desapareguts, dels quals no se'n sap ben bé el destí, però que mai no van tornar a casa. Avui viatgem fins a un dels episodis més dolorosos de la nostra història recent. Això no és un altre podcast d'història, això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 4. Sense esperança. La batalla de l'Ebre.
0: Som a Vinebre, una petita població a la vora de l'Ebre on viuen unes 800 persones, la majoria pageses. És juliol de 1938. Des de fa dies, al poble ja no hi queden llogarencs. Però no és un poble fantasma. Aquí hi ha instal·lades moltes més persones de les que normalment hi habiten. Soldats de l'exèrcit republicà que vigilen l'altra banda del riu, on les tropes franquistes amenacen de continuar avançant contra la República. D'aquí a poques hores començarà un dels episodis més sagnants de la Guerra Civil Espanyola. Una lluita a la desesperada per aturar el feixisme que s'allargarà 115 dies i que ha esdevingut un dels episodis que més han marcat la memòria col·lectiva del país. Una batalla que, com ens explica Cinta Farnós, directora d'Alcomebe, va ser una de les més cruentes.
2: La batalla de l'Ebre és l'enfrontament més llarg de la Guerra Civil Espanyola. Ja és de les últimes batalles, de les més cruentes. Estem parlant de 115 dies d'un front gairebé estàtic dins un territori molt petit, amb un front durant 4 mesos allà estàtic, movent-se doncs, amb molt poca distància i, per tant, en uns enfrontaments duríssims. No va determinar, diguéssim, el resultat del conflicte en si, però sí que va ser un punt d'inflexió important.
0: Al capítol anterior de Miralls de Memòria vam parlar de com els fets de maig havien canviat l'organització del front republicà. Fins aleshores, la República no comptava amb prou soldats per fer front als embats franquistes. Les milícies populars, normalment formades per grups de persones d'una mateixa afiliació política, eren la punta de llança de la resistència republicana. Això generava una desorganització militar que, amb el comandament únic imposat pel govern republicà a partir dels fets de maig, es mirarà de resoldre. Durant mesos es van endegar formacions militars i es va mirar de millorar les tècniques de combat de les tropes republicanes, però també es van apartar les dones de la primera línia del front i se les va relegar a tasques de suport mèdic o logístic, entre d'altres. D'altra banda, es va desmuntar les milícies al front i se les va integrar dins de l'estructura militar convencional.

0: els intents per canviar el signe de la guerra no donaven resultats. Recordem que, tot i que en molts casos la superioritat numèrica estava de la banda republicana, Franco comptava amb el suport dels bombardejos aeris i navals de nazis i italians. Fins a la primera meitat de 1938, el front més proper a Catalunya estava a l'Aragó. Allà hi combatien molts catalans i catalanes, però també persones vingudes d'arreu del món per lluitar contra el feixisme. Tot i que sovint ens hi referim com a brigadistes internacionals, Jordi Martí Rueda, expert a la Guerra Civil, ens matisa aquest terme.
1: Hauríem de parlar de voluntaris internacionals. Venen de països estrangers durant la Guerra Civil a lluitar contra els colpistes, predominantment de classe treballadora, per bé que també hi ha intel·lectuals, també hi ha estudiants, escriptors, professionals liberals, però en un percentatge alt és gent de classe treballadora, i la majoria d'ells s'acaben integrant en una organització, en un cos que es diu Brigades Internacionals, però no tots. Per això he fet aquest matís de parlar de voluntaris internacionals, antifeixistes. Altres ho fan, sobretot al començament de la guerra, en les milícies antifeixistes.
0: Tant milicians internacionals com brigadistes vinguts d'arreu del món tenen en comú la mateixa cosa, la voluntat d'acabar amb el feixisme. Espanya és una república democràtica que combat un cop d'estat militar en un context en què els feixismes van a l'alça. Però l'Europa democràtica mira cap a una altra banda. Té por que involucrar-se a la guerra d'Espanya acabi fent esclatar un conflicte més gran contra l'Alemanya nazi o l'Itàlia feixista. Davant la passivitat dels seus governs, milers de persones sortiran dels seus països cap a Espanya. Moltes d'elles vindran a través dels partits i sindicats d'esquerres dels seus respectius països, especialment els comunistes. Altres es polititzaran quan arribin a terres espanyoles.
1: La majoria són gent molt polititzada. Amb un matís, quan parlem de brigadistes, normalment acostem a pensar en els soldats, en els homes que venen, agafen les armes i lluiten al front com a soldats. Dins d'aquest esforç de guerra voluntari, també hi ha personal mèdic. I dintre del personal mèdic, format per metges, infermeres, conductors d'ambulàncies, tècnics de laboratori, aquí, que la majoria doncs, ja són gent amb una que ja no són de classe treballadora, aquí predomina més l'esperit humanista, més que humanitari, més que la politització. Aquí el que succeeix és que es polititzen aquí, durant la Guerra Civil.
0: Però més enllà de l'ajuda de voluntaris internacionals, la república estava pràcticament sola contra el feixisme. Des de l'aixecament militar, el 1936, les potències europees van signar un pacte de no intervenció a Espanya. Aquest document havia de servir per evitar que les tensions que hi havia al continent entre els estats democràtics i aquells sota control feixista i nazi escalessin fins a esclatar en una nova guerra mundial. Però el pacte va ser reiteradament incomplert, especialment per les forces feixistes, que van enviar ajut militar i tropes a Espanya, però també per part de la URSS, que volia influir en la política republicana. En canvi, tot i les grans manifestacions massives a França i Gran Bretanya, en què es demanava als seus governs defensar la república, aquests països no hi van intervenir, ni tampoc no van impedir que Franco obtingués ajut de Hitler i Mussolini.
2: L'exèrcit franquista tenia uns aliats que des dels països europeus doncs, feia por enfrontar-se amb ells per no entrar en guerra amb ells, però també estem parlant de que hi havia comunistes, que també era una cosa que els atemoria molt. Llavors, el seu posicionament de no intervenció ni amb un bando ni a l'altre era per a mantenir aquesta distància, per no deixar entrar el comunisme, però també per no entrar en guerra no, amb el nazisme que vindria després.
1: En aquell moment, Gran Bretanya, malgrat que és un país democràtic, té dubtes sobre quin paper ha de jugar en els futurs equilibris d'Europa. Es veu venir, bueno, ja s'estan dibuixant dos eixos molt diferenciats, democràcia o món liberal contra nazisme-feixisme, i Gran Bretanya, malgrat que és un país democràtic, mira amb molt de temor cap a l'Alemanya nazi. A més, el color polític de la república en els primers mesos de guerra desagrada a un país com la Gran Bretanya. França tenia un acord d'un pacte d'ajuda mútua amb la República Espanyola, pel qual si un dels dos era agredit, l'altre l'havia d'ajudar, pacte que no compleix. És un país que està tocant a països del bàndol feixista, com si té por de la proximitat d'aquest adversari.
0: La farsa del comitè de no intervenció havia estat un cop fort contra la República i el govern de Juan Negrín volia capgirar la situació. Una de les formes era fer veure que la república podia fer caure el feixisme per si sola i encoratjar així les democràcies liberals a fer el mateix a Espanya i la resta de països amb presència feixista. L'altra forma era guanyar temps, allargar la guerra i esperar que l'inevitable conflicte europeu esclatés per rebre així aquell suport internacional tan esperat.

0: És en aquest context que l'exèrcit de Franco el 1938, després de l'ofensiva d'Aragó, aconsegueix fer retrocedir el front fins a Lleida i ocupa la ciutat. L'exèrcit republicà ha sofert moltes baixes i tot fa pensar que Barcelona és el següent objectiu del bàndol sollevat. Però Franco decideix avançar pel Maestrat, a Castelló, i aïllar Catalunya de la resta del territori republicà. La caiguda de la capital catalana hauria sigut una estocada definitiva a la resistència republicana, però Franco decideix acabar amb tota l'oposició abans que posar punt i final a la guerra. Per això fa avançar les seves tropes cap a València, des d'on entra bona part de l'ajuda militar i humanitària cap a Madrid, que encara resisteix l'embat franquista. Davant d'aquesta situació, la República pren una decisió desesperada: mobilitzar la gran majoria de la població catalana per atacar des de l'Ebre les posicions franquistes, mirant de fer retrocedir les tropes que assetjaven València. Entre els soldats mobilitzats n'hi ha de molt joves. Aquesta va ser la coneguda com Lleva del Biberó.
1: Catalunya està aïllada, llavors s'ha de fer una reorganització dels recursos i comencen doncs, a l'abril del 38 ja es criden les lleves més joves i les més grans. Estem parlant de joves de 16-18 anys, la Lleva del Biberó, i després hi ha de persones amb càrregues familiars.
2: L'adolescència els va arribar amb un fusell a les mans. La imposició d'anar a la guerra lluitant contra del bàndol nacional els va conduir a la pèrdua de la poca innocència que els podia quedar dins d'un context de guerra. Viatgem a través dels miralls de memòria per ficar-nos a la pell dels joves inexperts que s'instruïen abans d'anar al front.

0: Vinga, va. Va, va, va, va, amunt, que tenim pressa.
1: Tu també t'ha arribat la carta, no?
2: Sí, però ja feia temps que volia venir.
1: Volies anar a la guerra?
2: Clar. Qui no voldria estar entre fusells matant l'enemic?
1: Ja. I no trobes a faltar la gent de casa?
2: Sí, però ja tenim edat de guerra. Jo en tinc 16. I tu?
1: 17. I no et sap greu per la noia amb qui estàs festejant?
2: Ella també ha de fer feines de dones. Estarà ocupada. No em negaré que preferiria estar amb ella, però tots tenim un paper aquí.
1: Suposo.
2: No et veig gaire segur d'això.
3: A baix, que ja m'he arribat.
2: Per fi, ja tardàvem.
1: S'ha considerat el meu problema de visió?
3: Ah, no veus bé, eh? Tenim ulleres de soldats que pots utilitzar.
1: Però aquells soldats no els necessiten.
2: Aquells soldats estan morts. Recordes on estem?
3: A veure, algú ha agafat mai un fusell? D'acord. Pas número 1, la col·locació. Mà dreta dispara, mà esquerra agafa el coll del fusell.
2: Va, home, això és molt senzill.
1: No ho he acabat d'entendre.
2: Com no ho pots entendre? Has de saber com matar l'enemic.
1: T'es segur que vols matar?
2: Clar, tu no?
1: Sí, sí, vull.
3: Pas número 2. Disparar i baixar a terra. Heu de saber esquivar les bales.
2: Què tens por?
1: Jo? Por? No. És que m'ha espantat això de les bales.
2: Nen, que això és la guerra. Dispares i et disparen. Esquives i mates. Lluites i guanyes.
4: Durant els dies previs a la Batalla de l'Ebre, l'exèrcit republicà comandat pel general Vicente Rojo va mobilitzar bona part de la població civil cap a la riba esquerra del riu, controlada per l'exèrcit republicà. Fins a 30.000 nois de prop de 18 anys arribaven al front. Sense gaire entrenament i amb poca experiència, molts joves que arribaven a l'Ebre vivien, sense saber-ho, els seus últims mesos de vida. Fem una pausa aquí per escoltar l'Ona, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat. Té una pregunta sobre la presència de joves al front.
5: Que els combatents de la Lleva del Biberó fos gent molt jove i sense experiència dificultava la defensa de la República?
6: Estem parlant efectivament de joves molt joves. És veritat que també part d'ells, alguns ja estaven com a voluntaris aquí al front, però sí que els joves doncs venen completament no innocents, però sí uns joves completament inexperts. I de fet això també és el que passarà després, doncs, que hi ha molts d'aquests joves que van desaparèixer i no van ser pares, no tenen gairebé família directa ja, perquè eren molt joves, i per tant això també ens complica ara també a l'hora de poder-los identificar.

0: tornem a Vinebre, on érem al principi del podcast. És el capvespre i les tropes preparen les armes i esperen amb impaciència l'ordre d'atac. L'altra riba del riu està vigilada pel cos de l'exèrcit del Marroc, una divisió de les forces franquistes dirigides pel general Yagüe. Res no fa pensar entre els sollevats que en poques hores entraran en combat amb soldats republicans. De fet, creuar l'Ebre sembla una maniobra gairebé suïcida. La matinada del 25 de juliol de 1938 arriba l'ordre d'atac. Milers de soldats creuaran el riu nedant, amb barques o ponts improvisats, camuflant-se en aquella nit sense lluna.
1: La violència, la por i la innocència s'entrellacen al front de l'Ebre, deixant al seu pas un munt d'ànimes joves desesperançades. Revivim la tensió dels moments abans d'obrir foc i donar pas a la sang.
2: Soldat, empeny la barca i puja. Va, va, va, va, va, espavila.
3: Sí, senyor.
4: Què, company, fas mala cara?
3: Estic concentrat en remar.
4: Si tu dius.
2: Soldats, ens apropem a terra ferma. Comptem amb el factor sorpresa, així que avanceu amb sigil i arraseu amb l'enemic. Enviem cada maleïda ànima nacional a l'infern aquesta nit.
4: Has sentit, Benito? Avui es farà justícia. Pel meu pare, que en pau descansi, que avui comencem a guanyar la guerra.
3: Sí. Tant de bo sigui així.
2: Xxxt, concentració. Ja hi som. Agafeu les armes i parells. Ara, dispareu!
5: Ajuda! Ah, sisplau! Joaquim!
6: Benito, va!
5: M'ha donat, Joaquim!
6: No, Benito! Benito!
2: Va, vine, soldat! No et pots quedar aquí! Ei, afanyat!
7: M'estàs escoltant, soldat? Ja no podem fer res! Deixa'l!
5: Benito!
7: Em pensaves que era una...

0: L'atac serà una sorpresa que farà recular les tropes franquistes fins a arribar a Gandesa, però la capital de la Terra Alta està molt ben protegida i les tropes republicanes no aconseguiran conquerir-la.
1: Sabien que podia passar i ells ja estaven posicionats, però no s'esperaven. Va haver un efecte sorpresa important i, de fet, durant les primeres hores o el primer dia van enviar moltes tropes nacionals cap aquí perquè els agafava una mica doncs, amb recursos justos.
2: Els brigadistes internacionals participen ja des del primer moment a la Batalla de l'Ebre, tenen el mateix paper que altres forces operatives republicanes, que és intentar prendre Gandesa, que és la primera població que no aconsegueixen conquerir, i després defensar Gandesa i defensar Corbera i defensar la Serra de Pàndols i de Cavalls a mesura que l'exèrcit franquista contraataca.
0: De fet, durant 3 dies, les tropes republicanes han aconseguit recuperar 800 quilòmetres quadrats i les tropes franquistes s'han vist superades. Però aviat arribaran reforços des de València i, sobretot, aviació nazi. Els bombardejos seran constants i s'intentaran destruir els ponts sobre l'Ebre que serveixen per avituallar l'exèrcit republicà. Però la tasca dels pontoners, els constructors de ponts, serà incansable i permetrà que les dues lleres del riu estiguin unides pràcticament en tot moment.
1: A partir d'aquí, a partir de la primera setmana de front, doncs, l'exèrcit republicà ja agafa una posició molt més defensiva i són les ofensives franquistes les que fan moure el front, que n'hi ha unes quantes al voltant. Doncs. Hi ha diversos intents de trencar aquests quilòmetres que els republicans han conquistat i ho fan amb 6 o 7 contraofensives.
0: A partir d'aquí arrenca un període llarg i dur al front. Metre a metre, les tropes franquistes miren de recuperar el terreny perdut i els republicans defensen cada pam com si fos l'últim. El terreny és dur i les provisions són escasses i la moral cada cop està més tocada. La Sallent, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Ribera Baixa, té una pregunta sobre la vida a les trinxeres.
3: Quines eren les condicions al front?
1: Doncs duríssima, i a més estem parlant de la Batalla de l'Ebre, per exemple, que és un lloc que orogràficament és dur. La Serra de Cavalls i Pàndols són llocs muntanyosos, rocosos, amb molt poca protecció, fins i tot amb moltes dificultats per a construir trinxeres. I després és un lloc que a l'estiu feia molta, molta calor, molt poc abastiment d'aigua, de fonts naturals, i a l'hivern és molt fred. El dia a dia a la trinxera era dur, perquè no estaves sempre lluitant, però sí que la vida la feies a la trinxera. Dormir, descansar, escriure cartes...
0: Durant gairebé 4 mesos, la Batalla de l'Ebre va servir per contenir les tropes franquistes, però els recursos eren cada cop més escassos al bàndol republicà, mentre que els sollevats en tenien més per mantenir les seves tropes.
1: L'abastiment dels subministraments d'alimentació i d'armament també era molt més fluid, no tenien problemes, l'alimentació d'un bàndol i de l'altre era molt diferent. Mentre el bàndol republicà hi havia molt poc menjar i havien de compartir les llaunes, etc. I el pa, doncs, bueno, podien arribar els aliments doncs, cada dia o cada 2 dies, a l'altre bàndol era molt més fluid i això canviava molt també la vida d'uns i dels altres.
0: La moral estava cada cop més tocada. Els bombardejos sobre posicions republicanes eren constants i l'armament no sempre funcionava com ho hauria de fer. Els combats, a més, eren constants. L'èxtasi de conquerir un turó al matí s'esveia a la tarda quan havien de retirar-se davant el contraatac feixista.
1: Hem de tindre en compte la desigualtat amb l'armament. L'aviació nacional va ser... Els bombardejos amb l'aviació nacional van ser tremendos damunt del front. L'exèrcit republicà va tardar uns quants dies a tindre aviació, que també ho va patir molt. L'armament era molt més antiquat. Van tindre molts més problemes amb això.
0: Metre a metre, dia a dia, la línia de front retrocedia. La República comptava les hores, esperant un miracle que no arribava. A Catalunya, la guerra començava a donar-se per perduda.

0: Tement que l'heroica resistència republicana no fos suficient per despertar la solidaritat franco-britànica, el president del govern, Juan Negrín, pren una decisió que té com a objectiu fer que l'Europa democràtica intervingui a Espanya, retirar del front les brigades internacionals.
1: Ho fa amb la intenció que Franco faci el mateix amb els seus internacionals, fonamentalment amb la Legió Còndor alemanya i amb el Corpi di Truppe Volontarie de Mussolini, no? Que són uns contingents que tenen un pes específic molt important dins de l'exèrcit franquista i, per tant, la intenció de la República és eliminar aquests elements internacionals del tauler i, per tant, equilibrar la balança. Clar, és una decisió que causa un gran impacte a nivell internacional, però que Franco no secunda. Els alemanys i els italians que lluiten al bàndol de Franco continuaran aquí.
0: Si bé els brigadistes internacionals havien estat decisius a l'inici de la guerra, per exemple, sent clau a la defensa de Madrid, el 1938 ja no tenien tant de pes. De fet, la seva marxa no es notarà només al front, sinó també a la segona línia de combat, als hospitals de campanya on s'atenien els ferits de guerra.
1: Tenim desenes de punts sanitaris escampats per la Terra Alta, sobretot, i també per la Ribera d'Ebre, associats directament a aquestes unitats internacionals. S'improvisen hospitals dins de túnels ferroviaris, s'improvisen hospitals a sota de coves, a la intempèrie, en granges, en masies, en llocs que no es tenen les condicions per funcionar com a hospitals, s'habiliten hospitals perquè estan a prop de la línia de foc i els ferits cal atendre'ls el més aviat possible.
0: Uns hospitals de campanya per on acabarien passant milers de ferits de diferents consideracions. Aquests hospitals s'hi curaran ferides de bala i també de metralla, s'atendran malalties o es faran amputacions, tot en un context de guerra constant. De fet, l'experiència del front durant la Guerra Civil serà exemple per futurs conflictes.
1: Tenim aquí uns professionals que arriben, a més, sense un manual d'instruccions sobre com s'ha de treballar en medicina de guerra i que el generen sobre la marxa, no? No només els internacionals, Això és un mèrit de tot el personal mèdic i tot el personal sanitari que treballa aquí, i del qual participen també metges catalans. Ells ho creen, van sobre la marxa, van ideant solucions i van ideant tot un sistema sanitari que, de fet, acabarà sent model per als exèrcits aliats durant la Segona Guerra Mundial.
0: La marxa dels brigadistes deixarà també un buit en aquests serveis sanitaris. Així i tot, molts dels internacionals que havien arribat a Catalunya per convicció política s'hi acabaran quedant. Altres, els que puguin, marxaran als seus països d'origen. La Marina, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Ribera Baixa, té una pregunta sobre el retorn dels brigadistes.
2: Com va ser la rebuda dels brigadistes internacionals als seus països?
1: Depèn del país, però, per exemple, als Estats Units, que és un cas molt conegut, són perseguits per haver ajudat a la República. I, de fet, allà, el govern de la Casa Blanca crea una etiqueta per designar aquestes persones que és antifeixistes prematurs. És a dir, se'ls considera antifeixistes abans que toqués ser antifeixistes, no? I se'ls posa molts obstacles per trobar feina, hi ha empresonaments, hi ha persecució. Passa que hi ha una sèrie de persones que no poden marxar inicialment, que són aquells que provenen de països que estan sota règims feixistes, austríacs, o que simpatitzen amb el feixisme, europeus de l'est, alemanys, italians, txecoslovacs, i també molts llatinoamericans que no han pogut tramitar la tornada. Aquesta gent continua a Catalunya, allotjats en diversos pobles del nord de Catalunya, mentre la guerra va avançant.

0: El front de l'Ebre resistirà encara dos mesos més, fins al novembre de 1938. A partir d'aquí, les tropes republicanes tornaran a ubicar-se a l'altra riba de l'Ebre i moltes persones començaran a emprendre la retirada. Les següents setmanes estaran marcades per la intensificació dels bombardejos de l'aviació nazi i feixista sobre ciutats catalanes. Tarragona, Vic, Manresa, Sitges, Vilafranca, Igualada, Badalona, Tàrrega o Reus, entre d'altres. Barcelona patirà bombardejos constants, però a les Terres de l'Ebre, amb l'avenç franquista, l'ensordidor soroll de les bombes donarà pas al silenci de l'oblit. Els cossos de milers de persones seran enterrats en fosses comunes o seran engolits per la pròpia natura.
1: La retirada va ser molt ràpida d'aquests punts de front. Llavors, els propis companys, els propis soldats no podien enterrar normalment, no podien emportar-se els cossos d'allà, sinó que els enterraven a les mateixes trinxeres i els tapaven una mica o els deixaven allà. Després, el que va passar és que durant aquella zona va quedar completament devastada aquí, clar, després dels bombardejos. No hi havia vegetació, però amb la resta, amb els anys i les dècades posteriors, doncs, aquesta vegetació, entre els cossos que estaven mig enterrats i la vegetació que ha anat creixent, doncs, aquelles restes, que no són cossos sencers, sinó que són, doncs, petites restes disperses de persones, doncs, s'han anat quedant allà. A les Terres de l'Ebre, doncs, és molt típic, aquells camps que havien pogut ser hospitals de campanya, que potser hi havia soldats que es van inhumar en fosses en aquell mateix moment. Ara, durant dècades, hi ha hagut camps que no s'han llaurat perquè encara teníem les fonts orals molt vives i llavors s'anava dient, doncs, que aquí hi havia una possible fossa, aquí es van enterrar dos soldats i, per tant, aquells camps s'han deixat sense llaurar i sense conrear per no remoure la terra.

0: La batalla de l'Ebre marcarà la derrota gairebé definitiva de la República. Catalunya caurà en poques setmanes i la població serà víctima d'una forta repressió. En aquest capítol de Miralls de Memòria hem visitat alguns dels espais on es van produir els combats d'aquesta terrible batalla. Ho hem fet de la mà de la Cinta Farnós Brull, directora del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre, i també hem parlat amb Jordi Martí Rueda, historiador especialista en Guerra Civil i Brigades Internacionals. Després de la Batalla de l'Ebre, les tropes franquistes mantindran el setge sobre Madrid durant uns mesos i bombardejaran sovint ciutats del bàndol republicà amb l'objectiu de desmoralitzar la població civil afamada i derrotada. Madrid caurà a finals de març, però mentre Espanya es dessagnava sota el jou del franquisme, centenars de milers de persones fugien, travessant els Pirineus cap a un destí incert. D'això en parlarem al pròxim capítol de Miralls de Memòria, en què parlarem de l'exili republicà. Això no ha estat un altre podcast d'història. Això ha estat Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda Bataller.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
3: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: Prevenció de lesions musculoesquelètiques en les tasques de la llar.
5: Les tasques de la llar poden ser una font de lesions musculoesquelètiques si no es realitzen de manera adequada. Per prevenir aquestes lesions, és important adoptar una bona postura i utilitzar tècniques correctes durant aquestes activitats. Per exemple, en aixecar objectes pesants, doblega els genolls i mantingues l'esquena recta utilitzant la força de les cames en lloc de l'esquena. A més, evita els moviments repetitius i pren descansos freqüents per estirar i relaxar els músculs. Incorporar aquests hàbits saludables pot reduir significativament el risc de patir lesions i millorar el benestar general en aquestes tasques domèstiques.
3: Salut Activa.
6: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Normalment, les tasques de la llar que solen ser les que ens provoquen alguna petita lesió solen ser els canvis d'armari, no? Quan agafem la roba d'hivern i la canviem per la d'estiu, per exemple, o al revés. Què fem? Solem aixecar les espatlles, agafem el pes de la roba, ho baixem, i al fer aquest moviment de manera repetitiva ens podem fer una petita lesió a les espatlles, com una inflamació tendinosa. Quan hem de fer alguna neteja en algun armari que és molt baix, que ens hem d'ajupir, els genolls s'han de flexionar sempre i l'esquena, si pot ser, recta. En el moment que ens hem d'endinsar dins de l'armari, hauríem de posar alguna superfície que sigui una mica tova perquè no ens faci mal a l'hora d'aixecar-nos després i no estar gaire estona en aquella postura. Hem de fer una miqueta de pauses actives. Ens aixecaríem a poc amb algun suport per no fer-nos mal a l'esquena i faríem alguna tasca diferent, com per exemple anar a caminar per la zona del menjador, tornar i tornar a posar-nos un altre cop de genolls. Quan fem alguna tasca que suposa que ens hem d'enfilar a alguna superfície, l'ideal és que tinguem un petit tauret que sigui estable o, si per exemple hem de despenjar algunes cortines del menjador, intentar fer aquesta tasca amb alguna persona al cantó i sempre pujant una escala i que tingui un suport estable.
3: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
8: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. Els bombers incrementen un 50% els efectius de guàrdia i també es reforcen els agents rurals. Trànsit desplegat plega també un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 23 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19, pel cas de les mascaretes. Pel que fa al comissari

0: podran consultar-les al portal d'Universitats de la Generalitat. Les notes de tall per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen es publicaran el 10 de juliol. El València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau, per 80-88, i ha retornat als valencianistes el factor pista. Els de Xavi Pasqual estan obligats a guanyar demà per forçar el desempat. I en cultura, més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem, per tant, amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts, un dia on que s'espera aquesta operació sortida de més de 500.000 vehicles a la mobilitat, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona. Hores d'ara, en aquest sentit, força tranquil·litat. El que sí que hem de destacar és que tenim un accident a la C25 a l'altura de l'Espinelves, que en direcció Lleida, doncs, talla un carril de circulació des de primera hora i provoca un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, tenim una segona incidència, en aquest cas un vehicle avariat a la A27 a l'altura de Constantí, que en direcció Valls, en sentit nord, doncs, també deixa un carril de circulació tallat provocant poc menys d'un quilòmetre de cues. Per altra banda, parlem de retencions habituals, sobretot als accessos i voltants de Barcelona. Tenim retencions intermitents al Nus de la Trinitat i a la Santa Coloma de Gravenet per la B20. De retruc, hi ha afectacions als primers trams i primeres meitats de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès tenim retencions a la C58, al punt d'entre Sant Quirze del Vallès i Sabadell, en direcció a Barcelona, i també a la AP7, a l'altura de Barberà del Vallès, en els dos sentits de la marxa durant un quilòmetre. Per altra banda, l'antídot habitual intermitent també a l'altura del vessant Llobregat, concretament per la B23 a Sant Feliu de Llobregat i també a la A2 entre Sant Vicenç dels Horts i Cornellà. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
0: Pel que fa al transport públic, ara mateix es registren retards entre la Garriga i Figaró a l'R3 de Rodalies per una incidència que afecta la senyalització provocada per robatori de coure. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia. Una altra vegada avui ens haurem de calçar per la calor i, de fet, ja al matí torna a despertar francament suau, especialment arran de mar. I avui amb una petita diferència respecte ahir, i és que han aparegut i estan apareixent alguns núvols més baixos o boires i tot. A la Costa Brava, la resta del país, cel que ja està serenat, només amb aquest polsim en suspensió, un aspecte una mica marcià del cel, i això ja és preludi de la tarda una altra vegada calorosa que tindrem. De fet, a les comarques de Ponent tornarem a arribar a la xifra dels 40 graus de màxima, arran de mar moltíssima xafogó, però en general una tarda de ple estiu, i amb algunes tempestes que novament apareixeran sobretot a les comarques del nord de Lleida, d'una forma local i sobretot amb ventades destacables. Precaució al bosc. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Catalunya es prepara per afrontar aquest dimarts la revetlla de Sant Joan, una cita amb la tradició que enguany ha de conviure amb el punt àlgid de la primera onada de calor de l'estiu i un risc d'incendi elevat arreu del país. Per assegurar que la festa de la nit més curta de l'any es desenvolupa sense incidents, el govern desplega un dispositiu especial i Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència amb l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres autoritzades pels ajuntaments. Els bombers incrementen un 50% els efectius de les guàrdies ordinàries. Es reforcen també els professionals del Servei d'Emergències del 112 i es desplegaran més de 200 agents rurals per tot el territori. Un altre focus d'atenció en aquesta revetlla són les carreteres. Interior desplegarà uns 300 agents dels Mossos d'Esquadra que faran una cinquantena de controls de droga i alcoholèmia a la xarxa viària catalana per garantir la seguretat. Es calcula que al llarg d'aquest dimarts uns 490.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona i s'aplicaran mesures per facilitar la mobilitat a les artèries principals del país. Trànsit restringirà la circulació de camions i limitarà la velocitat a 80 km/h en alguns trams. També hi haurà vols de control i d'inspecció viària des de l'helicòpter. Ramon Lamiel és director del Servei Català de Trànsit.
4: No podran circular camions.

0: Camions des de les 5 fins a les 10 de la nit per l'autopista P7 entre Vilafranca i Sant Celoni, i l'altre limitarem la velocitat a 80 allà on tenim velocitat variable per la sortida d'aquests 490.000, aquesta pulsió de sortida. I on te la tenim? A la C31, C32 al sud, a la B23 AP7 fins a Martorell i a la B20 fins a l'Ella.
1: Per la revetlla cal tenir especial cura a la carretera, on a les darreres hores han mort 2 motoristes. Un d'ells és un veí de Vidreres que va xocar contra un cotxe a Lloret, a la Selva. La moto, que circulava pel voral avançant els vehicles, va impactar contra el cotxe que girava a la dreta. Una víctima que s'afegeix al veí de Corbera de Llobregat, de 58 anys, que va perdre la vida al matí a la P7. El sinistre va obligar a tallar la via durant prop d'una hora. Com dèiem, l'onada de calor afectarà avui les comarques de Ponent i, en general, la meitat oest de Catalunya. La Noguera, Segrià, el Pla d'Urgell i l'Urgell poden superar el llindar de calor intensa. Aquest dilluns, en el segon dia de l'onada de calor, s'han superat els registres del diumenge i s'ha assolit, de fet, una temperatura màxima de 42,4 graus a la ciutat de Lleida mateix, segons el Meteocat, cosa que representa la tercera temperatura més alta registrada mai abans de Sant Joan per les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya. Ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
2: Aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
3: Aquesta persistència d'aquesta temperatura elevada cap al cos, cap als nostres cossos, quan persisteixen el temps i estan amb aquestes bandes tan altes, és quan es veu que té més incidència. Per tant, ens pot provocar fatiga, cansament, malestar i fins i tot arribar a provocar fins i tot un cop de calor.
2: Creix també el risc d'incendi per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Protecció Civil intensifica la vigilància en les zones més crítiques i Bombers augmenta els equips per la nit de Sant Joan. Miquel López és inspector del cos de Bombers.
4: Nosaltres incrementem el número d'efectius també per la situació de risc i sobretot per el número de serveis. Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAF, amb els GRAF.
2: Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
1: L'onada de calor també es tradueix en risc d'incendi forestal. Per aquest dimarts, els agents rurals rebaixen el nombre de municipis amb un risc molt alt. Si ahir eren 298, avui només n'hi ha 110 amb aquest llindar. Es troben concentrats a les comarques de l'Alt Urgell, la Noguera, el Solsonès, l'Urgell, la Segarra, l'Anoia, el Segrià, les Garrigues, la Conca de Barberà, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, al nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de cremar rostolls, d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir material pirotècnic. Doncs precisament Foc és Foc és la campanya que la Generalitat i la Diputació de Barcelona han llançat per prevenir els incendis forestals aquest estiu. L'Espot vol apel·lar a la responsabilitat de tota la ciutadania a través de petites accions quotidianes, sobretot davant de l'onada de calor i coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Més detalls amb la Judit Vallès.
5: Foc és el nou lema que ha escollit la Generalitat i la Diputació de Barcelona per impulsar la campanya de prevenció d'incendis d'aquest estiu.
6: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans.
5: Una campanya d'especial importància davant la situació de risc d'incendi forestal extrem. S'ha presentat al Departament d'Interior amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que han apel·lat a la corresponsabilitat ciutadana davant d'un escenari d'altes temperatures i combustible molt dèbil.
7: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
8: Perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
5: La campanya utilitza petites càpsules per alertar del perill que pot suposar una barbacoa o unes burilles i a la vegada també dona consells per autoprotegir-se del foc.
6: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans.
1: Doncs precisament aquest dilluns al vespre el foc ha provocat un ensurt a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat. L'incendi s'ha pogut controlar per la ràpida actuació dels serveis d'emergència i ha afectat una hectàrea de vegetació. Segons ha pogut saber Sant Andreu TV, el foc s'ha originat per la negligència de tres joves que estaven llançant petards a la zona i que han acabat provocant aquest incendi. I durant la revetlla de Sant Joan no poden faltar estaclar els petards. A les típiques fonts i bateries cada any se'ls hi suma alguna novetat. El sector destaca l'augment de les vendes dels petards silenciosos, un invent molt útil per a les persones que volen gaudir de la festa i que tenen algun trastorn de l'espectre autista, però també per no estressar els animals de companyia. És una informació del Joan Parareda, de TV Costa Brava.
9: Els establiments de venda de petards fa dies que tenen aixecada la persiana. Abans de la revetlla de Sant Joan, reben grans i petits que busquen pirotècnia per passar la nit del 23 de juny.
10: No poden faltar mai de la vida, si són, sobretot en nens petits, les sabetes, les bengales, aquests cotxes que corren i fan uns efectes lluminosos. I després també tenim les bateries, que la bateria cada això va fer unes explosions, impulsa una carcassa i explota l'aire fent una palmera. Això per mi és de les coses més boniques que hi ha a les bateries.
9: Destaquen que cada vegada més la gent busca petards silenciosos. Són la millor opció per gaudir en família i evitar molèsties a les persones amb trastorn de l'espectre autista, de la mateixa manera que no fan patir animals com els gossos.
10: Hi ha gent que t'ho demana, que no faci fressa. Veuràs que la icona és un senyor que amanyaga un gosset, no? Són productes que fan efectes lluminosos i no fan fressa.
9: Com sempre, saben que Sant Joan és un dia festiu, però cal responsabilitat. Recorden que cal fer servir les metxes i mantenir la distància de seguretat.
1: Però, petards a banda, una revetlla no és revetlla sense la tradicional coca de Sant Joan. Els pastissers han treballat aquests dies a ple rendiment per preparar la tradicional coca de fruita confitada, però també les de crema, xocolata, cabell d'àngel o llardons. Una llista de gustos i ingredients que en els darrers anys s'ha anat ampliant. Enguany, els preus han pujat al voltant d'un 3% fruit de l'encariment de productes per la situació internacional. Així doncs, una coca petita per a 4 persones ronda els 25-30 euros. Un quart de vuit, el Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19 pel cas Mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig per a l'empresari Víctor de Aldama, tot i que l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. A Ábalos i Koldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Koldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic. El govern espanyol lamenta i condemna sense matisos els comportaments de l'exministre José Luis Ábalos. Fonts de Moncloa consideren aquests comportaments un atemptat contra el principi d'integritat que asseguren defensa el president de l'executiu. I des d'un acte sobre l'Espanya verda i digital, Pedro Sánchez no ha volgut fer referència directa als casos judicials que afecten el PSOE i ha defensat la gestió que ha fet des dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país.
11: Por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos en lo social, expansivos, rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
1: Mentrestant, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en la necessitat d'un avançament electoral després de la condemna contra l'exministre Ábalos. El líder popular ha descartat una moció de censura i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
12: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
1: De la seva banda, la ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha expressat el seu respecte a la condemna, però ha carregat contra la falta de contundència contra el comissionista Víctor de Aldama, condemnat a 4 anys i mig, però que saldarà la seva pena amb un any de treballs per a la comunitat.
13: No hay impunidad para quienes roban a las arcas del Estado y que la puesta diaria de todos y todas las personas que se dedican a la cosa pública tiene que estar basada en la honestidad. Lo que me causa mucha sorpresa es que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
1: El Consell General del Poder Judicial ha obert expedient al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president, Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan ha reunit la comissió permanent i aquest ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció. El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado. I l'exconseller d'Interior i diputat al Parlament per Esquerra Republicana, Joan Ignasi Elena, s'ha defensat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel presumpte delicte de prevaricació en la causa que investiguen suposades irregularitats en adjudicacions de contractes de l'Ajuntament d'Altafulla. Elena ha assegurat que no coneixia personalment l'aleshores alcalde del municipi, Félix Alonso, que és qui el va contractar a ell, i a l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, també investigat en el mateix procés. Al seu torn, Herrera també s'ha desvinculat de les acusacions. Convergència Democràtica de Catalunya ha cedit el seu fons documental a l'Arxiu Nacional, situat a Sant Cugat del Vallès. El fons consta de 150 metres lineals format per documents textuals, gràfics sonors i bibliogràfics. A l'acte d'ingrés del fons hi han coincidit 3 presidents de la Generalitat, Salvador Illa, Artur Mas i Jordi Pujol. Ha seguit l'acte la Tina Forés, de Cugat Mèdia.
5: L'Arxiu Nacional ha ingressat al Fons Documental de Convergència Democràtica de Catalunya. Per fer-ho, s'ha dut a terme un acte que ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa, i també amb els expresidents Jordi Pujol i Artur Mas, i el president del Parlament, Josep Rull, entre d'altres. Es tracta d'un fons que inclou sèries documentals a les campanyes electorals del partit, així com també registres dels seus militants. En la seva intervenció, l'expresident Artur Mas ha destacat la voluntat del partit d'estar al servei dels catalans i catalanes durant tots aquests anys.
14: No només Convergència va ser una història d'èxit, sinó que també va ser una gran història de servei amb majúscules a Catalunya. I a la Catalunya sencera, tant des del punt de vista de la gent com des del punt de vista dels seus territoris.
5: L'expresident Jordi Pujol ha posat en valor la resiliència del partit al llarg de tots els anys d'existència i el president del Parlament, Josep Rull, ha celebrat que el Fons Convergent passi a formar part del patrimoni col·lectiu i nacional de Catalunya. L'acte ha acabat amb la visita de les autoritats i assistents a una petita mostra d'aquest fons que s'ha exposat al vestíbul de les instal·lacions.
1: El govern aprovarà avui un programa pilot per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat. La iniciativa, batejada Barris per Créixer, estarà dotada amb 30 milions d'euros i se centrarà en les famílies. El pla entrarà en funcionament l'1 de setembre i s'allargarà durant 3 anys fins al 2029. L'objectiu és garantir l'accés efectiu de les famílies a les prestacions a les quals tenen dret, ja que moltes queden fora dels mecanismes de protecció social. Els Mossos mantenen oberta la investigació per l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans de 10 joves a Mataró i que ahir ja us explicàvem. Els fets s'haurien produït la matinada de diumenge a les festes del barri de Vista Alegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi i l'haurien colpejat amb crits homòfobs. L'alcalde de la localitat, David Bote, ho qualifica de vergonyós i diu que aquests fets no poden quedar impunes. Ens ho amplia la Laia Sant Miquel, de TV Mataró.
15: Els fets haurien tingut lloc a la ronda de Sant Oleguer. Allà, i tal com ha denunciat a través de les xarxes socials, la mare d'aquest jove, de tan sols 16 anys, el seu fill anava amb un altre noi i cap a un quart de 3, un grup format per unes 10 persones l'haurien agredit. Fonts a les quals ha tingut accés TV Mataró afirmen que els agressors haurien propinat els cops mentre li cridaven maricón de merda, una consigna que indicaria que el motiu que hauria conduït a l'agressió ha estat la condició sexual del menor.
16: A la nostra ciutat sabeu que tenim una dèria i és que aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem. No tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. I, per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoga, doncs, per nosaltres és una absoluta vergonya.
15: Davant dels fets ocorreguts, tant familiars com veïns s'han mobilitzat per organitzar una concentració que tindrà lloc el proper dissabte 27 de juny.
1: I avui es coneixeran les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens ara fa dues setmanes podran consultar-les al portal d'Universitats de la Generalitat. Si es vol demanar revisió d'examen, es pot fer a través del mateix sistema els dies 25, 26 i 29 de juny, fins les 2 del migdia. Els resultats de la revisió es publicaran el 7 de juliol i a partir del 10 de juliol ja es començaran a assignar les places i es donaran a conèixer les notes de tall. El València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau, per 80-88. Una derrota que també significa l'adeu al factor pista. Va arribar a perdre de 18 punts en el tercer període, però en el quart va empatar el marcador a 73. Un parcial de 0-8 dels de Pedro Martínez en el tram final va decidir el duel, que deixa els valencianistes a només una victòria del títol. El Barça, per tant, està obligat a guanyar demà per forçar el desempat que es jugaria dissabte al Roig Arena. El tècnic, Xavi Pascual, analitza els errors comesos.
17: Amb el rebot havíem competit millor, sempre els havíem tingut per sota de 12. Les pèrdues sempre havien estat per sota de 12, també, que són dues coses que ens havien marcat. I avui, amb les dues coses, hem estat pitjor. Ells crec que tenen 14 ofensius i nosaltres anem a 14 pèrdues o alguna cosa així, més o menys. Per tant, aquí és on al final el partit es decideix per molt poc i rebot i pèrdues han estat molt importants.
1: Manresa acollirà diumenge el partit de la selecció catalana de bàsquet contra la Gran Bretanya. Després de 3 anys d'absència, el combinat tornarà a jugar a les ordres de Jaume Ponsarnau. I també us expliquem que Leo Messi ja és el màxim golejador de la història dels Mundials. Va signar un doblet en el triomf per 2-0 de l'Argentina sobre Àustria, un partit en què també va fallar un penal. Qui també va jugar va ser Julián Álvarez, pretès pel Barça i que després del duel va confirmar que demanat a l'Atlètic de Madrid sortir traspassat. Aquesta matinada també s'ha disputat el França 3, Iraq 0. D'altra banda, la selecció espanyola prepara el duel de dissabte contra l'Uruguai, en què buscarà confirmar el pas als setzens com a primera de grup. En el darrer entrenament, però, la meteorologia ha complicat la feina als de la Fuente. Una forta tempesta elèctrica ha obligat a suspendre la sessió preparatòria sobre la gespa i acabar-la al gimnàs.

0: Més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats. Ens en dona tots els detalls el David Navarro.
1: Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival, una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
2: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzada, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
1: El festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat, amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a l'edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
0: El Museu de les Terres de l'Ebre ha obert al públic una nova experiència immersiva. Es diu Sant Jaume del Canà Immersiu, una proposta de realitat virtual que permet als visitants endinsar-se en el jaciment protohistòric de Sant Jaume i descobrir com era aquest assentament fa 2.700 anys. I avui, a partir d'un quart d'11 de la nit, les televisions locals i la xarxa Més emetran una de les grans cites de la Revetlla de Sant Joan. Es tracta de la crema de l'Aro de l'Es a la Vall d'Aran. Ara ho dic bé, la crema de l'Aro de l'Es a la Vall d'Aran. Aquesta festa de foc, declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, combina foc, música i danses tradicionals per donar la benvinguda al solstici d'estiu. Originàriament, era un ritual d'agraïment als déus per l'èxit de les collites i l'arribada del bon temps. El ritme de les danses tradicionals dels Coll Villuers, els Calafoc a l'Aro, un tronc d'avet d'uns 12 metres de llargada i es balla al seu voltant.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
5: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per a aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
6: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
7: Vols anunciar el teu establiment o servei?
6: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
7: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
6: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
8: Segueix-nos a les xarxes socials.
9: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Catalunya es prepara per celebrar una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. Els bombers incrementen un 50% els efectius de guàrdia i també reforcen els agents rurals. Trànsit desplega també un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran més de 500 de controls de droga i alcoholèmia. Els petards són, sens dubte, un dels protagonistes d'aquesta nit. Per veure com ha anat el ritme de vendes aquests dies, en parlarem tot seguit amb Josep Maria Vilardell. Ell és president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 23 de juny. El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Coldo García, a 19, pel cas de les mascaretes. Pel que fa al comissionista de la trama, Víctor de Aldama, l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena de 4 anys i mig per col·laboració amb la justícia. El Consell General del Poder Judicial expedienta al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a Begoña Gómez perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El magistrat ha citat presencialment demà la dona del president per entregar el document. Avui surten les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens fa 2 setmanes podran consultar-les al portal d'Universitats de la Generalitat. Les notes de tall per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen es publicaran el 10 de juliol. Dels esports, el València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau, per 80-88, i ha retornat als valencianistes al factor pista. Els de Xavi Pasqual estan obligats a guanyar demà per forçar el desempat. Més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre, exposaran les seves obres a una 50ena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a la C-25 a l'altura d'Espinelves en direcció Lleida deixa un carril tallat. També hi ha una avaria a la A-27 a Constantí, on també es talla un carril en sentit nord i que provoca 1 quilòmetre de lentitud. Parlem també de retencions habituals als accessos i voltants de Barcelona. Cap al nus de la Trinitat, congestió a la B-20 a Santa Coloma i, de retruc, afectacions a les dues rondes en sentit sud. Pel que fa al Vallès, densitat per la C-58 des de Sant Quirze i a l'AP-7 a Barberà, amb 1 quilòmetre de cua en els dos sentits de la marxa. Pel que fa al transport públic, ara mateix es registren retards entre la Garriga i Figaró a la R3 de Rodalies per una incidència que afecta la senyalització provocada per robatori de coure. I pel que fa al temps, segueix la calor aquest dimarts. Només hi ha una petita diferència. Han aparegut alguns núvols més baixos i boires a la Costa Brava. Ens espera una tarda calorosa, de revetlla, i arribarem als 40 graus de màxima a Ponent. Molta xafogor a vora del mar i a la tarda ple d'estiu per celebrar la revetlla de Sant Joan. La xafogor serà la nota predominant a vora del mar, tot i que s'esperen algunes tempestes locals del nord al nord de Lleida. Molta precaució, està clar, al bosc.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 4:30 de 8:15. Catalunya es prepara per afrontar aquest dimarts la revetlla de Sant Joan. Una cita amb la tradició que enguany ha de conviure amb el punt àlgid de la primera onada de calor de l'estiu i un risc d'incendi elevat arreu del país. Per assegurar que la festa de la nit més curta de l'any es desenvolupa sense incidents, el govern desplega un dispositiu especial i Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència amb l'ús de petards i amb l'activitat al voltant de les fogueres autoritzades pels ajuntaments. Els bombers incrementen un 50% els efectius de les guàrdies ordinàries. Es reforcen també els professionals del Servei d'Emergències del 112 i es desplegaran més de 200 agents rurals per tot el territori. Un altre focus d'atenció en aquesta revetlla són les carreteres. Interior desplegarà uns 300 agents dels Mossos d'Esquadra que faran una cinquantena de controls de droga i alcoholèmia a la xarxa viària catalana per garantir-ne la seguretat. Es calcula que al llarg d'aquest dimarts uns 490.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona i s'aplicaran mesures per facilitar la mobilitat a les artèries principals del país. Trànsit restringirà la circulació de camions i limitarà la velocitat a 80 km hora en alguns trams. També hi haurà vols de control i d'inspecció viària des de l'helicòpter. Ramon Lamiel és director del Servei Català de Trànsit.
2: No podran circular camions des de les 5 fins a les 10 de la nit per l'autopista AP7 entre Vilafranca i Sant Celoni. I l'altre, limitarem la velocitat a 80 allà on tenim velocitat variable, per la sortida d'aquests 490.000, aquesta pulsió de sortida. I on la tenim? A la C31, C32 al sud, a la B23, AP7 fins a Martorell, i a la B20 fins a Alella.
1: Com dèiem, l'onada de calor afectarà avui les comarques de Ponent i, en general, la meitat oest de Catalunya. La Noguera, Segrià, Pla d'Urgell i Urgell poden superar el llindar de calor intensa. Aquest dilluns, en el segon dia de l'onada de calor, s'han superat els registres del diumenge i s'ha assolit una temperatura màxima de 42,4 graus a la ciutat de Lleida, segons el Meteocat, cosa que representa la tercera temperatura més alta registrada mai abans de Sant Joan per les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya. Ens ho explica l'Esther Minguell.
3: Aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
4: Aquesta persistència d'aquesta temperatura elevada cap al cos, cap als nostres cossos, quan persisteixen el temps i estan amb aquestes bandes tan altes, és quan es veu que té més incidència. Per tant, ens pot provocar fatiga, cansament, malestar i fins i tot arribar a provocar fins i tot un cop de calor.
3: Creix també el risc d'incendi per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Protecció Civil intensifica la vigilància en les zones més crítiques i bombers augmenta els equips per la nit de Sant Joan. Miquel López és inspector del cos de bombers.
5: Nosaltres incrementem el número d'efectius també per la situació de risc i sobretot el número de serveis. Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAF, amb els GRAF.
3: Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
1: I és que l'onada de calor també es tradueix en risc d'incendi forestal. Per aquest dimarts, els agents rurals rebaixen el nombre de municipis amb un risc molt alt. Si ahir eren 298, avui només n'hi ha 110 amb aquest llindar. Es troben concentrats a les comarques de l'Alt Urgell, la Noguera, el Solsonès, l'Urgell, la Segarra, l'Anoia, el Segrià, les Garrigues, la Conca de Barberà, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, és a dir, el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos. Parlem, per exemple, de cremar rostolls, d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir material pirotècnic. Doncs en aquest context, Foc és Foc és la campanya que la Generalitat i la Diputació de Barcelona han llançat per prevenir això, els incendis forestals aquest estiu. L'Espot vol apel·lar a la responsabilitat de tota la ciutadania a través de petites accions quotidianes, sobretot davant de l'onada de calor i coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Més detalls amb la Judit Vallès.
6: Foc és el nou lema que ha escollit la Generalitat i la Diputació de Barcelona per impulsar la campanya de prevenció d'incendis d'aquest estiu.
7: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans.
6: una campanya d'especial importància davant la situació de risc d'incendi forestal extrem. S'ha presentat al Departament d'Interior amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que han apel·lat a la corresponsabilitat ciutadana davant d'un escenari d'altes temperatures i combustible molt dèbil.
7: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
8: Perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
6: La campanya utilitza petites càpsules per alertar del perill que pot suposar una barbacoa o unes burilles i a la vegada també dona consells per autoprotegir-se del foc.
9: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans.
1: Doncs precisament aquest dilluns al vespre el foc ha provocat un ensurt a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat. L'incendi s'ha pogut controlar per la ràpida actuació dels serveis d'emergència i ha afectat una hectàrea de vegetació. Segons ha pogut saber Sant Andreu TV, el foc s'ha originat per la negligència de tres joves que estaven llançant petards a la zona i que ha acabat provocant aquest petit incendi. Doncs el que us explicàvem, a les portes de la Revetlla, les casetes i botigues de pirotècnia viuen els dies de més activitat de l'any. Sant Joan continua sent el gran motor d'un sector que preveu vendre 17 milions d'euros en petards només aquesta nit. Una indústria que combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat cap al soroll. Josep Maria Vilardell és el president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, la patronal del sector, vaja, i també és propietari de Petardos CM. Senyor Vilardell, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
10: Molt bon dia.
1: Aquest Sant Joan el sector preveu créixer al voltant d'un 5%. Com està anant el ritme de vendes i fins a quin punt el context internacional, especialment el conflicte a l'Orient Mitjà, ha afectat el subministrament i els preus?
10: A veure, la venda està anant bastant bé, molt bé, diria jo. El que passa és que nosaltres sempre tenim l'últim dia que ens ho marca tot. Hi ha algunes botigues que l'últim dia poden arribar a vendre el 60% del que han de vendre. O sigui que avui és el dia. Avui és el dia que ho marca tot. Fa bon temps, a vegades està massa bon temps, no?, perquè tanta calor. Aniria bé que baixés una mica pel risc d'incendi, com comentàveu. I el que és el subministre no hi ha hagut cap problema perquè al final la pirotècnia ve de Xina i no passa per l'estret d'Hormuz. O sigui, això ens ho han preguntat diverses vegades, la pirotècnia ha arribat a temps i no hi ha hagut problemes.
1: Cada vegada hi ha més consciència social sobre la convivència i el respecte acústic. Aquest any heu introduït productes de baixa sonoritat i kits per a persones amb sensibilitat al soroll. Expliqui'ns, senyor Vilardell, cap a on tira, cap a on va la pirotècnia catalana?
10: La pirotècnia va cap on dius, no? Molta sensibilitat cap a les persones amb problemes d'oïda, la gent que té autisme, amb els animals també, que tenen molta sensibilitat, i sobretot també molta cura pel bosc. Pel bosc i també diria jo que cada vegada es tiren més els petards. A l'últim dia, suposo que passa, molta gent ens diu, ostres, cada vegada es tiren menys els petards. Doncs no. Cada vegada estem pujant vendes, hi ha més, tira més de gent cap a productes de color, productes que no molestin, i té molta més cura a l'hora de tirar-ho, si en animals, si en persones. Hem aconseguit aquests últims anys que la gent digui això. Els petards cada vegada es tiren menys, no, és que estem fent les coses ben fetes.
1: Amb més de 1.500 casetes autoritzades i un consum molt concentrat en pocs dies, vostè ara ens ho deia, quina és la principal preocupació del sector en termes de seguretat? Què és el que més us inquieta quan arriba justament aquesta revetlla?
10: A veure, el que hem dit, el tema de... Primer, el nostre sector, si plou, ens perjudicaria. Però també ja dic que el tema de la calor... Som molt sensibles amb això. Fem unes campanyes, sobretot pel tema de... Hi ha molta gent que celebra la revetlla amb una masia de turisme rural. Aconsellem molt el tema dels coets, que no disparin coets, que disparin els petards en zones que estiguin asfaltades. Que no es faci mal ningú.
1: Em referia, senyor Vilardell, una mica a les inspeccions, a vegades a vendes il·legals de petards o petards que no compleixen la normativa. No sé si això aquest any ha estat especialment conflictiu o no.
10: No t'ho he dit perquè això, o sigui, no està erradicat al 100%, però botigues il·legals quasi no en queden, o diria que aquí a Catalunya no en queden. No ens preocupa el tema de la venda il·legal. Inspeccions tampoc, perquè cada vegada el sector està fent les coses més ben fetes. I és el que anava a dir, hi ha una venda assistida que no és una botiga a l'ús de que puguis agafar les coses a l'estanteria. Al final, tu trobes una persona al mostrador, està tota darrere del mostrador, i és una venda que aconselles, pregunten un a un. No pot entrar més compradors que venedors. Vull dir que el tema de la seguretat, evidentment que ens preocupa, aconsellant a la gent, perquè després són les persones les que tenen els petards. Però el tema dels incidents ha baixat moltíssim. Les directives europees han reduït la gramatge dels trons. Ara un tro ja no et pot arribar. La directiva marca uns grams que no pugui arribar a arrencar-te una extremitat, un llit, per exemple. Això ja fa molts anys que no es veu. Molt bé. I bueno, anem cap a aquest sector de sostenibilitat, de respecte a la gent. Bueno, volem estar molts anys, és un sector... Perdó?
1: Que queda entès, senyor Vilardell. Moltíssimes gràcies i que tingueu una bona revetlla tots plegats.
10: A vosaltres.
1: Adéu-siau.
10: Moltes gràcies. Bona revetlla.
1: Doncs tornem a parlar o seguim parlant de revetlles perquè la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn reclama a la Generalitat i als ajuntaments una actuació urgent per ordenar els nous formats d'oci musical i evitar que determinats espais funcionin a la pràctica com establiments recreatius musicals sense assumir les obligacions regulades per llicència. L'entitat alerta d'una proliferació de vesprejos, festes amb DJs o pistes de ball amb la respectiva venda d'entrades a restaurants, masies, clubs esportius o terrasses. Ara bé, la FECALON especifica que el problema no són les festes populars, sinó aquelles que, sota l'aparença d'esdeveniment puntual, acaben funcionant amb regularitat com a oci musical obert al públic, però sense exigències com la seguretat, la insonorització o un aforament controlat. Ho ha explicat amb més detall Fernando Martínez, secretari general de la Federació, en una entrevista a la xarxa.
11: Que se tiene que reformar el catálogo de establecimientos, es decir, las formas de licencias que regulen nuevos hábitos. Estamos siempre reivindicando desde la patronal que tiene que darse más licencias, donde no haya molestias para los vecinos y, sobre todo, horarios reforma también. Los tardeos normalmente se están haciendo sobre las 9 de la noche hasta las 12, porque recordemos que estas actividades, como pueden hacer los gimnasios, clubs de pádel, clubs de golf, no tienen permiso para estar más allá de un horario y además tienen que ser actividades para su propio público.
1: Per sobre de 3:15, el Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Coldo García, a 19 pel cas Mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig per a l'empresari Víctor de Aldama, tot i que l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. A Ábalos i Coldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de cabdals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Coldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic. El govern espanyol lamenta i condemna sense matisos els comportaments de l'exministre José Luis Ábalos. Fonts de Moncloa consideren aquests comportaments un atemptat contra el principi d'integritat que, asseguren, defensa el president de l'executiu. I des d'un acte sobre l'Espanya verda i digital, Pedro Sánchez no ha volgut fer referència directa als casos judicials que afecten el PSOE i ha defensat la gestió que ha fet des dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país. En canvi, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en la necessitat d'un avançament electoral després de la condemna contra l'exministre Ábalos. El líder popular ha descartat una moció de censura i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
12: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
1: El Consell General del Poder Judicial ha obert expedient al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan ha reunit la comissió permanent i aquest ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció. El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha condemnat l'agressió d'un periodista de TAC12 a la televisió pública del Camp de Tarragona per part de diverses persones vinculades a l'activitat del Top Manta. El reporter feia un treball sobre el fenomen al límit territorial entre Salou, el Tarragonès, i Cambrils, al Baix Camp. Des de la televisió asseguren que el periodista en cap moment va gravar les cares dels venedors ambulants, i així els ho va explicar, però en veure la càmera el van increpar verbalment i físicament. A més, van destrossar l'aparell amb què gravava. TAC12 ha presentat la denúncia davant dels Mossos d'Esquadra. I avui es coneixeran les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens ara fa 2 setmanes podran consultar si han obtingut prou nota per cursar els estudis que volen. Ho poden fer a través del portal d'Universitats de la Generalitat. Si es vol demanar revisió d'examen, es podrà fer a través del mateix sistema els dies 25, 26 i 29 de juny fins a les 2 del migdia. Els resultats de la revisió es publicaran el 7 de juliol i a partir del 10 de juliol ja es començaran a assignar les places i es donaran a conèixer les notes de tall. El València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau, per 80-88. Una derrota que també significa l'adeu al factor pista. Va arribar a perdre de 18 punts en el tercer període, però en el quart va empatar el marcador a 73. Un parcial de 0-8 dels de Pedro Martínez en el tram final va decidir el duel, que deixa els valencianistes a només una victòria del títol. El Barça, per tant, està obligat a guanyar demà per forçar el desempat que es jugaria dissabte al Roig Arena. I Manresa acollirà diumenge el partit de la selecció catalana de bàsquet contra la Gran Bretanya. Després de 3 anys d'absència, el combinat tornarà a jugar a les ordres de Jaume Pons Arnau. Ens amplia la informació des de Canal Taronja, la Eli Pagant.
13: Els aficionats al bàsquet tenen una cita important per aquest diumenge. Serà un quart d'una del migdia quan el Nou Congost de Manresa acollirà el partit amistós de la selecció catalana de bàsquet contra la Gran Bretanya.
14: Una festa d'identitat del nostre poble i que d'alguna manera es vegi sobretot això, no? I demostrar la força que té el bàsquet i l'esport català.
13: L'ex del bàsquet Manresa, Jaume Pons Arnau, liderarà una selecció que compta amb 3 noms vinculats a l'actual plantilla del Quit Zanàs. Es tracta de Ferran Bassas, Pierre Oriola i el jove Gerard Fernández. Guillem Vives, jugador de la 6 de joventut, també formarà part d'aquesta convocatòria.
15: Molt il·lusionat de representar Catalunya en un partit especial i ganes de viure la festa del bàsquet.
13: D'aquesta manera, quan fa 90 anys el primer partit que la selecció catalana va jugar a Manresa, la ciutat tornarà a acollir la gran cita de la selecció del país.
1: I Leo Messi ja és el màxim golejador de la història dels Mundials. Va signar un doplet en el triomf per 2-0 de l'Argentina sobre Àustria, un partit en què també va fallar un penal. Qui també va jugar va ser Julián Álvarez, pretès pel Barça, i que després del duel va confirmar que ha demanat a l'Atlètic de Madrid sortir traspassat. Aquesta matinada també s'ha disputat el França 3, Iraq 0. D'altra banda, la selecció espanyola prepara el duel de dissabte contra l'Uruguai, en què buscarà confirmar el pas als setzens com a primera de grup. en el darrer entrenament, però la meteorologia ha complicat la feina als de la Fuente. Una forta tempesta elèctrica ha obligat a suspendre la sessió preparatòria sobre la gespa i acabar-la al gimnàs. Quique Cárcel és el nou entrenador del Girona. El tècnic, que fins ara entrenava el filial, signa contracte fins al 2027. Té experiència en banquetes de les categories inferiors del Barça i del Villarreal, l'Alavés i el Llevant. Es mostra il·lusionat i ambiciós amb el repte.
16: M'he sentit molt bé des del primer moment i he passat dos anys fantàstics tant a la ciutat com amb l'equip, i poder tenir aquesta oportunitat per mi és ja et dic, m'omple de responsabilitat també, però sobretot amb molta il·lusió i moltes ganes. A mi l'entrenador que més m'ha influït el tinc a prop de casa, que és el meu pare. Jo el vaig tindre petit, ha estat molts anys i és el meu referent.
1: El Girona també ha presentat la samarreta per a la propera temporada, la que vol que sigui l'equipació de l'ascens. Es presenta amb el lema "Tot comença creient-hi", i és una combinació de tradició i identitat. Es mantenen les franges verticals vermelles i blanques amb el coll i les mànigues acabats en blau i blanc. El blau també tornarà al pantaló, recuperant la imatge habitual que havia lluït fins al 2010. Més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Els artistes exposaran les obres a una cinquantena de galeries i espais independents de totes dues ciutats. Ens en dona tots els detalls el David Navarro.
17: Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival, una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
18: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzada. És a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries, i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
17: El Festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat, amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a l'edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
1: I avui, a partir d'un quart d'onze de la nit, les televisions locals i la xarxa Més emetran una de les grans cites de la Revetlla de Sant Joan. Es tracta de la crema de l'Aro de l'Es, a la Vall d'Aran. Aquesta festa de foc, declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, combina foc, música i danses tradicionals per donar la benvinguda al solstici d'estiu. El ritme de les danses tradicionals dels corbillers escala foc a l'Aro, un tronc d'avet d'uns 12 metres de llargada, i es balla al seu voltant.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau.
2: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
4: Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
5: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona. I a Arenys de Munt, al costat del pàdel, a la zona esportiva.
4: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
5: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
6: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. El president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, Josep Maria Vilardell, ha recordat a Notícies en Xarxa algunes recomanacions per garantir una festa segura.
2: Som molt sensibles amb això. Fem unes campanyes, sobretot pel tema de... Hi ha molta gent que celebra la revetlla amb una masia de turisme rural. Aconsellem molt el tema dels coets, que no disparin coets, que disparin els petards en zones que estiguin asfaltades, que no es faci mal ningú.
1: Tot seguit aprofundirem en els consells per encarar una revetlla com la d'avui en conversa amb el subdirector de Protecció Civil de la Generalitat, Joan Ramon Cabello. Així, encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts, 23 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19 pel cas de les mascaretes. Pel que fa al comissionista de la trama, Víctor de Aldama, l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena de 4 anys i mig per col·laboració amb la justícia. El Consell General del Poder Judicial expedienta al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport

0: El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau per 80-88, i ha retornat als valencianistes al factor pista. Els de Xavi Pasqual estan obligats a guanyar demà per forçar el desempat. I més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre, exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de totes dues ciutats. Són les 8:03, és hora punta, i per tant a aquesta hora ens interessa saber com se circula per la xarxa viària catalana, si hi ha gaires problemes, i per tant connectem amb el Servei Català de Trànsit i li demanem a la Fina Araque, bon dia, que ens expliqui com estan les coses.
1: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments destaquem que hi ha alguns trams de retencions a l'autopista AP7 a l'altura de Barberà del Vallès, en els dos sentits de la circulació, 3 quilòmetres aturades en cada sentit. També a la B30, lateral d'aquesta autopista, a l'altura entre Cerdanyola i Barberà, també complicacions en sentit Girona. De la zona del Vallès també destaquem aturades a la C-17 entre Parets i Mollet del Vallès en sentit Barcelona, i també a la C-58 i a la C-33 les retencions habituals entre Montcada i Reixac i el nus de la Tric. De la zona del Baix Llobregat també destaquem circulació molt intensa a l'autovia A2 entre Sant Joan d'Espí i Cornellà de Llobregat, i també a la B-23 a l'altura de Molins de Rei fins a arribar a Sant Feliu de Llobregat en sentit Barcelona. Acabem situat a les rondes, on hi ha alguns trams d'aturada, sobretot a la ronda litoral entre Sant Adrià de Besòs i la Barceloneta en sentit Llobregat. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
0: Pel que fa al transport públic, ara mateix es registren retards entre la Garriga i Figaró a l'R3 de Rodalies per una incidència que afecta la senyalització provocada per robatori de coure. I els trens circulen amb uns 20 minuts de retard a la línia R14, un cop restablert el trànsit entre Montblanc i Vilaverd, també afectat, recordem-ho, per robatori de coure. Pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Revetlla de xafogó la que ens espera avui.
2: Doncs sí, Helena, molt bon dia, i de fet no haurem d'esperar la revetlla per estar suant la cansalada, perquè ja a hores d'ara la temperatura és ben elevada. Hi ha molts indrets del país que ja volten els 25 graus a aquesta hora del matí, i no només a la costa, com sol ser habitual, sinó també en alguns altiplans de l'interior, per exemple a la Catalunya central tenim aquestes temperatures que en molts casos ja volten aquests 25 graus. Avui, com a petitíssima novetat respecte ahir al matí, alguns núvols baixos han format a la Costa Brava, i de fet els anirem tenint al llarg d'aquestes immediates hores, o boires fins i tot, que a hores d'ara doncs toquen la Costa Brava Nord, també alguns indrets de l'Ebre. La tarda tornarà a portar unes temperatures desbocades per les dates. Arran de mar no pujarà massa, arribarem als 28 o 30 graus, però molta humitat i xafogó. Però a les comarques de Ponent i la Catalunya central, una altra vegada avui tocarem els 40-41 graus. Compta amb les tempestes, sobretot de vent, que tornarà a haver-hi al nord de Lleida al llarg d'aquesta tarda, i la revetlla que es presenta tranquil·la amb alguna boira a l'àrea de Barcelona, tocada al mar, però sobretot amb una sensació enganxosa i de xafogó total. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Un cop tancada la portada, entrem de ple en matèria. Us ho dèiem en titulars. Catalunya es prepara per afrontar aquest dimarts la revetlla de Sant Joan. Una cita amb la tradició que enguany ha de conviure amb el punt àlgid de la primera onada de calor de l'estiu i un risc d'incendi elevat arreu del país. Per assegurar que la festa de la nit més curta de l'any es desenvolupa sense incidents, el govern desplega un dispositiu especial i Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència amb l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres autoritzades pels ajuntaments. Els bombers incrementen un 50% els efectius de les guàrdies ordinàries. Es reforcen també els professionals del Servei d'Emergències del 112 i es desplegaran més de 200 agents rurals per tot el territori. Un altre focus d'atenció en aquesta revetlla són les carreteres. Interior desplegarà uns 300 agents dels Mossos d'Esquadra que faran una cinquantena de controls de droga i alcoholèmia a la xarxa viària catalana per garantir la seguretat. Es calcula que al llarg d'aquest dimarts uns 490.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona i s'aplicaran mesures per facilitar la mobilitat a les artèries principals del país. Trànsit restringirà la circulació de camions i limitarà la velocitat a 80 km/h en alguns trams. També hi haurà vols de control i d'inspecció viària des de la

0: helicòpter. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
1: No podran circular camions des de les 5 fins a les 10 de la nit per l'autopista P7 entre Vilafranca i Sant Celoni, i l'altre, limitarem la velocitat a 80 allà on tenim velocitat variable, per la sortida d'aquests 490.000, aquesta pulsió de sortida. I on te la tenim? A la C31, C32 al sud, a la B23, AP7 fins a Martorell, i a la B20 fins a l'Ella.
0: Com dèiem, l'onada de calor afectarà avui les comarques de Ponent i, en general, la meitat oest de Catalunya. La Noguera, Segrià, Pla d'Urgell i Urgell poden superar el llindar de calor intensa. Aquest dilluns, en el segon dia de l'onada de calor, s'han superat els registres del diumenge i s'ha assolit una temperatura màxima de 42,4 graus a la ciutat de Lleida, segons el Meteocat. L'onada de calor també es tradueix en risc d'incendi forestal. Per aquest dimarts, els agents rurals rebaixen el nombre de municipis amb un risc molt alt. Si ahir eren 298, avui només n'hi ha 110 amb aquest llindar, concentrats, això sí, a les comarques de l'interior. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, això vol dir nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos. Parlem, per exemple, de cremar rostolls o de fer servir material pirotècnic. Doncs en aquest context excepcional, Protecció Civil manté l'alerta activada i reforça la vigilància. Volem saber què preocupa exactament Protecció Civil i què demanen a la ciutadania. I ens hi ajuda Joan Ramon Cabello, que és subdirector de Prevenció i Protecció Civil de la Generalitat. Senyor Cabello, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
2: Molt bon dia i moltes gràcies.
0: Aquesta nit de Sant Joan arriba amb onada de calor, ho explicàvem, nits tòrrides i risc d'incendi molt alt. A més, també amb la pirotècnia i les fogueres de Sant Joan. En un escenari tan tens com aquest, quin és el factor que més us preocupa? Què és el que ara mateix requereix més vigilància per part de Protecció Civil?
2: Bé, és una mica una combinació de tots aquests factors que estàveu explicant realment, perquè estem en una situació, segurament en un dels pitjors moments per tenir una onada de calor, que és doncs, una festa que a Catalunya és molt, diguéssim, molt celebrada, com un Sant Joan, i a més doncs, coincideix amb un estat dels boscos doncs, que realment doncs, és preocupant perquè doncs, tenim un risc molt alt d'incendis forestals a bona part del territori. Aleshores, doncs, volem treballar, volem que la gent estigui conscienciada en tots aquests àmbits. D'una banda, doncs, preocupar-se per no patir els efectes de la calor, intentar refrescar-se com a mínim algunes les hores més caloroses del dia, i després, quan facin doncs, ús de la pirotècnia, aquesta, sobretot aquesta nit, doncs, que vagin a precaució i que no ho facin doncs, ni en masses boscoses, ni en zones boscoses, ni en la franja de 500 metres que l'envolta.
0: Nosaltres explicàvem ara una mica quins dispositius hi han previstos per una nit com aquesta, però em referia en concret a una situació tan excepcional. Què heu preparat de més a més en una nit com aquesta, que és més amb unes casuístiques molt diferents a les de millor d'un altre Sant Joan diferent, amb aquesta onada de calor, insisteixo, aquestes temperatures extremes. Què heu preparat de més a més?
2: Sí, aquest és el dispositiu que estàveu explicant una mica entre tots els companys d'interior. Doncs és un dispositiu que ja normalment és el que està previst. Nosaltres, per la nostra part, hem posat estem en alerta encara del Pla Procicat per a l'onada de calor. Això vol dir que tenim tots els efectius doncs, amatents per qualsevol cosa que pugui passar. I també a l'Infocat, disculpeu, també l'Infocat en prealerta també per la possibilitat d'un incendi forestal. I llavors el que fem en aquest cas és, com encara doncs, no s'ha declarat cap emergència, estar doncs, amatents amb els nostres efectius pel que pugui passar.
0: Actuem amb prou responsabilitat la ciutadania, tot i les crides que ens feu en una nit com aquesta? Quins comportaments us preocupen més?
2: Sí, de forma general, la revetlla se celebra de forma segura. De tota manera, nosaltres, i amb l'ajuda de tots els mitjans de comunicació que ens doneu suport, doncs sempre incidim en els consells d'autoprotecció perquè la gent vigili de no tenir problemes amb l'ús de la pirotècnia, que no es facin mal, que no tirin no llancin petardos a zones molt properes a zones forestals. Fins i tot també a vegades diem doncs, que malgrat no estiguin en zones forestals, doncs també vigilin l'entorn, vigilin que no hi hagi doncs, tant danys estesos, roba que pugui prendre. Però bé, en general el comportament de la ciutadania és el correcte, però nosaltres sempre volem incidir perquè aquelles persones que potser encara no han pres consciència doncs, acabin de prendre-la i facin doncs, una revetlla segura i puguem estar tots tranquils.
0: Doncs així ho esperem. Joan Ramon Cabello, subdirector de Prevenció i Protecció Civil, gràcies per atendre'ns aquest dia tan especial, a la prèvia a la revetlla. I això, que tingueu bona revetlla i no gaire feina. Que vagi molt bé.
2: Igualment, gràcies.
0: Com afecta això el dispositiu d'emergències en una nit de Sant Joan com aquesta? Doncs a les portes de la revetlla, les casetes i botigues de pirotècnia viuen els dies de més activitat de l'any. Sant Joan continua sent el gran motor d'un sector que preveu vendre 17 milions d'euros en petards només aquesta nit. Una indústria que combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat cap al soroll. Així ho ha explicat el Notícies en Xarxa Josep Maria Vilardell, el president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, que és la patronal del sector i que, a més, també és propietari de Petardos TM.
3: La pirotècnia va cap on dius, no? Molta sensibilitat cap a les persones amb problemes d'oïda, la gent que té autisme, amb els animals també, que tenen molta sensibilitat i, sobretot, també molta cura pel bosc. I també diria jo que cada vegada es tiren més els petards. A l'últim dia estem pujant vendes, hi ha més, tira més de gent cap a productes de color, productes que no molestin, i té molta més cura a l'hora de tirar-ho.
0: Però està clar que, a banda dels petards, una revetlla no és revetlla sense la tradicional coca de Sant Joan. Els pastissers han treballat aquests dies a ple rendiment per preparar les tradicionals coques de fruita confitada, però també les de crema, xocolata, cabell d'àngel o llardons. Una llista de gustos i ingredients que, en els darrers anys, s'ha anat ampliant. Enguany, els preus han pujat al voltant d'un 3%, fruit de l'encariment de productes per a la situació internacional. Així doncs, una coca petita per a 4 persones, per exemple, rondaria els 25-30 euros. I quan són un quart de nou del matí, avui també us expliquem que el Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19 pel cas Mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig per a l'empresari Víctor de Aldama, tot i que l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. A Ábalos i Koldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de cabals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Koldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic. El govern espanyol lamenta i condemna sense matisos els comportaments de l'exministre José Luis Ábalos. Fonts de Moncloa consideren aquests comportaments un atemptat contra el principi d'integritat que asseguren defensa el president de l'executiu. I des d'un acte sobre l'Espanya verda i digital, Pedro Sánchez no ha volgut fer cap referència directa als casos judicials que afecten el PSOE i ha defensat, en canvi, la gestió que ha fet des dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país.
4: Por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos en lo social, expansivos, rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
0: Des del Partit Popular, el seu president, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en la necessitat d'un avançament electoral després d'aquesta condemna contra l'exministre Ábalos. El líder popular ha descartat una moció de censura i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
5: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
0: De la seva banda, la ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha expressat el seu respecte a la condemna, però ha carregat contra la falta de contundència contra el comissionista Víctor de Aldama, condemnat a 4 anys i mig de presó, però que saldarà la seva pena amb un any de treballs per a la comunitat.
6: No hay impunidad para quienes roban a las arcas del Estado y que la puesta diaria de todos y todas las personas que se dedican a la cosa pública tiene que estar basada en la honestidad. Lo que me causa mucha sorpresa es que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
0: I en aquest context afegim encara que el Consell General del Poder Judicial ha obert expedient al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president, Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan ha reunit la comissió permanent i aquest ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció. El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado. El govern espanyol aconsegueix resoldre en 2 mesos i per la via ordinària 47.500 expedients d'estrangeria a Catalunya que estaven encallats abans del procés extraordinari de regularització de migrants. D'aquests expedients se n'han resolt favorablement el 90% i gairebé la totalitat són arrelaments. Ens ho explica la Carina Bellvé.
7: D'aquest pla de xoc que va començar a l'abril, només s'han quedat sense resoldre un centenar dels 47.600 expedients d'estrangeria que estaven encallats a Catalunya des de fa més de mig any. I s'han resolt gairebé tots favorablement, excepte un 5%, mentre el 0,4% s'ha inadmès a tràmit. Del conjunt d'expedients, gairebé la totalitat, en un 90%, són d'arrelament, un 11% de menors acompanyats i un 2% peticions d'asil. Malgrat les crítiques pel col·lapse a les oficines d'estrangeria i la dificultat d'aconseguir cita prèvia, el delegat del govern a Catalunya ha tret pit d'aquesta manera, Carlos Prieto.
8: I és que de tots aquests procediments que el Real Decret permetia poder fer un procés accelerat, nosaltres posaríem allà el comptador 0. I evidentment vol dir doncs, que les oficines d'estrangeria ara mateix estan resolent molts expedients en molt menys temps del que necessitaven fins ara.
7: Aquest pla de xoc es va posar en marxa fa 2 mesos amb l'objectiu d'evitar que es puguin acollir el procés de regularització extraordinari de migrants, que acaba a finals de mes i que, segons el delegat del govern espanyol a Catalunya, superarà les expectatives dels 150.000 expedients previstos en un principi, sense, però, voler-ne concretar una xifra.
0: La nova degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya demana doblar el nombre d'aquests especialistes a la sanitat pública perquè n'ha augmentat la demanda pels problemes de salut mental de la població. Dolors Liria ha estat vicepresidenta de la institució que enguany celebra els 40 anys i ha explicat a la xarxa els reptes que afronta. És una informació de la Maite Polo.
9: Als centres de primària de Catalunya hi ha 370 psicòlegs generals sanitaris, però el col·legi adverteix que són pocs. Demanen el doble dels que existeixen a hospitals i centres especialitzats. La proporció global a Catalunya és de 4 o 5 psicòlegs per cada 100.000 habitants, la meitat de la mitjana europea. La degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya és Dolors Líria.
10: La ràtio de psicòlegs i psicòlogues especialistes en psicologia clínica és del tot insuficient. Estem molt per sota de la mitjana europea i creiem que hem de continuar lluitant perquè hi hagi molts més especialistes. Veiem que la nostra presència és molt, molt necessària.
9: El Col·legi de Psicologia demana al Ministeri de Sanitat la creació de noves especialitats com la forense, la neuropsicologia, la psicooncologia i la infantojuvenil.
10: Ha augmentat molt el malestar emocional d'aquest col·lectiu, doncs, sobretot després de la pandèmia. Sabem també que va haver un augment dels suïcidis en el col·lectiu juvenil i pensem que es necessita donar una atenció molt concreta i molt especialitzada que és diferent de la que es dona als adults.
9: El Col·legi de Psicologia crearà un observatori sobre la intel·ligència artificial per mesurar el seu impacte en la salut mental de la població.
0: I avui es coneixeran les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens ara fa dues setmanes podran consultar-les al portal d'universitats de la Generalitat. Si es vol demanar revisió d'examen, es pot fer a través del mateix sistema els dies 25, 26 i 29 de juny fins les 2 del migdia. Els resultats de la revisió es publicaran el 7 de juliol i a partir del 10 de juliol es començaran a assignar les places i es donaran a conèixer les notes de tall. El València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau, per 80-88. Una derrota que també significa l'adeu al factor pista. Va arribar a perdre de 18 punts en el tercer període, però en el quart va empatar el marcador a 73. Un parcial de 0-8 dels de Pedro Martínez en el tram final va decidir el duel que deixa els valencianistes a només una victòria del títol. El Barça, per tant, està obligat a guanyar demà per forçar el desempat que es jugaria dissabte al Roig Arena. El tècnic Xavi Pascual analitza els errors comesos.
11: Amb el rebot havíem competit millor, sempre els havíem tingut per sota de 12. Les pèrdues sempre havien estat per sota de 12, també, que són dues coses que ens havien marcat. I avui amb les dues coses hem estat pitjor. Ells crec que tenen 14 ofensius i nosaltres anem a 14 pèrdues o alguna cosa així, més o menys. Per tant, aquí és on al final els partits es decideix per molt poc i rebut i pèrdues han estat molt importants.
0: El Barça de futbol sala tindrà avui la primera oportunitat de sentenciar el títol de Lliga. Després d'imposar-se a El Pozo en els dos primers partits de la final al Palau, el conjunt blaugrana visita la pista murciana amb l'objectiu de liquidar el títol per la via ràpida. Un duel que es perdrà Luciano Gauna per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. I Leo Messi ja és el màxim golejador de la història dels Mundials. Va signar un doblet en el triomf per 2-0 de l'Argentina sobre Àustria, un partit en què també va fallar un penal. Qui també va jugar va ser Julián Álvarez, pretès pel Barça, i que després del duel va confirmar que ha demanat a l'Atlètic de Madrid sortir traspassat. Aquesta matinada també s'ha disputat el França 3, Iraq 0. D'altra banda, la selecció espanyola prepara el duel de dissabte contra l'Uruguai, en què buscarà confirmar el pas als setzens com a primera de grup. En el darrer entrenament, però, la meteorologia ha complicat la feina als de De La Fuente. Una forta tempesta elèctrica ha obligat a suspendre la sessió preparatòria sobre la gespa i acabar-la al gimnàs. Més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de totes dues ciutats. Ens ho explica el David Navarro.
12: Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival. Una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
13: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzada. És a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
12: El festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat, amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a l'edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
0: I avui, a partir d'un quart d'11 de la nit, les televisions locals i la xarxa Més emetran una de les grans cites de la Revetlla de Sant Joan. Es tracta de la crema de l'Aro de l'Es, a la Vall d'Aran. Aquesta festa de foc, declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, combina foc, música i danses tradicionals per donar la benvinguda al solstici d'estiu. Originàriament, era un ritual d'agraïment als déus per l'èxit de les collites i l'arribada del bon temps. El ritme de la música tradicional dels corbillers escala foc a l'aro, un tronc d'avet d'uns 12 metres de llargada, i es balla al seu voltant.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
2: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
3: Orgull de L, orgull de G.
4: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull! Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
5: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
6: Sabies que...
7: No és cert que un any humà equivalgui a 7 canins segons un estudi. Les equivalències són diferents en funció de la mida del gos i també de l'edat a la qual volem fer el càlcul de l'equivalència. Durant els dos primers anys, per exemple, un any de gos petit equival a 12,5 anys humans. En els gossos mitjans, el mateix equival a 10,5 anys. I en els gossos grans, 9 anys. A partir dels 3 anys d'edat, llavors, l'equivalència es redueix.
0: La xarxa.
8: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
9: Bon dia, són 9:15 i el Notícies en xarxa us estem explicant que Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. El seu subdirector, Joan Ramon Cabello, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
10: Estem en alerta encara del pla Procicat per a l'onada de calor. Això vol dir que tenim tots els efectius amatents per qualsevol cosa que pugui passar. També l'he enfocat en prealerta també per la possibilitat d'un incendi forestal. I llavors el que fem en aquest cas és, com encara doncs, no s'ha declarat cap emergència, estar amatents amb els nostres efectius pel que pugui passar.
9: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Coldo García, a 19, pel cas de les mascaretes. Pel que fa al comissionista de la trama, Víctor de Aldama, l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena de 4 anys i mig per col·laboració amb la justícia. El Consell General del Poder Judicial expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a Begoña Gómez perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El magistrat ha citat presencialment demà la dona del president per entregar el document. En parlarem tot seguit amb Joaquín Urías, professor de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla i exlletrat del Tribunal Constitucional. Avui surten les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens fa dues setmanes podran consultar-les al portal d'universitats de la Generalitat. Les notes de tall per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen es publicaran el 10 de juliol. El València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie. El primer dels dos al Palau per 80-88 i ha retornat als valencianistes al factor pista. Els de Xavi Pasqual estan obligats a guanyar demà per forçar el desempat. I més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre, exposaran les seves obres a una 50a de galeries, institucions i espais independents de totes dues ciutats.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
9: Catalunya es prepara per afrontar aquest dimarts la revetlla de Sant Joan. Una cita amb la tradició que enguany ha de conviure amb el punt àlgid de la primera onada de calor de l'estiu i un risc d'incendi elevat arreu del país. Per assegurar que la festa de la nit més curta de l'any es desenvolupa sense incidents, el govern desplega un dispositiu especial i els bombers incrementen un 50% els efectius de les guàrdies ordinàries. Es reforcen també els professionals del Servei d'Emergències del 112 i es desplegaran més de 200 agents rurals per tot el territori. Mentrestant, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència amb l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres autoritzades pels ajuntaments. El seu subdirector, Joan Ramon Cabello, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
10: Per la nostra part, hem posat estem en alerta encara del Pla Procicat per a l'onada de calor. Això vol dir que tenim tots els efectius amatents per qualsevol cosa que pugui passar. També l'he enfocat en prealerta també per la possibilitat d'un incendi forestal. I llavors el que fem en aquest cas és, com encara doncs, no s'ha declarat cap emergència, estar doncs, amatents amb els nostres efectius pel que pugui passar.
9: Un altre focus d'atenció en aquesta revetlla són les carreteres. Interior desplegarà uns 300 agents dels Mossos d'Esquadra que faran una cinquantena de controls de droga i alcoholèmia a la xarxa viària catalana per garantir la seguretat. Es calcula que al llarg d'aquest dimarts uns 490.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona i s'aplicaran mesures per facilitar la mobilitat a les artèries principals del país. Trànsit restringirà la circulació de camions i limitarà la velocitat a 80 km/h en alguns trams. També hi haurà vols de control i d'inspecció viària des de l'helicòpter. Ramon Lamiel és director del Servei Català de Trànsit.
6: No podran circular camions des de les 5 fins a les 10 de la nit per l'autopista AP7 entre Vilafranca i Sant Celoni. I l'altre, limitarem la velocitat a 80 allà on tenim velocitat variable, per la sortida d'aquests 490.000, aquesta pulsió de sortida. I on la tenim? A la C31, C32 al sud, a la B23, AP7 fins a Martorell, i a la B20 fins a l'Ella.
9: Com dèiem, l'onada de calor afectarà avui les comarques de Ponent i, en general, la meitat oest de Catalunya. La Noguera, Segrià, Pla d'Urgell i Urgell poden superar el llindar de calor intensa. Aquest dilluns, en el segon dia de l'onada de calor, s'han superat els registres del diumenge i s'ha assolit una temperatura màxima de 42,4 graus a la ciutat de Lleida, segons el Meteocat. L'onada de calor també es tradueix en risc d'incendi forestal. Per aquest dimarts, els agents rurals rebaixen el nombre de municipis amb un risc molt alt. Si ahir eren 298, avui només n'hi ha 110 amb aquest llindar, concentrats, això sí, a les comarques de l'interior. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui, el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos. Parlem, per exemple, de cremar rostolls o fer servir material pirotècnic. La Barceloneta és un dels barris de la ciutat catalana que viu de manera més autèntica la revetlla de Sant Joan. Ho fa al costat del mar i atraurà aquesta nit centenars de persones. Els veïns barcelonins es preparen per a la celebració de la revetlla, però també mostren la seva satisfacció per l'operatiu de neteja que es posarà en marxa demà dimecres, dia de Sant Joan, a primera hora del matí. Diuen que es tracta del dia de l'any en què la Barceloneta està més neta que mai, fins i tot diuen. En Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz són just en aquest punt d'aquest barri barceloní, preparats ja per la revetlla. Bon dia, Anna.
11: Bon dia, Helena. Si som al cor de la Barceloneta, a la platja Sant Miquel, quan falten poques hores perquè Barcelona, i especialment aquest indret de la capital catalana, celebri la revetlla de Sant Joan. És una de les nits, per no dir la nit màgica per excel·lència de l'any, però una nit que, tot i màgica, provoca neguits i alguns problemes als veïns de la Barceloneta i amb Rosa Romeu. Ella és portaveu de l'Associació de Veïns de la Barceloneta. Rosa, bon dia.
12: Hola, bon dia.
11: Com estan els ànims?
12: A mi una mica expectant, perquè sabeu el que significa tota la part de la revetlla, que baixarà moltíssima gent a celebrar, a donar-se un bany, que és el que realment toca, però després l'estat de la platja i del barri és la part que a més ens amoïna de com queda de deixalles, de pixams, el que sigui, quan veiem que tenim tots els urinaris i papereres a la nostra disposició i la gent deixa les coses a la platja quan és un acte molt senzill de recollir les coses i deixar-les al seu lloc.
11: És per això que els veïns de la Barceloneta sempre aplaudiu l'operatiu de neteja que es desplegarà demà al matí, el dia de Sant Joan, i de vegades també reclameu que aquests estàndards de professionalitat, aquest operatiu més ambiciós de neteja, es mantingui al llarg de l'any, almenys durant tot l'estiu.
12: Almenys durant tot l'estiu. Penseu que amb el canvi climàtic i tot això, nosaltres comencem a patir els efectes de l'estiu a partir de Setmana Santa i fins gairebé octubre, novembre. Es fan molts coses esportives i baixa molta gent, llavors la neteja s'ha de potenciar, sobretot el que seria la franja de cap de setmana, que començaria dijous a la nit fins dilluns al matí, perquè realment és... Bueno, és important.
11: Elena, aquests són unes hores, és un dia amb reclamacions i consells constants per part de les administracions per poder gaudir amb pau i amb tranquil·litat a la Revetlla de Sant Joan. I els veïns de la Barceloneta també teniu algunes recomanacions perquè interpel·leu els ciutadans a gaudir de la Revetlla però a assumir la seva responsabilitat.
12: Exacte, que la responsabilitat seria el que heu baixat per menjar, per gaudir tot això, recollir-ho, deixar-ho als contenidors, a les papereres, utilitzar els urinaris públics. Penseu que ni el terra és una paperera ni els contenidors són urinaris, i després que moltes coses que deixem vora mar, després el mar se l'emporta i després ens el torna i tu banyaràs una platja que no està en condicions i és un espai de lleure per gaudir.
11: Rosa Romeu, portaveu de l'Associació de Veïns de la Barceloneta, moltes gràcies per dedicar-nos aquests minuts, fer-nos la llista de recomanacions per viure bé i amb tranquil·litat la Revetlla, i bona Revetlla.
12: I bona Revetlla, que és l'important. Fins ara.
13: Molt bé, Anna, i el que segur que no faltaran en aquesta platja, en aquesta i en altres platges, són les coques de Sant Joan. I és que avui forns i pastisseries treballen a ple rendiment per elaborar-les. Indispensables, com dèiem, per passar una Revetlla com cal. Les de fruita confitada continuen sent les reines de la Revetlla, però enguany els preus han pujat un pèl, al voltant d'un 3%, per l'encariment de productes pel context econòmic internacional. Anem ara cap a Olot, a una pastisseria on hi tenim l'Aniol Puigvert i el Gerard Puigdemont d'Olot Televisió. Bon dia, Gerard. Com van les vendes per aquesta Revetlla? Parlem de coques, està clar.
14: Bon dia, Elena. Doncs es preveu un bon Sant Joan, jo crec, pels pastissers, perquè a més ara ens ho explicarà, però cau en un bon dia de la setmana. Mireu quines coques tan i tan bones que ens pot ensenyar l'Aniol, que avui d'aquestes se'n vendran. Es calculen que unes 300 o 400 en aquesta pastisseria rutina. Estem amb en Jordi Ferrer. Jordi, bon dia.
15: Hola, bon dia.
14: Dies de moltíssima feina i aquest any ens deies que Sant Joan cau en un bon dia, no?
15: Correcte, vull dir, el no ser un pont que pots agafar de festa fa que la gent es quedi més aquí, perquè ha de treballar abans o després, i fa que la Revetlla sigui molt celebrada.
14: Escolta, quins tipus de coques feu? Perquè aquí veiem aquest tipus de coques que ara ens ensenyava l'Aniol, però quines feu aquí habitualment?
15: Aquí tenim el que són les coques tradicionals, la brioche amb fruita, però les que surten més són aquestes farcides de crema o de crema cremada, sobretot la de crema cremada. Després també en fem les que són, ara potser ja menys, les de cabell d'àngel, però una de les que també es fa molt més ara és la de crema de cacau i avellanes, que bueno, és un altre, aquest gust de xocolata que li podem acabar donant a la coca.
14: Els pastissers sempre esteu atents també al preu de les primeres matèries. Aquest any sabem que els pinyons s'han encarit una miqueta, però pel que fa a nivell general, augmentaran de preu aquestes coques que tenim aquí aquest any o no?
15: Mantenen el preu de l'any passat. Potser sí que és poc el que ha pujat el pinyó, però l'altre, com que s'ha mantingut, o potser fins i tot baixat una mica el tema dels ous, per exemple, han començat a baixar una mica, doncs, per tant, els preus es poden mantenir.
14: Escolta'm, en compra tothom de coques encara, gent jove, gent gran, és una tradició molt arrelada aquesta?
15: És molt arrelada, compra molt gent gran, però cada cop més la gent jove també celebra la festa, i com que aquí a Olot, i jo diria que a Catalunya en general, tothom li agrada molt mantenir les tradicions, ens fa que la coca sigui una cosa que no pot faltar a la taula el dia de la Revetlla.
14: Us queden energies per fer-ne gaire més avui?
15: Venen justetes perquè portem carretejant ja, si comencem des de Nadal, Setmana Santa i ara Sant Joan, estem aquí a la recta final, a punt aquí a Olot, si més no per fer vacances, però aquí estem a tope, avui, demà i fins a arribar a la Revetlla Sant Pere i ja està.
14: Doncs ja ho veieu, Aniol, ensenya-les perquè farem venir gana tota la gent que ens miri del Next Matí. Mentrestant en Jordi agafarà un tall de coca, la tastarem perquè si no, no... Agafa-la i parteix-la per la meitat. En menjarem un deuet cada un. D'aquests avui, d'aquestes coques, se'n menjaran moltíssimes, com diem, se'n vendran centenars en pastisseries com aquesta, perquè és un aliment imprescindible en una nit com la d'avui.
13: I tant que sí, Gerard, que la gent jove també teniu bon gust i bon paladar. Gràcies i que aprofiti. Teníem l'escenari, tenim la coca, i ara només ens falta la pirotècnia, i és que les portes de la Revetlla, les casetes i botigues de petards, viuen els dies de més activitat de l'any. Sant Joan continua sent el gran motor d'un sector que preveu vendre 17 milions d'euros en petards només aquesta nit. Una indústria que combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat cap al soroll. Així ho ha explicat el Notícies en Xarxa Josep Maria Vilardell, el president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, la patronal del sector, vaja.
16: La pirotècnia va cap on dius, no? Molta sensibilitat cap a les persones amb problemes d'oïda, la gent que té autisme, amb els animals també, que tenen molta sensibilitat, i sobretot també molta cura pel bosc. I també diria jo que cada vegada es tiren més els petards. A l'últim dia estem pujant vendes, hi ha més, tira més de gent cap a productes de color, productes que no molestin, i té molta més cura a l'hora de tirar-ho.
13: Tres quarts de nou, el Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19 pel cas Mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig per a l'empresari Víctor de Aldama, tot i que l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. A Ábalos i Koldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de cabals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la que s'imposa a Koldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic. I encara en aquest context afegim que el Consell General del Poder Judicial ha obert expedient al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president, Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan s'ha reunit, o ha reunit, la comissió permanent i aquest ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta, Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció. El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado. Doncs per entendre bé què implica i què pot passar ara, després de la decisió adoptada pel Consell General del Poder Judicial, saludem el professor de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla i exlletrat del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías, perquè ens ajudi a entendre-ho. Professor Urías, bon dia i gràcies per atendre'ns.
17: Buenos días, gracias a vosotros.
13: Què significa exactament que el Consell General del Poder Judicial hagi obert un expedient disciplinari al jutge Peinado i què implica, en concret, això?
17: Sí. A ver, en principio no implica una sanción. Lo que se adoptó ayer fue la decisión de iniciar una investigación, ver qué ha pasado, para ver si merece o no merece una sanción. Eso en la práctica, fíjate, Elena, significa que no va a ser sancionado, porque el juez Peinado se jubila en septiembre, quedan 2 meses, lo que se ha abierto ahora es un expediente investigador, se ha enviado el asunto a un instructor, que es instructor de acción disciplinaria, él va a recabar datos, va a preguntar, el mes de agosto no es hábil, estamos ya prácticamente en julio, luego, aunque él concluyera que merece una sanción, pues evidentemente no la recibiría, porque una vez que se jubila ya no forma parte del Poder Judicial y no puede ser sancionada.
13: I amb tot el que va passar ahir, què pot fer ara mateix la defensa de Begoña Gómez? Quins moviments té sobre la taula per protegir-se d'una instrucció que sembla desmesurada, per dir alguna cosa?
17: Sí, desmesurada es el mínimo que podríamos decir. Pues poco puede hacer, porque fíjate, en el sistema jurídico judicial español, el juez instructor es muy poderoso. Es un juez que está investigando, no es el juez que te condena, sino que te investiga, y entonces para investigar se ha considerado que tiene que ser totalmente libre de buscar lo que quiera, de encontrar lo que quiera. Eso en la práctica Claro, está pensado para jueces responsables, para jueces que conocen su papel y para jueces que no utilizan esta tarea de investigar para dañar a la persona. El juez Peinado parece que se ha saltado toda esta mesura que se presupone al juez de instrucción, pero en nuestro sistema no hay muchas soluciones. Fíjate, la retirada de pasaporte que acordó el juez Peinado y que parece un poco desproporcionada vista la situación, no tiene remedio, no cabe recurso frente a ella. Y el resto de decisiones, algunas podrán recurrirse ante audiencia provincial, pero en principio en este momento lo que queda es esperar y que haya ya un juicio, porque la mayoría de las cosas que ha decidido Peinado no son susceptibles de recurso ante un juez superior.
9: Professor Urías, ahir vam conèixer una condemna molt dura del Suprem contra l'exministre José Luis Ábalos per corrupció. Què representa des del punt de vista institucional una sentència tan exemplaritzant?
17: Claro, a ver, las sentencias no deberían ser ejemplarizantes. Las sentencias tienen que aplicar la ley. Yo no quiero jueces justicieros que decidan cuándo hay que imponer o no imponer un castigo social. Entonces, en esta medida, la sentencia llama un poco atención porque es bastante dura. Sí que hay que matizar, y eso es importante, que son 24 años, pero porque se le considera autor de 10 delitos. El tribunal ha visto por separado cada ejemplo de corrupción. No ha dicho usted lo que tienen es una red de corrupción y le castigamos por un delito de corrupción, sino cada vez que ha recibido un dinero, una ayuda, un chalet, cada cosa que ha recibido, cada soborno, se ha considerado como un caso separado. Eso lleva a que haya 10 delitos, son 10 delitos castigados muy poco, algunos a 2 años, menos de 2 años, pero claro, al ponerlos todos juntos, pues salen 24 años. Y es verdad que 24 años para la ciudadanía es mucho, teniendo en cuenta que en casos de homicidio, en España, en el homicidio más agravado, más terrible que hayamos visto, apenas se roza los 20 años. Luego, la imagen que se transmite sí que es de máxima dureza frente a un ministro que se corrompió en el ejercicio de sus funciones y que aceptó soborno pues, para conceder favores.
9: Joaquim Urías, moltes gràcies un dia més per atendre'ns i que vagi molt bé.
17: Gràcies a vosaltres, un saludo fuerte.
8: Notícies en xarxa. Informació al detall.
9: 10 minuts per arribar a les 9, la nova degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya demana doblar el nombre d'aquests especialistes a la sanitat pública perquè n'ha augmentat la demanda pels problemes de salut mental de la població. Dolors Líria ha estat vicepresidenta de la institució que enguany celebra els 40 anys i ha explicat a la xarxa els reptes que afronta. Ens ho explica la Maite Polo.
18: Als centres de primària de Catalunya hi ha 370 psicòlegs generals sanitaris, però el col·legi adverteix que són pocs. Demanen el doble dels que existeixen a hospitals i centres especialitzats. La proporció global a Catalunya és de 4 o 5 psicòlegs per cada 100.000 habitants, la meitat de la mitjana europea. La degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya és Dolors Líria.
19: La ràtio de psicòlegs i psicòlogues especialistes en psicologia clínica és del tot insuficient. Estem molt per sota de la mitjana europea i creiem que hem de continuar lluitant perquè hi hagi molts més especialistes. Veiem que la nostra presència és molt, molt necessària.
18: El Col·legi de Psicologia demana al Ministeri de Sanitat la creació de noves especialitats com la forense, la neuropsicologia, la psicooncologia i la infantojuvenil.
19: Ha augmentat molt el malestar emocional d'aquest col·lectiu, doncs, sobretot després de la pandèmia. Sabem també que va haver un augment dels suïcidis en el col·lectiu juvenil i pensem que es necessita donar una atenció molt concreta i molt especialitzada que és diferent de la que es dona als adults.
18: El Col·legi de Psicologia crearà un observatori sobre la intel·ligència artificial per mesurar el seu impacte en la salut mental de la població.
9: I avui arribarem a les 9 amb la informació esportiva que, com sempre, com cada dia, ens acosta la Cristina Álvarez. Bon dia, Cristina.
20: Molt bon dia.
9: Ensopegada del Barça a la Lliga ACB, eh?
20: Sí, derrota davant el València al Palau Blaugrana en el tercer partit de la sèrie, 80-88 a favor dels valencianistes que se situen 2-1 en aquesta final, de manera que el Barça torna a cedir al factor pista. Els blaugranes van arribar a perdre de 18 punts en el tercer període, però en el quart van empatar el marcador 92 a 73. Ara ve un parcial de 0 a 8 dels de Pedro Martínez en el tram final. Va decidir el duel que deixa els valencianistes a només una victòria del títol. El Barça, per tant, està obligat a guanyar demà per forçar el desempat que es jugaria dissabte al Roig Arena. El tècnic Xavi Pasqual analitza els errors comesos.
1: Amb el rebot havíem competit millor, sempre els havíem tingut per sota de 12. Les pèrdues sempre havien estat per sota de 12, també, que són dues coses que ens havien marcat. I avui, amb les dues coses, hem estat pitjor. Ells crec que tenen 14 ofensius i nosaltres anem a 14 pèrdues o alguna cosa així, més o menys. Per tant, aquí és on, al final, els partits es decideix per molt poc i rebot i pèrdues han estat molt importants.
20: El Barça de Futbol Sala, mentrestant, té avui la primera oportunitat de sentenciar el títol de Lliga. Després d'imposar-se al Pozo en els dos primers partits de la final al Palau, el conjunt blaugrana visita la pista murciana amb l'objectiu de liquidar el títol per la via ràpida. Un duel que es perdrà Luciano Gauna, que s'ha trencat el lligament lateral intern del genoll dret. I l'Igualada i el Liceo es jugaran aquesta nit a Caixa o Faixa el títol de campió de l'hoquei Lliga masculina. S'enfronten a la pista gallega en el cinquè i definitiu partit de la final, després que tots dos conjunts hagin guanyat dos duels. Després de 19 anys sense aixecar el trofeu, els igualadins busquen la que seria la sisena Lliga de la seva història. Ens apropa la prèvia des de Canal Taronja Central, Laia Cerarols.
21: Aquest dimarts, a 9:15 del vespre, l'Igualada Rigat s'enfrontarà al Deportivo Liceo en el cinquè i últim partit de la final de l'Hockey Lliga. Després dels dos últims partits a les Comas, on l'Igualada n'ha sortit vencedor, els arlequinats es preparen per viatjar a la Corunya el mateix dia del partit, dimarts al matí, 48 hores després del darrer partit.
22: Al final és un tema que no és una excusa, ens perjudica més a nosaltres que a ells, en aquest sentit, perquè nosaltres venim amb una càrrega més important, els nostres jugadors alguns, per no dir més de la meitat, avui treballaran, els seus no, aniran avui, descansaran, els tocaran els fisios, els nostres no. Però bueno, tot això ja hi hem lluitat durant tot l'any i hem pogut estar amb ells allà dalt, hem pogut estar aquí a la final, estem 2-2 i crec que ara mateix és un moment on la il·lusió mou muntanyes o la fe mou muntanyes, doncs ens hem d'agafar amb aquesta frase i demà la il·lusió ha de ser més important que qualsevol cosa que passi.
21: Aquest dimarts es jugarà l'enfrontament decisiu a la Corunya, on es decidirà quin conjunt s'emporta el títol de la Lliga. Fa més de 20 anys que l'Igualada no assoleix el títol de la Lliga, per tant, els arlequinats es troben ara mateix a un pas de poder tornar a fer història.
20: I Quique Álvarez és el nou entrenador del Girona, el tècnic que fins ara dirigia el filial, signa contracte fins al 2027. Té experiència en banquetes de les categories inferiors del Barça i del Villarreal, a més de l'Alavés i el Llevant. Álvarez es mostra il·lusionat i ambiciós amb el repte.
23: M'he sentit molt bé des del primer moment i he passat dos anys fantàstics tant a la ciutat com amb l'equip i poder tenir aquesta oportunitat per mi és ja et dic, m'omple de responsabilitat també, però sobretot amb molta il·lusió i moltes ganes. A mi l'entrenador que més m'ha influït el tinc a prop de casa, que és el meu pare. Jo el vaig tindre de petit, ha estat molts anys i és el meu referent.
20: I el Girona també ha presentat la samarreta per a la propera temporada. La que vol que sigui l'equipació de l'ascens es presenta amb el lema «Tot comença creient-hi» i és una combinació de tradició i identitat. Es mantenen les franges verticals, vermelles i blanques, amb el coll i les mànigues acabats en blau i blanc. El blau també tornarà al pantaló, recuperant la imatge habitual que havia lluït fins al 2010. Doncs tant de bo sigui la samarreta de l'ascens.
24: Això mateix, la fe mou muntanyes, deien, eh?
20: I tant.
24: Gràcies, Cristina, bona revetlla.
20: Igualment.
24: Que vagi bé.
20: Fins demà.
24: I a vostès igual, que vagi molt bé, bona revetlla, i compta amb la coca i els petards. Adéu-siau.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Ja estan disponibles les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens fa dues setmanes podran consultar-les a partir d'aquests moments al portal d'Universitats de la Generalitat. Les notes de tall per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen es publicaran en aquest cas el proper 10 de juliol. I Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. N'ha parlat avui a la xarxa Josep Ramon Cabello, que és subdirector de Prevenció de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.
3: És un dispositiu que ja normalment és el que està previst. Nosaltres, per la nostra part, hem posat en alerta encara del Pla Procicat per a l'onada de calor. Això vol dir que tenim tots els efectius amatents per qualsevol cosa que pugui passar. També l'hem enfocat en prealerta també per la possibilitat d'un incendi forestal. I llavors el que fem en aquest cas és, com encara doncs, no s'ha declarat cap emergència, estar amatents amb els nostres efectius pel que pugui passar.
2: Per la seva banda, els bombers incrementen un 50% els efectius de guàrdia i també reforcen els agents rurals. Trànsit també desplega un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. I en aquest sentit, els sindicats CATAC, Comissions Obreres, Intersindical i Cos dels Bombers de la Generalitat han cridat a no cobrir entre avui i el 30 de juny determinades activacions extraordinàries que consideren fruit de les mancances estructurals del cos. Aseguren que la protesta no afectarà l'atenció d'emergències, però vol evidenciar que el servei depèn sovint d'hores extres i reforços voluntaris. Reclamen més recursos, millores laborals, una millor gestió dels riscos laborals i també el reconeixement de la conciliació familiar. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C-25 a Espinelves continua deixant un carril tallat direcció Lleida. També un altre accident, en aquest cas a la

0: Xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
3: Què tal? Bon dia a tots i benvinguts. Com estem? Són les 9 i 3 minuts. Estarem amb tots vosaltres, com cada dia de cada dia, fins les 11 en punt del matí, avui amb unes hores prèvies a la Revetlla de Sant Joan, aquesta festa tradicional, especial, que marca un punt d'inflexió amb l'arribada de l'estiu, que es viu amb moltíssima intensitat i que des de fa ja uns quants anys, i aquest any no n'estem al marge, es viu amb la precaució de la pirotècnia, del foc, dels boscos, de l'entorn natural, de tots aquests espais que tant ens estimem, tant ens valorem i tant risc corren en nits com les d'avui. Parlarem d'aquesta revetlla de Sant Joan al llarg del programa d'avui, igual que de l'arribada de la temporada de platges. D'aquí uns minuts ens acompanyarà en Ricard Argemí des del tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Arenys de Mar i parlarem de platges, de brossa, de contenidors, d'estiu, de tot el que vulgueu. Farem un cap mas i en parlarem al llarg dels propers minuts. Però abans, deixeu-me posar un tema de debat o de reflexió damunt de la taula, sense voler anar més enllà, sense voler anar més enllà. Amb això de l'urbanisme i de l'arquitectura, i amb això de l'urbanisme, l'arquitectura i el turisme, sovint ens dona per protegir coses. Protegim edificis, protegim barris, protegim espais. I molt, molt interessant els espais. Protegim allò que és antic perquè creiem que val la pena preservar allò que ens ha fet com som, que ha sigut part de la nostra història, de la nostra cultura, qui sap si el sostre dels nostres avis, dels nostres besavis, dels nostres rebesavis. I, per tant, hem volgut protegir, no?, el que ha estat una manera de fer, de viure, una part de la nostra història. Algun urbanista parlant i sobretot debatent, conversant, segurament amb converses de sobretaula, però que al final acaben esdevenint interessants i de les quals n'acabes aprenent una mica, reflexionava sobre la mania proteccionista dels consistoris i els municipis. I deia, si protegim tot l'antic que sol ser tot allò que està als nuclis vells, que sol ser tot allò que està als centres, que sol ser allò que al voltant del qual hem crescut com a societat i com a població, si protegim això, eliminem espais buits per poder-hi posar noves construccions i per poder-hi allotjar els nous veïns. Una mica la reflexió era, home, protegir el centre està molt bé, però cal ser curós, perquè quan no hi enderroques o quan no tires avall una antiga edificació que potser és molt bonica, molt simbòlica, però que realment no té més interès, el que fas és ocupar un espai on s'hi podria posar una nova edificació, on noves famílies, on nous ciutadans, on nous futurs avis, besavis i rebesavis puguin desenvolupar la seva vida i, per tant, seguir creixent, no buidant els centres i ocupant els espais perifèrics, sinó des del centre i cap als espais perifèrics. Una reflexió jo crec que és interessant i que segurament tindrà moltes... serà polièdric, tindrà moltes vessants. Per què ho dic, això? Perquè quan es protegeix, s'ha de protegir amb sentit i sobretot amb voluntat de poder preservar i mantenir i conservar. Ahir es va decidir, segurament des del punt de vista social, àmpliament acceptat i àmpliament més vist. Ben vist. Ahir es va decidir enderrocar, si no tota part, de la façana de la rectoria, que era una façana protegida. No m'hi posaré si hauria d'estar protegida o no hauria d'estar protegida, si tenia més interès o menys interès, si era perquè era de l'església i, per tant, així, doncs, era més fàcil o els hi fèiem... No entraré als motius pels quals es va protegir, però el fet és que algú va decidir que es protegia. I, per unes circumstàncies no esperades i segurament no desitjades, aquest edifici va col·lapsar, va caure i, per tant, aquesta façana va quedar en risc d'enfondrament, també. Amb el mal que pot haver provocat als veïns dels edificis colindants. I, per tant, degut a això,

0: es va poder, es va decidir enderrocar, no pas perquè col·lapsés l'interior, sinó perquè podia provocar mals i danys als edificis del voltant. I segurament, segurament, la decisió està ben presa. Probablement, o probablement no. És un debat. Segurament, àmpliament, social, de manera social i per qüestions de seguretat, etcètera, etcètera, es va decidir amb bon criteri. Però llavors, quin sentit té protegir? És a dir, si realment vam considerar que aquesta façana era interessant i calia doncs, preservar-la per les futures generacions, realment no hi havia una altra possibilitat. No es podia fer posar bastida, no es podia apuntalar, no es podia fer qualsevol altra cosa que fes que aquesta façana es mantingués dreta sense representar perill pels veïns al costat que ja estaven desallotjats. Realment no es podia fer res? O la pressa, la rapidesa i dels propis constructors, de les asseguradores, que després s'hauran de fer càrrec de tot el que ha passat i del que està passant i del que passarà en un futur, van fer prendre la decisió de dir tu, que això no ha sortit encara, o tu, anem ràpid, que passi ràpid això, perquè... I es va prendre aquesta decisió. No ho sé, és un debat, és una qüestió, és una reflexió que poso damunt de la taula. Perquè llavors, quin sentit té protegir si qualsevol propietari pot deixar morir de vell el seu edifici perquè en el moment de rehabilitar-lo o en el moment de fer l'obra sigui tan vell i estigui tan deteriorat que no sigui interessant ni surti a compte a rehabilitar i, per tant, acabin enderrocant l'edifici. I poso un exemple. Can Cases. Carrer de Vall, cantonada carrer d'en Riera. Façana protegida. Està dins del patrimoni d'Arenys de Mar, fitxa número 89. Carrer de Vall, cantonada carrer d'en Riera, Cases, Can Ferrer. Aquesta façana està protegida. I aquesta façana ja fa molts anys que està recoberta amb una xarxa. Ja fa molts anys que se sap que això està deteriorant-se i que no... I que no... Bueno, que cada cop està pitjor. Què estem esperant? I aquesta casa té un propietari, que a més en té moltes de cases, i en fa moltes de cases. Per sort d'ell, i segurament per sort nostra també, perquè quantes més cases es facin, més possibilitats tindrem de poder seguir vivint a la nostra vila. Meravellós. Què passarà amb aquesta façana i què passarà amb aquesta casa? Per què no s'està vetllant? Perquè aquesta façana no es deteriori més i, per tant, quedi en òptimes condicions quan es faci l'edificació, que algun dia es farà darrere, perquè no s'hagi d'enderrocar i, per tant, la protecció sigui efectiva. És a dir, si protegir no serveix per obligar a mantenir, per obligar a preservar, per què es protegeix? Quin sentit té? Si al final la malestar justifica, i com en casos de la rectoria, no ho podem debatre i segurament arribaríem a un acord. Però si protegir no serveix, no protegeix, i el malestar justifica l'enderrocament, doncs escolta, és tan fàcil com comprar una casa protegida, deixar que es vagi caient de vella i quan arribi el moment de rehabilitar, hòstia, això no aguantarà, vinga, tot a terra i fem-ho de nou. Per tant, la protecció no haurà servit de res. És un debat, ja està, no ho arreglarem. El propietari del carrer de Vall segurament seguirà sense arreglar la façana. L'Ajuntament tampoc li ho farà arreglar, que és qui hauria de fer-ho, subsidiàriament. I aquell no ho fa a iniciativa pròpia, doncs se l'insta que ho faci i al final veurem què passarà. Espero que m'equivoqui. Tant de bo. No hi ha cosa que desitgi més que equivocar-me, sobretot en aquesta història. I d'aquí un temps poder dir, no, tu, mira, malgrat que semblava que no, aquesta gent feia bé la seva feina, per tant, la meva opinió estava equivocada. No hi ha cosa que més desitgi que estar errat. Però vist el que s'està veient, doncs sembla que la dinàmica i la tàctica és una altra. Esperar que les coses caiguin per fer-se velles. Llavors, aquí és on ens hem de plantejar quin sentit té protegir. Deixem-ho lliure, desprotegim, i a partir d'aquí, que sigui això la selva, i convertim-nos en pobles com, no sé, com Benidorm, o com Dénia, o com qualsevol poble de la costa alicantina, on aquesta política de selva selvàtica ha facilitat que s'hagin carregat bona part del seu passat històric. Si voleu, podeu dir-hi la vostra. 93 795 79 12. Amb aquesta història comencem avui. Benvinguts.
1: La ràdio, amb Josep Maria Cano.

0: Vinga, va, no hem arribat encara. Un quart de 10 del matí, són les 9 i 13 minuts. Estarem, com sempre, fins les 11. Segona hora, tertúlia. Passarà per, també per aquí l'Ateneu. Aviam si podem parlar amb la policia local, que ens expliqui quin és el que hi ha preparat per aquest vespre, de cosa de seguretat, petards, bombers, tota aquesta... tot aquest sector de la seguretat. Ricard Resemi, tècnic de Medi Ambient, bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia.
0: Quina calor fa, noi?
1: Moltíssima.
0: Però molta, eh?
1: Moltíssima, mai ho havia viscut, això.
0: Clar, tot això, i ja aprofito ja amb cosa de seguretat i tal, i medi ambient, tot això està secant el bosc, està secant els arbres, i per tant, avui hem de ser, sobretot, tothom, eh? Però la gent de les urbanitzacions, especialment curosos, no?
1: Molt curosos hem de ser. A Medi Ambient hem començat també amb les tasques de franges d'incendis, sí, sobretot per prevenir aquest incendi, que l'incendi arribi a més. Hem començat ara per Vilaplana i també per la zona de Caldes, però és una cosa que crec que els veïns han de ser molt curosos i molt cuidadosos, perquè al final et poses en risc a tu mateix i a la teva, bueno, el teu habitatge.
0: Sí, sí, sí, allò comença a cremar i les flames arriben a casa teva... I com que no tothom, i com que no tots cuidem el jardí com l'hauríem de... Qui diu el jardí diu el pati o el que fos, eh? Vull dir, no tallem els arbres com els hauríem de tallar, els tenim massa a prop de la façana... Bueno, tot això genera risc. Doncs jo no és per donar males notícies, però... Quim Serra, bon dia, benvingut.
2: Hola, bon dia. Ens trobem ja a les portes de Sant Joan, pràcticament ja arribant a la nit de la Revetlla, amb una situació meteorològica que continua sense complicacions. Avui tornarem a tenir una jornada estable, assolellada, núvols prims aquest matí, alguns núvols mitjans a la tarda, que mig taparan una mica el cel, sol o ressol, tindrem aquesta tarda, com ahir, però en qualsevol cas, núvols poc importants. Malauradament, no s'esperen precipitacions ni a curt ni a mig termini. Per tant, continuarem amb el que podríem qualificar ja d'una sequera destacable pel que fa als boscos, a la capa superficial del bosc, si més no, i amb unes temperatures càlides. Ahir van baixar les màximes, però avui tornen a recuperar-se una mica. Demà passat, més o menys com avui, divendres podrien repuntar una miqueta més. No estem parlant d'una onada de calor pròpiament dita, però sí d'unes temperatures que estaran fregant el llindar d'alerta. Per tant, molta precaució a l'hora de fer servir els petards aquesta pròxima nit o demà, fins i tot, perquè el bosc està sec i, a més, les temperatures seran molt elevades. També precaució si volem fer activitat física a l'aire lliure a les hores centrals del dia. Dit això, situació que, com dèiem, vindrà marcada avui, demà i demà passat per la tranquil·litat, és a dir, no hi haurà canvis, vents fluixos, situació marítima tranquil·la i amb aquestes temperatures que doncs, fins divendres pujarien una miqueta i que divendres arribarien cap als 33-34 graus a la franja costanera i cap als 36-37 graus puntualment a l'interior de la comarca. Sense precipitacions i pràcticament també sense núvols al llarg dels pròxims dies.
3: Esteu escoltant la ràdio.
0: Doncs ja heu sentit en Quim Serra explicant-nos que les temperatures seran altes, que persistirà la calor, que potser baixen un grau o dos, però, Ricard, encara que baixin un o dos graus, això està disparat.
1: Està disparadíssim. Ja et dic que ho he dit abans, és una cosa que mai havia viscut. Aquesta temperatura, aquestes alçades, que encara queda juliol, que encara queda agost... No sé què esperar.
0: Doncs, en tot cas, com dèiem ahir i com ara explicarem d'aquí una estona, i ara ens anem a altres qüestions, com viure com les nostres àvies, en penombra, persianes baixades, no fins a baix, però sí un trosset que no entri tot el sol directe, obrir davant i darrere aquells que pugueu fer-ho, refrescar-vos, roba còmoda, cotons amb molta hidratació, i sortir a fer un tomb. Si teniu molta calor, sortir a fer un tomb al súper, a la biblioteca, podeu venir al Calissai, que tenim una àrea fresca, aquests refugis climàtics, no?
1: Exactament. Bueno, aquí el Calissai, de fet, està dintre del Procicat, no? Com a espai, també el pavelló, de fet.
0: Sí.
1: I al final, bueno, doncs també tenim piscina, no, Quirenys? També podem anar-nos a refrescar a la piscina.
0: Exacte.
1: Si el mar no ens agrada.
0: Si el mar no ens agrada, podem anar a la piscina, exactament. I si no, jo sempre dic el mateix. Tu te'n vas a qualsevol súper, zona de congelados.
1: Exactament.
0: I, escolta'm, mira, et vas llegint les etiquetes de les coses, dels gelats, per exemple.
1: Com a excusa, exacte.
0: Aviam si averigueu d'on ve saber quin és l'origen de l'ensaladilla russa. No, no de tota, sinó de la fruita que fa l'ensaladilla russa. De la fruita de la verdura que hi ha l'ensaladilla russa. Aneu mirant l'etiqueta i ja posarà, aviam, què és el que té exactament. Us ho aneu llegint i... Ja
1: potser té més coses de les esperades, però...
0: No, però podeu fer-ho. Escolta'm, hem començat parlant de franges de protecció, que és una de les coses que esteu fent des de l'Ajuntament. Ara ens tenim la sort de que, com que la meitat del poble dona al mar, doncs la meitat del poble no li cal franja, però tenim urbanitzacions i poble i zona alta, aquesta, aquí sí que s'ha hagut d'anar fent això, no?
1: Exactament. De fet, la Diputació de Barcelona ens va donar dues subvencions en una. Una era per la urbanització de les Carolines i l'altra era per tot el nucli, però també engloba la Victòria i les Viles Canyadill, d'acord? Ara, crec que fa una setmana, aproximadament una setmana i dos dies, es van començar amb els treballs de franges, que legislativament, en teoria, s'ha d'acabar el dia 15, però pots demanar un permís especial a la Diputació o a la Generalitat perquè tinguin 15 dies més. Per tant, nosaltres volíem fer això, sobretot perquè ara, sobretot amb les calors, amb la calor que fa, amb la poca pluja que hi ha, i amb el Sant Joan pel mig, amb les festes majors pel mig...
0: Sí, sí.
1: Amb el que vam veure a Dosrius, de fet.
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs, no sé com es diu en català, però más vale prevenir que curar,
0: sí, sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Doncs això.
0: Per tant, fins al dia 1 de juliol, fins al dia 30 de juny, no, estarem fent aquestes franges i esperem que els doni temps i que acabin i que ho facin, eh? I tinguem aquesta zona, aquesta àrea coberta. L'altra àrea que estem treballant, bueno, ja s'ha treballat i està començant la temporada, és la temporada de platges. Si et sembla, comencem pel que passarà aquesta propera nit matinada, perquè és un espai que serà molt freqüentat pels aranyencs. Per tant, què heu previst des de Medi Ambient?
1: La platja serà, doncs, com l'escenari principal de la nit de Sant Joan. Hi haurà una foguera... on tothom pot portar fusta, doncs, per fer la macrofoguera que es fa, doncs, cada any, i en coordinació amb policia local i amb l'empresa que fa el manteniment de platges, es farà, doncs, una neteja de les platges de la Picòrdia del Cavalló a partir de les 6 del matí, d'acord? Per tant, el que farà la policia és demanar a tota la gent que encara sigui a la platja a partir de les 6 del matí, doncs retirar-la i que la gent del manteniment de platges pugui entrar.
0: Està molt bé, ho has dit molt bé, retirar-la, perquè hi ha molta gent que l'haurem de retirar. Si no ho fan els amics, ho haurem de fer nosaltres.
1: Exactament.
0: Els haurem de retirar i portar cap a casa i totes aquestes... No, però bromes a part... aquí hi ha dos aspectes, eh? Jo crec que aquesta reflexió cal fer-la, i és, tots som molt sostenibles, molt ecològics i molt eco-friendly, menys quan arriba la nit de Sant Joan. Hòstia, no sé què passa, que tota la sostenibilitat i aquesta història se'ns oblida i comencem a deixar, doncs, les restes de les ampolles de refresc, de les llaunes de beguda, de les bosses de l'àpat del menjar... La quantitat, dit en plata, de merda que es recull a la platja el dia de Sant Joan, el dia després de la Revella, a Arenys i a tot el país, no estic dient que aquí siguem més bruts que en una altra banda, és inexplicable. No ho entenc.
1: De fet, com a curiositat, crec que la nit, el dia de la Revella o el dia de Sant Joan, és la nit o el matí que més brossa es recull a la platja, de tots els petards que hi ha, de tota la brossa que la gent no recull... I, a veure, és una tradició, però crec que és una tradició que pot millorar en el sentit de respectem-nos entre tots, no?
0: Sí.
1: Recull la teva brossa, òbviament els petards, doncs recollir-los no els podràs recollir, però intentem ser el més curosos possibles amb els veïns que tenim a la platja, no?
0: Sí, però les caixes dels petards, les bossetes que embolcaven els petards, i fins i tot determinats... si tires una traca, la traca queda allà. És a dir, allò pots esperar-te... Vas pensar-te dos minuts, mig minut, no? Mentre comentes lo bonica que ha quedat i recolles aquella...
1: Tot el que es pugui veure a ull nu,
0: clar,
1: ho podríem recollir.
0: Aquella cosa de traca. I llavors algú trucarà i em dirà, i amb raó, que és veritat que també des de l'àrea de medi ambient podríem posar més papereres aquella nit específica per poder recollir brossa. És veritat, no, és veritat, les podríem posar més. També és cert que les que tenim tampoc no és que solen estar plenes, però tampoc no és que diguis, no, és que tot l'entorn, o sigui, la gent ha arribat a la paperera i no ha pogut posar-ho a dintre perquè estava plena. tampoc no, de fet, no passa.
1: L'any passat ens vam trobar papereres buides i molta més brossa doncs, a la sorra de la platja. En tot cas, això sí, nosaltres podríem també posar més papereres, tota la raó.
0: En definitiva, vull dir que no estic dient que sigui cosa vostra, en cap cas. El que estic dient és, bueno, entre uns i altres, doncs jo què sé, els ciutadans, que al final som els que ens hem de fer responsables de les nostres deixalles, també la nit de la Revella, mirem de deixar-ho al màxim ordenat possible, perquè quan a les 6 del matí arribin els senyors de la brigada o els senyors de la neteja, doncs hagin de netejar el menys possible. No?
1: Exactament. Que sigui un altre dia normal.
0: Exacte, que no haguem de recollir més del compte. Escolta'm, per tant, a les 6 del matí es començarà a netejar la platja perquè estigui neta per quan arribin els banyistes cap a les 8, les 9, s'ho trobaran tot ordenat.
1: Exactament, i aprofitant doncs, també que demà és un dia festiu, demà també hi ha dia de socorrisme, tot i ser juny,
0: sí. Hi
1: ha dia de... Bueno, és un dia que hi ha els socorristes i són 9 hores, a partir de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda hi seran. D'acord? Vale. Per tant, doncs, recordar-ho això, que no es preocupi la gent i que hi haurà socorrisme.
0: Tindrem, per tant, gent que ens vigilarà. Mira, aprofitant que dius això, tots ens hem posat amb els pèls a punta aquest cap de setmana, amb el que ha passat a la platja de la Rabassada a Tarragona, amb aquests tres nanos que... 12, 13, 14, 15 anys, finalment s'hi van deixar la vida. Bueno, aquí també tenim una zona que des de Medi Ambient alguna vegada heu hagut de tancar, que són les Roques del Lluc.
1: Les Roques del Lluc, correcte.
0: Ho dic perquè siguem curosos i sobretot els que tenim o els que tenen canalla, doncs que faci la xerradeta corresponent i els que van a la platja i tal, doncs també siguin... No? Que,
1: hem de tenir vista.
0: Que entre tots mirem de no repetir accidents que malauradament han passat i que no passen més sovint perquè tenim sort i perquè tal, però aquí a Arenys, a Sant Pol, a Palafrugell, a Calonja, a tots aquests jocs hi ha zones de roca on cada any hi ha nanos que salten, no? I amb això hem de ser molt curosos. No?
1: Exactament. A veure, la qüestió és, sobretot, doncs, veure com està el mar, veure si el mar està prou bé perquè tu puguis saltar, has de tenir cura de tu mateix, no? I, clar, el que va passar a la platja de la Rabassada doncs és una cosa que no hauria de passar mai, sobretot nens de 12, 13, 14 anys haurien de tenir certa vigilància allà. Malauradament, doncs mira, són coses que passen i, en tot cas, doncs,
0: sí.
1: El condol als familiars. No?
0: Sí, i mirar-nos-ho des del punt de vista de la nostra responsabilitat.
1: Exacte, ens hem de mirar el melic.
0: Exacte, i a partir d'aquí tal. Escolta'm, les platges estan a punt, no falten coses, és a dir, falten les plataformes i tal, que ja sé que això fins al juliol. Però, o no, espera't.
1: A veure,
0: va.
1: Si tot va bé, les plataformes les instal·larem passat el dia de Sant Joan, el dia 25.
0: Val?
1: Si tot va bé. Seran dues plataformes, una a la platja del Cavalló i una a la platja de la Picòrdia, com l'any passat. Després també com a novetat,
0: sí? Encara
1: no confirmada, però sé que és una demanda que ens feien molts veïns, que és una barana d'accés a la platja.
0: Oh, molt bé.
1: Val? Per la gent que no pot entrar per als seus propis mitjans, diguéssim, al mar, doncs tindre una barana que l'acompanyi.
0: Una barana és una...
1: Una barana metàl·lica, l'han posat ara mateix... Bueno, la van posar ara fa dues setmanes, crec, a Caldes d'Estrac, i els està anant molt bé. Hem contactat amb aquesta empresa, doncs ens ho van passar a la gent de Caldes d'Estrac. I a nosaltres ens preocupava, sobretot, doncs, aquest desnivell que hi ha, perquè sí que n'hi ha, a la platja de la Picòrdia, amb aquest desnivell que hi ha, doncs, quan entres al mar i un metre després que fa una mica de desnivell.
0: Fa la caiguda,
1: sí. Fa la caiguda aquesta. Però sembla que és una nova barana d'aquestes que han creat i que es veu que pot aguantar això i que no hi ha cap problema. I la setmana que ve tinc una visita amb un tècnic d'aquesta empresa. Jo crec que és una cosa positiva per la gent d'Arenys, perquè hi ha molta gent que li encanta el mar, però malauradament no pot entrar-hi. I hem de tindre'ls en compte.
0: I tant.
1: Val.
0: Per tant, aquesta s'està mirant de posar aquesta barana com a Caldes, com a Caldetes, i que la gent més gran suposo que es posarà aquí.
1: Hem mirat sobretot a la part que queda més recollida.
0: Val?
1: Perquè, doncs, en aquest cas és la part que toca el port,
0: El raconet aquell.
1: De la platja de la Picòrdia, que sembla més un llac que no pas el mar. No?
0: Sí.
1: Doncs aquella zona que és on la mar està més tranquil·la, doncs aprofitar-la i veure si s'hi pot posar aquesta barana.
0: Correcte.
1: Perquè si no s'hi pot posar allà, ja no es pot posar enlloc.
0: No, clar, ja, o aprofites aquell colze que és molt tranquil o és molt més difícil, no?
1: Exactament.
0: A més, queda davant de l'entrada dels accessos, queda davant de la passera aquella tan llarga que passa per davant de la base nàutica.
1: Exacte.
0: Bueno, queda dissimulada.
1: Sí, i a sobre, diguéssim que la platja de la Picòrdia, a la part, diguéssim, que toca més al port o al club nàutic, la sorra està més compactada i és molt més fàcil caminar per allà.
0: Val. Clar. Per tant, diguéssim que aquella
1: si entrem,
0: seria...
1: Si entrem per la Guingueta Vallbona, la sorra ja comença a ser tova, tot i tindrà passeres.
0: Sí,
1: no?
0: Sí. Aquella és la zona bona. Per tant, tindrem aquesta barana, tindrem les dues plataformes, segur, en principi, a partir del dia 25 s'instal·laran. Una cosa important, mira, que estem en aquest colze del port, la zona de sortida, entrada i sortida d'embarcacions de la base nàutica i, en general, d'embarcacions en general. Prec, respecteu-ho.
1: Sí.
0: Perquè... Respecteu en el sentit de l'aigua i la sorra, tot.
1: Exactament. Ens hem trobat embarcacions que han entrat a dintre de les delimitacions que posem nosaltres amb l'abalisament, i són coses que no haurien de passar perquè està ben senyalitzat.
0: Sí, sí.
1: Una cosa que no té gaire sentit, la veritat.
0: I la gent, i els banyistes que no ocupin aquestes zones, és a dir...
1: Ah, també, clar.
0: No, mirava des dels dos punts
1: de vista. Ha de ser recíproc, totalment.
0: Ho dic perquè, si no, els senyors dels pàdels, els caiacs, els windsurfs i els patins de vela no poden entrar i sortir de manera òptima, i tampoc no és això.
1: Exactament.
0: Ho dic perquè llavors se'n van a l'altra banda, llavors no ho poden fer, llavors tenim les bronques i l'atenció. Molt bé, tema passeres, línies de vida, totes aquestes coses.
1: Tot això ja està posat. Hem posat 14 passeres, si no recordo malament. Hem posat 14 passeres entre les dues, entre les dues platges. No compto la Musclera perquè, ja sabem, és una platja que apareix i desapareix quan a ella li ve de gust.
0: Sí, aquesta platja...
1: I sí que el que intentarem és moure un dels lavabos que hem posat al Cavalló per posar-lo a la Musclera. Però prèviament s'han de posar unes estaques per delimitar-ho, perquè si no aquell lavabo mòbil pot acabar al mar.
0: Val.
1: No volem això.
0: Per tant, allà hi posarem a la Musclera i posarem un lavabo.
1: Si tot va bé, sí.
0: Hi ha prou espai.
1: Hi ha prou espai, sí. Però no dic a la platja en si, sinó dic a la part... d'accés. On estàs...
0: Aquella mena de pàrquing...
1: Exactament.
0: Vale.
1: Exactament. Aquella zona. No sé com definir-la. És la zona que està sobre de la platja, que toca, diguéssim, al restaurant del Vora Mar, si no recordo malament, es diu. Doncs és allà.
0: Vale.
1: Allà posaríem el lavabo mòbil.
0: Correcte. Per tant, allà hi haurà un lavabo mòbil. A la Musclera, als altres jocs, el de cada any, també lavabos...
1: Correcte.
0: Platja de gossos?
1: Platja de gossos també n'hi ha. També el dutxa de gossos també hem posat aquest any.
0: Sí.
1: I si tot va bé també, que no ho he dit, també volem posar dues dutxes adaptades a cada una de les platges.
0: Val. Perquè la gent amb problemes de mobilitat pugui també fer ús de...
1: A veure si ho podem posar per aquest any. Jo ja tinc els pressupostos. A veure si podem posar per aquest any.
0: Per tant, ens trobem que el que hi haurà la setmana vinent no té per què ser el que hi haurà al setembre.
1: Exactament. Al final, nosaltres demanem pressupostos, però és que en el moment que entrem a l'estiu o que... això ha caigut amb els romanents, una miqueta. Per tant, ens hem d'esperar una miqueta, també. Però al final, quan sol·licites uns pressupostos a unes empreses que es dediquen a posar mobiliari a platges, tu els hi demanes al juny i et diuen que potser poden a l'octubre.
0: Val.
1: M'explico, perquè tenen tanta feina que
0: els hi costa. Escolta'm, me'n vaig a la tercera platja, Platja del Cavalló, zona de protecció natural. Aquesta zona que durant l'hivern sembla que es recuperi i quan arriba l'estiu ja comença a passar per sobre. No?
1: Mira, ara fa... Això ho vaig dir, crec, fa un mes a la ràdio, que havia aparegut una espècie nova protegida, una espècie que està en perill d'extinció, que és el capironat marí, i... Nosaltres vam contactar amb Servei del Litoral, que són, doncs, són costes de la Generalitat, per dir-ho així, i vam demanar que delimitessin més correctament les zones de protecció d'espais sorrencs. I ara, de fet, aquesta setmana han posat totes les estaques per delimitar-ho més correctament. Després, l'empresa de manteniment de platges també s'ha de posar... Doncs, en aquesta delimitació, doncs, a cada una d'aquestes cordes marineres que estan delimitades entre les estaques, s'ha de posar com una malla de coco perquè cap gos pugui entrar-hi per sota.
0: Correcte.
1: D'acord?
0: Molt bé.
1: Els éssers humans podem entrar igual.
0: Sí, sí, no, aviam.
1: El que passa és que també hi ha senyalitzacions que et prohibeixen l'accés, per tant, Jo demano una mica de sentit comú. Si veus una senyalització de prohibit l'accés, doncs respectem-ho, sisplau.
0: Si veus una corda perquè no passis, no passis.
1: Exactament.
0: És fàcil.
1: Exactament.
0: No costa gaire entendre-ho. Si vostè no pot passar per aquí, no hi passi. Oh, és que jo vull passar-hi. Bueno, ja. Bueno, jo a mi m'agradaria fer moltes coses que no faig, perquè sóc adult i vic en societat.
1: Exacte.
0: Vale, doncs, per tant, això tinguem-ho clar. Bueno, el drama del pàrquing de la tercera platja, això ja ho deixem estar, no?
1: Jo, si vols, pregunta'm, jo estic molt, molt disgustat. Perquè vale. Jo l'any passat me'n recordo perfectament que vaig parlar amb tu i jo vaig dir, toco fusta a veure si ens deixen fer-ho i segurament ens ho deixarem fer.
0: No. Costas del Estado...
1: Ens diuen que sí, que sí, que sí, ens regalen les orelles, si està ben dit aquesta...
0: Sí?
1: Ens regalen les orelles... I després fem tot, fem una memòria justificativa de 50 pàgines, un informe tècnic, fem tot, fem una cartografia delimitada amb totes les estaques, amb quins arbres volem posar, i ens diuen, sí, sí, presenteu això. Ho presentem i ens diuen, no. I dius, a veure, doncs digue'm que no de primeres, perquè així no perdo feina.
0: M'estalvio la feina.
1: No perdo, perdo temps.
0: Clar. Sí, sí, i no, ni arbres tampoc, deixa'm posar. O sigui...
1: No, jo ja no sé què pensar, perquè segurament en el moment que digui no, és que no hi ha manera, en aquell moment ens diran sí.
0: Va.
1: I ens agafarà desprevinguts. Però és una cosa que no té cap mena de sentit, perquè al final, crec que aquest cap de setmana passat, la policia havia d'anar tancant i obrint la platja del Cavalló, perquè és que no hi havia manera d'entrar-hi,
0: no? Espai, clar.
1: Clar. Si fem una mica de delimitació per tal que la gent pugui entrar i sortir de manera ordenada, hòstia, crec que hi guanyem tots.
0: Sí, sí. No, pues no.
1: Pues sembla que no.
0: Això,
1: sembla que
0: allò, no. Això a Madrid, que de mar en saben molt, es veu...
1: Exactament, sí.
0: Doncs consideren que no, aquí no se puede i que no. Bé, en tot cas, jo el que dic és el de sempre. Aquell espai és el que és, tota la vida ha passat el mateix, per tant, bueno, fins que es pugui delimitar, fins que es pugui posar ordre... Això quedarà com queda.
1: Exactament. Sí que comentar que, de fet, entre ahir i avui s'està arreglant la part del Rial de la Serpa amb la platja del Cavalló, que és... Bueno, crec que va sortir el dominical d'aquest diumenge, que jo també jo miro tot Ràdio Arenys. Va sortir que hi havia... hi havia, doncs, la gent de Canet, amb permís de l'Ajuntament d'Arenys, van posar com una part que connectava...
0: Sí.
1: Els dos trossos de platja, diguéssim, els que separa el Rial de la Serp, doncs van posar com un turonet perquè passessin els camions de la Fira de Canet. Val? Ahir ho van treure i ahir va venir una empresa i va arreglar doncs, tot el tema del Rial, que hi era una preocupació per les guinguetes, pels veïns que volien accedir des del Rial de la Serp. Doncs això.
0: Bueno, de fet, els de Canet tenen un problema i és que la seva platja només hi poden accedir des de la nostra vila. És una mica el que passa a nosaltres amb Caldetes.
1: Exacte.
0: I la urbanització i tal. Doncs a més els hi passa amb tot el poble i la zona de platja. Per tant, bueno, això és el que d'alguna manera preservarà la tercera platja com una zona on puguin passar vehicles i aquestes coses. És que si no, no d'allò. En platges més o menys està, és això, no? Vull dir, no sé si...
1: Bueno, si vols també podem parlar de la prohibició de fumar.
0: Ah, sí, fumar, és veritat.
1: El fumar se va acabar,
0: no? Sí, el fumar se va acabar, això ho va dir l'alcalde. L'alcalde va dir, aprovarem una normativa. I la van aprovar.
1: Doncs es va aprovar la normativa, tot i que no volem multar com a tal a la gent fumadora, sí que els avisarem.
0: Val.
1: Val? Ara tenim dos policies de platges, que ara hem de fer en breus una reunió amb socorrisme, amb manteniment de platges i l'àrea de medi ambient per veure com ho fem. I això, doncs, ja l'any passat vam fer un decret d'alcaldia i ara aquest any doncs, ens hem reafirmat. I això, doncs, òbviament, jo crec que és un tema de convivència, no?
0: Sí.
1: Al final, la platja del Cabello, la Picòrdia i la Musclera, també, fins i tot les Roques d'en Lluc, són platges que a l'estiu les tenim
0: a
1: vessar. I el fet de tindre una persona al costat que està fumant...
0: Cada vegada molesta més, eh?
1: Cada vegada molesta més. I també el fet de... No dic que tothom, i segurament la majoria recull les borilles, però hi ha gent que deixa borilles a la platja. I això, doncs, no és de bon gust veure-ho.
0: No, és el que parlàvem al principi dels petards, no? Que ens costa recollir els quatre petards, que ens costa recollir la cigarreta quan acabem de fumar. I per tant, doncs, bueno, per evitar aquesta contaminació, que és una contaminació, s'ha prohibit fumar a la platja. Altra cosa és que es pugui fer efectiva la prohibició en el sentit de sancionar la persona que no compleix la normativa, però sí que és veritat que com a societat ens dona eines per poder avisar, escolta'm, està prohibit aquí, si no...
1: De fet, crec que de tots els municipis costaners de la província de Barcelona. Sí. Només hi ha dos que no, sí, que no tenen aquest...
0: Badalona i Castelldefels.
1: Correcte.
0: Sí, que
1: sí,
0: són...
1: sí, sí.
0: No farem...
1: No, és igual.
0: Bueno, és que m'anà el PP a tots dos. Vull dir, sí, és una casualitat, eh? Vull dir, no d'allò, però són Badalona i Castelldefels. Ja està. Per tant, es pot fumar en aquests jocs. Bueno, per tant, qui vulgui fumar a la platja, que se'n vagi a Badalona.
1: I a les Guinguetes es pot fumar, eh? A les Guinguetes es permet fumar, eh?
0: De moment, ja ho prohibirem, això, també.
1: De moment, exacte. Però a les Guinguetes es pot fumar, que ningú li dirà res.
0: Vale. Doncs aneu a les Guinguetes, que ja sí que es pot, de moment, i si no, cap a Badalona hi falta gent, eh? Que tenen una platja molt bonica, i amb el Diable i tal, i no sé què. La platja del Mono, no? La platja del Mono, allò, la platja del Mono, i tal. Bueno, escolta'm, deixa'm preguntar-te... Res, 5 minuts i et deixaré marxar.
1: Perfecte.
0: Deixa'm preguntar-te sobre brossa.
1: I tant.
0: Perquè un parell de coses que hem rebut, de sí, trucades. Una consulta. Tema brossa plàstic. Es recull dos cops a la setmana. Mm. Amb aquestes temperatures, no tots els plàstics aguanten. És a dir, hi ha unes de sardina, plàstics de peixos, de vegades fins i tot algun de carn. Si l'has de tenir 4 dies, que és el tram més llarg d'allò, fa molta calor.
1: Sí, de diumenge a dijous.
0: A dijous, exacte. Fa molta calor. Es canviarà alguna cosa o aquesta gent que agafi la bossa i la porti a les àrees d'emergència?
1: A veure, nosaltres de moment tenim el contracte que tenim i de moment no canviarem res. Mm. Òbviament, si nosaltres, per consens veïnal, sí, hi hagués una, doncs, una votació de que el 90% de la gent vol més plàstic, mm, i es comprometés després a pagar més taxa, perquè al final el tindre més serveis inclou pagar més, mm, no? Doncs el fet és aquest, et compensa. No ho sé.
0: Vale. No. Bueno, de moment, doncs, qui tingui aquesta que busqui l'àrea d'emergència i ho porti,
1: exacte,
0: cap allà.
1: Exacte, de moment, eh? amb l'àrea d'emergència.
0: Que ho porti, sí, l'àrea, sí, d'emergència, que ho podem fer dos cops a la setmana cada, mm, brossa, sí, sí, i per tant ho porti cap a aquesta àrea d'emergència.
1: Bueno, de fet, comentar-vos també, doncs, amb això que em comentaves ara del, sí, plàstic, que al principi, quan vam presentar el calendari de la recollida selectiva, el dissabte orgànica no existia.
0: No existia.
1: I va ser per consens veïnal que ens van demanar això i que, bueno, al final ho vam acceptar i vam arribar a un acord amb l'empresa.
0: I menys mal, eh? Perquè realment... Bueno, menys mal, vull dir que ara a l'estiu es nota lo suyo. Mm. L'app ja funciona bé o encara no?
1: A veure, ja t'estic veient el mòbil, ja veig, sí, que estàs amb el tema de la participació ciutadana.
0: Saps, perquè diu que no he tret plàstic des del gener no he tret plàstic.
1: Exacte.
0: No, és veritat.
1: Aquí hi ha un problema que ara s'està arreglant amb el núvol i la càrrega de dades i la programació. Ja puc explicar-ho d'una manera tècnica, i és que la pulsera que porten els, sí, els nois de la recollida selectiva llegeixen plàstic, d'acord? Sí. I després, a l'hora d'enllaçar plàstic i envasos, el no tindrà el mateix nom, no s'enllacen. M'explico, és un tema de programació.
0: Vale.
1: I ara s'està fent el canvi, però sí, això, a l'haver-hi tantes dades, doncs triga lo seu.
0: Vale.
1: Triga lo seu. Segurament... Si vas a l'àrea d'emergència i poses plàstic... No, sí, segurament no, segur. Si vas a l'àrea d'emergència i poses plàstic, en 5 hores tindràs, sí, el plàstic allà posat.
0: Vale.
1: Però en el cas de les pulseres, no.
0: Vale.
1: Val?
0: D'acord. Bueno,
1: en tot cas, sí, comentar-te també que hi ha hagut problemes amb el tema de la participació. Jo he respost moltes queixes veïnals, sí, pel, bueno, el mail de Medi Ambient... I sí que és veritat que hi ha lectures que són incorrectes. Al final nosaltres això ho contemplàvem a l'ordenança fiscal de residus, i és que si no hi ha una correcta lectura de cubells, sí, com fem una taxa justa?
0: Clar, aquest és el tema.
1: Ara ja s'estan posant les piles als nois de recollida selectiva. Estic veient cada cop menys queixes, per dir-te, sí, que potser en 5 dies que porto a llegir mail no he rebut cap queixa en relació a la participació, perquè tot sembla que estan en correctament, però en tot cas la gent que no es preocupi, si la gent que ens està escoltant veu que hi ha un problema amb la participació, sí, de l'aplicatiu, que ens enviï un correu a Medi Ambient o que ens truqui directament, d'acord?
0: D'acord.
1: Que no, nosaltres ho intentarem solvent.
0: No, a mi em posa que ho he tret 11 vegades, només... No.
1: Exacte.
0: Ho tinc apuntat a la porta de nevera, ho vaig anar apuntant el dia, i té el dia, tal altre, ho tinc tots apuntats.
1: També comentar que, clar, la lectura de Cubells, sí, va començar al març. Mm. El fet de començar al març significa que hi ha 2 mesos que no tens lectures, però ni de orgànica, ni de plàstics i envasos, ni de paper i cartró, ni de resta. Mm. Al final nosaltres aquí farem una regla de 3, no?
0: Val.
1: Al final, doncs mira, si 36 vegades a l'any, doncs multiplica, no? Fes, sí, aquí, doncs...
0: Tants dies, aquests dos...
1: Exactament.
0: Escolta'm, més coses. Avui què era brossa? Avui la brossa, normal o no?
1: Avui la brossa segueix normal perquè no volíem molestar gaire la gent. Però, això pensant-ho, hi ha paper cartró avui.
0: Sí. Vull dir,
1: avui es pot liar un pitoste...
0: Jo no t'ho dic res, però sí,
1: important, no, però a veure, nosaltres confiem en que la gent respecti això. I sobretot, avui la gent obre moltes capses de petards.
0: Sí.
1: Si no pot llançar el paper cartró fins la setmana que ve, nosaltres ens diuen de tot.
0: Clar.
1: Val. Per tant, nosaltres confiem en que la gent sigui prou responsable.
0: D'acord. Per tant, avui la brossa, com sempre...
1: La brossa, a excepció del carrer de l'Església...
0: Vale. Clar, evidentment...
1: A causa de la caiguda del mur, que ara ja tinc l'inspector que m'ha anat a posar uns cartells, que ho demanem a banda i banda,
0: sí?
1: D'acord? A causa de la caiguda de la façana del carrer de l'Església de la rectoria. Doncs demanem que a banda i banda del carrer Església es posin els residus, d'acord?
0: Per tant, excepte carrer Església, tota la vila funcionarà igual, hi haurà recollida brossa de tota la... Ara no escoltis el que diré. Avui no cal treure els cubells, no és necessari. Amb la de gent que hi haurà al carrer, amb tots els nanos, amb tota la... Ho dic perquè, si no, el dia 25 ja em veig tots amb un autocar cap a l'Ajuntament a demanar que ens donin els cubells nous perquè el nostre no el trobem, perquè l'han trencat, perquè no sé què... Ja està, ja pots tornar a escoltar.
1: Sí, a veure.
0: Hi ha dies que... Ja sé que no ho hauria de fer, però jo crec que avui...
1: No, ho demanem sobretot pel tema de neteja i d'estètica ciutadana, no? Però sí que és veritat que, clar, avui és un dia especial. Vull dir, avui és un dia especial, no et diré, escolta, no, està malament, no t'ho diré, això.
0: Va, ja està, no m'has sentit. Escolta'm, la gent de segona residència, què? Hi ha gent que no ha vingut al poble encara i no vindrà fins la setmana vinent. Aquests han d'anar a l'Ajuntament a demanar-ho tot?
1: Aquests han d'anar a l'Ajuntament i el que fem, si no, és que si no tens possibilitat d'anar a l'Ajuntament, jo què sé, perquè treballo pel matí i no puc venir, doncs nosaltres demanem informació, a veure quan podem visitar-te i anem per la tarda, si
0: val,
1: no.
0: Val.
1: D'acord? Sempre demanem que, si és possible, que vingueu a l'Ajuntament, perquè si no hem de fer aquí de repartidors, no? Però...
0: Val.
1: Però això, si hi ha gent que no pot, per força major, doncs ja sigui perquè treballa o per qualsevol altra cosa, doncs nosaltres els hi portem, no hi ha cap problema.
0: I la Trià em preguntaven, les segones residències que venen igual un mes a l'any o un mes i mig l'any, no? Deien, bueno, clar, diu, jo no faré 29 vegades de brossa,
1: no, però...
0: ni 36, ni de conya.
1: Llavors, de fet,
0: ho poden...
1: Sí, de fet, ja tenim, no sé si en tenim 100 i pico d'instàncies ja, que encara hem de resoldre, però bueno, seran segurament totes resoltes positivament, que és això, doncs nosaltres demanem un rebut de la llum, de l'aigua, del gas, d'algun mes que no hi sigueu, ens ho adjunteu a la instància genèrica i nosaltres farem un informe positiu conforme aquesta persona no viu a Arenys de Mar.
0: Val.
1: Val? Què passa? No et farem el descompte del 15%, però tampoc et farem un recàrrec del 40%.
0: D'acord. Val. Aquesta és la...
1: És això.
0: I després tinc un veí al carrer Sant Joan, tinc un veí que ens truca sovint, està molt emprenyat, té uns marranos al carrer que li deixen la brossa a la cantonadeta de casa, allà amb una pila, i li és igual que sigui dilluns, divendres, que dimecres, que
1: ja,
0: avui,
1: que no hi ha recollida.
0: Que no hi ha recollida, i sempre apareixen a la mateixa cantonadeta allà un munt de brossa.
1: Val, doncs mira, si tens el seu contacte, dona'm el seu telèfon que contactarem amb ell.
0: Vale.
1: Perquè al final és un tema de civisme.
0: No, jo tinc el veí que ho rep, no
1: sí,
0: el veí
1: sí,
0: que ho fa.
1: Però és per saber on, vale, per tema de recollir la bossa, per tema d'inspecció. Al final portem ja ara 5 mesos i escaig de porta a porta i crec que hem posat sancions, però no hem anat a
0: picar la crisi.
1: Exactament. A partir d'ara hi ha gent que no ho vol fer ni per les bones ni per les dolentes.
0: Val.
1: Al final, ara ja anirem a molestar una miqueta i crec que tot això la gent que ho fa correctament ens ho agrairà.
0: I tant.
1: Que és molta, Vull
0: I
1: dir,
0: tant, no.
1: Jo estic... Vull dir, l'any passat, que estàvem... Jo em pensava que aniria bé, però no tan bé.
0: Bueno,
1: clar, jo potser perquè ho miro més en tema de percentatge, El percentatge de la recollida selectiva ha pujat una barbaritat. I sí que és veritat, ostres, el tema dels penjadors, el carrer d'Oedes, al principi, tot això,
0: sí,
1: bueno, ara el carrer d'Oedes sembla que ha millorat, doncs hi ha certs punts a millorar encara, no?
0: Val.
1: Al final hem de tirar tots de la corda.
0: Doncs escolteu una cosa, si et sembla, avui, Ricard, ho deixem aquí, perquè hem de parlar de la revetlla i tal, però davant de qualsevol dubte, truqueu a l'àrea de Medi Ambient, avui, més important, brossa com sempre, com cada dia, paper i cartró, plegat, més orgànica, I en tot cas, a partir... Mira que bonic està la platja aquest matí. Aquí està, veus? Aquí hi ha gent que es banya, tu. Ja tenim aquesta culleta d'aquí a la cantonada, que està aquí com banyant-se. Doncs, en tot cas, sigueu curosos amb la platja, amb la revella, amb els petards, amb les zones naturals, els boscos, etc etc. Ricard, tècnic de Medi Ambient, Ricard Argemí, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
1: A vosaltres.
0: Ara, fins a la propera.
1: Que vagi molt bé. Adéu-siau.
3: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
4: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
3: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
4: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
3: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
5: Ei, escolta! Dissabte 27 de juny a les 7 de la tarda al Teatre Principal, la Coral L'Esperança canta per tu la cançó de la teva vida. Vine i gaudeix! Entrada gratuïta. Prèvia reserva al web del Teatre Principal.
6: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança. A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
7: Marta.
8: Ei, hola, com estàs?
7: Superbé, cada dia em sento millor.
8: I el secret?
7: Doncs ho tens ben a prop.
8: Sí?
7: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
8: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
7: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
9: L'agenda. La vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
10: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
3: Esteu escoltant la ràdio.
0: Va, fent camí cap a les 10 del matí. Avui és un dia de rebell, és un dia de festa i per molta gent és un dia d'anar a l'Ateneu Aranyenc per poder gaudir de la festa, de la rebella, de... un refresc a la fresca i de moltes altres coses. Mireia Saurí, bon dia, benvinguda.
11: Molt bon dia.
0: Però no només és això, eh? També arriben les activitats, els balls, acaben els cursos, bueno, tot una mica, no? L'activitat de l'Ateneu que no s'atura ni els mesos d'estiu. De ball una mica, però no s'atura.
11: Exacte. Els cursos sí que s'aturen,
0: sí,
11: eh?
0: Sí, això sí.
11: Els cursos, hi haurà la presentació el 18 de setembre i, com sempre, comencen l'1 d'octubre. Uh-huh. I aquesta setmana s'han acabat els
0: molt
11: cursos,
0: bé.
11: Exacte, sí.
0: Molts aprovats, molts suspesos? O...
11: Tothom aprovat.
0: Bueno, un aprovat general, una mica com el dia, com l'any de la pandèmia. Aprovado general, saps?
11: Sí, bé, perquè venen a passar-s'ho bé també, a part d'aprendre, i uh-huh. això sempre és un aprovat.
0: I tant que sí, i tant que sí. A veure, què tenim? Què fem a l'Ateneu?
11: Mira, per començar podem recordar que el dia dissabte 27,
0: sí,
11: a les 9 del vespre, hi ha un ball de swing. Peter Swing Sextet Band. Com he dit, a les 9 del vespre, i el preu de les entrades són els socis 8 euros i el general 10.
0: Uh-huh.
11: I diu que es recomana de reserva, perquè es veu que hi ha molta... Molt de públic.
0: Molt de públic. Ah, molt bé. Uh-huh. Doncs, bueno, aprofiteu per fer reserva i veieu una mica.
11: Molt bé. I llavors, el diumenge 28, sí, hi ha el ball country. Això és a les 7, no? El de swing és a les 9 i el de country és el diumenge a les 7.
0: A les 7.
11: Llavors, tenim tres exposicions.
0: A veure.
11: La primera és la que hi ha tot el mes de juny, que és, sí, l'univers en què vivim, que va presentar l'Anna Maria Puigroig.
0: Molt bé.
11: Que està allà i tot el mes la podem, doncs, visitar. Després n'hi ha una altra, a partir del dia 3 de juliol, que s'inaugura l'exposició d'escultura, Taller d'Escultura, d'en Ramon López Venero. A les 6 de la tarda hi ha la inauguració.
0: Mm-hmm.
11: Aquesta exposició hi serà tot el mes de juliol. Hi ha escultures en fang de personalitats il·lustres.
0: Molt bé.
11: Després, durant tot l'estiu, es podrà veure l'exposició Projectes joves d'Antoni Gaudí a l'aula Fèlix Cucurull. Aquesta exposició ha estat exposada a dues ciutats de Catalunya i ara tenim la possibilitat de veure-la a l'Ateneu Aranyenc.
0: Fantàstic, molt bé.
11: Molt bé, doncs ja tenim dos balls i tres exposicions.
0: Uh-huh.
11: Llavors, anem al dia 2 de juliol.
0: De juliol, sí.
11: Començarà l'escoleta d'estiu de tenis taula.
0: Molt bé.
11: Això serà dimarts i dijous de 5 de la tarda a 7 de la tarda.
0: Déu-n'hi-do, dues hores.
11: Sí, i a l'agost, del dia 4 al dia 27, també de 5 a 7.
0: Molt bé.
11: Això heu de passar per secretaria i apuntar-vos-hi, i, bé, doncs això és interessant. Són per a nois i noies de 6 a 18 anys.
0: Fantàstic, per tant, que puguin fer esport sota cobert, que sempre és, quan fa sol i calor, és més agradable.
11: El que passa que és interessant, perquè quan jugues a ping-pong, o a tenis taula,
0: sí,
11: que en diem,
0: mateix, sí,
11: no pots posar ventiladors perquè la pilota se te'n va, no?
0: Fa els efectes estranys, la pilota.
11: Sí, va ser molt divertit. Molt bé. Llavors, el dia 9 de juliol tenim el torneig social de billar a tres bandes a 9:15 del matí.
0: Molt bé.
11: El mateix dia 9 de juliol tenim el torneig social de tenis taula. I, això el 9 de juliol.
0: Que és Sant Zenon, recordem, el dia Sant Zenon.
11: Sant Zenon, exacte. Llavors tenim el curs de danses, espera, aquest ja l'he fet.
0: Aquest és el billar, que també el tenim fet.
11: Aquest és en Gaudí, aquí.
0: Aquí tenim les danses.
11: Aquestes són les danses populars que es faran 5 sessions només. Dilluns i dimecres, de 8 a 9 del vespre, suposo, sí, perquè no sigui tan, que no faci tanta calor, i seran els dies 15, 20, 22, 27 i 29, que això ho porta l'Anna Xena.
0: Molt bé, per tant, aquest curs de danses, aquests dies que ens ha dit la Mireia...
11: Sí, si no ho trobareu...
0: Si no, home, no. El cartell ho posa, eh?
11: Sí.
0: És un cartell molt xulo, un de lletres de colors...
11: Sí. I el preu, els socis són de 6 euros per totes 5 sessions i la no socis 10.
0: Molt bé, fantàstic. Doncs, per tant, curs de danses, danses populars, aquests dies de juliol a l'Ateneu.
11: Sí. Llavors em queden dues coses. Una és el dia 16 de... Sant Roc és agost, no?
0: Sí, Sant Roc. No, sí. 16 de juliol és Mare Déu del Carme.
11: Ah.
0: És la patrona dels pescadors, fan la benedicció de la... de la Verge, és el dia de la Mare de Déu del
11: Carme. No. Ara jo faig un salt a l'agost per recordar-ho.
0: Ah, val, 16 de Sant Roc.
11: El 16 de Sant Roc és la simultània d'escacs amb el mestre internacional Joan Fluvià Puyatos.
0: Molt bé.
11: En principi es fa a la placeta de l'Església.
0: Val.
11: Encara s'ha d'acabar de tancar tot, perquè estic parlant de l'agost, però que ho tinguem en ment. L'altre dia, avui és dimarts, sí. Diumenge al dematí, sí. Hi va haver-hi campionat d'escacs.
0: També, oh, molt bé.
11: I va haver-hi molt d'èxit, i el que és molt bonic és que tant hi ha nens com,
0: gent gran. Fantàstic.
11: Sí.
0: Els escacs de l'Ateneu que funcionen molt i molt bé, molt bé.
11: Sí. Llavors, exacte, i el 15...
0: Sí.
11: O sigui, un dia abans de Sant Roc, hi haurà un torneig amistós de billar. Encara no sabem ben bé qui serà el contrincant, perquè pues, és per l'agost, però bueno, ja ho direm.
0: Molt bé.
11: Ho direm.
0: Per tant, billar el dia 15, escacs el dia 16,
11: sí.
0: Tot això als vols per les festes de Sant Roc, és a dir, sí. A mitjans d'agost.
11: Això mateix.
0: I totes aquestes altres activitats durant el mes de juliol. Que sempre és un plaer poder-ho veure. I res, queda un minut, però jo crec que aquest minut l'hem d'utilitzar. Si no el vols utilitzar tu, l'utilitzo jo per explicar que hi ha una nova compaginació de la revista de l'Ateneu que ha canviat, que és molt xula, que a més és, té aquest punt que és com sostenible, paper bo, paper...
11: Reciclat.
0: Sí, una mica... I que realment, no sé qui és el compaginador, però ha estat un encert. Vull dir, un canvi d'una revista que porta ja 109 publicacions i que realment busqueu-la perquè val molt la pena de fullejar. Molt bonica. A color, amb fotografies, vull dir, ostres, un canvi, un pas endavant, Mireia?
11: Jo penso que sí, que és molt, molt moderna, molt maca.
0: Enhorabona per aquest canvi. Escolta, bona revella.
11: Igualment.
0: Ens tornarem a veure, si ens tornem a veure un dia més, va, un dia més ens veurem, perquè nosaltres plegarem després de Sant Zenon, vull dir que quedem per aquests vols de les dates de la Festa Major, vale?
11: Quedem quedats.
0: Vinga, quedem quedats, que m'agrada molt.
11: Adéu,
0: Marco. Bona revella, que vagi molt bé.
11: Adéu.
0: Són les 10, tornem després de les notícies. No marxeu. Fins ara.
12: Notícies en xarxa.
13: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. Ja estan disponibles les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens fa dues setmanes podran consultar-les a partir d'aquests moments al portal d'Universitats de la Generalitat. Les notes de tall, però per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen, es publicaran en aquest cas el proper 10 de juliol. I Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis, a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida extrema a la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. N'ha parlat avui a la xarxa el Josep Ramon Cabello, que és el subdirector de Prevenció de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.
14: Aleshores, doncs, volem treballar, volem que la gent estigui conscienciada en tots aquests àmbits. D'una banda, doncs, preocupar-se per no patir els efectes de la calor, intentar refrescar-se com a mínim algunes les hores més caloroses del dia, i després, quan facin doncs, ús de la pirotècnia, sobretot aquesta nit, doncs, que vagin amb precaució i que no ho facin doncs, ni en masses boscoses, ni en zones boscoses, ni en la franja de 500 metres que l'envolta.
13: També els bombers incrementen un 50% els efectius de guàrdia i també reforcen els agents rurals. Per la seva banda, Trànsit també desplega un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. I en aquest sentit, els sindicats CATAC, Comissions Obreres, Intersindical i COS dels bombers de la Generalitat han cridat a no cobrir entre avui i el 30 de juny determinades activacions extraordinàries que consideren fruit de les mancances estructurals del cos. Asseguren que la protesta no afectarà l'atenció a les emergències, però vol evidenciar que el servei depèn sovint d'hores extres i reforços voluntaris. Reclamen més recursos, millores laborals, una millor gestió dels riscos laborals i el reconeixement de la conciliació familiar. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C25 a Espinelves, volíem dir, continua deixant un carril tallat direcció Lleida. També una avaria a la 27 a Constantí, sentit Valls, deixa un altre carril tallat, i una altra avaria, en aquest cas a la B10 a Santa Coloma de Gramenet, deixa també un altre carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, retards als trens de l'R3 de Rodalies per un robatori de cable de coure entre la Garriga i Figaró, i l'R14 ja recupera la circulació però amb retards després de l'incendi que hi va haver ahir a la via a prop a Montblanc. I un motorista moria ahir a la tarda en un accident amb un turisme a l'interior de Lloret de Mar, a la carretera C63. La moto va impactar contra un cotxe que s'incorporava a una via lateral i el motorista va sortir projectat.

0: poma sense pensar-hi. T'imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
3: L'actualitat a la ràdio.

0: Vinga, va, les 10 i 5 minuts, segona hora de programa. Què? Voleu venir de refugi climàtic? Va, venir a la ràdio. Aquí, no? Gemma Roig, bon dia.
1: Molt bon dia, Josep Maria. I tant, aquí estem fresquets avui.
0: Home, i tant.
1: I aquí l'estudi...
0: Sempre t'emportes un... Porteu-vos l'aigua, això sí.
1: Ah.
0: No és un bon... Avui no és un bon dia, però...
1: A veure, no, els hi podem omplir, l'ampolla d'aigua. El que passa és que no serà fresqueta.
0: No serà fresqueta, no. És que se'ns espatlla la màquina d'aigua. Si veieu el tio de l'aigua pel carrer, digueu-li que vingui un moment. Que se'ns espatlla la màquina de l'aigua i estem que... Bueno, que anem... Bueno, a veure, no és un drama, pots veure aigua de l'aixeta. Però bueno.
1: Això no ens passaria a Playbert quan no tenim set.
0: Exacte. Bueno, si voleu portar orxata, mira, saps, també us l'agrairem.
1: Moltes vegades hem tingut, d'orxata.
0: Sí, sí, sí.
1: D'agrair a la Gijonenca, que
0: Robert,
1: ens l'ha donat.
0: Això...
1: Ens ha donat moltíssimes vegades orxata i també granitzat de llimona. Boníssim.
0: No, doncs us donarem, va, una mica d'aire fresc i molt de carinyo. Però vinga, va, que...
1: Què doncs més? Mira, avui, un 23 de juny, evidentment, és moment de parlar de la revetlla, però abans, deixa'm dir-te que parlem també de...
0: Calarons.
1: Sí, exacte. Oh. En aquest cas, parlem que el govern local preveu inversions en els centres educatius, les platges, precisament, que ara en parlaves, i els carrers amb els diners alliberats del romanent. Entre elles hi hauria l'aire condicionat de les escoles bressol, mira,
0: molt bé,
1: per aquestes altes temperatures, la insonorització del menjador del cinera o baranes i dutxes adaptades a les platges. Un seguit d'actuacions que el govern veu com a imprescindibles abans d'acabar l'any i que amb el nou decret espanyol podrà tirar endavant. En aquest sentit, posen la mirada tant en l'àmbit educatiu com també en l'accessibilitat a les platges, però també contemplen noves partides per l'asfaltatge de carrers, un camió nou de la brossa o fins i tot els columbaris del cementiri. Una demanda, doncs, que fa molt temps que se'n parla, d'aquests columbaris. Dir-te que l'Ajuntament podrà fer ús d'aquests diners després que la Moncloa aconseguís aprovar el nou marc legal el passat dijous amb els vots favorables de totes les forces polítiques, excepte Vox. Una reforma que permetrà al govern de Junts, per tant, fer ús de tot el romanent disponible, i aquestes són les actuacions que es plantegen a hores d'ara. Hauran de passar per ple, veurem doncs quin és el posicionament de la resta de partits polítics, però en tot cas aquestes són les primeres directrius que tenen sobre la taula.
0: Home, doncs està molt bé. Ara, aviam, sí, per nosaltres és molt important que ens arreglin al terra de l'espai tècnic, perquè les tècniques se'ls enganxa a la cadira, es deixaran els pinyos al canto de la taula. Però, bueno, això, o que ens posin telèfons, perquè també una ràdio sense telèfons és com molt ridícul, no? Pues nosaltres estem una mica en aquesta situació.
1: I també estem pendents d'aquesta actuació d'arreglar les vigues del Calisseny,
0: bueno,
1: que afecta Ràdio Arenys.
0: Sí. Jo vaig convidar en Xavier Febrer cada dijous per fer-nos amics, perquè el dia que li caiguem a sobre, bueno, almenys es molesti al menys possible, perquè li caurem a sobre un dia, saps? Perquè ja bueno, va marxar tota l'era de cultura corrents, no? L'Enric Pera, l'An Rozafa... Marxem! Doncs no calia, no? Això està... O sí. Però no passa res, escolta'm. Com que tenim l'amigo que es pot lentar aquí a la porta a fer guàrdia, ja... Sí, sí. Sí, sí. Però bueno, ja...
1: Veurem. I tu deia, avui, 23 de juny, és dia de parlar d'aquesta revetlla de Sant Joan, que Arenys de Mar també, evidentment, farà aquesta celebració. De fet, avui ja hi ha un grup d'aranyencs que han pujat fins a Coll d'Ares per acompanyar els 8 aranyencs que han pujat fins al cim.

0: per endur-se la flama, que aquest vespre, entre les 8:15 i 9, doncs, encendran la foguera com a reivindicació de la Diada dels Països Catalans. Es preveu que passaran, per exemple, per Salvador de Bianya, Sant Feliu de Pallerols, Amer, es saturaran a dinar, i a partir d'aquí, Vallburguina, Arenys de Munt, fins a arribar a Arenys de Mar. Els vols de 8:15 i 9 estaran a la plaça de l'Ajuntament per encendre el pebeter, llegir el manifest i tot seguit anar fins a la platja a encendre la foguera. I a partir de llavors, xauxa i xirinola, comença el sopar popular que organitza el Casal Popular Norai a la plaça de les Palmeres. Aquest any repeteix menú amb una fideuà. Qui vulgui encara hi és a temps d'inscriure's, hi ha tiquets disponibles, tant a la fosforera com a la troca. I a partir de 11:45 de la nit comença la revetlla amb l'actuació de Maja Party i també el Quijote Group. Dir-te que fins les 5 de la matinada, aproximadament. Ara bé, la regidora de festes, Marta Serrano, demana a la ciutadania que visqui aquesta festa amb responsabilitat. Escoltem-la.
1: Entenem que és un dia, doncs, festiu, que la gent s'ha de passar bé, però, sisplau, és responsabilitat. Hi ha gent que no li agraden els petards, cada vegada jo crec que més. També hi ha molts animals que els hem de respectar perquè els hi fan por i fins i tot alguns els han de medicar i tot per aquesta nit. Sobretot, jo parlo per la part de la plaça de les Palmeres, que és on tindrem el concert, doncs que la gent deixi distància per poder gaudir de la festa. És una nit, doncs, que potser va ben més del compte, doncs allunyar-se del mar, despetar-nos, espetar, sisplau, lluny de les zones verdes.
0: De fet, ara parlava d'algunes situacions de precaució per aquesta nit. En parlarem també amb els cossos d'emergència, tant de la policia local com dels bombers, doncs, que s'activaran aquesta nit en un dispositiu especial. Coneixerem, doncs, els agents que hi hauran desplegats per la nostra vila. També parlarem amb els bombers perquè, de fet, una nit complicada, tenint en compte la situació actual dels boscos, es demana moltíssima precaució a la ciutadania, sobretot amb els petards. Ho recordarem amb diversos consells a l'informatiu. I dir-te que al marge del sopar popular que hi haurà a la plaça de les Palmeres, n'hi ha d'altres. Per exemple, el Club de Pesca Mar Esport també fa la seva revetlla. Més de 100 persones gaudiran d'aquest sopar, un sopar, doncs, que està organitzat i cuinat pel Club de Pesca Mar Esport, però el cuina el Port Vintage. I després hi haurà música dels anys 60 amb el grup 60s Viu.
2: Molt bé.
0: Per tant, de fet, s'espera que siguin al voltant de 100 comensals, però després s'obrirà la festa allà, a la fresca, perquè tot i aquesta calor, en Joan Major ens ha dit que és un espai, doncs, que es pot gaudir una mica d'aquesta brisa marina, i hi haurà la música d'aquesta actuació, que es preveu que hi hagin almenys 50 persones més. Per tant, entre 150 i 200 persones també avui gaudiran d'aquesta festa al port.
2: Me lo dijo Adela. Doncs una mica aquesta cosa així com més de guatequilla, més de rebella així.
0: Oi, un menú, popular. Ara no recordo exactament, peix i carn, no, i un bon aperitiu.
2: L'altre dia vaig estar ja traient el cap i fent una mica el pipa, i déu-n'hi-do el bé que ho menjareu i el bé que us ho passareu els que us apropeu en aquesta rebella del Club de Pesca Mar Esport. Per cert, he sentit a la regidora Marta Serrano que deia que no tirem els petards a la zona verda. Està bé tirar-los a la zona blava, que allà no fa tant de mal.
0: Zones verdes, Josep
2: zona,
0: Maria.
2: O la zona roja, també.
0: Només faltaria això, que fos a la zona blava.
2: Exacte.
0: Veuràs tots els cotxes a la riera.
2: Tot, sí,
0: els del vial del port, recordem que hi ha dispositius especials i, que ho deia, més restriccions de trànsit, que ara en parlarem i coneixerem exactament què passarà durant aquest vespre.
2: Exactament.
0: Bueno, intentarem.
2: Tindrem una idea.
0: Sí. I acabem, Josep Maria, amb esports. No marxem del port, perquè Laura Molina, que és regatista del Club Nàutic d'Arenys, ha quedat tercera a la general al Campionat de Catalunya d'Ilca 6, que s'ha disputat durant dos caps de setmana a la Badia de Roses, a la Costa Brava. Per tant, la felicitem des d'aquí amb aquesta tercera posició.
2: Molt bé, doncs escolta, moltes felicitats a la... Com has dit que es deia?
0: Laura Molina.
2: A la Laura Molina, pel bon resultat que ha aconseguit amb el seu Ilca, i sí, això fins que s'assequi. I bé, en tot cas, que segueixi aconseguit molts triomfs,
0: Josep Maria, bona revetlla.
2: Igualment, passa-t'ho molt bé.
0: Gaudeix-la amb precaució,
2: Tu també, compta amb els petards, no
0: I
2: els tiris...
0: I compta amb la nit en general. No, jo no en llançaré cap.
2: Verda,
0: em sap greu per la gent que els hi agrada molt els petards, però en el meu cas...
2: Molt seny i sentit comú, Recordeu que a les 6 del matí s'ha de retirar la gent de la platja. Vull dir, agafeu els col·legues...
0: Avui és dia de celebració.
2: Els aixequeu i els esporteu amb una altra... Perquè tal, Però està bé. Sí. I que hi ha el DJ Quijote.
0: Ah, sí, ja ho he dit, però recordem que, doncs, ben coneguts d'aquesta casa, amb l'Enric Sierra i també en David Fernández, doncs, que seran al capdavant d'aquesta festa.
2: Molt bé.
0: I que fins a les 5 de la matinada, música.
2: Vinga, que no s'aturi la festa.
0: I tant.
2: Molt bé, Gemma.
0: Que vagi
2: molt bé.
0: Fins dijous.
3: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
4: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
3: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
5: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164. I també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes, trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
6: El telèfon del Centre Mèdic Maresme, el teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
3: Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
7: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al Passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona, i Arenys de Munt, al costat del Pàdel, a la zona esportiva.
3: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
7: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
8: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
9: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
10: Com pot ser, si sempre feu fotos?
9: Sí, però no són de veritat.
10: I si li regalem un reportatge?
9: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
8: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666-424-945. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
11: La ràdio. Amb Josep Maria Cano.

0: Les 10 i 17 minuts del matí, ara us presento tertulians. Abans, deixeu-me saludar el cap de la policia local. En un dia com el d'avui és important saber el dispositiu i el que es preveu per aquesta propera nit. Ortigosa, bon dia, benvingut, com estàs?
1: Hola, bon dia. Bé, preparant les coses.
0: Sí, eh?
1: Per la tarda i la nit.
0: Quan comença? Quan comenceu? Bueno, de fet, no pareu mai, però quan es... el dispositiu pròpiament dit, quan arrenca això?
1: Bueno, nosaltres ja comencem a la tarda, a, la... a partir de les 16, ja estem 15, o sigui, 16 persones de tarda, vale? Per al dispositiu de la flama, el tema també de les fogueres, i ja després a la nit continuem i quedem 15 per muntar, doncs, muntarem unes 4 patrulles, i a part del personal que es queda ja fixa a la zona de la Revella i a la plaça de les Palmeres, encara que hi ha personal de seguretat, que és que els encarrega de la seguretat interior de, no, de l'activitat, nosaltres sempre reforcem des de fora. I, bueno, i també, pues, com sempre, coordinant amb Mossos, el que passa que Mossos pues, han de repartir, tenen moltes poblacions i al final Sant Joan no és com una festa major, no? Que se les celebra en una població, sinó que es celebra a tot arreu.
0: Clar. Escolta'm, què preparem o on centrarem aquest any els esforços? Què fareu la policia local una mica per preservar i controlar l'ordre en la mesura que es pugui?
1: Bueno, nosaltres, com sempre, hi ha nit d'aquestes que no se ens complica perquè, bueno, passen de manera una mica pacífica i el problema a vegades és que s'estropea en un moment, pues, si comencen baralles, se barreja alcohol, se barreja amb festa, amb moltes persones, no? I pot passar qualsevol cosa. El que intentem nosaltres és la zona de la Revella aquesta que estigui controlada, la part interior, o sigui, la part interior ja la tenen la empresa de seguretat. I, bueno, pues, també vigilar una mica el tema del foc d'artifici, no? La gent als petals i aquestes coses, que, bueno, no és igual si se fa un ús, bueno, correcte a un ús incorrecte, no? Per a l'activitat.
0: A més, avui és aquelles nits que, diguéssim, el tema sorolls, revetlles al carrer, revetlles bars, es flexibilitza una miqueta la normativa, no?
1: Sí, sí, que aquesta nit ens trobarem amb moltes trucades de gent que al final, clar, vol descansar, són les 3 de la matinada, escolten molt de soroll al carrer, coet, petars i aquestes coses, però avui és impossible controlar això. Hi ha altres dies que sí que podem mirar nosaltres de a veure si, on se posen, però és que avui en dia, en qualsevol punt, pues, ja veus que hi ha nens, hi ha gent, hi ha adolescent i gent gran, pues, amb els coets, els petars i fent soroll. I aquesta nit... no és el, o sigui, és un problema per la gent, però no és un problema per nosaltres, en el sentit de que hem d'actuar sobre altres coses, no? Altres coses perquè bueno, no passi res, pues que si pues que no passi un incendi, no, per a que la gent se comporti, que la gent vagi tranquil·la, totes aquestes coses.
0: Evidentment, la zona de platja serà la que recollirà més gent fent revetlla. En aquest sentit, ser curosos amb els petards i ser respectuosos. Vull dir, aquí tenim la sort de que fora de 4 celebrats, diguéssim que tot es concentra allà i diguéssim que els perills allà es minimitzen una mica.
1: Sí, sí, la veritat que sí, perquè inclús en la playa del Cavalló que se posa a reventar, la veritat. Però sí que és cert que no hi ha normalment problemes, eh? Són gent que va de manera tranquil·la, famílies també, grup d'amics, i, bueno, i ho passen allà a la nit, ho passen bé, i no tenim molts de problemes ni de baralla ni aquestes coses. És més, a vegades, en les zones d'establiments, en la zona aquesta de la Revella, no? De la zona de la Revella, la plaça de les Palmeres, on sí que hi ha més problemes de seguretat i de civisme. Però, bueno, intentarem, amb les 4 patrulles, pues, estar repartit, atendre tot el requeriment, totes les coses que vagin passant, i en el grup aquest que queda allà a la zona de la Revella, fixa, pues, bueno, controlar la part exterior, o si tenen algun problema de seguretat, ens truquen i nosaltres actuem. Vale, o sigui, intentarem, pues, que passi la nit el millor possible. Que la gent gaudeixi de la festa, però que no hi ha problemes.
0: Doncs així anirà la Revella i demà, a partir de les 6, doncs vinga a netejar la platja, a fer...
1: Sí, no, de fet, nosaltres també tenim sempre un dispositiu de gent, pues, per al personal auxiliar, per auxiliar el personal de neteja de platges, pues hi ha molta gent que se queda allà, no? I clar, amb la maquinària, pues, l'has de fer fora i al final al superari no li fan cas i hem de fer nosaltres una mica, no? Pues, de polimalo. I la gent, pues, hem de treure la gent de la sorra.
0: Sí, hi ha alguns que no s'enteren de la maquinària perquè no són capaços ni de veure-la, saps, la maquinària? Les hi queda molt lluny.
1: Sí, a partir de les 6, és que, a més, clar, la gent després vol anar a la platja i l'has de trobar en condicions pues, a les 6. Normalment comencen abans, però aquell dia nosaltres li diem que hem de ser a les 6 perquè és quan comença el nostre dispositiu de matins i els de la nit encara estem liats amb el tema de la celebració de la revetlla.
0: Doncs així anirà la revetlla de Sant Joan i les primeres hores del dia de Sant Joan. En tot cas, que tingueu poca feina ortigosa, és a dir, que us dediqueu més a passejar que a fer cap altra cosa. Això és el que desitjaríem, que tot vagi molt bé.
1: Esperem que sí, esperem que vagi bé.
0: Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies. Que vagi...
1: Gràcies a vosaltres, que vagi bé, adéu.
0: Doncs aquesta és la situació que es viurà aquesta nit. Bé, renou el mateix de cada any, la revetlla a la zona de la plaça de les Palmeres, algú que es quedarà adormit, algú que tirarà petards on no toca i farà allò un petit foc a no sé quin lloc. El que ja coneixem. Francesc Castells, bon dia, benvingut.
2: Hola, bon dia.
0: Renou.
2: Què tal?
0: Renou
2: i que no passi cap accident. No. Recordem que l'any 2000 hi va haver un accident greu.
3: Sí, els diaris
2: va ser una data, una mort molt...
3: Sí, molt trista.
2: Molt trista i molt, molt dura. Era que ja se sap, la revetlla de Sant Joan hi ha més barra lliure, més tolerància, més, tots plegats potser ens hauríem de relaxar una mica més abans d'entrar, xerrava que la calor també potser ens té tots. L'altre dia em van explicar aquí per aparcar malament de moto davant aquí la farmàcia, un pèl més avall, davant la plaça de l'Església, sí? Hi va haver òssies.
0: Ah, sí?
2: Sí, dius, home, a veure, escolta'm. De vegades penses, bueno, hi ha hagut un tema important, jo què sé. No, saltem
0: a la mínima,
2: eh?
0: Mira, l'altre dia també des de casa sentia dues senyores, dues noies, dues persones que s'insultaven a crits una altra banda del carrer, que si come no sé què, que si bicho palo, que si tu, que si la teva mare és no sé què...
2: I vete
0: que si,
2: a tomar por ahí...
0: I que si tal, que alguns crits allà durant estona que deies, bueno, però què és això? I estic d'acord amb tu en que ens hem de relaxar, hem de relativitzar...
2: I no hi fiquem masses elements, encara que d'alcohol i altres tòxics i demés, que ens pugui encara disparar més, no?, aquesta ira, aquesta predisposició.
0: I que la revetlla de Sant Joan, abans... Bueno, bon dia, Olga Estalella,
4: bon dia.
0: I bon dia, Tomàs Salazar.
3: Molt bon dia.
0: Abans, quan els elements o les possibilitats de diversió eren escasses, no?, per qüestions socials, per qüestions dictatorials, per qüestions culturals, per qüestions econòmiques, doncs eren escasses, doncs, bueno, a la que tenies una, ho cremaves tot. Avui en dia, malgrat la crisi econòmica, les dificultats de les famílies, tot la crisi de l'habitatge, tot, la capacitat de poder gaudir, de poder celebrar, és més habitual. I per tant la revetlla ja no és aquell dia de dir aquell dia, no? Quan la revetlla, el cap d'any, no, ara ja no pots anar fent petites festes intermitges que fan que la revetlla no hagi de ser tant, i per tant prenguem-vos una mica amb
2: dosificar, tranquil·litat. Dosificar.
3: Clar. Ja no és la cançó del Serrat, no?, que era com un dia especial, no?,
0: sí.
3: La revetlla de Sant Joan.
0: Sí, exacte, no? Allò és això, com deia la cançó.
3: Todos bendicen su pan, saps? Clar, era com mica com la festa major al Nadal, que tothom menjava pollastre i era, clar, com una ara tothom menja pollastre cada dia i a cada moment, si vols.
4: I per nosaltres, en aquest cas dic les noies... Era un dia per nosaltres molt especial, us ho prometo, perquè era el dia que et deixaven representar sortir de casa. Jo estic parlant de fa molts anys, però bueno, podíem anar allò amb les amigues, anaves a una festa, podies arribar a casa a les 5 o les 6 del matí, cosa que avui en dia es pot fer qualsevol dia de la setmana.
0: Sí, senyor. Sí, senyor. Vull dir que així relativitzem una mica i en tot cas, doncs, bueno, ja heu sentit la brossa com cada dia... tot normal.
3: Ah, vale, no ho sabia, no?
0: Sí, no canvia la brossa.
2: Això us ho havia de preguntar, jo ho he de mirar.
0: Com sempre.
2: La qual cosa vol dir que potser trobarem més deixalles disperses.
3: Bueno, és un perill.
0: Jo he dit una cosa, i ho he dit davant del tècnic de Medi Ambient, que he dit que no escoltés, i no ha escoltat, però avui no cal. Si no voleu treure el cubell, avui no cal. Ho dic perquè, tenint en compte la de gent que hi haurà pel carrer, i la de vida que hi haurà al poble, ens podem trobar que el nostre cubell vagi a parar a Campistrau. Sí. I llavors serà demà passat tot una cua de gent a l'Ajuntament a demanar...
3: El problema és que demà no se recull.
0: Que li donin el nou. Demà no es recull aquesta nit.
3: Clar, si tu dius...
2: Demà no, dimecres gent, no hi ha, clar, la nit.
3: Fins dijous, clar. Que és...
0: Clar, clar. Que és... Per tant, vull dir, traieu la brossa, jo com l'antigua Sanza, i a la porteta, a bossa, i ja...
2: No fer bastones de porqueria,
3: clar, exacte, no cal, no cal.
2: I més baixar, amb aquesta calor, gavina, rates, etcètera.
4: Hi ha zones que és tremendo, sí, eh? Ara, abans, quan estàvem tots tres comentant, que allà dalt de tot, al costat, a tocar a l'autopista... Sí. La gent d'aquella zona, ahir em van passar fotos, ens van ensenyar fotos gent d'Arenys de Munt, que potser baixen caminant, tot ple, horrorós, la gent, vull dir, eren, no sé, les 11 del matí, no havien ni tret les d'allò, les bosses de plàstic allà deixades malament, dius, hi ha gent que no té ganes de fer civisme, eh?
3: No. I galledes que encara són buides i a les 12 al migdia estan aquí al bloc de la Riera. Vull dir, ostres,
4: no sé,
3: quan vas a treballar, entra là, deixa-la baix, sí, i la teva senyora o qui sigui ja l'acabarà de pujar dalt, o no sé.
0: No, i tots entenem que a mi m'ha passat, eh? Vull dir, un dia, sobretot jo tinc problemes més aviat els diumenges, que estàs per casa i igual dius...
3: Mandra?
0: Hòstia! El Cubell. I llavors has de baixar i igual són les 12 que t'has llevat una mica més tard i tal i no t'has recordat i el tenies a baix. A tots ens pot passar un dia o dos. Altra cosa és quan ja és una dinàmica, no?
4: Ahir era un dilluns.
0: Sí.
4: Ahir és dilluns.
2: I que porqueria fa més porqueria, també.
0: Sí, sí.
2: I que si ho veiem més endreçat, tot això, procurem de moto propi, no? Fer les coses una mica més ben fetes. En canvi, si és el Campo de Bramante, que diuen, no, mira, escolta, no vindrà d'aquí.
0: Ja hi som.
3: A cas que dic, com que ja fa molts anys que ho fem, els problemes són mínims, eh?
4: No surt tanta gent,
3: no,
4: Tomàs.
3: Algú ve amb el cotxe.
4: No surt tanta gent,
3: amb el cotxe. Això que diuen turisme d'escombraries, ja et deixen un matalàs. Clar, ens mirem els veïns, ja sabem que no és de cap de nosaltres. Com alguna escombraria sospitosa, que saben que passa el camió a 10:15,
0: sí,
3: i aquella bossa d'escombraries sospitosa ha aparegut. I no és de ningú. Sol que passa el camionet, per desgràcia, a les 10 del matí, i carrega, no veieu com va el camionet, carrega, ja quan baixa d'aquí dalt, del carrer Montalcalcavall, ja va, perquè diu, ja va ple. Per tant, per desgràcia, el turisme a l'escombraries funciona. Per desgràcia, he dit que funciona amb el mal sentit de la paraula.
0: Sí, que encara
2: i no existeix. Només d'altres pobles, també del barri del costat, eh?
0: Sí, sí.
2: A vegades hi ha gent que dissimuladament a les 11 de la nit, dissimuladament...
3: Home, diu que el Pla d'Estrada...
2: Fa la volteta...
3: El Pla d'Estrada és un personatge que baixa amb passamuntanyes i un batí, perquè no el vegin.
2: Si això ho va dir l'alcalde, em sembla.
3: I van, la deixen... No la tira allà, la deixa al costat del pobre sortida de cotxes que tenen els frares a dalt, que l'han colat un arbolito, no el penja l'arbolito, no, el deixa a terra, i quan ha passat el camió, sí, té la marinera. Han fet un estudi de mercat impressionant, la gent.
0: En passamuntanyes, que catxo.
3: Ei, és guai, I tenen horrorós. Imatges, en passamuntanyes i batí.
0: És horrorós. Escolteu una cosa, parlem de coses importants, perquè el que va passar aquest diumenge va ser important, que s'enfonsi un edifici...
2: Estructurals, a més. Un edifici singular,
0: i també. I a més, un edifici singular. Protegit.
4: Exacte.
0: Bé cultural d'interès local.
2: A veure
0: local.
2: Com quedarà això, ara.
3: Bueno, no. Aquí hi havia el problema ahir a la reunió de l'Ajuntament, no?
0: No. Bueno, de fet, la fitxa, que la tinc per aquí, la fitxa de la protecció diu que està protegit només la façana, però que és de màxima, era de màxim interès. Mm-hmm. És a dir, la fitxa, ara la buscaré.
2: És un becil, no?
0: Sí, és un becil. Bé cultural d'interès local. Sí. Que, obro parèntesi, resulta que el PEPA que tenim és el mateix del 84,
3: sí.
0: Perquè el PEPA posterior que es va aprovar ara farà 10 anys està guardat en un calaix a l'Ajuntament i no s'ha publicat. Per tant, no és efectiu. Sí. Amb la qual cosa, seguim tenint el PEPA del 84, aprovat al 90, publicat al 90, vam trigar 6 anys en publicar-ho, que déu-n'hi-do, i és el mateix que tenim a dia d'avui. El que es va fer posteriorment, crec que vas estar al PEPA, tu, Francesc?
2: Jo vaig a ser, sí, la Comissió d'Urbanisme, pues vaig a ser, i el PEPA era el document d'aquest que al principi de la democràcia es va fer, diguéssim, escolta'm, fem un inventari d'aquests edificis que són dignes de catalogar perquè tenen una història, tenen una prestància, tenen un estil, etcètera, etcètera.
0: Doncs no sé si tu vas participar a l'aprovació o no, però si de la segona...
2: La segona no. Vaig veure el document, però em sembla ara curiós. He pensat, dic, ostres, és veritat que no va arribar a ple.
0: No està publicat, no sé si va arribar
2: això
0: a ple.
2: Això seria una cosa activa, que tampoc...
3: Un cop redactat, aprovar-ho, és reunir-se al PEPA i portar-ho a ple, i ja està, tan senzill com
2: el
3: això.
2: El que passa que jo em temo que hi ha reticències, també, alguna reticència de gent, diguem-ne, important. Tampoc li interessa massa que estigui catalogat, perquè si està molt, molt catalogat, allò perd interès, diguéssim, especulatiu, diguem-ho clarament. Clar, perquè allò no pots fer res i no et donen ajut, no et donen ajuda per mantenir-ho a les condicions que calguin, i aleshores, clar, estàs produint, no pots fer res, però tampoc t'ajuden per...
4: Això és veritat, perquè des de fora ho veig. Clar. Però no només aquí,
3: A
4: molts
3: arreu.
4: Llocs, a tot arreu fan això. Que a mi em sap un greu i em fa una ràbia. Que no posen les coses com tindrien que ser, el que
2: aquí
4: tu estàs explicant.
2: Aquí tenim un exemple, que amb el fullet d'aquí...
3: Sí, està a la venda, A més, curiosament, està
2: però
3: a la venda.
2: Però això es va costar bastants diners, sí. Perquè van a pleit i de més, i es va perdre, perquè el Lozano no es va presentar, el que sigui.
3: Sí,
2: no,
3: sí, no, van perdre llarga, el judici i van tenir que pagar a l'Ajuntament un pastó.
0: Això és un cas així. En dos sentències, 4 milions d'euros.
2: Sí.
0: Mira, tinc la fitxa de la rectoria i diu determinacions especials. A sota posa. Determinacions especials. I posa vetllar la conservació de la façana i el tractament adequat dels seus elements. O sigui, a la fitxa posa vetllar la conservació de la façana i el tractament adequat dels seus elements. Ahir es va determinar tirar la façana. Sí. Clar, jo crec... Aquí hi ha un debat, jo crec que... I aquest és un debat interessant, i és, clar... Si amenaça fer mal a la resta d'edificis del voltant, és prou important com per determinar el seu enderroc. Altra cosa és si realment era l'única opció o se'n podien haver pres d'altres, d'opcions. I haver apuntalat o haver garantit un cert manteniment d'aquella façana. I ara vaig a la segona part, que és el que reflexionava al principi del programa. Perquè, si no, algú que té un edifici protegit, l'única cosa que ha de fer és deixar que es deteriori.
3: Com està passant a la plaça del Casino?
0: A la plaça del Casino, per exemple. I que quan arribi el moment de fer l'obra... Hòstia, és que això amenaça runa. I tota la protecció a fer punyetes. I si aquest és el sistema, no sé per què protegim edificis, llavors. No cal protegir-los.
2: Aquest és el debat. Aquest és la pedra de toc, diguéssim, que no es troba la solució òptima per mantenir aquest patrimoni i sense perjudicar en els propietaris, clar, entens?
3: Aquest edifici, que a més es diu popularment la rectoria perquè vivia el rector i el becari... Jo vaig estar 8 anys al Consell Pastoral i allò era la seu del Consell Pastoral. Valor arquitectònic sol té la façana, ni l'escala interior tenia valor arquitectònic, perquè s'ha dit públicament, perquè caps els dos hi són. En Martí i en Pepe vivien molt pobrement allà dintre.
0: Sí, jo vaig ser una vegada...
3: I quan jo vaig estar-hi sovint per parlar les reunions del Consell Pastoral, feia pena. Per dintre feia pena. I ells deien, és que... no podem posar ni calefacció, alguna cosa hem de fer, però vivíem molt pobrament perquè era una ruïna mantenir aquell edifici. I, per tant, sol el valor arquitectònic, la façana, que es podia haver fet, com s'ha fet al carrer Ample, on estan fent aquests pisos que donen el Passeig de Mar, posar aquell armatoste de ferro que protegeix la façana i ja està. A més, diuen que...
2: Més enllà de l'Ateneu, sí.
0: Sí, senyor.
2: És una estructura que impressiona bastant.
3: Que l'última planta sí que es podia tirar perquè no té valor.
0: Clar.
3: Té valor aquí, al carrer de l'Església, la planta baixa i la primera era on hi ha sobre dels balcons
0: aquelles motllures
3: que altres edificis que han fet les han tret, les han recuperat i quan a la Riera hi ha dos edificis i quan s'acaba de fer la construcció nova es tornen a col·locar i que arquitectònicament no
0: passa res. Clar, jo pensava en aquest edifici quan ahir es va determinar que s'havia de llançar, jo pensava precisament en aquest edifici, és a dir, tu al privat li fas mantenir la façana amb el sobrecost que això, que després el privat guanya diners igual perquè repercuteix aquell cost en el que compra el pis, però llavors són pisos que són més cars i per tant no tenim accés als treballadors i per tant és tot una rola, però tu fas que el privat mantingui la façana perquè tu consideres que hi ha fresa, però en canvi aquesta ets incapaç de fer el mateix.
4: Però és l'Església la que s'ha d'encarregar. No,
3: no, no, no, no, no, explico. Aquí un
0: el patronat Andreu Guri. Ah.
3: Problema. Arenys de Mar, mossèn Martí deia, perquè molt, aquí a Arenys de Mar, el bisbat o la parròquia tenen tres deixes que són de tres patrimonis. Andreu Guri, que seria el cas de la rectoria, el patronat dels socors, que seria on volen fer el nou cap, i després, que a vegades ens oblidem, el patronat del Marquès de la Quadra,
0: sí,
3: que seria Barcelona...
2: Col·legi Cassà...
3: Col·legi Cassà, sí, sí, i Barcelona, tot el carrer Princesa.
2: Sí, sí.
3: Escolteu el que estic dient, des, de la, des del parc de la Ciutadella fins a la Via Laietana, tots els baixos són del patronat Marquès de la Quadra, que això és una font d'ingressos.
0: Impressionant.
3: I aquestes fonts d'ingressos repercutia a la parròquia.
2: Mm. Que no però, sempre són fonts d'ingressos, de vegades són morts, no, són morts que carreguen.
3: A partir d'allà, aquí, com que tot estava jugat per vessars hindús, pakistanesos, clar, cada mes rebia uns ingressos, i el patronat, a l'època de mossèn Martí, ara no sé com ha estat, es gestionava molt bé. Per tant, si hi havia algun problema, com ara, jo no sé com està el fons, però pel que em van dir ahir, hi ha molts diners al patronat d'Andreu Guri, i per tant sembla ser que podríem pagar, perquè a més, l'edifici i les cases que estan repercutint amb esquerdes, recordem que hi ha més de 20 cases que estaven desallotjades, eh? Avui tornaran dos.
4: Jo els vaig veure que estaven entrant a l'hotel.
3: Sí, és que 8 famílies, 4 famílies estan a l'hotel, la resta estan en familiars d'Arenys, però clar, tu tens una casa i te l'han esquerdat, la teva companyia d'assegurança ja s'encarregarà de cobrar aquí el patronat, en aquest cas d'Andreu Guri, que el patronat d'Andreu Guri...
0: Que té una assegurança, també.
3: Té una assegurança, l'ha de tenir legalment de responsabilitat civil... Igual que la parròquia té més responsabilitat perquè entren nens a fer catequesis. Però recordem que el casalet de la Riera enllaça per el que aquí diem l'eixida pels patis,
0: sí, amb
3: el carrer de l'Església,
2: sí,
3: i comuniquen les eixides.
2: Sí.
3: Però la casa al costat està completament afectada i han hagut d'anar a viure... Doncs ja s'encarregarà aquelles persones, aquest matrimoni, del seu advocat, de l'assegurança, cobrar. I això serà el patronat Andreu Guri que haurà d'anar.
0: Sí, sí.
3: En aquest cas, el patronat d'Andreu Guri...
0: Bueno, és que aquí hi ha molt merder, Tomàs. Sí, sí, perquè, per, avui... per què va col·lapsar la paret mitjancera? Pel patronat de l'Enguguri o per l'obra del costat?
4: Per l'obra del costat que ha sortit a diversos llocs. Però aquí
3: hi hauria
4: un
3: tema de... Que l'Enderroc és la mateixa empresa.
2: Negligències, potser, eh?
3: Sí,
2: perquè hi ha dos arquitectes, em sembla, eh?
3: Bueno, clar...
2: Perquè, a part dels municipals i més, sí, que potser també no ha de ser prou el cas,
3: clar,
2: no?
3: Hi havia l'arquitecte de l'empresa d'Enderroc i l'arquitecte de l'empresa que ha de construir l'1 nou, que sembla ser que serà el mateix. El constructor serà una persona d'Arenys i el que estaven fent l'Enderroc és una empresa de fora. Vale? Llavors aquí és el problema. Però qui mana? Qui mana? Quin problema pot passar? El patronat d'Andreu Guri, com a tots els patronats, hi ha els patrons, que pot ser la família Guri, vale? Que no sé quants queden vius. Jo conec alguns, però no sé si estan dins o no. El rector, en aquest cas l'Església, i l'alcalde, en aquest cas el que està ara. Però què passa? El rector ha canviat. I el rector actual va per als patronats quan va arribar. Perquè això és un merder. En Martí ho deia, i amb molt de criteri, una deixa és un mal de cap. Per tot el que comporta, no porta res de beneficis, al contrari. Si la parròquia no arriba, a vegades tenien que fer, demanar diners al bisbat, i el bisbat també diu jo m'interessa un patronat perquè entri, no perquè surti, no? I per tant aquí veurem què passarà, perquè el rector actual no està, qui podria estar implicat? Per lo que diuen diuen fonts ben informades i oficials, el rector, l'exrector i l'alcalde actual, sense demanar permís als patrons, van tirar pel dret.
0: Home, a veure,
4: vull fer una pregunta, eh? Sí. També.
3: Llavors, clar, van tirar a terra i els patrons no estaven d'acord. I després van assumir, els patrons van tenir que assumir la construcció dels edificis que volien fer. Volien fer pisos.
0: Pisos socials.
3: Pisos socials. Sí, okay. I aquí està el problema.
0: Però jo crec que una obra d'aquestes característiques no es fa així com així. O sigui, tu no pots tirar... Sí, això que era propietat de l'Església va fer una sessió al patronat Andreu Guri, això és el que tinc entès.
3: Sí.
0: O sigui, és propietat del bisbat de Girona, i el bisbat de Girona va dir encarregueu-vos de la gestió d'això.
3: Uh-huh.
0: I el patronat Andreu Guri és el que segurament va començar a tirar això a terra. Jo crec que ningú es fot a tirar una casa sense... i menys una casa com aquesta. Vull dir, no t'ha sentit.
3: Clar, però llavors el rector actual, com va dir, va trobar un marrón que ell no el volia, bueno, i per això ho va parar.
4: Home, és que acaba d'arribar, pobre home.
3: Clar. I es troba un bombarder, no?
0: Què volies preguntar?
4: Sí, Hola. Jo volia preguntar-vos, a veure, és que aquesta, es podia vendre la rectoria aquesta?
3: les deixes s'han de vendre per una qüestió social, com el caçar.
4: No, ho dic perquè, a veure, gent, allò comentant, ho dic, bueno, ja ho comentaré a la ràdio avui, que s'haurien pogut vendre aquesta casa, per el que sigui, i arreglar l'església. O sigui, els diners que... A veure, és que l'església necessita molta cosa. Llavors, per què tenir una cosa que l'esteu deixant que s'esfonsi, que s'està deixant d'allò, per què no ho veneu i arregleu l'església, que es veu i és una cosa del poble? Perquè aquesta casa, al final, al fi i al cap, és una rectoria...
3: Bueno, no tenia valor, perquè l'idea és fer la rectoria nova a la Riera, on hi ha el casalet. Era l'idea d'aquesta.
2: Canviar la façana, sí.
3: Si volia fer una vivenda pel rector i el despatx parroquial
2: que,
3: allà.
2: Que la idea, en principi, no és dolenta.
3: No és dolenta.
2: Si a nivell religiós, a nivell, diguéssim, d'ajudar al pròxim, és això, fer coses que siguin una inversió, diguéssim, real, no a llarg termini. No,
3: les deixes són per això. Tu vens per una qüestió social, que s'està dient en francès.
0: Digues, endavant.
2: No. Hi ha una cosa per mi de sentit comú. Jo havia passat per allà i m'ho mirava. Jo havia estat a dins la rectoria. Hi havia estat i també coneixia a els dos nois que vivien a la casa del costat. Sí. I pensava, aquí se li acut fer simultàniament aquest enderroc simultani,
4: exacte.
2: No? Jo me recordava l'any 96, em sembla, que el primer carrer peatonal o de prioritat invertida que es va dir era el carrer Sant Francesc. Sí. I en Massimo Cova, que era arquitecte, sí. I es va acollir i ho va parar perquè va veure que hi havia un cert moviment, perquè les cases, entre elles
4: repengen
2: i s'aguanten entre elles.
3: No hi ha fonaments.
2: Exacte, perquè abans els fonaments eren restes d'altres obres i de pedres, o el que sigui. Aleshores, clar, quan deixes un sant despullat, si al costat també està despullat, no hi ha manera de vestir ningú, després, ho entens? Aleshores, clar, això, pensaves, home, això... Déu-vos en guard, no? Ningú pensava que hi havia un problema també de temperatura, també, eh?
3: També aquí, també.
2: I de dilatacions i a més, eh? La nit és una cosa, al migdia amb aquells 40 graus que ha fet aquests dies, quasi, doncs és una altra. Aleshores, tot ha sumat i ha fet aquest... A part d'altres coses, suposo que ja n'hi ha sortint.
3: I les parets eren de morter, que eren de poca qualitat, i picaves i anava avall, i que era com un tente, clar, la que tu toques, pel que explicàvem ahir, i has tocat la palet mitjana, que com dic als altres, i l'altre no hi havia sostre, la rectoria van tirar el sostre. Llavors, clar, es veu la façana i jo l'hauria fet tremolar. I clar, els veïns van explicar què va ser.
2: Tu veus que el rector antic i el vicari, mossèn Martí Magat i en Pere Mejía, vivien allà i, a més, i vivien amb bastanta austeritat i, a més, com els cristians et diran.
3: Sí. Però, clar, les condicions... ja no era austeritat. L'edifici és que no era pràctic per viure, ni per ells.
2: Sí.
3: Jo recordo entrar al despatx que ell tenia a dalt, on
2: treballava tot el seu estudi.
3: Era tenebrós. Sí. Aquesta és la paraula, tenebrós. I amb unes condicions, les parets regalimaven
2: humitat. Tot i això, Martí Magat tenia aquell esperit de, diguéssim, en fi, aquesta austeritat cristiana i tot això, que no es faci perdre una certa elegància, també.
3: Clar, sí.
2: I per això la façana es veia encara pintada i també, i a vegades era allò que es guardaven les formes. Fins i tot jo recordo una campanya de voler canviar l'esfera del campanar i, a més, hi havia una certa polèmica. Martí Magat guardava aquestes formes exteriors, també, que lo cortés no es quita lo valiente, etcètera.
3: De fet, es va arreglar el despatxet parroquial de baix, una mica per el que dius tu, per austeritat, però en dignitat, per rebre
2: clar,
3: la
2: perquè
3: gent.
2: Perquè havia de rebre gent, clar, era lògic. Sí.
0: No sé, jo, aquí el tema és... és que tenim molts temes. Una banda és la gestió del patrimoni en general de tothom, també de l'església, no? És a dir, tenim una església que cau i, en canvi, tenim un munt de patrimoni repartit per tot el poble i, bueno, no sé, potser hauríem de gestionar millor aquest patrimoni.
2: És
0: de saber vendre...
2: D'actualitzar-ho.
0: I de saber actualitzar i tal. I l'altre tema és el tema de les proteccions, les no proteccions, els edificis, i, bueno, com es gestiona tot aquest patrimoni antic que tenim a Arenys de Mar, que Can Milà, Can Ramis...
3: Can Ramis, un altre problema.
0: Clar, bueno, perquè va venir aquell senyor que després es va enganxar els dits i de quina manera... I va rehabilitar el que va rehabilitar, perquè si no arriba a ser això, Can Ramis, que està a l'entrada del poble, on hi ha la...
2: Sí.
0: Allò...
3: Una botiga que venen flors, plantes...
0: Ves a saber.
2: Com es deia Santiago, sí, sí,
3: ho recordo. Sí, escrivia a l'Avantguardia, a més a més, en Segarra, no?
2: Era, sí, exacte, de Segarra.
3: En escrivia a l'Avantguardia.
2: Descendent, diguéssim,
0: el fill de Milà i tal. Potser que
2: venia de Sant Celoni, o no sé. Exacte, sí, sí. Ravis de Sant Celoni.
3: De Gualba, i a més venia la família de Gualba, eren els ricatxos del Montseny.
0: Que es va enganxar els dits amb aquesta operació,
2: recordo. I tant que sí.
0: Que de mala manera. Vull dir, però gràcies a aquest senyor això està que està com està. Perquè si no...
2: ara seria una ruïna.
0: Absolutament.
3: No, sí, sí, sí, i tant.
0: Clarisses.
3: Una altra.
0: Independentment de si l'Ajuntament, la Biblioteca i tal. Clarisses. Com estava allò?
3: Uf, les tres últimes monges vivien pitjor que en Martí i que en Pepe.
2: Sí, vivien...
3: ja no tenien ni dignitat com a persones vivint allà dins.
0: Desacralitzar, i desacralitzar allò...
3: És una qüestió
0: va ser
3: molt,
0: tot un,
3: costa molt.
0: Va ser tot un tema. És a dir, al final...
2: A part que van quedar quatre monges només i ja es considera que ja no és una comunitat religiosa
3: no,
2: i tal...
3: No, a partir, han de ser quatre.
2: Però també hi havia situacions molt tenses, molt preocupants, en molts sentits, entre elles i...
3: A més, que el diner se l'han de repartir entre les que queden.
2: La misèria
3: perquè són
2: fa...
3: independents de no el bisbat. I que en tingui que intervenir el bisbe, vol dir que han hagut de posar el dret canònic pel mig per dir... Clar, doncs que sol queda una, clar. O dos queden dos. Una que és la exabadesa de Pedralbes, sí. La Pilar, que ara està a Vilobí.
0: Una altra, si voleu puc anar dient. L'Escorxador. O un altre edifici protegit, que qualsevol dia seguirà el camí de la rectoria.
3: Sí, és que quan,
0: ja qualsevol dia seguirà el camí...
3: Ja és un pàrquing d'ara,
0: Llavors, sí. Tenim espais protegits que bueno,
2: mira,
0: que...
2: em fa recordar el Balneari Lloberes.
0: Una altra, història. Sí senyor.
2: Balneari Lloberes, que era un edifici guapo.
3: Preciós.
2: Un edifici... Preciós. Vull fotos, suposo que tothom i més, sí, no? Sí. Doncs es va desesperar que amenaces ruïna, i està escrit això, com que amenaces ruïna, l'hem d'enderrocar. L'hem d'enderrocar. I aleshores, clar, dius, home, a veure, potser no esperem,
4: Que les coses que estic clar.
2: Exacte, perquè també. Si esperem això, ara és que ahir l'informe que es va fer primer ahir, em sembla, inclús la Generalitat, sí. Van dir... hem de prioritzar la seguretat de les persones per sobre de si el PEPA o la Comissió d'Urbanisme... Però abans, amics meus, perquè no ens preocupem de que no arribant a aquest
3: com
2: punt
3: està,
2: de no retorn. Clar, sí. Clar, és retorn.
0: Clar, quin és el paper que juga l'administració que hagi de ser... Mira, jo ahir, després de tot això, vaig anar a buscar un cas. És de fora d'Arenys, per tant, aquí ningú tal. Argentona. Casa Can Puig i Cadafalch, una casa que va fer l'arquitecte...
2: Sí, del modernisme, famós.
0: Del modernisme i tal, una casa més molt rara i molt malparida, perquè eren tres cases en una, però bueno, però les va juntar una cosa molt així i tal. Bueno, herència de la família. La família normal, la família no són rics, uns vivien a la Sagrada Família, els altres vivien al Poblenou, l'altre... Bueno, l'Ajuntament d'Argentona, i penso que amb bon criteri, ataca i derribo... perquè o mantenien la casa o se la venien. I com que sabien que no se la podien mantenir, els van estar segant l'herba sota els peus fins que van aconseguir que la família Puig i Cadafalch es venés la casa per 246.000 peles, una casa al centre d'Argentona, ho dic perquè si aneu a un immobiliari mireu que val una casa, un pis al centre d'Argentona, doncs bé, una casa de tres cossos, no sé què, 246.000 peles al centre d'Argentona, perdó, 246.000 euros, disculpeu. 246.000, perdó. 246.000 euros al centre d'Argentona perquè l'Ajuntament l'havia de rehabilitar i l'havia de posar. És a dir, quan a l'administració li interessa, Generalitat, Diputacions, Ajuntament, i vinga, i dalt, i metre, fins que aquella gent se la va vendre. I es va protegir, i ara la podeu anar a visitar. Bueno, doncs, per què no fem el mateix?
3: A Canet ho han fet. A Canet, el poble al costat és una lliçó. Tot el que es domena aquí a Montaner, a l'Ajuntament s'ho va quedar. I ara són edificis municipals. El museu, la biblioteca... Canet té més patrimoni modernista que Arenys, perquè havien Puig i Cadafalch. Està cuidadíssim. Hi ha un edifici que és d'interès privat, que l'han convertit en un hotel de luxe, que també és de cali modernista, a mig de Canet, que molt poca gent ho sap. I està conservadíssim, Canet. I a més, han quedat preciosos els edificis. I Palès és un orgull com a poble, i ho fan servir, eh? Venen al patrimoni modernista de cara al turisme.
2: Bé, perquè hi ha una política allà de fa temps, també.
3: Mani,
2: però que hi ha involucrats també, el que has dit tu també, restaurants, hi ha l'oficina de turisme, visites guiades...
3: La Diputació, s'ha invitat tot.
2: La Diputació, etcètera. O sigui, has d'arrascar mil portes. I, a part de la compra, que és el primer, no és el més important, de vegades, la compra. És el que a continuació ve, eh? El paquet, diguéssim, de la gestió de tot això i donar-hi sentit i valor.
0: A quins ja estem? 8, 9, quan acabem l'obra, 10 milions d'euros en fer una biblioteca i no mantenim el Calissai, per exemple. Mm. O ens gastem 1.200.000 o 300.000 euros en comprar aquest edifici que hem comprat per posar el CDIAP i el...
3: Ah, sí, que...
0: Que no els hem comprat, que l'hem llogat, però que l'acabarem comprant.
3: Sí, de les monges, sí, allà dalt, sí.
0: Allà, vale?
2: El casal Sant Vicenç.
0: El casal Sant Vicenç. Sí, sí. Ens gastem 1.200.000 euros en comprar el casal Sant Vicenç, però, en canvi, que en Ramon de les Aigües...
3: Aquí no va dir. Que està que cau...
0: No, no, és que no hi ha res. O sigui, està, és una façana. La tenim aquí feta una merda. És a dir, és que Canet fa... Bueno, és que Canet agafa els diners que té i els utilitza per, probablement, mantenir el que... Aquí estem pendents de que ens arreglin l'alfora. Això de la ràdio que havia de caure, tal, ja no cau. Bueno, arribarà un dia que caurà, llavors...
2: Correm-hi tots.
0: Clar, no, correm-hi tots. Aneu al local de les puntaires. Aneu a pixar. Es veu el cel, eh? Es veu el cel.
3: Bueno, aquest ja es va cremar, no?, aquest edifici fa uns
0: quants
3: anys.
0: Sí, el van rehabilitar. Bueno, ja només falta fer això. El només falta fer això és això, eh? El només falta és això. Ja s'ha acabat. I així, els museus d'Areny. No, tenim uns museus... Com estan els museus? I llavors dius, bueno, on estan les prioritats? D'ara i d'abans, eh? Vull dir, no és que vulgui anar a carregar-me no, l'actual equip de govern.
3: Tothom,
0: perquè
3: tothom.
0: Això que estic dient no és... Hòstia, el conveni amb el principal. Quants anys fa que hem de fer el conveni amb el principal i deixar-ho en últimes condicions?
3: La tercera fase.
0: On està el conveni del principal?
2: No, això és una altra cosa, la tercera fase de l'obra i tot això, ara, i l'altra, el conveni en la que té la gestió. Sí.
0: 7, 8, 9 milions per les Clarisses. Bueno, que no les paguem nosaltres. Bueno, que em sembla fantàstic. I si en comptes de gastar-nos en 9 ens en gastem 4? I els altres 5 els gastem amb el que ja tenim. Pregunto, eh? I ara aquí vindrà el director, la directora, el jefe, la jefa i el no sé qui, i em segarà l'herba sota els peus. Però i si ho fem?
2: D'aquí 6 mesos hi ha eleccions municipals, o campanya electoral, ja, no?
3: Sí, sis mesos campanya.
2: Doncs això són elements estructurals del poble, històrics, que donen entitat, i això és important, revisar tots aquests patronats, per exemple, i tots aquests edificis que estrim d'aquesta manera, i que en l'evolució dels temps, doncs, bueno, han sigut com una... caça de mals endreços, de vegades, no? O sigui, el xifrer mateix...
3: Otro muerto.
2: El xifrer va ser una deixa importantíssima, el xifrer, però no sabia... Hi havia manifestacions reclamant el xifrer pel poble, jo recordo, anys 70 i pocs, no? Però no sabien què havien de fer. No sabíem, i encara, el dia d'avui, encara no ho sabem del tot, eh?
0: No, no.
2: Bueno, els anys 90 hi va haver, jo què sé, des del Ministeri de Justícia de Madrid...
3: Instituto, també va ser l'institut, eh?
2: Institut propi provisional...
0: Bueno, perdona, sí. La Unió Europea ens va donar no sé quants diners d'euros per fer un despatx d'entitats, un coworking.
3: Sí, un coworking, que es va fer una planta i ahí
0: bueno,
3: està.
0: Bueno, que es va fer i mai es va obrir el coworking i no es podia desfer, expliquem-ho tot, sí, no es podia desfer perquè si tocaves una peça al coworking havies de tornar els diners de la Unió Europea.
4: A les 9 hi ha un coworking a la casa del Marquès, que és un... com si diguessin com el xifrer, que funciona fantàstic. Despatxer, vull dir, dius, per què no s'ha fet aquí, us pregunto?
3: Perquè, mira, hi ha una cosa que tothom parla amb les campanyes electorals, el que esteu dient, i després no s'aplica, que és fem un pla d'equipaments. Però tots els partits. Sembla ser que hi ha un pla d'equipaments, com dius tu, amb un calaixet. Però està tan a baix aquell calaixet que mani qui mani no arriba. I aquest és el problema. Potser que arribessis i traiessis tot el que hi ha. Perquè... Quants anys fa que es parla de la renovació del mercat?
2: Vale. El mercat que d'aquí 4 anys farà 100 anys.
3: Ara ha tancat el bar.
2: Sí, anys.
3: La setmana passada va tancar el bar.
0: Sí?
3: Ho van explicar diumenge a la ràdio, perquè els ha acabat la concessió i sembla ser que fins que hi hagi una nova concessió, la persona que ho agafi, si escoltes el dominical, ho agafi, sí. No, ningú ho sabia, eh?
0: No, estava fora d'aquell dia.
3: Llavors,
0: no.
3: Sembla ser que la persona que ho agafi sol ha d'agafar per mig any, perquè després ha sortit a concurs aquella pastilla. A la gent no li interessarà. I el bar del mercat últimament funcionava.
0: No, funcionava molt.
3: Exacte. I havien posat la tercera.
2: I era una porta d'entrada, aquelles sí, arcades i tal, que donava vida, sí, allò. Sí. Eh?
0: Dona, i passaves a determinada hora del dia i totes, exacte, les parades tancades.
3: Jo vaig entrar ahir a comprar, solo havia dues parades. Dues. Una que obre sempre i una altra que també. Bé, era dilluns.
2: Dilluns també.
3: Era dilluns. No. Però clar, llavors preguntes, i el bar que obria i estava de tal lloc col·locat, no estava com abans a dintre, estava col·locat, que era un atractiu per la Riera.
2: I tant que sí.
3: Jo havia vist gent esmorzant, gent que dinava al migdia, i el cap de setmana feien aperitius. I... Escolta.
0: Però això de que el mercat obre els dilluns, això, ara, si em permeteu, però això, quan les nostres àvies anaven a comprar a la pagesa, vale, però avui en dia, si no tenim productors de proximitat, si el que comprem al mercat és el mateix que comprem al súper, és a dir, a veure, Mercabarna obre cada dia. Sí. No, és que no, és que el dilluns... Vinga, va. Sí. Furgoneta i a Mercabarna.
4: Abans tenia un sentit que ara no té.
2: Clar, el sentit original s'ha perdut.
3: Abans d'anar a treballar, molta gent anava a plaça.
2: Hi havia una qüestió de sanitat, també, perquè abans que no hi havia el mercat es posaven lones, llençols, diguéssim, i a sobre posava tot a terra, abans de cobrir la riera.
3: Hi ha fotos antigues que us veu, això del mercat a terra.
2: Sí, hi ha fotos.
0: Sí, sí.
2: La mula i el carretó i el carro i tot, sí, sí, sí.
4: Una pregunta, perquè me la faig, crec que molta gent que no som d'aquí d'Arenys, que no hem nascut aquí, ens la fem, és, sempre em parlen de que abans a Arenys hi havia tants hotels, i que era una vila turística 100%, però ara no en queden.
0: Bueno.
4: Quin és el motiu de que haguessin desaparegut? Per això t'ho pregunto.
3: Ara tenim dos
2: hi va haver un intent, als anys 70, no? Hi havia hotels,
4: us
2: no?
4: Us ho pregunto aquí, perquè així, si voleu la informació.
2: Carlos I, Carlos V, etcètera, no?
4: Sí. Sí. I aquell al del platja, que, on hi ha...
0: Raymond, no?
2: El Raymond, etcètera. El que passa que, diguéssim, aquí es va produir una certa... Els propietaris o els inversors van veure que potser hi havia més negoci en fer residències per tot l'any, no?
4: La Floris, no? Residències
3: d'avis,
2: exacte, residències d'avis.
3: Ara és un grup empresarial, sí.
2: Molts se'n van convertir i es van dirigir cap a aquesta... Cinesa.
3: Ahir m'explicaven... Mira, has tret el tema, jo no volia... Que hi ha un senyor que a les golfes de casa seva, remenant, ha trobat un plànol d'Arenys de l'any finals del 60, principis del 70, que entre pensions, hostals, hotels, 33 havia Arenys de Mar. 33 establiments Arenys de Mar, principis del 70, finals del 60. Diu, és que no sé què... Aquest plano porta a l'arxiu, que això és una virgueria. 33 edificis entre pensions, hostals i hotels.
0: Déu-n'hi-do.
3: I hotels de prestigi hi havia,
0: Déu-n'hi-do. Escolteu, res, que estem a 20 segons d'arribar a les 11 en punt del matí. Jo m'hi quedaria aquí. Jo crec que quan arrenquem així ens hi podíem estar, perquè a més surten temes molt interessants.
2: I una cosa porta l'altra.
0: I una cosa porta l'altra. I...
3: Com les cases que s'enganxen una a l'altra.
0: Sí, ens acabem aguantant els uns als altres.
2: Això dels patronats, per exemple, s'hauria de posar sobre la taula i desempolvar tot això, que està ple de pols, aquests estatuts i a més.
0: Ho fem més endavant. Gràcies, Tomàs.
3: Bon dia.
0: Gràcies. Fins dijous.
5: Notícies en xarxa.
6: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Ja es coneixen les millors notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens poden ja consultar els seus resultats, volíem dir, al portal d'Universitats de la Generalitat. La Laura Tallada, estudiant de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, ha aconseguit la millor nota de totes amb un 9,9. Per darrere se situen 4 alumnes que han obtingut un 9,8, tots ells de la demarcació de Barcelona. Es tracta de la Martina Gutiérrez, l'Enric Sánchez, el Tomàs Alfonso Torral i també el Joan Torrecillas. A banda, la demarcació de Tarragona, la millor puntuació ha estat del 9,7, que l'ha obtingut el Miquel Edo, de l'Institut Baix Camp de Reus, i a Lleida la millor nota és d'un 9,6 de la Lucía García, de l'Institut de Planells d'Artesa de Segre. Les notes de tall, per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen, es publicaran en aquest cas el proper 10 de juliol. I el govern central ha aprovat una inversió extra de 2.218 milions d'euros per fer front a la dependència, amb l'objectiu d'arribar als 7.200 milions d'inversió l'any que ve. D'aquesta manera, i segons ha explicat el president del govern, Pedro Sánchez, els ciutadans que disposin del grau 2 de dependència doblaran el finançament rebut i els que tinguin un 3 més que doblaran el finançament. Sánchez ha aprofitat per explicar que amb mesures socials com aquesta es justifica la feina del govern actual.
5: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
6: Sánchez ha marcat com a prioritat reduir les llistes d'espera, garantir més i millors cures als afectats i dignificar les condicions del personal cuidador. I Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. També els bombers incrementen un 50% els efectius de guàrdia i també reforcen els agents rurals. Per la seva banda, Trànsit també desplega un operatiu especial per tal de garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran també més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. I el president del Club Deportiu de la Floresta, club on jugava un dels tres menors morts ofegats el divendres passat a la Rabassada, assegura que els infants es banyaven quan un corrent els va arrossegar cap a una zona de roques. Ha desmentit així que els nens estaven banyant en la zona de roques.
7: Ràdio Arenys. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
8: Pluja d'estels. Un programa que fem amb il·lusió per explicar coses boniques.

es prenien i se segueixen prenent. Algunes curen molt, altres no tant. En fi, hi ha tot, de tot, de tot, de tot per explicar molta cosa. Per exemple, les creences de les primitives religions sostenen que tota la vida té el seu propi esperit guardià o àngel de la guarda i que fins als objectes inanimats tenen una existència pròpia. Aquesta creença s'estén als més elementals objectes fets per l'home. Cases, estufes, olles, paelles... Tot té guardians amb el poder de fer que els objectes treballin adequadament. Pluja d'estels. Per exemple, a la Xina hi havia poques cases que no tinguessin estàtues del déu de la llar. Cada any es cremava la imatge. El déu de l'estufa era enviat a fer el viatge al cel. Cremava petards i li oferia napes per guanyar el seu favor. La gent culta i rica feia més coses humorístiques i els oferien menjar, però d'una altra manera.

Els déus de la porta. Els déus de la porta tenien la important tasca de mantenir allunyats els visitants indesitjables. La gent acostumava a penjar quadres pintats a les parets de cada costat de la porta, on es mostraven uns guerrers ferotges, les terrorífiques cares i les perilloses armes dels quals se suposava que havien de fer fugir esverats als esperits malignes.

com els dracs de la porta del Calissai, com el nostre aranyot, tots vigilaven la porta i sempre s'ha estat creient aquesta història. L'estàtua de la déu de la llar i les pintures es canviaven cada any. O sigui, aquestes estàtues es tenien que canviar cada any. En alguna època de la llarga història de la Xina, els déus de la porta s'identificaren amb dos guerrers que serviren al primer emperador de la dinastia Tang en el 7è segle. L'emperador estava molt malalt i a la nit, en el seu febre, veia dimonis que feien xivarri tot al voltant del llit. Anècdota? En canvi, durant tot el dia el deixaven tranquil. No sabien què fer. Tothom estava molt preocupat per la vida de l'emperador. I dos dels seus millors guerrers es van oferir a passar les nits ballant al peu de la seva porta per protegir-lo contra els dimonis. L'emperador dormí d'allò més bé per primera vegada d'ençà de la seva malaltia i a partir d'aleshores continuat millorant la salut. Per això sempre hi ha dracs a totes les portes.

Verbena, nit màgica, nit de bruixes, de fades de mar, de verbena. Aquesta nit és molt llarga. Tothom passeja, viu, encén focs, mira el cel, balla. És una nit que tothom espera amb molta, no sé si tothom, pensa que és una nit, però és diferent. Encara que no ho pensin, és una nit de verbena, la verbena de Sant Joan.

El nom de Revetlla ve de lluny. Durant aquesta nit, la verbena de Sant Joan, es recollia una verbena, una herba que es creia que donava bona sort. Diuen que qui agafava aquesta herba per la nit quedava curat de tot mal.

Creences diverses. Existeix la creença que qui es pren un bany a la platja la mateixa nit de Sant Joan, en tocar les 12 campanades, conservarà la salut del cos, molt especialment de la pell. Aquest ritual ha de ser repetit cada any si es desitja prolongar-ne els efectes. El refrany "Bany de Sant Joan, salut per tot l'any" és un recordatori d'aquesta cita anyal.

creences diverses. En el passat, als pobles de vora el mar, era costum que, la vespre de Sant Joan, les fadrines posaren un got ple d'aigua al blanc d'un ou. L'endemà l'examinàvem a fons. Si el blanc havia format la imatge d'una barca, això era senyal que el seu xicot seria mariner. Però si havia la figura d'un forcat o la d'un arbre, el seu futur espòs seria llaurador. Es diu que la nit de Sant Joan és la millor de l'any per descobrir corrents d'aigua subterrànies o per recol·lectar herbes de muntanya que en aquest temps han adquirit el màxim de la seva virtut guaridora.

més tradicions. Cap a la regió de Montserrat havia estat tradició passar el rosari així que s'apagava la foguera. En canvi, en el Lluçanès es passava abans. Cap a Montserrat era tradició que el més vell del poble encengués la foguera comunal i, en acabat, cridés «Beneït sigui Sant Joan!», crit que era replicat per tota la gent congregada. En canvi, el Vallespí l'havia d'encendre l'última parella en haver-se casat.

Més tradicions. A la Conca de Barberà s'encenia una foguera davant de l'ermita de Sant Joan de la Muntanya. Ermita que és visible des de tots els punts de la comarca. En altres pobles, en veure el foc dalt de la muntanya, encenien les seves. Hi ha qui creu que les fogueres tenen la virtut de netejar el cel de les nuvolades malignes.

Ara també hi ha el costum d'encendre l'anomenada Flama del Canigó i portar-la en relleus arreu de les terres de parla catalana per encendre les fogueres de la nit.

La virtut dels vegetals. Comptant pel Berguedà que cada any, al punt de la mitjanit, la terra i l'aigua es parlen i raonen per decidir quina de les dues regirà durant l'any següent. L'any que governa la terra, les herbes i tot el que viu d'ella són més bons per remei. Les fruites, els aliments de la terra, són més sabrosos i alimentosos.

L'any que l'aigua la governa, els papers es muden. Els productes de la terra queden perdent qualitat i les aigües, en canvi, multipliquen tot el valor dels sentits. L'any que governa la terra, mor molt poca gent de caigudes i d'estimbaments. En canvi, mor més gent ofegada a l'aigua. I quan governa les aigües, passa el contrari. Creuen que Sant Joan, al bell punt de la mitjanit, beneeix tot el món i que a partir d'aquella hora, les aigües, les herbes, els fruits en general i tot el que està damunt de la terra cobra gràcia i virtut.

Tot això està tret del costumari català del Joan Amades. El costumari català diu coses increïbles. Diu també que el sant es passeja en un moment de llamp per tot el món com un raig de sol que ho il·luminés tot en un instant i que a la seva vista tot creix, reviu i cobra gràcia. Que bonic! Diu el costumari català que la virtut de les herbes està en relació amb la força i la durada de la claror del sol que els hi dona gràcia i vida. Fins ara, la virtut de les herbes ha anat augmentant a mesura que el dia anava creixent i després d'avui, del dia de Sant Joan, anirà minvant amb la claror i la força del sol. Per tant, el dia de Sant Joan pot ser el dia més llarg. És el moment de l'any en què tota planta té més virtut.

Fou costum molt estès, sobretot entre la població rural, sortir al bosc a cercar vegetals ben aromàtics del que no es passen. Se'n feia una creu i es penjava a la porta de la casa o de la masia per tal que la guardés de mals averanys. La creu restava penjada tot l'any fins a Sant Joan vinent, que era tirada a la foguera i substituïda per la creu nova. Calia, per tant, que els vegetals que la formaven tinguessin prou durada per poder resistir tot un any sense malmetre's. I era abundant aquesta creença que deia: les herbes de Sant Joan tenen virtut tot l'any. Passat Sant Joan no floreix ni el gram.

el Rosselló i el Vallespir anaven a collir farigola i romaní. Es lligaven en forma de creu i els penjaven a les portes foranes de les cases. També conten el cas d'una fadrina que era festejada per un noi. En anar aquest el dia de demà al matí a visitar la donzella, li digué que no podia entrar si no traia aquelles herbes de la porta, que estaven posades en creu, i no el deixaven passar. Des d'aleshores, tothom que té aquestes herbes ho posen a la porta contra les bruixes i els dimonis. Al punt de mitjanit planten un ram a la porta de la casa. Aquest ram és fet només amb flors de Sant Joan i Pericó i està format per dos manats posats amb tall de creu. A Riells anaven a cercar branques de sauquer per penjar-los a les portes i finestres de les cases, creguts que porten salut, ja que aquest arbre es veu al mal aire.

La rosa carlina és una rosa molt bonica, collida aquesta nit, i té més propietats quan la culls en l'altre moment de l'any. Els pagesos del Pirineu Oriental la pengen a la porta de les masies i el fan servir de baròmetre. Quan s'obre, fa bon temps, i quan ha de ploure, es clou la rosa carlina.

Sant Joan té un llarg repertori de refranys. Una part són referents, concretament al dia, però la majoria al·ludeixen al moment de l'any i al solstici, que sostén ha tingut una importància excepcional per la vida, encara que actualment passi inadvertit, sobretot per les persones de ciutat. Semblen tonteries, però són creences molt antigues.

Una petita història sobre el mar. Abans del desencadenament del diluvi universal, la mar no existia i es produïa pel seu efecte. Les aigües de la mar són, doncs, les aigües del diluvi. L'aigua de la mar, durant molt de temps, va ser dolça, però heus aquí que hi havia dos germans, un de molt pobre i bo, i un altre molt ric i avar. Sempre que el pobre acudia al ric per demanar-li ajuda, el ric se'l treia del davant amb reganys. Un dia el pobre estava tan desesperat i anava a tirar-se al mar i se li va presentar una velleta, que era la Mare de Déu, i li va preguntar què li passava. El pobre mariner li ho contà i la velleta li lliurà un molinet petit, petit, i li digué que amb aquell molinet podria obtenir tot el que desitgés, dient solament: «Molinet, molinet, fes-te el teu afaret». El molí li donaria discreció tot allò que ell, amb el pensament, desitgés, i quan n'estigués satisfet, faria d'aturar el molinet dient-li: «Molinet, molinet, estigues quietet». El pobre pescador demanà una casa per viure i el molinet es posà a rodar i li construí una casa. Tot seguit demanà menjar, roba, mobles, i en pocs moments va quedar satisfet. Com que era molt bo i no tenia malícia i no sentia rancor pel seu germà, va anar a ensenyar-li el molinet. El germà havia d'encendre foc i van demanar al molinet que en fes, però en feu tant que va cremar la casa de seguida. Li van demanar aigua i en porta tanta que a l'instant apaga l'incendi. Però com que havien quedat sense casa, li demanaren que els fes una altra i de seguida els va fer.

La fama del molinet aviat va córrer per tot el poble i tothom anava a manllevar-lo. Molta gent s'hi va fer rica. Un dia, un mariner, que havia de portar un gros vaixell carregat de sal a unes terres molt llunyanes, per anar a les quals havia de passar uns mars molt pobres de vent, va tenir la pensada de manllevar el molinet al pescador per fer vent. El pescador li deixà el molinet, però es descuidà de dir-li com ho havia de fer per deturar-lo. Quan van passar per aquella mar, van fer el molinet i en van fer tant i tant i tant que ben aviat la mar s'enfurí i feu balandrejar el vaixell fins tirar-lo al fons. La gran quantitat de sal va salar tota l'aigua de la mar i en el lloc on es va ensorrar el molinet encara ara fa un vent tan fort que la navegació hi és gairebé impossible i des d'aleshores s'anomena el Mar Ventós, Mar Salat.

Pel juny serà Sant Joan, per l'agost Maria, pel gener Epifania i Sant Pere el juny, tant si es vol com si no es vol, Sant Jaume pel juliol.

Sant Joan era l'advocat dels porucs, que s'hi encomanaven quan es trobaven a les fosques i, sobretot, en anar-se al llit per tal que els alliberés de fantasmes i joanets, i els reclamaven així: Sant Joan, traieu-me la por del davant. Potser com una extensió de la protecció contra la por, els nostres avis s'encomanaven a Sant Joan quan havien de viatjar amb tren, millora que els feia més que por perquè goig, com que reflecteix la dita encara estesa entre la gent dels pobles, que diu: quan hagis d'agafar el tren, primer has de fer testament.

La gent tenia molta por al tren i deien sempre això: quan hagis d'agafar el tren, primer has de fer testament. Deien que el Sant Baptista guardava el tren de sofrir topades. A l'època antiga invocaven a Sant Joan contra l'insomni, que segons el dit popular només dorm 3 dies a l'any: el de la seva festa, la vigília i l'endemà. Conta la llegenda que el sant tenia un gran afany de celebrar la seva festa de manera pomposa i solemne, i cada nit preguntava a Nostre Senyor quin dia es queia i li demanava que, sobretot, li avisés el dia abans. Portat per aquest afany, amb tot l'any no va dormir. La vigília va caure amb una dolça somnolència i es va adormir profundament. Nostre Senyor, convençut que el dormir li era salut, no el va despertar i el sant va dormir 3 dies. Quan es va despertar i va saber que ja havia passat el dia de la seva festa, es va desesperar, però ja havia fet tard. I els nostres avis, quan els convenia dormir poc i estar amb ella, reclamaven el seu ajut amb les paraules: Sant Joan Gloriós, feu-me dormir tan poc com vos. Costumari català, Joan Amadés.

També invocaren els dormilegues i dormissons i també tenen la convicció que si el dia de Sant Joan es lleven de matí, els hi serà fàcil llevar-s'hi durant tot un any i no tindran peresa ni recança de deixar el llit. Es creu, en canvi, que el qui fa la migdiada el dia de Sant Joan no podrà satisfer la son per més que dormi i que sempre tindrà son. I també es creu que el que neix el dia d'avui, el dia de Sant Joan, el do de poder tocar el foc es pot fer sense cremar-se. I també diu que poden caminar per damunt del caliu sense sentir l'efecte del foc. Sant Joan amb dijous, les pedres es tornen ous. Aquestes són frases molt antigues.

0: Aquests refranys indiquen que l'any serà abundant i prosper. També es creu tot el contrari, si es cau en diumenge. I també tenen indicis de fam segura, que també diu Sant Joan en diumenge, qui no compra pa no el menja.
1: Gràcies. Lluís Llach.

0: Les fogueres. L'encesa de fogueres és general a casa nostra, perquè bé, a les Balears és un costum no tan intens com amb nosaltres. El cristianisme, en un principi, va combatre les fogueres per tal com era una resta del paganisme. El Concili de Constantinople, del 680, les va combatre enèrgicament i va condemnar amb duresa l'encesa. El costum, però, estava tan arrelat que no fou possible extingir-lo. Els clergues cristians van acceptar-ho i li van canviar el caràcter. Les autoritats civils van seguir l'exemple. El cristianisme mantingué en columnes no poques pràctiques paganes quan la subsistència no semblava danyosa a la fe i en suprimia, naturalment, allò que resultava malament o que s'encarrilava d'altres viaranys. L'encesa de fogueres era molt general a casa nostra. No es va poder aturar.
1: Som altres.

0: resposta.
1: Com que no sé la resposta.
0: Tan breu.
1: Tan breu.
0: Com qui sap el que diu.
1: Com que...

Els nostres avis, abans d'entrar a l'aigua, collien uns palets, esperaven 9 onades i a cada una li tiraven un palet, com una mena de sacrifici. I feta aquesta ofrena, es tiraven a la mar, creguts que no havien de temer cap desventura.

La gent del poble s'escampava pels camps del voltant per cercar les herbes meravelloses que no havien pogut recollir en plena nit, que esquenen molta virtut. Molta gent, si no ho fa a les 9, tornaven a la ciutat i portaven uns manats d'herbes per fer remeis i per altres objectes. Deien que tenia que ser a les 9 en punt. Deien especialment un gram negre que ja dels temps dels romans es tingué com herba de més virtut. Si es cull aquesta nit, és portadora de salut, de riqueses i de sort en general. Es diu gram negre.

Per Sant Joan és bo de Déu, ja que no pots menjar, beu. El dia de Sant Joan el sol es cou el pa. Si el dia de Sant Joan no fa bon sol, l'any següent serà any de gra. Tot això són refranys, històries, versos que hi ha en el costumari català del Joan Amades. I nosaltres ho hem portat aquí perquè fer una mica d'història també és bonic, no? Déu los guard, lo senyor Riu, aquest coc li donaré perquè vostè em doni fora del mal i que a mi em doni bé. Costumari català.

queden moltes creences del costumari català, però, per exemple, diu, els pastors de la Jonquera feien travessar un riu o un corrent d'aigua a les ovelles, i quan el cabdal era massa gros i no resultava viable, feien mullar el bestiar. El feien trescar per la vora de l'aigua en la creença que asseguraven la salut del ramat per tot l'any.

Les olives per Sant Joan són com un gra de sal, per Sant Pere com un gra de pebre. Flor d'olivera per Sant Joan, oli en gran. Llaurar per Sant Joan, si vols menjar, bon pa. Sembla espès i aviat, perquè Sant Joan té l'alegria de Nadal.

I en aquestes creences i en aquestes costums, els nostres avis, per ponderar el molt que es divertien per Sant Joan, qualificaven aquesta festa de Nadal d'estiu i també respiraven un aire de satisfacció i de goig, portats per la creença de tot allò que esdevé aquesta nit, que estava en rodejats de l'aventura i de la sort que adjudicava i reconeix a tot l'ambient que informa de les festes de Sant Joan.

0: tendres.
1: Fins aquí, Pluja d'estels.
0: Teníem 15 anys, no havia...
1: Avui el costumari català de Joan Amades, una mica antic, però jo crec que ha sigut bonic.
0: Tot just despertàvem del sol.
1: Déu lo guard, lo senyor Riu. Aquest coc li donaré perquè vostè es quedi el mal i a mi em doni el bé.
0: Que havíem après...
1: Veu històries, pensaments, assumpte, Vitòria. Guiant la música amb tot l'amor i col·laborant molt, Elena Soldat,
0: poetes.
1: Amb la col·laboració del nostre director, Joan García. Disseny musical que vagin tom al programa, Carla Ricard.
0: Qui sap on és.
1: I l'Aranyol li ha agradat moltíssim que parléssim de dracs, perquè sempre està vigilant. I els dracs de la porta, fixeu-vos-hi bé, en els dracs de la porta del Calissai, el dia de Sant Joan, sobretot, que són molt bonics.

Si un es banya al punt de mitjanit en aigua corrent, en camisa i tot, agafarà l'aigua del riu de Sant Joan i adquireix la gràcia del riu Jordà. Això també és molt bonic. El precursor va batejar a Jesús.

La creu restava penjada tot l'any fins a Sant Joan Vinent, que era tirada a la foguera i substituïda per la creu nova. Calia, per tant, que els vegetals que la formaven tinguessin prou durada per poder resistir tot un any sense malmetre's. I era abundant aquesta creença que deia: les herbes de Sant Joan tenen virtut tot l'any. Passat Sant Joan no floreix ni el gram.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida extrema a la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. Els bombers incrementen també un 50% els efectius de guàrdia i també reforcen els agents rurals. Trànsit, per la seva banda, desplega també un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran també més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. I en clau política, el govern central ha aprovat una inversió extra de 2.218 milions d'euros per fer front a la dependència amb l'objectiu d'arribar als 7.200 d'inversió l'any que ve. D'aquesta manera, i segons ha explicat avui el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, ha explicat que la inversió multiplica per 5 el finançament estatal destinat a dependència en 7 anys, el que hi havia quan va arribar al govern.
2: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
1: Sánchez ha marcat com a prioritat reduir les llistes d'espera, garantir més i millors cures als afectats i també dignificar les condicions del personal cuidador. I ja es coneixen les millors notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens ja poden consultar els resultats del portal d'universitats de la Generalitat. La Laura Tallada, estudiant de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, ha aconseguit la millor nota de tot Catalunya amb un 9,9. Per darrere se situen 4 alumnes que han obtingut un 9,8, tots ells de la demarcació de Barcelona, que es tracta de la Martina Gutiérrez, l'Enric Sánchez, el Tomàs Alfonso i també el Joan Torrecillas. A la demarcació de Tarragona, la millor puntuació ha estat d'un 9,7, que l'ha obtingut el Miquel Edo de l'Institut Baix Camp de Reus, i a Lleida la millor nota ha estat d'un 9,6 de la Lucía García de l'Institut Els Planells d'Artesa de Segre. Les notes de tall per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la seva carrera es podran consultar a partir del 10 de juliol. I el president del Club Deportiu de la Floresta, club on jugava un dels 3 menors morts ofegats el divendres passat a la platja de la Rabassada de Tarragona, assegura que els infants es banyaven quan un corrent els va arrossegar cap a una zona de roques. Ha desmentit que els nens saltessin des d'un penya-segat o que accedissin voluntàriament a la cova del gos.
0: Notícies en xarxa.
3: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

Dones us saluda i us dona la benvinguda a aquest espai dedicat a parlar de tot allò relacionat amb nosaltres, les dones. Des de totes les vessants, creences i posicions,

0: Dones s'emet tots els dimarts a les 12 en directe en el 91.2 de la FM. O podeu entrar també a la web de la Ràdio Arenys, allà estem en directe, i allà també a la carta podeu anar buscant Dones en els programes i tenim tots els programes que hem fet en podcast i els podeu escoltar quan vulgueu, on vulgueu i l'estona que vulgueu. Us parla Rim Garcia, en el so tenim en Marina Cabrera i avui ens acompanya la Martina Calvo, que ha vingut a aprendre com es fa ràdio.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Bon dia a totes dues. Encantades de tenir-vos aquí com a guia del so. Gràcies.

0: dones com tu i com jo. Dones que vulguin compartir les seves experiències com a dones, com a persones. Totes les dones tenim coses a explicar que poden aportar i ser d'ajuda per a altres dones, per homes, nenes i nens, per a tothom. Si tens ganes de compartir amb nosaltres, truca o envia un missatge de veu als telèfons. Preneu notes, si voleu. 93 795 79 12 o al 722 886 921. I, si més no, ens posarem en contacte amb vosaltres i prenem nota. Sempre ens agrada el feedback del que estem fent, si us arriba o si és aquella pincelladeta que necessitàveu aquell dia. Aquí teniu un espai per totes vosaltres. Obrim portes i finestres. Obrim micro i ens posem en marxa. A dones, com tu, entrevistem a una dona que diu: la música m'ha acompanyat, emocionat, ensenyat i fet ballar. Farem un recorregut per la vida de Maria Carme Rigola Ventolà, que als seus 83 anys balla burlesc, entre altres moltes coses que la fan feliç. Una vida rica i plena. Molt bon dia. Aquí tenim a la Maria Carme.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia, benvinguda.
1: Moltes gràcies, ben trobada.
0: Sí, ben hallades totes.
1: Sí.
0: És un plaer tenir-te aquí i mira que escoltarem ara. Escolta, per atenció. Tot allò sóc llum. Ho sento. Senzillament estic i respiro. Potser ha arribat el moment de no buscar res. Tot flueix sol. I ballo. Ballo amb alegria. Ballo amb la bellesa, amb la tendresa, amb el silenci. Ballo amb el benestar. I ballo. El meu cos expressa. El meu cos sent. El meu cos balla. I balla tot allò que la meva ànima sent. Tot allò que la meva ànima allibera. I balla, i ballo, en el joc d'aquí i ara. Em sento lliure. El mar, l'aire, el sol, sóc jo. Em fusiono aquí i ara. I ballo, ballo la dansa de ser. Sóc aquí i ara. Jo sóc.

0: Què et sembla? Que bonic, per favor.
1: Això és per
0: que
1: tu.
0: És cert. Molt... Doncs sí. Doncs
1: això
0: sí.
1: És per tu.
0: Jo he sentit que era per mi.
1: Que era per tu, és que és sí. Per tu, l'he buscat.

0: És un poema meu que vaig recitar i que vam ballar a mandarines en un dels espectacles que hem fet, les mandarines, es va ballar. I, bueno, el va recitar i les meves companyes sempre tenien el gran plaer de que ballin allò que jo recito, que és una posada en escena. I he pensat, aquesta és avui per una dona que ha estat amb nosaltres ballant en l'últim espectacle de mandarines.
1: Sí, sí, fantàstic. Una experiència per repetir-la, perquè me va agradar moltíssim.
0: Bueno, però compartir escenaris, que va ser una passada.
1: I tant. Amb una naturalitat que per mi va ser la meva gran sorpresa, perquè normalment, a les vegades que, no sé, en una situació determinada sé que em toca parlar en públic o alguna cosa així, puc tenir una accelerada de batecs que esclar, que fan aquell pim-pam que piquen en el tros del teu cos on és més fràgil, que en el meu cas és la columna vertebral, i em pot arribar a immobilitzar. I esclar, jo pensava, ai mare, m'agafarà i no podré sortir. Sorpresa. És que és com si tota la vida hagués estat allà. No. Fantàstic. Perquè és que despreneu tal... No ho sé. Te sents
0: amor.
1: Absolutament...
0: Amor. Ens sentim...
1: Exacte.
0: Sí, amor.
1: Exacte.
0: Vam posar, en aquest cabaret vam posar l'amor al centre.
1: Doncs això ens va arribar.
0: Ens va arribar, i era
1: tot natural, tot normal.
0: Sí.
1: I clar, també...
0: I el vestuari, si tot plegat, clar. Que sempre hi ha estrès, no, va haver-hi com molta pau.
1: Molt.
0: Dinàmic, orgànic.
1: Sí, a darrere de l'escenari, mentre ajudàvem a vosaltres a vestir-vos i tot, que amb aquell silenci, ens creuàvem amb dones, que jo per mi era la primera vegada que les veia, però coincidien les mirades i automàticament et venia aquella ganes d'abraçar-la una estona i ser abraçada.
0: Sí.
1: Clar, això, és...
0: Hi ha una cosa que fem, que és
1: fantàstic.
0: Que estan a l'escenari i som totes. I quan nosaltres estem al darrere, ella està amb nosaltres.
1: Sí.
0: I això és un vincle que després, com una marea, arriba al públic. És una passada.
1: Sí.
0: Jo li dic a tothom, posa un cabaret a la teva vida, que veuràs el que és.
1: Jo dic, totes les dones haurien de fer com a mínim un any de burlesca.
0: Un any de burlesca, sí.
1: Bueno,
0: perquè tu, Maria Carme, ens vens a través del burlesc de la Susana. No?
1: Clar, però jo total fa un curs que faig burlesca.
0: Sí, però bueno, m'heu quedat esplèndida. Sí. Ahir al vespre veiem el vídeo de l'espectacle i uau, quin plaer.
1: Per mi ha sigut estupendo el dia que vencent la comoditat del sofà i de dir, ai no, soc molt gran per anar-hi, perquè a mi de ballar m'ha agradat sempre, però clar, hi ha moltes èpoques de la teva vida que balles d'una altra manera, no amb unes... no balles amb música, vaja. I clar, tornes a arribar en un altre moment de la teva vida que et preguntes, i a mi què me falta fer? Dic, home, vaig parar de ballar, i a mi m'agrada...
0: Però a més, ballar burlesc, que és treure tota la sensualitat, tota la posada en escena del que se dona, i bueno, això té un plus.
1: Doncs això va ser el plus que em va fer decidir
0: fer-ho.
1: A sortir en un escenari, perquè en la Susana, la nostra professora de burlesca, genial, fantàstica, jo li havia dit, a veure, noies, jo estic molt agraïda, molt contenta de fer classes aquí, de tenir...
0: Això és a Swing Maresme a Mataró.
1: Swing Maresme a Mataró, sí. Però jo no sortiré a l'escenari, Això no. Jo no. I, bueno, la meva... transformació, la meva sorpresa és que, clar, jo soc un molt perfeccionista, llavors tot el que no em surti molt bé, doncs és com si em protegeixo, doncs no fent-ho veure i ja està, no? Per tant, sí, era una dificultat per mi, que tampoc retinc les coreografies, però no d'ara perquè sóc gran, sinó de sempre.
0: T'agrada ballar lliure.
1: M'agrada, exacte. A mi m'agrada...
0: Expressar amb el cos, però no cal que sigui rigid i manat.
1: No, exacte.
0: Sí.
1: Però, bueno, i clar, hasta que l'esperit del burlesc realment em va arribar. I no, és que burlesc és això. És que tant és. No hi ha un problema, no hi ha una equivocació. És només una manera diferent de fer-ho.
0: Sí.
1: Per tant, i vaig dir sí. Doncs sí.
0: És deixar-se anar. Deixar-se
1: i per això, dic, sí, sí. Per això dic que les dones, sí, encara que no els hi sembli, perquè ara totes, jo ho dic a moltes
0: totes
1: dones,
0: totes,
1: i,
0: totes.
1: I dic això, i diuen, ai, no. Sí, doncs, dones,
0: perquè hi ha molts prejudicis darrere de què és burlès o què és cabaret, no?
1: Sí.
0: Allò de que li posen la part fosca.
1: Sí.
0: I no, hi ha una bellesa, vull dir, hi ha una sensualitat, una posada en escena, sí, que és... que és espectacular, és on està realment la dona.
1: Sí,
0: saps?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I això ha de ser projectes com els que, del, sí, que estem parlant,
1: sí,
0: perquè hi ha de tot
1: cert
0: en el món del burlesc i del cabaret, però l'essència és aquesta, no?
1: Sí,
0: el doncs projecte que porten les mandarines és aquest, no? I això arriba, perquè és realment bellesa, no?
1: Sí,
0: I sensualitat, no? Posada en l'escena. Bueno, centrem-nos en tu. Tu vas néixer a Olot.
1: Sí.
0: Vas fer els estudis allà.
1: Vaig estudiar al Col·legi de les Monges del Cor de Maria, dels quals sempre vaig fer-me la promesa que si mai tenia una filla no la portaria mai en col·legi de monges. Sí. Molt dura, molt dur, molt dur, allò, molt dur, molt castrador, molt fatal, fatal. Bueno, i total...
0: Han fet tant, per no ho sé, sí, en comptes de formar...
1: Em va costar molt, de fer la neteja de cervell de tot plegat. Perquè, clar, són molts anys, era l'únic col·legi que hi havia
0: per
1: noia.
0: Però això diu molt de tu, perquè fixa't el que m'estàs dient. Que has fet la neteja, hi ha gent que no la fa.
1: Bé, bueno, però és que... Esclar, però és que igualment hi ha molta gent que no es mou del silló. Per què? Perquè diu que ja hi està bé, perquè a la meva edat què he de fer. Mm-hmm. I això és el que no podem fer,
0: hem
1: dones.
0: Hem de dir l'edat, que no l'hem dit.
1: No, tinc 83 anys.
0: Té 83 anys.
1: Sí, tinc 83 anys.
0: I has pujat amb 83 anys a un escenari,
1: sí,
0: i és una dona... que suposem que de totes les dones que estan fent burlès, la més gran.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Sembla... Que...
1: No, bueno, d'aquest grup, sí, van ser la Susana que me va dir, diu, és que em sembla, Maria Carme,
0: que no hi ha ningú
1: que
0: més.
1: Que ets la més gran de Catalunya, segur, d'Espanya, quasi bé també, i del món no ho sé. I dic, home, esclar, i tot això, portant només un curs de ballar, em sembla, doncs, haver arribat en un moment ideal. No?
0: Sí, no, però els números que vau fer van estar molt bé, molt.
1: Sí.
0: Allò de el que es fa amb les boes,
1: sí,
0: que és passar-te-la i passar-la com si fos una barra i
1: sí,
0: tot això requereix assaig.
1: Sí, cosa que sí, ja te dic, sí, jo, sí, que l'aquario sóc negada, perquè jo sempre em trobo mirant cap al cantó que no hauríem
0: girat. I després els tetis.
1: Ah, sí.
0: I després els fetis, amb els bombons, vull dir que això és un plus.
1: Sí.
0: Bueno, continuem. Vas estudiar una escola de monges que no portaries a ningú.
1: No,
0: i que vas fer neteja ben bé.
1: Sí.
0: I després vas estudiar, no? Vas anar a magisteri. Com va ser la infantesa?
1: La meva infantesa va ser maca. Jo no en tinc mals records, a pesar de que ara hi ha moltes coses que la gent vistes des de l'òptica d'ara consideren que era un maltractament infantil o el que sigui. No, a mi l'únic que em van maltractar infantilment van ser les monges. A mi, a casa meva, no, perquè era normal, els pares donaven bufetades. És que era normal, per tant, jo no em sento maltractada per això.
0: Bueno, és el que sabíem fer i...
1: Exacte.
0: Ja
1: I també, bueno, el temps també t'ajuda a acabar de situar-ho i dius, no, espera-te, sí que hi ha coses de l'educació rebuda, del temps que no m'agraden, però, en definitiva, els meus pares ja ho van fer molt millor amb mi que no pas els seus amb ells. Per tant, aquest és el camí, vull dir, és el camí.
0: Això és una bona visió, eh? Això que estàs dient és una visió de pensar.
1: Sí.
0: Els pares ens han fet el que han pogut i ells han fet millor que els seus pares.
1: Per tant...
0: I anem fent camí, no?
1: Jo,
0: I
1: per
0: això...
1: mi aquesta és important perquè la relació... A veure, mares-filles ja és difícil sempre, o moltíssimes vegades, i amb pares també. Però jo penso que en el moment en què tu pots fer aquesta de situar-te en la pell dels teus pares quan eren petits i veure pensar lo que l'ambient que tenien i el que van fer els seus pares amb ells, dius, home, ho han fet molt millor que no pas. Per tant, a partir d'aquí no mirem més enrere,
0: avancem.
1: Caminem, i en els teus fills els hi pots dir el mateix, dir, veure, jo he intentat fer-ho el millor que he sabut, però segur que m'equivocaré perquè m'hauré equivocat i me seguiré equivocant, perquè aquesta és la condició humana, no som déus. Per tant, a mi, si les meves equivocacions serveixen perquè vosaltres no les repetiu, per mi benvinguda siguin. I bé, i en definitiva has anat trobant aquells pensaments, aquells estats d'ànim, aquelles no justificacions que tu sents que et senten bé. I d'allà camina. Vull dir...
0: Això ho has fet tota la vida.
1: Sí.
0: Això ho has practicat tota la vida. Perquè allà vas estudiar magisteri un any i després ja, per circumstàncies dels teus pares, vas venir a Barcelona.
1: Sí, i vaig acabar la carrera.
0: I vas acabar la carrera, però no la vas seguir.
1: Bueno, vaig provar-ho, eh? Ho vaig provar.
0: Tu t'hi vas posar.
1: Jo ho vaig provar, el que passa que jo volia tenir una certa experiència de l'escola Montessori. Una tia àvia meva havia tingut la primera escola Montessori a Barcelona després de la guerra, per tant, havia viscut una mica què era el sistema i a la meva primera entrada en el món d'una escola, com ja amb títol de mestre, va ser en una acadèmia privada que senzillament tenien aules, classes, on hi posaven tots els nens que els hi cabien allà dintre, amb edats barrejades. Allò per mi va ser una frustració molt gran i em vaig sentir amb una responsabilitat impossible d'assumir, perquè aquells nens passaven més hores amb mi que amb els seus pares. Per tant, em tocava fer una feina amb ells que era impossible que jo la pogués fer.
0: Aquesta frustració, et puc dir, que és una cosa que d'alguna forma està permanent en l'educació i encara avui. Quan tu tens una aula amb una quantitat de nens i una manera d'ensenyar, i veus que no pots arribar,
1: clar,
0: que no és la manera, això, com a professional, et frustra molt.
1: Clar, jo els entenc,
0: perquè
1: els
0: jo ho he patit, això, i veus, i molts companys, és que t'ho comenten, a mi m'agradaria treballar d'una altra manera i no hi ha els mitjans.
1: No, si ara sents les protestes dels mestres...
0: Encara hi són.
1: I és que és pitjor.
0: Diferent. No és ni pitjor ni millor, és diferent, penso.
1: Jo diria que una mica pitjor.
0: No, perquè hi ha molts recursos...
1: Sí,
0: vull dir, per
1: hi ha molts recursos,
0: per
1: però hi ha...
0: Per part dels profes, vull dir que la gent s'espavila i busca recursos, però no es vol dir que l'administració faciliti, vas?
1: Sí, però mira, a veure, hi ha una part d'autoritat en els mestres que se'ls ha arrabassat de mala manera, que ens podia ajudar i que ara no hi és. Per tant, jo penso que...
0: Jo aquí tinc teories, no entrarem, perquè això és un meló per obrir un altre programa.
1: Oh, i tant, oh, i tant.
0: Però jo tinc la teoria de que, clar, la responsabilitat dels professors ho han de saber fer valer ells mateixos per si.
1: Sí.
0: Vull dir, si jo estic fent una cosa i crec en ella, i va a missa. Dir,
1: saps? Ja.
0: Però bueno, això seria una altra història.
1: Sí.
0: Abans de continuar amb la història del que vas fer i del que has fet, m'agradaria tornar a Olot, i allà hi havia una persona molt especial que et va introduir en la música francesa. I posarem una música, l'escoltem i després ens expliques. Vale? 5 cèntims, no cal entrar en detalls, però escoltem-la, el Je ne regrette pas de... No, com es diu?
1: Ara sí,
0: no
1: Je ne regrette rien, de Edith Piaf.
0: De l'Edith
1: Piaf.
0: Escoltem-la una miqueta, vinga.
1: Jo no m'arrepenteixo de res.
0: ens la posa la Marina.

0: veure, què va passar? Com vas entrar en el món de la música francesa?
1: A veure, Olot està molt a prop de França i per nosaltres agafar el cotxe... Nosaltres, vull dir, la colla de gent en la qual hi havia... Els nois tots eren molt més grans que les noies i eren els que anaven... recollint totes les noies que anàvem fent-se grans, les nenes deixàvem de ser nenes, doncs, i aquest, doncs, anar a França, per nosaltres anar a Perpinyà era, ui, era
0: home,
1: anar,
0: en aquells temps, era, ui.
1: És que sí.
0: Tenia un plus.
1: Tenia un plus. Uh-huh. I comprar els discs en allà i tot, i els que no arribaven aquí els compràvem en allà, bueno, i sí, i cantàvem de tavernes i la música francesa va ser això. Per mi va ser això i a mi em va ajudar moltíssim perquè, a veure, amb un diccionari i quan les lletres, els discs ja portaven la lletra, llavors a mi em va ajudar i vaig familiaritzar-me amb el francès, inclús amb un francès que era molt de carrer, perquè, clar, els chansoniers havien aquestes cargolades de les
0: sí,
1: argot.
0: Bueno, és que el francès té el seu què, eh?
1: Doncs això. I després, mira, em va anar la mar de bé, perquè per la meva vida professional també hi vaig anar a parar i, bueno, i vaig acabar d'aprendre el que no sabia, perquè...
0: O sigui, que tu, de mestre, ho deixes, perquè jo no... Tu ja veies que no era el lloc, i vaig apareix fer... una altra cosa... Una altra via?
1: Bé, no, apareix ja hi era, perquè de coses manuals, més o menys artístiques, o menys, més o menys, sempre m'havia anat fent, i m'agradava. I en aquella època, doncs, que tu feies una cosa, i confeccionaves, cosies, o feies una peça, i tu podies anar amb una botiga que et semblava que allò ho podien vendre, i deies, jo faig això, que ho voleu comprar. I la gent ho compraven, vull dir, la botiga ho comprava. I una de les coses que, per exemple, feia molt, eren uns crismes de Nadal molt elaborats, molt amb branques de pilla enganxades, i amb molta cosa, que, bueno, per Nadal, realment, jo amb el que guanyava per Nadal ja tirava ben bé fins a abril o maig.
0: Bueno, devies guanyar molt.
1: Sí, ui, molt. El posar a secar la pintura amb el ventilador a casa, a l'hivern, el meu pare cridant, la mare més ho fer fora. En fi. Però sí. I l'altra cosa que vam fer, aquí sí que em va ajudar molt la meva mare, perquè si no hagués pogut donar la base jo, era que ens vam posar a fer tapetes de tapisseria amb les passamaneries aquelles daurades.
0: D'aquella època.
1: Uh-huh. Bé, doncs llavors vaig anar buscant botigues de mobles i de decoració i vaig dir que jo els feia a mida i dels colors a demanda. I perfecte. Allò sí que va ser molt bo per bueno, sí, em va donar una autosuficiència econòmica quasi.
0: Però vas obrir més camí que no només els camins de taula.
1: Sí, però vaja, diguem que així es vaig arribar en el moment en què em caso.
0: Ja.
1: I llavors entro en una altra etapa, perquè, clar, al cap em vaig casar el 66, el 67 naixia el meu primer fill i el 68 naixia la nena.
0: O sigui que vas fer feina ràpidament.
1: Sí, sí, ràpidament, entre altres coses, perquè, és clar, és tremendo, perquè el meu fill, a 3 mesos, jo el tornava de mamar, com era normal, llavors els alletava, i plorava, i cap al pediatre, i mira, és que té gana, i em mira i diu, no estarà embastat vostè? I jo, doctor, si estic donant de mamar? Clar. I diu, i? Dic, com i? No puc quedar embarassada? Diu,
0: pues sí.
1: Fes-te la prova. Pues sí. O sigui, que imagina't el per què els vaig tenir tan seguits. Aquest és el nivell de
0: coneixement que hi havia en aquells moments sobre...
1: clar,
0: el que era estar embarassada o no.
1: Clar, tenia 24 anys.
0: De quan estàs fèrtil, de quan estàs fèrtil, i totes aquestes històries que ens van vendre tan malament.
1: Tan malament. Sí.
0: I que van passar en molts casos, com sí, a tu, sí. Hi havia molts casos que els hi passava.
1: Sí,
0: oi?
1: Sí.
0: I
1: bueno, aquesta etapa, doncs, deixo de ballar, també. I em dedico que això, hasta que arriba un punt que dic, no, jo...
0: Però el ballar que tu havies anat fent sempre era ballar de disfrutant, no sí. Era una cosa arreglada.
1: No, però a veure, abans, per exemple, el rock and roll que nosaltres vam aprendre. El vam aprendre mirant alguna pel·lícula que arribava, que ja va ser el twist primer, el rock and roll després. Sí. Va ser, bueno...
0: És que va trencar moltes coses.
1: Oh, tant!
0: Saps? Perquè eren la manera de ballar que hi havia, clar, que teníem de parella i tal, clar, a ballar sols, a deixar-se anar a uns ritmes moguts, que sí, tot el cos expressava. És que era una obertura, sí, no? En un país gris que teníem en aquella època.
1: Exactament.
0: Sí. Era com una obertura, com un respir per la gent jove, no?
1: Sí, i un descobriment, perquè hi anàvem... Era realment molt, molt... No sé, haguéssim fet moneda falsa per anar a ballar. Vull dir, qualsevol puesto ens anava bé. Sabates fora, si no d'això... I a més, almenys en la colla que tenia jo llavors a Olot, hi havia més nois que els agradava ballar així, sí que en sabien i que podien aixecar l'aire i tirar, que noies.
0: Curiós.
1: Amb el qual,
0: curiós,
1: les 4 o 5 que hi anàvem, no paràvem. És que no paràvem.
0: O sigui, era un disfrute total.
1: Total. Total.
0: Molt bé.
1: Total.
0: Sí, però ho pares. Et cases, tens els fills, sí, i entres en una altra etapa de sí, ama de casa, aquestes històries, no?
1: Sí.
0: La típica tradicional, que l'home és el que surt a treballar i la dona està a casa cuidant els fills,
1: poc
0: o no?
1: Poc temps, perquè de seguida, a veure, al tenir fills vaig començar a dir, ai, mira, li faré amb els... El meu marit tenia, en aquella època, tenia una petita fàbrica de teixir, gènere de punt. I amb els trossets de màquines, dic, sí, jo vaig començar a fer pantalonets per al nen, tal i qual, i allò que dèiem. Em vaig anar a la botiga de Cala Rosita, de Mataró, i mira, estic fent això.
0: O sigui que vas a Mataró?
1: Llavors, jo...
0: Com arribes a Mataró?
1: Ah, sí, esclar.
0: Ens hem perdut per... És Olot-Barcelona...
1: Olot-Barcelona-Barcelona-Mataró.
0: Amb el teu home.
1: Sí, ja casada, sí.
0: Però veu venir perquè ell era de Mataró o...?
1: No, ell era de Canet.
0: Ah, ves per on.
1: Ell era de Canet. I treballava a França. Llavors, la primera idea era de que ens casàvem i jo me n'anava a viure allà. Ell en aquell moment ja viatjava per tot el món, treballava amb una empresa de maquinària tèxtil, i bueno, viatjava per tot el món. Llavors, jo en principi teníem d'anar a viure allà a Troà, i abans de Nadal ell va dir, diu, jo marxaré de viatge i no la trobaré quan torni, perquè aquest poble tan humit, gris, i jo, aquesta dona no ho aguantarà. I total, es va traslladar aquí. I aquí, llavors, va ser quan vam buscar pis i vam decidir que viuríem. Vam viure molt poc temps a Barcelona.
0: I per què Mataró? Per el mar?
1: Perquè va continuar amb la idea de treballar amb les màquines i va arribar a tenir una petita fàbrica ell, mm-hmm, i la va instal·lar a Mataró. Mm-hmm. Llavors, per això ens vam anar a viure a Mataró, si és mer.
0: Sí. Molt bé, molt bé.
1: Sí, sí.
0: Així que aquí a Mataró és quan tu comences a cosir,
1: bueno,
0: i vas a la botigueta i t'ho compren.
1: Aquí jo diria que jo em vaig casar amb el meu marit, evidentment, i em vaig casar amb el gènere de punt, perquè abans la meva família no hi havíem tingut cap mena de relació. I ha sigut... va ser el meu mestre, era un enginyer fantàstic, i jo vaig voler aprendre a la tècnica de la maquinària i tal, i vaig aprendre de veritat. Bé, i i això, i amb l'ou de fer la roba, doncs sí, era una cosa com molt fàcil per mi de
0: cosir,
1: de realitzar aquelles
0: perquè,
1: idees.
0: Perquè, a més, clar, havies de tallar, feies tot el disseny.
1: Sí, però això era ja t'ho dic, eren d'aquelles coses que et surten com molt fàcil.
0: Naturals, sí.
1: Sí, naturals. Bé, vaig intentar posar una fabriqueta i diguem que en tenia d'haver pres ja d'aquella vegada que jo no puc ser fabricant, que jo no podia ser empresària, perquè si puc ser molt bona dissenyadora sóc una pèssima empresària. I ja, aquella ja no va anar bé, però és que n'hi han hagut dos més que tampoc.
0: O sigui, que no vas aprendre.
1: No,
0: tu insisties.
1: Vaig insistir hasta que me'n vaig donar compte i ja em vaig dedicar només a dissenyar. Però bueno, el fet de que jo em pogués dedicar en el disseny va ser primer perquè realment a mi el meu marit em va ajudar moltíssim a esperonar a que tirés endavant.
0: Et va fer de suport.
1: Sí. Vaig estar treballant a Jumberca com a directora del departament d'IMSD i totes les fires doncs, que participava Jumberca internacionals, doncs, esclar, hi havia teixits, prendes fetes meves i els clients que compraven les màquines preguntaven doncs automàticament és la senyora Comella, perquè mentre vaig ser Jumberga era la senyora Comella, no era la Carme Rigola, era la senyora D. Sí. I em va donar una possibilitat de començar a treballar, a dissenyar col·leccions per l'estranger.
0: Com entra aquí la música italiana?
1: Va, la música italiana entra perquè em vaig acabar establint el meu... Perquè, esclar, passo perquè viatjo moltíssim. A través d'Itàlia tinc els meus principals clients i com és el més prestigi, decideixo que estic molt de temps en allà i lògicament la música que sonava allà era més música italiana.
0: A mi m'ha agradat molt una cosa que em dius, no? Que parlant per preparar el programa, diu, jo no tinc una música de banda sonora, jo tinc músiques que m'han acompanyat al llarg de la vida que són la meva banda sonora. Doncs escoltem una que també has triat, que és de la
1: Fiorella Manoia.
0: El cant a Irlanda, no?
1: Sí, és un independentista. Jo, com que sóc independentista catalana, aquesta m'agrada molt.
0: Clar, perquè per la simbiosis, no?
1: Sí.
0: Escoltem, vinga.

0: O sigui que tu també has batallat, perquè Catalunya...
1: I batallo amb... A més, diguem, ara en diuen un perfil baix, però no, és una edat alta.
0: És una edat alta?
1: És una edat alta que automàticament comporta una mica de perfil baix, perquè com a esperit, no, però com a forces físiques, doncs els hem de dosificar i no arribo on arribava ni molt menys. No em queixo, Vull dir, jo cada dia quan em desperto dono gràcies a l'univers de lo superafortunada que sóc, amb com em sento, amb com totes les coses que puc fer. I,
0: home, 83 anys, el cap net, el cos, el cap sencer, i el cos bé, i ara l'esperit, perquè també comentaves, no?, allò que tu sents, no?, que aquí estem de trànsit i que...
1: Home, sí. Trànsit, jo diria que circulem.
0: Circulem,
1: perquè més o menys pujades i baixades, amb el que et toqui passar també, perquè hi ha coses que segurament et toquen. Llavors, si és en el teu destí, per més bona actitud que hi tinguis, no canviarà res. Ara, el que sí que si no és el teu moment, una bona actitud durant aquest circular per aquesta etapa, doncs fa molt més ràpid sortir dels forats que et toca, que et toquen, i anar agafant consciència de que quan torna a passar alguna cosa, si mires només una mica enrere, jo no m'agrada gaire, però només dir, és que ja, això, una cosa així va passar i la vaig superar, doncs aquesta també. A veure, stop, punt, tira, tira.
0: Molt bona, aquesta reflexió que acabes de fer és molt bona, perquè tenim molta tendència a estancar-nos en la part negativa i no en, de tot allò que hem viscut, en el que sí és bo. El nostre cos és perfecte.
1: I tant.
0: Quants milions d'anys fa que la humanitat hi viu? Ha passat de tot pels cossos dels humans. I els humans estem aquí. Vull dir que el cos, la biologia del cos humà és perfecta. I en canvi, tirem enrere. I no l'escoltem i no diem... segur que ho supera el meu cos. No? Segur que això pots tenir una solució. Perquè has patit una malaltia i s'ha superat.
1: Sí.
0: I és, en part, molt l'actitud.
1: Però aquesta actitud també la vaig descobrir, no molt, em va ajudar molt en la meva època de dissenyadora, que és que cada inici de col·lecció, cada final de col·lecció tu et sents que ho has donat tot, que t'has buidat, que no et queda res per donar, que aquestes idees meravelloses, fantàstiques, que tant els fan que t'aplaudeixin, ja no en tens més. Saps?
0: S'ha quedat buit.
1: I te quedes així mirant-te'ls amb una mica i jo diria, ai, Angelito, si ja no en tinc cap més. Però hi ha un mes de pausa, no?
0: I tornes a carregar.
1: No. Encara no. Arribes al final d'aquest mes amb un neguit molt gran,
0: sí?
1: Perquè no t'ha vingut cap idea. I el síndrome del paper en blanc i el llàpid,
0: sí.
1: I en el meu cas, conos de fil, perquè, clar, jo he fet dissenyadora tèxtil de teixits gruixuts, o sigui, d'això, de jerseis, de faldilles,
0: sí,
1: de tot això, per exemple.
0: Sí, vale. Sí, va vestida preciosa, eh? Avui no ens veiem perquè no hi ha càmera, però...
1: Doncs això és...
0: L'hauríeu de veure a la Maria Carme,
1: Això deu tenir 25 anys.
0: Bueno.
1: I és magnífic. Jo també m'agrada molt.
0: Això ja roba que has de per si, de per sempre.
1: Bueno, doncs això que te deia d'aquesta angoixa del paper en blanc i el llàpid. Fins que no hi ha a mi... amb altres dissenyadors no ho sé si els hi passa, però de cop un dia, per exemple, un moment veus un botó, una cosa, oh, que maco això,
0: i comences a estira i surt,
1: que sí.
0: Això és realment el que és la creativitat, perquè és qualsevol cosa que hi veus.
1: Sí.
0: Que genera,
1: clar.
0: Desperta, i llavors tires d'allà.
1: Mira, això, per exemple, veus, em va fer que col·laborés amb molts dissenyadors, amb empreses de filatura italiana d'alt prestigi, que em demanaven quins fils volia per la col·lecció.
0: Déu-n'hi-do.
1: I sí, sí, vaig treballar amb tres de diferents i d'alt nivell. I per descomptat, els representants de les filatures, quan tenien la col·lecció de fils, eren les primeres persones que me la venien a ensenyar.
0: Curiós, eh?
1: Perquè
0: és important. És que, a veure, perquè una roba sigui aquella que tu vols, la base ha de ser, i la base són els fils, com està tramat aquell teixit.
1: Però encara te'n vaig més allà. Tu has de conèixer... Què me va donant a mi aquest plus? Que jo coneixia les màquines amb les que podien treballar.
0: Jugar per fer la trama.
1: Llavors jo sabia quin fil podia anar en aquelles màquines.
0: Clar.
1: Per tant, els dibuixos que jo feia, que ja sabia a on es teixirien, ja sabia, quedaven sempre idèntics a la idea, sortia la realitat.
0: O sigui, el que tu tenies al cap
1: sortia.
0: Es plasmava.
1: Clar. A veure, igual com amb les agulles de fer mitja, amb un fil prim vas amb unes agulles primes,
0: clar,
1: i un fil gruixut unes agulles...
0: Clar,
1: les màquines igual.
0: Clar.
1: I no totes les màquines poden fer el mateix.
0: Clar.
1: Per tant, això...
0: Tu tenies el plus...
1: Clar, per això et dic que les filatures estaven molt interessades en veure si a mi m'agradaven els fils.
0: En aquesta etapa també hi ha una altra música que has triat, que també és italiana. Tu n'hi sa, una cosa grande,
1: tu...
0: de Vanessa Paradis?
1: Sí. Tu, Sina, tu ets una cosa gran. Tu ets una cosa gran.
0: Tu ets una cosa gran, que és en aquest moment, quan tu estàs a dalt de tot, no?
1: Sí, sí, que ara vist amb la d'això no ho vaig saber aprofitar gaire, eh? Ja t'ho dic.
0: És que quan està la onada a dalt de tot no hi ets
1: però
0: molt...
1: Però la pròxima reencarnació ja veuràs tu com no em quedaré darrere la foto. No,
0: estaràs al davant.
1: Em quedaré davant.
0: Estaràs al davant. Sí. L'escoltem, aquesta també és molt bonica.

0: Explica'm això que m'estaves dient ara. Mentre escoltàvem la cançó, anava explicant, me l'anava traduint.
1: Sí, diu, tu ets una... ell li canta, diu, tu ets una cosa gran per a mi, una cosa que jo no he tingut mai. Digue'm si tu estàs tremolant, digue'm si tu m'estimes com jo t'estimo tu, una sola vegada.
0: Molt maca, sí, molt dolça.
1: Sí, molt maca. Molt.
0: Sí, sí. Però sí que vas estar a la cima dels teixits i vas viure una època...
1: Sí, molt... jo vaig fer... Jo diria que una de les coses que m'agradaria que no es perdés, i de moment no he trobat com no perdre, és que jo vaig fer una col·lecció que es diu Quelcom més en gènere de punt, perquè... En aquella època jo veia que els grans creadors estaven fent coses maquíssimes, però sempre amb teixits a la plana o amb punt prim, però no amb el... Vull dir, però si el gènere de punt és el gran desconegut, però si es poden fer meravelles. I perquè jo les meves col·leccions eren col·leccions vendibles, no eren aquelles bestieses de passarel·les, bestieses, perdó, amb tot el respecte del món i més, per les passarel·les de tota la vida, per la gent que és capaç de fer totes aquestes meravelles, però que evidentment són peces que no veus pel carrer. Les meves sí, les meves tenien d'anar, eren empreses que tenien unes bones marques, però que eren empreses que necessitaven vendre, no vendre quatre prendes, ja n'hi havia prou. Per tant, jo aquestes coses que deia que el gènere de punt es poden fer, no les veia, i un bon dia, un mal dia, no ho sé, vaig decidir que jo faria quatre coses per poder ensenyar, perquè veiessin què és el gènere de punt creatiu al màxim que jo dic. I vaig fer aquesta col·lecció. Aquesta col·lecció realment ara, a hores d'ara, encara és una excepció i possiblement és l'única col·lecció que s'hagi fet sense ànim de que hi hagi un guany,
0: un benefici extra,
1: que no sigui això, és a dir, senyors, el gènere de punt, us esteu quedant només amb lo bàsic, i el gènere de punt, quan tu hi apliques fil, maquinària, idea, acabat i tot, pot ser coses extraordinàries, i continuen siguent-ho. I, bueno, i aquestes prendes han passat moltes, aquestes col·lecció ha passat moltes vicissituds, però jo encara en tinc una vintena, trentena de peces. Llavors, estic intentant a veure a on poden estar perquè continuen siguent úniques.
0: I no has trobat encara la
1: no
0: forma.
1: No he trobat la manera, no he trobat qui... No he trobat aquella porteta
0: a qui piques,
1: o aquella persona que sap a quina persona li he vist una cosa amb gènere de punt que l'has de veure.
0: Que l'has de veure.
1: Bueno, doncs no he trobat aquesta persona.
0: Bueno, per segur... Carme.
1: Espero.
0: Home, sí.
1: Espero.
0: Sí, a veure si algú radioient que ens està escoltant, si sona la flauta per algun lloc, i res, que es posin en contacte amb tu, perquè això seria, seria molt maco, no?
1: Allò realment a Itàlia em va posar alfombres vermelles.
0: Imagina't.
1: Aquí no, perquè llavors res, aquí va ser un parell de notes, una nota petita amb una revista, el Noticiero Tèxtil i prou, i en canvi la revista de més tirada mundial de gènere de punt, que és Malleria Italiana, van omplir pàgines.
0: Ja. Bueno, allò de profetar en la teva terra, no?
1: Sí, però també per desconeixement, jo en aquell moment, si jo hagués sapigut què es tenia de fer, o hagués pensat que un bon manager que parlés per mi...
0: Potser tenies les experiències de que no havien funcionat les teves empreses i dius, bueno, no m'hi poso, no? O tampoc, no?
1: No, perquè tampoc pretenia jo crear allò ni vendre allò, senzillament que arribés. I bueno, també em vaig donar per satisfeta que la revista de més prestigi ho hagués posat tres números seguits.
0: Ja, això és molt.
1: Molt, però moltíssim. Moltíssim. I bueno, econòmicament també me'n vaig beneficiar, perquè automàticament a mi ningú em va discutir el preu de les meves col·laboracions.
0: És molt bé, no?
1: Amb la qual cosa em vaig comprar el pis, tu.
0: Sí, bueno, els pisos i les cases es compren en coses així. Ara, que clar, això ja no ho fas,
1: no.
0: Estàs... jubiladeta, no? Molt jubilada.
1: Ai, sí, fantàstica.
0: Però continues fent moltes coses. Tens una vida activa. Sí. Què fas ara? Perquè ja has fet una puntadeta, que és el de...
1: El tornar a ballar.
0: Bueno, tornava allà, no, però em referia sí. a saber que el teu cos té una edat sí. i pot fer o no fer. I aleshores tu regules el que sí i el que no. I el que no el deixes per quan ja no puguis moure't. I ara, de moment, encara tires amb coses que sí.
1: Diguem, he prioritzat tot el que em fa moure. Tot el que em fa moure físicament, ho he prioritzat. I per exemple, doncs el ballar és una de les coses que no deixaré. No deixaré fins que ja no pugui, fins que m'entrebanqui ballant.
0: Cosa que no crec que passi.
1: No, bueno, no, bé, no ho sé.
0: Sí, bueno, jo t'he vist ballar i molt bé, vull dir que no crec.
1: I, a veure, per tant... El que sí és clar és que en aquesta edat el que no pots és portar un ritme accelerat com el que normalment a mi m'agrada o m'agradaria durant tot el dia. Per tant, m'he de regular. Si jo a la tarda vull anar a ballar les 2 hores de classe que tinc, doncs no em puc posar a fer a netejar el jardí al dematí 2 hores perquè l'estona de reposar que tens no és suficient com per tant. Però jo penso que jo em faig un... quan davant d'un... vaig aquí, no vaig allà, vaig... dos preguntes, que són molt senzilles. Puc físicament, puc agafar el cotxe i anar a Barcelona amb una sala que diuen que fan Balboa, que m'agrada. Sí, de poder puc. Vull... Ostres, sí, és que m'aniria molt bé poder anar a ballar a Balboa, perquè és que vaig a classes de Balboa. Tarara. Si és sí, ja no em pregunto res més. Em vesteixo, agafo el cotxe i me'n vaig. Perquè si no, en el moment en què et vas posant i sí, prou.
0: Sí, sí.
1: Puc, vull, vaig.
0: Sí, sí, perquè això és habilitat que perds, habilitat que no recuperes. Per tant, si encara puc
1: exacte.
0: I vull,
1: exacte.
0: Ho faig.
1: I llegint.
0: De cap.
1: No em queda temps per llegir. No, ja llegiré. No em queda temps per... Ja ho faré. Quan ja em sobrarà temps. Uh-huh. Ara, de moment... A veure, jo pinto, també. M'agrada molt, m'agrada pintar i tinc projectes de pintura que no tinc temps de...
0: Perquè estàs en el moviment, no en el...
1: Perquè la pintura tampoc no és allò que digués tinc un quart d'hora i em poso a pintar, és pintura a l'oli. Vull dir que
0: això
1: ja només...
0: sí, sí. Molt temps.
1: I tinc un projecte d'una manera, d'una cosa que vull fer que em sembla que serà molt, molt... Jo no ho he vist mai, per tant, tinc de veure com queda, però necessito temps.
0: Mira, Marina em diu que en queden 2 minuts, tancarem. Sí. Ha sigut un plaer tenir-te, estàvem aquí enredades i ja s'ha passat el temps. Amb la música de Que Bonic, de Víctor Arbelo,
1: sí,
0: perquè jo penso que és un homenatge a la teva vida i a la vida.
1: Gràcies.
0: A la vida, que bonic. Ha sigut un plaer tenir-te, Maria Carme. Donaria per
1: gràcies,
0: molt més els programes tenir-te, vull dir que podríem parlar més, però el temps ens portarà.
1: Exacte.
0: I si cal, vindràs i ens explicaràs què fas amb aquests que et queden de teixits, eh?
1: Sí.
0: Si pots aconseguir que algú em faci ressò i vegi que hi ha molt més en el món del teixit i es pot fer més.
1: Sí, crec que sí.
0: Doncs moltes gràcies, ha sigut un plaer.
1: Igualment.
0: Espero que hagis estat còmoda i que continuïs amb aquest esperit que és encoratjador per veure on anem la gent,
1: sí,
0: no? I
1: anem,
0: que podem arribar.
1: Anem una mica allà on volem, realment.
0: No, que vull dir que tu tens una edat ja i que mereix la pena viure-la d'aquesta manera, no? Com ho has plantejat. És tot un plaer.
1: Gràcies.
0: I una lliçó per la gent que ens escolta si la volen aprofitar. Doncs res, aquí deixem avui el Dones d'avui, que és Dones com tu i com jo, i fins la setmana que ve.
1: D'acord.
0: A veure què ens depararà el Dones. Que sigueu feliços. Gràcies, Marina, gràcies a Radio Arenys, i fins la setmana que ve.

0: Ràdio Arenys, la primera en informació.
1: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
2: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns... Menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
1: Veniu a veure el futbol en companyia.
2: Disposem de terrassa.
1: Som a la Riera, Parafita 117.
2: Truqueu al 93 792 0019.
1: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
3: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
4: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
3: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
4: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
3: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
4: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
5: Des del Cor Aixa us volem dir que ja fa 35 anys que cantem i que ho fem amb més ganes que mai. Enguany, el concert de Sant Zenon el farem amb els nostres amics de la Societat Coral El Vallès de Ripollet. Us presentarem l'obra Stabat Mater, de Joseph Haydn, 65 cantaires, 15 músics de l'orquestra Terrassa 48, 4 solistes i la direcció d'Alfred Canyamero. I tots vosaltres gaudint de la música, no hi podeu faltar. Dissabte, 4 de juliol de 2026, a les 10 del vespre, a l'església Santa Maria d'Arenys de Mar. Us hi esperem. Entrades a Entràpolis i a la Riera Parafita número 1.

0: L'informatiu migdia.
1: Molt bon dia, és la una i és moment de començar l'informatiu d'avui dimarts 23 de juny. Ho farem, com sempre, fent un repàs a la informació en forma de titulars. I abans de centrar-nos en aquesta revetlla de Sant Joan d'avui, parlarem també de qüestions econòmiques. Núria Torrents, bon dia.
2: Bon dia, sí, perquè el govern local preveu inversions en els centres educatius, les platges i els carrers amb els diners alliberats del romanent. Entre elles hi hauria també l'aire condicionat de les escoles bressol, la insonorització del menjador del cinera o dutxes adaptades a les platges.
1: I en clau política també, la CUP voldria invertir en habitatge precisament part dels diners del romanent.
2: Els anticapitalistes posen la mirada en la regulació dels pisos de lloguer turístic i demanen que s'incorporin al mercat del lloguer. A més, qualifiquen les polítiques de Junts en aquesta matèria d'insuficients.
1: Parlarem de la façana de l'antiga rectoria, una peça única pel seu valor neoclàssic i romàntic.
2: Ara, precisament, està en el procés d'enderrocament arran de l'accident del passat diumenge, quan una paret mitgera es va esfondrar i va obligar a desallotjar una vintena de veïns.
1: I us ho dèiem, Arenys de Mar es prepara per viure avui la revetlla de Sant Joan en la nit més curta de l'any.
2: La comissió de la Flama del Canigó ja ve de camí cap a la nostra vila per encendre la foguera de Sant Joan pels vols de 8:45 del vespre.
1: I una revetlla que comptarà amb la tradicional festa popular a la plaça de les Palmeres.
2: Hi haurà la segona edició del sopar organitzat pel Casal Popular Norai i les actuacions del Masha Party i el Quijote Group.
1: I per garantir una revetlla segura també hi haurà un dispositiu especial de seguretat.
2: Per avui i fins demà al matí, tant la policia local com els bombers d'Arenys s'han reforçat per evitar qualsevol accident o incidència a la via pública.
1: I com sempre acabarem parlant d'esports avui de la regatista del Club Nàutic d'Arenys, Laura Molina, qui ha quedat tercera a la general al Campionat de Catalunya d'Ilka 6, que s'ha celebrat a Roses.
0: L'informatiu migdia.
1: I us ho dèiem en titulars. El govern local preveu inversions en els centres educatius, les platges i també els carrers amb els diners alliberats del romanent. Entre ells hi hauria l'aire condicionat de les escoles bressol, la insonorització del menjador del cinera o baranes i dutxes adaptades a les platges.
2: Un seguit d'actuacions que el govern veu com a imprescindibles per aquest 2026 i que amb el nou decret del govern espanyol podrà tirar endavant. En aquest sentit, posen la mirada tant en l'àmbit educatiu com també en l'accessibilitat a les platges, i afegeixen que contemplen noves partides per l'asfaltatge de carrers, un camió de la brossa o fins i tot els columbaris del cementiri. Des d'Hisenda, la regidora Cristina López apunta que actualment estan fent la llista per portar-la a aprovació al ple d'aquest dijous. Són declaracions al programa El Dominical.
3: Estem parlant d'aires acondicionats a les escoles bressols, estem parlant també d'insonorització del menjador del cinera, de platges estem mirant de poder fer inversió en el sentit de posar branes, posar bancs, però també dutxes adaptades, ficarem jocs infantils a les platges, també estem mirant moltes inversions a nivell d'esports, a nivell també de medi ambient, de comprar un camió de bossa per les escombraries. Bueno, estem fent una mica tota aquesta llista perquè veiem que hi ha prioritats, per exemple, una de les prioritats que també intervencions ha dit que entraria és el tema dels columbaris.
2: L'Ajuntament podrà fer ús d'aquests diners després que la Moncloa aconseguís aprovar el marc legal el passat dijous amb els vots favorables de totes les forces polítiques, excepte Vox. Una reforma que permetrà al govern de Junts per Arenys fer ús d'aquest romanent disponible, tot i que López recorda que aquests diners s'han d'invertir en projectes que s'acabin abans del 31 de desembre d'aquest any.
3: Gastar 17 milions pràcticament és impossible, o sigui, no ens ho permetrà perquè hi ha una limitació, és a dir, una de les limitacions és que has de tenir entrada a la factura, és a dir, que l'obligació de pagament ha d'estar d'aquest any 2025, per tant, si han d'estar les factures se suposa que les obres han d'estar executades o el que es vulgui comprar ha d'estar, doncs, ja diguem, comprat, no?, que ja tinguis una ordre. I per què abans del 31 de desembre d'aquest any? Perquè si no, totes aquelles inversions que féssim, llavors sí que ara, el següent exercici ens comptarien, doncs, ens sumarien a la regla de la despesa.
2: Amb aquest nou escenari, el govern podria optar la compra del casal Sant Vicenç perquè és una inversió que no s'ha d'executar. També el Reial Decret dona més màniga ampla en inversions per ampliar el parc d'habitatge públic a 4 anys vista. Una

0: fet, ja puguem començar a aplicar-ho.
1: Des del govern ja han demanat a l'oposició que els faci arribar les diferents peticions i prioritats que tenen sobre la taula.
2: Precisament una de les peticions compartides entre la majoria de l'oposició és la necessitat d'invertir en habitatge. En els darrers a pronunciar-se han estat la CUP, que qualifiquen les polítiques de mandat de Junts d'insuficients. Els anticapitalistes posen la mirada en la regulació dels pisos de lloguer turístic i demanen que s'incorporin al mercat del lloguer.
1: Els cobaires avisen en el govern local que cal una aposta clara per l'habitatge perquè asseguren que és la màxima preocupació de la majoria de la població d'Arenys de Mar i Catalunya. Concretament demanen que inverteixi en un cens real de pisos buits i desenvolupi la normativa per regular els habitatges d'ús turístic. Actualment en són més de 220 al municipi, un tema que el mateix grup polític ja es va avançar aprovant una moció en l'últim ple i que va rebre el suport de totes les forces locals excepte el Partit Popular. La regidora Patzilà, en l'entrevista al Domini, i cal apel·la a Junts per Arenys a assumir els punts acordats en el text perquè considera insuficient la feina que s'ha fet fins ara.
3: Que es modifiqui el POUM perquè dins del nucli urbà no hi puguin haver-hi pisos turístics. Aquí al municipi tenim negocis hotelers, no?, i tenim càmpings, i entenem que s'ha de promocionar aquest tipus de turisme i que els pisos hi han de ser per viure-hi. Aquesta és una proposta concreta que nosaltres des de l'oposició hem portat a un ple, hem votat mesures, i això farà doncs que es puguin incorporar més pisos al mercat de l'habitatge, no? I llavors en aquest sentit doncs fer la crítica al govern de que creiem que en matèria d'habitatge ha fet poca feina i que si ara s'hi posa a través d'aquest decret llei, doncs ens hi trobaran.
1: Com dèiem, pel Romanent volen que s'inverteixin uns 100 reals de pisos buits i més enllà de l'habitatge també posa el focus en altres temes com serien la municipalització de l'aigua, les actuacions a l'escola Bressol o a l'escola Joan Maragall.
4: Nosaltres volem que es faci una partida, resolvi una partida per acabar l'últim estudi d'alternatives doncs, per la municipalització de l'aigua, que encara ens falta aquesta partida, i això doncs, és un compromís, no?, un acord dels pressupostos del 2025 perquè la CUP els aprovés, i per tant creiem que això ha d'anar sí o sí a execució, s'ha de reservar una partida. També demanem, no?, doncs, que es faci un estudi de quin és el cens real de pisos buits que hi ha, per començar a treballar en polítiques d'habitatge, també altres demandes que hem demanat, totes les actuacions a les escoles Bressol.
1: Pel que fa al casal Sant Vicenç, el grup polític descarta comprar-lo perquè no veu clar el projecte i ho qualifica com una improvisació de l'equip de govern. En l'entrevista, els anticapitalistes també van posar la mirada en la mort del sense sostre a la platja de la Picòrdia d'aquest divendres. Ho veuen com una conseqüència d'una manca d'empatia i recursos per part de les administracions públiques. Per això demanen més tacte a l'hora d'abordar aquests casos des dels serveis socials locals per no haver de tornar a lamentar un altre episodi.
2: Canviem totalment de qüestió i parlem que la façana de l'antiga rectoria és una peça única pel seu valor neoclàssic i romàntic. Ara està en procés d'enderrocament arran de l'accident del passat diumenge, quan una paret mitgera es va esfondrar i va obligar a desallotjar una vintena de veïns.
1: L'immoble religiós formava part del Pla Especial Arquitectònic d'Arenys, que es va elaborar el 1984 i es va declarar com a bé cultural d'interès local el 1990. La seva fitxa explicava el seu valor històric i artístic, considerant-lo que era d'estil neoclàssic romàntic de tres plantes i golfes. El text també posava de manifest que tenia algunes esquerdes i demanava que es vetllés per la seva conservació. 40 anys més tard, amb la casa en obra sense sostre, una de les parets mitgeres va col·lapsar, obligant a l'enderroc de gran part de la façana per seguretat de la zona aquest cap de setmana. L'arquitecte Josep Badosa, membre de la Junta de Protecció del Patrimoni i un dels redactors del Pla dels anys 90, posa manifest el valor de la rectoria i lamenta la seva pèrdua.
5: És la millor del carrer de l'Església, la façana més característica i més important del carrer de l'Església. És del segle XIX. És una casa que en diem de cos i mig, perquè fa uns... Un cos serien al voltant de 5 metres i aquesta casa és més ampla, fa uns 7 metres i mig d'amplada. Reproduir-la ho veig impossible, pràcticament, però ja et dic que ens hauria de saber molt de greu els aranyencs a perdre aquesta façana, que és una de les més importants d'aquesta època.
1: Actualment al municipi queden diversos edificis similars a l'estil de l'antiga rectoria. Entre ells hi hauria una casa al carrer Andreu Guri, 3 a l'Antoni Torrent, i el més important, l'edifici Xifré. Badosa posa la mirada en la necessitat de treballar de treballar per la protecció d'aquests edificis, perquè

0: Arenys de Mar no perdi la seva identitat.
1: Per tant, la façana, la teulada, el que ocupa dintre del casc urbà de la població, el volum, saps? Això seria... I encara n'hi ha de més fortes de proteccions, que és la protecció total, que en aquest cas hi hauria el xifrer. Però aquesta, dintre de tot, dintre de ser una casa de carrer, de poble, entre mitgeres, doncs té la protecció UC, que és pràcticament la penúltima de les més fortes. Prendre consciència de que les coses s'han de mantenir, és clar, les que són importants s'han de mantenir. Si és que volem seguir tenint una imatge de poble adequada a el que ha sigut sempre.
0: Pel que fa al cas de la rectoria, la principal hipòtesi dels fets d'aquest diumenge és que la paret no va suportar les obres que s'estaven duent a terme a la vegada entre l'immoble religiós i la casa paral·lela. Els fets van provocar el desallotjament de 20 residents que de moment encara no han pogut tornar a les seves llars.
2: Ràdio Arenys, notícies.
3: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
4: Ei, escolta! Dissabte 27 de juny a les 7 de la tarda al Teatre Principal, la Coral L'Esperança canta per tu la cançó de la teva vida. Vine i gaudeix! Entrada gratuïta. Prèvia reserva al web del Teatre Principal.
5: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
6: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93-795-7492. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
2: Ràdio Arenys, notícies.
7: I seguim perquè Arenys de Mar es prepara ja per viure avui la revetlla de Sant Joan, la nit més curta de l'any. La Comissió de la Flama del Canigó ha organitzat un autocar fins a Coll d'Ares per trobar-se amb els vuitaranyencs que han recollit la flama al cim i ja la porten fins a la nostra vila. La previsió és que arribi pels vols de les 8 o 8:45 del vespre.
0: Durant el trajecte han fet parada per Sant Salvador Bianya, Sant Feliu de Patlleroles i esperen a Mera dinar. Ja a la tarda passaran per Vallburguina, Arenys de Munt i arribaran a la plaça de l'Ajuntament d'Arenys de Mar per encendre el paveter i llegir el manifest. Tot seguit, el pobillatge i la colla de diables socarrimats acompanyaran la gent fins a la platja de la Picòrdia per encendre la foguera de Sant Joan.
7: I un cop encesa començarà ja el sopar popular organitzat pel Casal Norai per segon any consecutiu a la platja de la Picòrdia.
0: El plat principal serà una fideuà que anirà acompanyada de pa, vi, aigua i amanida i postres de coca de Sant Joan. També hi haurà opció vegetariana. Una de les membres del casal, Aina Estrada, afirma que l'objectiu és oferir un punt de trobada entre tota la població que vulgui celebrar la Diada dels Països Catalans.
8: Tornem a celebrar la revetlla de la Diada dels Països Catalans amb un sopar popular a la plaça Les Palmeres, exactament igual que l'any passat. Ho tornem a fer perquè al final Sant Joan és una nit per compartir-la, és una nit per viure-la totes juntes i no hi ha millor manera que fer-ho amb un sopar popular abans de la revetlla que celebrem cada any.
0: Qui estigui interessat encara és a temps de comprar el tiquet a un preu de 17 euros, 15 pels socis i sòcies a la Fosforera i la Troca.
7: I a partir de 11:45 de la nit començarà la revetlla amb les actuacions de Mash Party i el Quijote Group amb música fins als vols a les 5 de la matinada.
0: La regidora de festes, Marta Serrano, demana a la ciutadania que visqui la festa amb responsabilitat, especialment a les zones on hi ha més aglomeracions de persones.
9: Entenem que és un dia doncs, festiu, que la gent s'ha de passar bé, però sisplau, responsabilitat. Hi ha gent que no li agraden els petards, cada vegada jo crec que més. També hi ha molts animals que els hem de respectar perquè els hi fan por i fins i tot alguns els han de medicar i tot per aquesta nit. Sobretot, jo parlo per la part de la plaça de les Palmeres, que és on tindrem el concert, doncs que la gent deixi distància per poder gaudir de la festa. És una nit doncs, que potser va ben més del compte, doncs allunyar-se del mar, dels petardos, els petards, sisplau, lluny de les zones verdes.
7: I un dia i una nit en què els cossos d'emergència tant de la policia local com dels bombers tenen a punt el dispositiu especial de seguretat.
0: La policia local ha previst un operatiu amb 31 agents que estaran actius en diferents franges de la jornada. Començaran a primera hora amb 16 agents que controlaran la baixada de la flama del Canigó. La resta dels agents seran els encarregats de vetllar per la seguretat nocturna. Ho faran amb 4 patrulles repartides per la vila, més el grup fixe que es col·locarà a la zona de la plaça de les Palmeres. N'ha donat més detalls al cap de la policia local, Juan José Martínez Urtigosa, al programa La Ràdio.
10: El que intentem nosaltres és la zona de la Revella aquesta que estigui controlada, la part interior, o sigui, la part interior ja la tenen l'empresa de seguretat, i bueno, pues, també vigilar una mica el tema del foc d'artifici, no? La gent espetada i aquestes coses, que bueno, no és igual si se fa un ús bueno, correcte a un ús incorrecte, no?
0: Per acabar a primera hora del matí, pels que volen aprofitar la platja el dia festiu, s'ha d'habilitar i netejar l'espai. Per això preveuen ampliar el personal de neteja acompanyats d'agents policials.
7: I una nit en què també els bombers voluntaris d'Arenys de Mar es reforcen per garantir aquesta revetlla segura.
0: Fins a les 7 de la tarda el servei compta amb 3 efectius actius, però a partir d'aquesta hora el nombre serà de 6 per donar cobertura a l'àrea dels dos Arenys, des de Sant Andreu de Llavaneres fins a Sant Pol de Mar, incloent també Sant Iscle de Vallalta i Sant Cebrià de Vallalta. El cap de bombers d'Arenys de Mar, Ferran Puigverd, fa una crida a la prudència a l'hora de llançar petards i recorda que s'ha de fer en espais oberts, com són la platja i lluny de les zones boscoses.
11: Si hi ha molta temperatura, el combustible s'ha assecat bastant, ha perdut molta hidratació. I clar, i amb els petards i això, a veure, qualsevol petard pot engegar un as d'allò i si no s'actua ràpid, doncs clar, es poden fer grans. És buscar llocs, espais oberts, a la platja, no sé, o polígons o algun lloc que es recomana que siguin a 500 metres de massa forestal.
0: Un avís important aquest any per l'alt i risc d'incendis que comporten les altes temperatures i també la quantitat de vegetació seca acumulada.
7: I precisament la revetlla que està associada al foc i la pirotècnia té un seguit de recomanacions per evitar qualsevol accident.
0: Al marge d'aquesta prohibició d'utilitzar material pirotècnic a menys de 500 metres de les zones arbrades, no es poden llançar petards des de les finestres o balcons i tampoc fer fogueres. També es demana tenir especial cura dels espais naturals i arbrats de la platja. Pel que fa als petards, cal portar-los embolicats, no a la butxaca, encendre'ls correctament i evitar subjectar-los amb les mans o llançar-los a persones o aglomeracions. També es recomana recollir la roba estesa i tancar finestres. Com a últim recordatori, s'avisa que el soroll dels petards pot afectar col·lectius sensibles com persones autistes, infants, gent grans i animals de companyia.
7: I finalment, un dia en què també hi haurà afectacions de trànsit a Arenys de Mar, no es podrà circular per la Riera entre les 7 i 2 quarts de 10 de la nit i els vehicles seran desviats pel carrer Arxiprer-Rigau en sentit zona industrial. I ja la nit també quedarà tallat el vial interior del port.
2: Ràdio Arenys, serveis informatius.
7: I d'altra banda, el Club de Pesca Mar Esport també celebra la revetlla de Sant Joan avui amb un centenar de persones. L'acte que es durà a terme a les instal·lacions de l'entitat consistirà en un sopar i l'actuació musical del grup 60 en viu.
0: Les instal·lacions del Club de Pesca Mar Esport serà l'escenari d'una de les festes alternatives al nostre municipi pel que fa a gaudir l'arribada de Sant Joan. Ho farà amb un sopar que inclou entrants, segon pla, postres i beguda a càrrec del Port Vintage. Després del sopar, gran part del protagonisme recaurà en el grup 60 en viu, que apostarà pels grans temes musicals d'aquesta dècada del segle passat. El president del club, Joan Major, espera que els assistents puguin passar una bona vetllada.
12: Està a tope, gràcies a Déu, pues la gent ha respost molt bé i crec que tindrem un gran èxit. Bueno, jo crec que tot està molt bé, bon temps, molta calor i allà estarem perfectes, crec. Que sí, que ens ho passarem molt bé i estarem fresquets i bé. Allà s'està fet de fàbula. La vista que tenim de les barques i el mar i això, pues, crec que serà fantàstic.
0: Des de l'entitat centenària expliquen que obriran les portes a tothom, també als qui no tinguin tiquet de sopar per gaudir d'aquesta actuació musical que s'allargarà fins a la una de la matinada.
7: I els petards i les coques de Sant Joan també són els grans protagonistes d'aquesta revetlla.
0: Les tres casetes de petard, dues a Arenys de Mar i una a Arenys de Munt, encara en les últimes hores amb la venda de petards. Joan Fabregà afirma que la majoria de vendes es concentren aquests darrers dies. A més, ha destacat l'àmplia varietat de petards disponibles adaptats a diferents franges d'edat.
13: Hi ha clàssiques bombetes i articles infantils per la mainada, sobretot el jovent, que és el que vol el que peti més, tot el que són trons. I després també tenim articles de fantasia, les fonts, els volcans. Hi ha molt de sortit, vull dir, per escollir. I en acabar, doncs, hi ha els coets o el que són les bateries, que això cada vegada s'està imposant més.
0: La venda de petards s'allargarà fins al vol de les 9 de la nit.
7: I d'altra banda, moltes famílies també acompanyen aquesta revetlla amb les coques de Sant Joan.
0: El Gremi de Pastissers de Barcelona augura una diada amb una bona venda. Les de fruita confitada segueixen sent les reines d'aquesta revetlla, si bé les de crema també tenen molta sortida. Podem escoltar Núria de Salvà, Cot Pastisser, Joan Danés de Can Danés i Patrícia Simón del Pa Tonet.
14: De normal, la de fruita, però cada vegada més la de crema, perquè la gent, suposo que abans era la de fruita, i va provant la de crema i cada vegada més. I després els farcits, igual que pel Tortell de Reis, cada vegada hi ha més coques farcides que no sense farcir.
15: Home, les coques són les més sortides, són les de fruita. Vull dir, fruita, doncs clar, nosaltres fem la de brioix de fruita, la de crema amb brioix, el cabell d'àngel, la de xocolata amb brioix, la de pasta de fruita de crema, la de xocolata, vull dir, que hi ha rodots de brioix, que són també una de les que també es venen més, brioix, com la de rodots de full.
16: La de fruites és la que es ven més. I després, doncs, també fem altres varietats, però la de fruita és la que més es ven.
0: Enguany els preus han pujat un pèl, al voltant d'un 3% fruit de l'encariment de productes per la situació internacional. No obstant això, els preus d'una coca familiar per a 4 o 6 persones ronda els 20 euros o 25 euros.

0: Taller Maresme Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
1: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
2: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
1: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
2: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
1: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
3: I anem amb els esports i parlem de vela perquè Laura Molina, regatista del Club Nàutic d'Arenys, ha quedat tercera de la general al Campionat de Catalunya d'Ilka 6, que s'ha disputat durant dos caps de setmana a la Badia de Roses, a la Costa Brava. Ens ho explica el nostre company Oriol Leo. Oriol, bon dia.
4: Bon dia. Es tracta d'un podi molt important, tant per ella personalment com per a l'entitat, ja que la noia encara competeix en Ilka 4, la categoria inferior de vela més petita, i en aquest campionat ha estat el Club Nàutic d'Arenys qui l'ha animat a fer el pas i navegar amb Ilka que 6 al considerar que ja està preparada per intentar-ho. Mònica Zona és la directora esportiva del Nàutic.
5: És una esportista jove que també va fer podi aquí al Campionat de Catalunya d'Ilka 4 i l'ha fet també Ilka 6, o sigui, amb la vela petita i amb la vela gran ha estat entre el podi de les dues de la categoria femenina i crec que demostra que, bueno, que l'entrenament que està fent intensiu, perquè més enllà de les hores d'aigua, Laura està fent una transformació física important, treballant molt al gimnàs i també altres aspectes que són importants, sempre parlem de la preparació i també està treballant molt amb ajuda emocional i jo crec que els resultats estan sortint.
4: En aquest campionat ja ha participat també Marc Avara, regatista del Nàutic d'Arenys, que recentment s'ha proclamat campió de Catalunya en Ilka 4. Igual que Laura Molina, també ha fet la prova en Ilka 6. En aquest cas ha acabat segon de la categoria Sots 17 i vuitè a la classificació absoluta, un resultat que Mònica Zon també considera un èxit.
5: Top 10, que diuen ells quan estan a nivell català, i per mi és un resultat molt, molt bo, perquè són tots dos esportistes són esportistes que encara els hi queda una temporada com a mínim a Ilka 4, amb la categoria més petita que Ilka 6, i vam anar allà perquè, bueno, per mi era un bon entrenament per ells i els hi ha servit, i a més, doncs, amb molt bons resultats. No sol ser l'habitual fer la doble temporada, que se sol dir, no?, navegar amb les dues categories, però sí que és veritat que era un bon acabament, crec que serà el seu futur, serà l'Ilka 6, i els hi ha anat bé competir en un campionat de Catalunya i era, pues, bueno, relativament a prop. Sí que és veritat que estava a Roses, però logísticament ens ho podíem combinar i crec que era una bona experiència per als esportistes.
4: D'aquesta manera es tanca el curs competitiu per al Club Nàutic d'Arenys. Aquest estiu serà Lucas Garrido qui competirà en el Campionat Europeu d'Optimista a Polònia a finals de juliol.
0: Taller Maresme Auto t'ha ofert els esports. Maresme Auto, carretera Nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
3: Pendent del temps per aquesta revetlla de Sant Joan, com sempre, en tenen tots els detalls des de l'equip de meteoròlegs de la xarxa que ens informaran de les previsions per les pròximes hores. Anem-la a conèixer. Lluís Mi Pérez, què tal? Bon dia.
6: Bon dia. Tornem a marcar a hores d'ara valors ben elevats de temperatura. I, de fet, la tendència de les immediates hores és que una altra vegada arribem a la xifra psicològica dels 40 graus de màxima en alguns indrets, sobretot del Pla de Bages i també de les comarques de Ponent, 40-41 graus amb molta facilitat a les terres de Lleida. I tot plegat amb força sol, per bé que ja a hores d'ara tornen a créixer algunes nuvolades al Pirineu que acabaran deixant algunes tempestes. Com va passar ahir, serà sobretot al Pirineu lleidatà, els dos Pallars, l'Alt Urgell, el Solsonès, també en algun racó de la Cerdanya o de l'Alt Berguedà. Aquí esperem alguna tempesta local, sobretot acompanyada de força vent i no pas grans quantitats d'aigua. Arran de mar, algun núvol baix o boirina a la Costa Brava, allà amb una temperatura més frenada. La revetlla serà tranquil·la, xafogosa, amb alguns núvols baixos a la costa, i el dia de Sant Joan serà calcat al d'avui. Molta calor a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
3: I fins aquí l'informatiu d'avui. Us hem acompanyat el control tècnic Marina Cabrera i que us hem parlat Núria Torrents, Oriol Leo i Gemma Roig. Com sempre, nosaltres ja tornarem amb més notícies a partir del dijous a la una del migdia i ara només ens queda desitjar-vos que tinguin una molt bona revetlla de Sant Joan. Res més, que vagi bé i gràcies per escoltar-nos.
7: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és l'Abril, situada a la Riera Bisbe Pol, número 72. Avui dimarts s'ha de treure el cubell de l'orgànica amb bossa compostable, els envasos lleugers i el tèxtil sanitari amb bossa o etiqueta de color fúcsia reglamentària. Avui els carrers Andreu Guri de les Escolàpies i Bisbe Pasqual estan tallats fins a les 5 de la tarda i el carrer de l'Església fins a les 6 de la tarda. I avui la circulació de la R1 funciona sense interrupcions.
0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu.
8: Bon dia i bon dimarts, 23 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
9: Enjoc. Amb Martí González.

Dimarts 23 de juny, vigília de Sant Joan i antepenúltim en joc de la temporada. Avui seguirem parlant del Mundial Masculí de Futbol amb un nou triomf d'Argentina ahir i dos gols més de l'exlorana Leo Messi. Avui juga, per cert, la Portugal de Robert Martínez i Cancelo i companyia i també l'Anglaterra de Gordon i Rashford. També parlarem del nou entrenador del Girona, ja confirmat, Quique Álvarez, que puja del filial gironí i moltes finals de play-off. La final de la CB de bàsquet amb el triomf d'ahir del València al Palau Blaugrana, que situa el 2-0 a la sèrie. El tercer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala entre Barça i Pozo de Múrcia, amb els blaugranes podent ja endur-se el títol avui mateix al Palau dels Deportes de Múrcia, i també el cinquè i definitiu duel de la final de l'hoquei Lliga masculina, enfrontant a l'Igualada i al Liceo, en aquest cas a la Corunya, a Riazor. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, Julián Álvarez demana ser traspassat.
1: El davanter argentí encara d'Atlètic de Madrid va demanar ahir explícitament que després de la victòria de la seva selecció contra Àustria, que el club matalasser el deixés sortir per complir el seu somni. Julián, pretès pel Barça, va dir que no era moment de parlar d'això, però va assegurar que ja havia comunicat a l'Atlètic de Madrid la seva voluntat de sortir.
0: Veurem què acaba passant amb Julián Álvarez aquest estiu. Mentrestant, l'Argentina va segellar la classificació per a les eliminatòries del Mundial masculí.
1: El combinat sud-americà va superar 2-0 a Àustria amb dos gols més de Leo Messi, que per cert és el màxim golejador de la història dels Mundials, després de fer totes les dianes del seu equip, 5, els dos primers partits. Argentina suma 6 punts en aquest grup H, que encapçala per davant d'Àustria i Argèlia, que en sumen 3 cadascun. El combinat nord-africà ha guanyat aquesta matinada a Jordània 2-1.
0: I el grup I, França i Noruega, sumen tots els 6 punts i jugaran la primera plaça en l'última jornada.
1: Nou triomf de França, en aquest cas 3-0 contra Iraq, amb un parell de gols més d'Mbappé, que en suma 4 en total, i diana també de l'ex blaugrana i actual pilota d'or Ousmane Dembélé. A lateral del Barça, Jules Koundé va ser titular i va jugar 83 minuts abans de ser substituït. També suma 6 punts en aquest grup I, Noruega, que ha superat la subcampiona d'Àfrica Senegal per 3-2, per cert, amb un altre doblet del davanter Haaland, que també suma 4 gols.
0: Pel que fa a l'agenda d'avui, es completa la segona jornada ja dels grups K i L, els últims que falten.
1: A les 7 de la tarda, la Portugal dirigida pel català Robert Martínez i amb la Groana Cancelo, que ve d'empatar el primer partit contra la República Democràtica del Congo, s'enfronta a Uzbekistan. Els congolesos jugaran a les 4 de la matinada contra Colòmbia. I al grup L, a les 10 de la nit, tenim un Anglaterra-Ghana amb els blaugranes Gordon i Rashford, al comitè anglès, i a la 1 jugarà al Panamà-Croàcia.
0: Demà passat ja començaran els partits dels últims partits d'aquesta fase de grups, els tercers amb els grups A i B. Tornant als clubs, el Girona oficialitza l'arribada de Quique Álvarez com a nou entrenador del primer equip masculí.
1: El fins ara tècnic del filial serà l'encarregat de dirigir el primer equip a segona divisió la temporada vinent. L'entrenador nascut a Galícia, que portava dues temporades entrenant al filial gironí, assumeix el càrrec fins al 30 de juny del 2027 acompanyant del seu germà Òscar, que ja era el seu segon al Girona B. Quique Álvarez, que va agafar les regnes del Girona B l'any 2024, va posar l'equip a segona federació en el primer any, categoria on s'ha consolidat enguany. Han passat com a jugador a les categories inferiors del Barça i en equips com el Logroñés, el Lleida, el Villarreal i el Recreativo de Huelva. Álvarez va ser assistent de García Pimienta, de Pimi, al futbol base del Barça, també de Javier Calleja al Villarreal, a la Bés i Llevant, abans de debutar com a primer entrenador al filial del Girona.
0: I parlant de nous entrenadors, en categoria femenina, la M Lleida també ha anunciat en els últims dies, en les últimes hores, el seu nou entrenador, un Panaem Lleida, per cert, que com el Girona també ha perdut la categoria aquest any.
1: L'equip lleidatà, que jugarà curs vinent a la segona federació femenina, ha anunciat en les últimes hores l'arribada a la banqueta de l'aragonès Samu Luna.
0: En bàsquet, el València s'avança a la final de la CB contra el Barça, després de superar el conjunt blaugrana al Palau, i d'aquesta manera recupera el factor pista.
1: Un partit que l'equip de Pedro Martínez semblava que havia trencat el tercer quart amb una exhibició del dominicà Jean Montero, que va situar en 18 punts d'avantatge al seu equip. En l'últim quart, però, el Barça i el Palau van remar per una remuntada espectacular, arribant a empatar 73 punts, però en aquell moment es va acabar la gasolina, la benzina, i el València va tornar a posar terra per mig per acabar guanyant 80-88 i situar el 2-1 a l'eliminatòria.
0: Demà mateix es jugarà ja el quart partit de nou al Palau Blaugrana, amb el Barça obligat a guanyar per allargar la sèrie i forçar el cinquè i definitiu duel. En hoquei patins, parlant de cinquens partits, avui l'Igualada pot seguir fent història.
1: El conjunt arlequinat ja és a la Corunya per disputar aquest vespre el cinquè definitiu partit de la final de l'hoquei lliga masculina a la pista al Liceo. Després de dues derrotes dures a Galícia, l'Igualada va empatar l'eliminatòria guanyant divendres i diumenge a les Comes al Liceo. El duel d'avui a 8:45 del vespre.
0: I parlant també de finals de Lliga, el futbol sala, avui el Barça pot sentenciar el títol de Lliga, la primera masculina.
1: És la primera oportunitat per l'equip de Javi Rodríguez, que ja és a Múrcia, per afrontar el primer match point de la final, després de guanyar els dos primers duels al Palau. L'enfrontament a 8:45 del vespre. En cas de victòria local, el dijous es jugaria el quart enfrontament en el mateix escenari, i en cas que el Barça tornés a perdre, l'equip de Javi Rodríguez encara tindria una última i darrera oportunitat de nou a casa al Palau el cap de setmana.
0: I un últim apunt, Nat Motor, perquè Marc Márquez continuarà a Ducati 2 temporades més.
1: Doncs així és, Martí. L'equip italià ha confirmat aquest matí la continuïtat del Cerverí 2 anys més, fins al 2028. La renovació del 9 vegades campió del món de 33 anys és la primera que es fa oficial de cara a la propera campanya, i s'espera que a partir d'ara es vagin anunciant els canvis d'equips dels pilots que ja se sabien. A falta de més de la meitat del campionat actual de MotoGP, Marc Márquez ha tingut un començament d'any complicat i irregular, però ja es troba a només 40 punts del líder de la general, Marco Bezzecchi, després d'haver guanyat els dos últims grans premis.

0: Dimarts 23 de juny, 7 minuts passant de 2:15. Comencem parlant de futbol. L'Argentina de Leo Messi ja està classificada per les eliminatòries del Mundial, amb 2 gols més de l'ex Lorena, que ja és el màxim golejador en solitari de la història del Mundial. Ara en parlem, però és que les declaracions postpartit ens han deixat el gest de Julián Álvarez, davanter encara de l'Atlètic de Madrid, confirmant que vol sortir del club a la aquest estiu i deixant entreveure, segons apunten ja molts mitjans, tot i que no ho va dir explícitament, que vol anar al Barça. Això deia concretament Julián Álvarez.
1: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar y... No, creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: Veurem què acaba passant amb Julián i s'acaba complint el seu somni, el futur del qual la resoldrà ja després del Mundial, un cop acabi la participació d'Argentina, i veurem si la negociació s'allarga també fins tot a l'agost. Pel que fa al torneig, com dèiem ahir, Argentina va tornar a guanyar 2-0, en aquest cas a Àustria, en un partit sofert i amb 2 gols més de Messi, que en suma 5 en 2 partits. Ha fet tots els gols d'Argentina, de fet. Ell mateix tenia importància després del partit a la seva actuació personal i encara es maleïa pel penal que havia fallat a l'inici del duel, que hagués pogut ser un altre gol de Messi, encara amb 0-0, això sí, el marcador.
2: No, felicidad, obviamente, mucha felicidad, sobre todo por el triunfo, un triunfo muy, muy duro. La verdad que sabíamos que iba a ser un partido de mucha intensidad, que no podíamos bajar lo más mínimo porque ello era muy intenso y bueno, feliz por el resultado, por la clasificación. Era importante para nosotros sumar de 6 para tener una semana más tranquila y nada, así que contento.
0: Un Messi convençut de les possibilitats de la seva selecció i satisfet, com sentíem, d'aquest inici del seu equip.
2: Sabíamos que no iba a ser fácil, mal como se dio todo el Mundial o como se está dando, que son todos partidos muy, muy igualados, como dije la vez pasada, nadie regala nada. Hoy se vio también mucha intensidad, por momento no costó hacer las posiciones largas que nosotros queremos. Es verdad que ellos tampoco nos hicieron daño, pero bueno, lo importante era la clasificación. Obviamente siempre está en nuestro plan de ganar todos los partidos, somos Argentina y siempre vamos a buscar los partidos ante cualquier rival. Pero sabemos que no es fácil y que hay que demostrarlo dentro de la cancha y creo que hoy Argentina lo hizo.
0: Argentina, que suma 6 punts en aquest grup A, que encapçala per davant d'Àustria i Argèlia, que sumen 3. El combinat nord-africà també ha guanyat aquesta matinada, en aquest cas a Jordània, 2-1. I al grup I, 9 triomfs de França, en aquest cas 3-0 contra Iraq, amb un parell de gols més de Mbappé, que en suma 4 en total, i Diana també de l'ex-Lorena i actual pilotador Ousmane Dembélé. A lateral del Barça, Jules Koundé va ser titular i va jugar 83 minuts abans de ser substituït. També suma 6 punts en aquest grup I Noruega, que ha superat a la subcampiona d'Àfrica Senegal 3-2, amb un altre doblet de Erling Haaland, que també suma 4 gols al davanter del Manchester City. Pel que fa a l'agenda d'avui, es completa la segona jornada dels grups K i L, els últims ja que falten, abans que comenci la tercera i última jornada de la fase de grups. A les 7 de la tarda, la Portugal dirigida pel català Robert Martínez i amb el blaugrana João Cancelo, que ve d'empatar, per cert, en el primer partit contra la República Democràtica del Congo, s'enfronta a Uzbekistan, els congolesos que jugaran a les 4 de la matinada contra Colòmbia. I al grup L, a les 10 de la nit, tindrem un Anglaterra-Ghana amb els blaugranes Gordon i Rashford al combinat anglès, i a la 1 jugarà al Panamà-Croàcia. Més futbol, més enllà del Mundial, en competició de clubs ja és oficial. Quique Álvarez és el nou entrenador del Girona, l'encarregat de dirigir l'equip per tornar a primera divisió el més aviat possible, substituint a Mitchell, recordem, que ha anat a l'Ajax. El tècnic nascut a Galícia, que ha portat 2 temporades entrenant al filial gironí, assumeix el càrrec fins al 30 de juny del 2027, acompanyat del seu germà Òscar, que ja era el seu segon al Girona B. Girona FM, Pau Villafañe.
3: Álvarez, que farà parella amb el seu germà Òscar, ha dirigit les 2 darreres temporades al Girona B, a qui va pujar a segona federació. A més, el barceloní havia estat al planter del Barça com a ajudant de García Pimienta i Òscar García, també en solitari al capdavant del juvenil A. Jordi Balcells, que ja era el filial i havia treballat fa anys al primer equip amb Machín, serà el preparador físic. Quique Álvarez ha explicat quina és la seva prioritat un cop comenci a treballar al capdavant de l'equip.
4: Però des de la humilitat, des del treball i des de posar els peus a terra, que ara estem on estem. I està clar que serem un equip candidat per estar dalt i ho estarem, però... que serà molt llarg i que hi haurà moments més difícils, més bons, i que el que hem de recuperar ràpid és aquesta ànima, aquesta trempera, això jo ho tinc a la ment, que ho hem d'allò, independentment de, clar, com juguem.
3: El director esportiu Quique Cárcel ha explicat que s'ha reunit amb fins a 12 entrenadors, però que Álvarez és l'entrenador idoni per liderar l'equip amb l'objectiu de tornar al Girona a la primera divisió.
0: Gràcies, Pau. Parlant de nous entrenadors en categoria femenina, la EM Lleida, que com el Girona també ha perdut la categoria aquest any i jugarà en aquest cas a la segona federació femenina, ha anunciat en les últimes hores l'arribada a la banqueta de l'aragonès Samu Luna, i tornant a la categoria masculina, el Terrassa, la segona federació masculina, va tancant la plantilla i en les últimes hores ha fet oficials dues noves incorporacions, en aquest cas de dos jugadors bascos, Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
5: El Terrassa Futbol Club té pràcticament tancada la plantilla per la propera temporada amb l'arribada de dos jugadors, el lateral dret de 20 anys, Pol Auzokoa, i el migcampista Ekaitz Molina. Dos jugadors bascos, el primer procedent del Guernica, 20 anys, com dèiem, Pau Auzokoa, després de la seva etapa de formació al Guernica. En quant a la seva participació aquesta temporada, 26 partits entre Lliga i Copa Federació, on ha jugat més de 1.600 minuts i ha marcat dos gols. En el cas d'Ekaitz Molina, migcampista amb molta experiència, 35 anys, s'ha format al futbol base del Durango i ha passat per equips com el Leioa, el Morevieta i el Guernica, fins a arribar al Baracaldo, on ha jugat les darreres 4 temporades. Ha jugat més d'un centenar de partits i ha marcat 8 gols. Com ja passava amb Marcos Méndez, Ekaitz Molina acumula un ascens a segona divisió amb la Morevieta, mentre que amb el Baracaldo ha viscut 2 anys d'ascensos de tercera federació a la primera federació. Per tant, experiència al Terrassa Futbol Club amb l'arribada de dos jugadors bascos.
0: Gràcies, Miqui. I el Badalona, que es va quedar a les portes de pujar en aquesta segona federació masculina, caient a la final del play-off aquest diumenge contra el Compostela, sembla que tindrà nou entrenador, Genís San Pietro, que deixa el Vilanova i farà que Miquel Azparren, que ha dirigit el conjunt badaloní aquest tram final de Lliga i també el play-off, torni a ser el director esportiu del club. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durán, bon dia.
6: Bon dia. A manca de confirmació oficial, Genís San Pietro es convertirà en nou tècnic del primer equip del Badalona per la pròxima temporada. Aquest curs ha dirigit el Vilanova, equip amb el qual ha quedat quart classificat a la Lliga, disputant el play-off d'ascens. A més, San Pietro va ser el responsable fa dues campanyes de conduir el juvenil del Badalona a la final a 4 de la Copa del Rei que es va disputar a Oviedo. De fet, el Badalona ja ha comunicat que Miquel Azparren torna a la seva feina de direcció del futbol formatiu. Un cop es confirmi el nou tècnic, caldrà veure com queda també la plantilla i quants jugadors continuaran. De fet, els components del planter van iniciar ahir mateix el seu període de vacances i el club ja ha començat també a mantenir reunions individuals per determinar el futur de cadascú.

0: En bàsquet, el València s'avança a la final de l'ACB contra el Barça després de superar ahir el conjunt blaurana al Palau i d'aquesta manera recuperar el factor pista. Un partit que l'equip de Pedro Martínez sembla que havia trencat ja el tercer quart amb una exhibició del dominicà Jan Montero, que va situar 18 punts d'avantatge per al seu equip. A l'últim quart, però, el Barça i el Palau van remar i van fer una remuntada espectacular. Van arribar a empatar a 73, però en aquell moment va acabar-se la gasolina al conjunt blaurana i el València va tornar a posar terra de per mig i va acabar guanyant 80-88 per situar aquest 2-1 a l'eliminatòria. Escoltem el tècnic Xavi Pascual, que confirmava que l'equip arribava molt just a l'aspecte físic.
1: Sí, anem al límit de les nostres possibilitats, molts jugadors amb problemes físics, que fins i tot juguen i que en altres llocs no jugarien, però juguen pel compromís amb l'equip i el grup. I València té unes característiques molt especials de joc, amb grans que obren el camp i sempre amb molt de ritme, i ens falta una miqueta, no? Ens ha faltat sempre aquí, en aquests dos partits, una miqueta de físic. Malgrat això, hem competit. Bé, un partit on sabem que per guanyar amb ells hem d'atacar bé i estar més efectius, i hem tornat a... ens ha faltat una miqueta de notació per poder-los guanyar.
0: Toca aixecar-se i recuperar-se ràpid, perquè demà mateix Sant Joan es juga el quart partit de nou al Palau, que el Barça necessita guanyar per allargar la final i no acabar la temporada encara. En cas de victòria blaurana, dissabte jugaria el cinquè i definitiu enfrontament d'aquesta final de l'ACB de nou al Rotgenera de València. Més enllà d'això, ahir en parlàvem en directe, ahir al migdia es va presentar la convocatòria de la selecció catalana absoluta masculina, que tornarà a jugar un partit aquest diumenge després de 3 anys sense fer-ho. Un duel contra Gran Bretanya, amistós, que es disputarà el Nou Congost de Manresa diumenge al migdia, amb Jaume Ponsarnau com a seleccionador, acompanyat del tècnic del Lleida Gerard Encuentra, de l'ex-Saragossa Jesús Ramírez i de l'exajudant de Ponsarnau al Manresa i ara al Sant Antonio Spurs, Xavi Schelling. Escoltem a Jaume Ponsarnau a la presentació d'ahir.
2: Ah, una il·lusió, enorme orgull, responsabilitat també, no? I bueno, doncs anem a intentar-nos preparar el millor manera possible. Farem un parell d'entrenaments, però amb jugadors que tenen moltes ganes, no? Han demostrat moltes ganes per vindre, i en un lloc emblemàtic pel bàsquet com és Manresa, i que a mi, a nivell personal, doncs, encara m'omple molt més de satisfacció.
0: Com dèiem, pendents de la convocatòria de Xus Mateo per a la selecció espanyola i de si passa alguna cosa amb els jugadors que encara estan competint, com el blaurana Joel Parra i el jugador del València Isaac Nogués. Hi ha 16 convocats, també un altre d'ells és un dels veterans, és el base de la penya Guillem Vives, que també va ser present ahir a la presentació. També forma part de la llista Lluís Costa de la Granada, Pierre Oriola, Ferran Bassas i Gerard Fernández del Manresa, Aleix Font del Bilbao, Rafa Villar de la Baskònia, Oriol Paulí del Lleida, Pep Busquets del Girona, el jove de la Davidson College Ian Platiu, exjuventut, i 4 jugadors de primera FEB, Jaume Lobo del Menorca, Adrià Domènech del Cartagena, Ramon Vilà del Burgos i Robert Cosiells de l'Oviedo. Encara en bàsquet, tornant als clubs, el CBT, el Club Bàsquet Tarragona, ha arribat a un acord amb Toni Larramona per seguir al capdavant del primer equip masculí com a entrenador. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
3: Larramona afrontarà així el seu segon any complet al capdavant de l'Ibersol CBT després de l'exitosa temporada anterior en què l'equip va acabar segon a la classificació de la tercera FEB amb un balanç de 22 victòries i només 4 derrotes, i es va quedar a les portes del play-off final d'ascens després de perdre en l'eliminatòria directa davant del Mollet. Escoltem Toni Larramona.
4: Molt satisfet per donar continuïtat al projecte que vam arrencar la temporada passada amb la junta directiva. Tenim clar el full de ruta, tenim clar el camí que volem seguir i estem disposats a treballar de valent, amb il·lusió i motivació i amb molta passió per tal de poder tornar al CBT on es mereix. Aquest any, després de la temporada passada, toca fer un passet més.
3: La Ramona ja treballa, doncs, en la confecció de la plantilla per a la temporada vinent, que defineix com a continuista, però amb alguns retocs que els han de fer ser encara més competitius.
0: Com cada any en aquestes dates torna un dels tornejos més importants de l'handbol base a casa nostra, la Granollers Cup. Més de 6.000 jugadors i jugadores de 374 equips, procedents de 24 països diferents, es reuneixen al voltant d'aquest esport a la capital del Vallès Oriental, però també a instal·lacions esportives de les franqueses del Vallès i Canovelles. Per parlar-ne de l'edició d'enguany, que comença oficialment demà, dia de Sant Joan, tenim al telèfon el responsable d'aquesta Granollers Cup, Pol Blanchard. Pol, molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
5: Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres.
0: 26a edició ja d'aquesta Granollers Cup, consolidant-se, ho diem, cada any com el torneig més gran del sud d'Europa en handbol base. Abans de parlar d'aquest any, què significa ja haver passat ja 25 edicions?
5: Doncs mira, al final és un èxit per nosaltres i un orgull, perquè d'una ciutat tan petita doncs podem albergar tanta gent durant aquests dies a l'inici d'estiu.
0: És una cita que, més enllà de l'esport, suposo que és un punt al calendari, sobretot per la ciutat de Granollers, però també pels voltants, com dèiem, per aquesta part social, amb la visita de tots aquests jugadors i jugadores de diferents països.
5: Sí, bueno, nosaltres el plantegem també com una mica de festa a final de temporada, acabant amb una setmana de juny, i el que volem és això, doncs, un espai dins del món de l'esport, i del món concretament, de poder conèixer noves cultures i nova gent de diversos llocs que potser, si no fos a través de l'esport, no podríem arribar-hi mai.
0: I també, ficant en el mapa, Granollers, evidentment, com a ciutat plenament d'handbol. I la tradició de l'handbol i d'aquest esport a la ciutat continua, diríem, tirant endavant.
5: Sí, està clar, al final, Granollers, el club del balonmano com a organitzador i la Granollers Cup no s'entendria l'un sense l'altre. I per això també fem un bon tàndem entre tots.
0: Sobre l'edició d'enguany, com dèiem, demà s'inaugura, tot i que els partits comencen dijous. Quines novetats hi ha que destacaries?
5: Doncs aquest any, doncs, primer tot, tenim un rècord de països participants, que estem portant a 24 països diferents de 3 continents. I el que tenim és que tornem, degut a l'èxit de l'any passat amb les pistes de camp de futbol, amb la categoria alevina, que és la més petita, aquest any m'ha afegit un camp de futbol més, que és el camp de futbol de Ponent. Allà ho posem 2 pistes més. I també doncs, volem recuperar l'espai de la Porxada, on allà organitzem una competició paral·lela, que li hem dit la mini-G-Cup, que són les trobades no competitives, però que volem doncs, que el centre de la ciutat torni a respirar en vol.
0: De fet, demà hi ha l'acte inaugural. De fet, abans hi ha l'acte a la Porxada, després de la cerimònia inaugural a Palau d'Esports. Què ens pots avançar de com serà també aquest primer dia, més enllà de la competició?
5: El que volem és que tota la gent que ve a Granollers conegui el centre, que és el primer apartat de la inauguració. Bueno, ja comencem tots els actes a la plaça de la Porxada i començarem movent-nos en fent una rua a tots els països conjuntament fins aquí al Palau d'Esports, on aquí acabarem amb l'espectacle final i donarem per inaugurar la competició i començar els partits el dijous.
0: Pel que fa a la part purament esportiva, entenc que hi ha molts clubs i equips que repeteixen ja any rere any. En aquesta edició tenim, com deia, rècord de països, i 164 femenins, 210 masculins, si no m'equivoco. També què destacaries aquesta part esportiva?
5: Al final és, primer, donar les gràcies a tota la gent que repeteix i tornar a confiar en nosaltres, i als equips i clubs nous que venen. Al final sí que hi ha països que repeteixen, però hi ha clubs que són la primera que venen, o l'exemple de Perú, que és el primer any que ve a participar, que fa molts esforços per poder venir i poder gaudir de la nostra ciutat i del nostre esport.
0: I parleu també molt, que és un dels trets d'aquest esdeveniment, de la voluntat de sostenibilitat ambiental. De quina manera ho treballeu?
5: Doncs estem intentant canviar petits processos nostres interns en l'organització, en el dia a dia, però també, sobretot, a l'espai del menjador i al village, tot el que fa al tema del reciclatge i la reutilització dels aliments i del material. I a partir d'aquí, mica en mica, pues, anar fent petits canvis per intentar que el nostre esdeveniment cada cop sigui més sostenible i també puguem ser referents no només en l'organització de la competició més de part esportiva, sinó en altres àmbits que engloben l'esdeveniment.
0: I acabo, diumenge jugaran les finals, de fet les podrem veure a BTV i als juniors del migdia també en directe a la xarxa. També com d'important és aquesta visibilització del torneig, també fins i tot, ja no només per la gent de Granollers i dels voltants, també per la televisió en aquest cas, o per les xarxes socials.
5: Sí, volem intentar arribar al màxim de gent possible, que puguin veure doncs, el colofó final de l'esdeveniment, amb la retransmissió dels partits, tant amb vosaltres a la xarxa, sinó també per streaming, perquè puguem arribar a tota la gent d'aquí de la comarca, però també a totes les famílies i amics que els nens i nenes estan participant al torneig.
0: Doncs, com dèiem, demà s'inaugura aquesta 26a edició de la Granollers Cup, aquest torneig internacional d'handbol base que s'allarga fins diumenge. N'hem parlat amb el seu responsable, Pol Blanchard. Pol, moltes gràcies per atendre l'enjoc i que vagi molt bé.
5: Moltes gràcies, Blanchard. Que vagi molt bé.
0: I I en hoquei patins, avui mateix l'Igualada pot seguir fent història. El conjunt arlequinatges a la Corunya per disputar aquest vespre el cinquè i definitiu duel de la final de l'hoquei lliga masculina, la pista del Liceu. Després de dues derrotes dures a Galícia, l'Igualada va aconseguir empatar l'eliminatòria guanyant divendres i diumenge a les Comes davant la seva gent contra el conjunt gallec. Escoltem el tècnic de l'Igualada, Marc Montaner, parlant del desgast físic que comporta aquesta final.
6: Tampoc s'acaba d'entendre massa que aquesta final s'hagi de jugar dos dies després, però ja no només per l'Igualada, eh? Ells igual, ells hauran de tornar i igual. Jo crec que hi havia les dates suficients fins al 30 de juny per jugar-lo una altra data. Al final és un tema que no és una excusa, ens perjudica més a nosaltres que a ells, en aquest sentit.
0: Avui a 8:45 del vespre, Riazor, aquesta final, últim partit definitiu de la final per decidir el campió de l'hoquei lliga masculina 2025-2026 entre Liceo i Igualada. I en futbol sala, parlant de finals, avui mateix el Barça pot sentenciar el títol de lliga a la primera masculina. És la primera oportunitat de l'equip de Javi Rodríguez, que ja és a Múrcia, per afrontar el tercer partit de la final, després de guanyar els dos primers al Palau. Escoltem el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
7: Con la experiencia que tengo más de jugador que de entrenador y curtido en mil batallas como estas, creo que tenemos que hacer un partido serio, un partido fuerte, un partido en el que toda la presión va a estar más en ellos que nosotros, porque al final si nosotros perdemos, pues tenemos dos oportunidades más para sentenciar la eliminatoria, y ellos si pierden saben que han acabado, entonces hay que ir con la misma tranquilidad con la que jugamos o con la que fuimos al primer partido, no con la que jugamos en el primer partido, porque fue al final más a lo loco, pero sí con esa tranquilidad de saber lo que llevamos haciendo todo el año, que lo llevamos haciendo bien y que nos ha dado resultado.
0: Avui a 8:45 del vespre jugarà aquest tercer partit de la final entre Barça i Poza de Múrcia, el primer al Palacio de los Deportes de Múrcia. En cas de victòria local, dijous jugaria el quart, i en cas de que el Barça tornés a perdre, encara tindríem una nova oportunitat en l'últim i el cinquè definitiu al Palau Blaugrana el cap de setmana. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Coromina, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem dijous, d'aquest cas, després de Sant Joan, a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Segueix-nos a les xarxes socials.
8: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
10: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
11: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
10: Veniu a veure el futbol en companyia.
11: Disposem de terrassa.
10: Som a la Riera, Parafita 117.
11: Truqueu al 93 792 0019.
10: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
12: Finques Blaumar.
13: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
12: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
13: 93 792 0440.
12: Riera Bisbe Pol 2, d'Arenys de Mar.
13: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
14: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
15: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
16: Com pot ser, si sempre feu fotos?
15: Sí, però no són de veritat.
16: I si li regalem un reportatge?
15: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
16: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
17: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina, trucant al telèfon 93 795 0164 I també estem a la Riera Parafita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes, trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu. Segueix-nos a les xarxes socials.
18: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
19: Bon dia, són les dues.
20: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
19: Gairebé 300 municipis afronten la revetlla de Sant Joan amb el nivell 3 del Pla Alfa, activat per risc molt alt d'incendi, concentrat sobretot a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En aquests punts s'ha prohibit fer foc o tirar petards si no és en les zones autoritzades per fer-ho. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, demana per tot plegat extremar la prudència.
21: Allò que no estigui autoritzat, sisplau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
19: I és que l'alerta per onada de calor continua activada amb especial afectació a les comarques de Ponent i en general a la meitat oest de Catalunya. Última hora de la previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
22: Bon dia, tornem a marcar a hores d'ara valors ben elevats de temperatura. I, de fet, la tendència de les immediates hores és que una altra vegada arribem a la xifra psicològica dels 40 graus de màxima en alguns indrets, sobretot del Pla de Bages i també de les comarques de Ponent, 40-41 graus amb molta facilitat a les terres de Lleida. I tot plegat amb força sol, per bé que ja a hores d'ara tornen a créixer algunes nuvolades al Pirineu que acabaran deixant algunes tempestes. Com va passar ahir, serà sobretot al Pirineu Lleidatà, els dos Pallars, l'Alt Urgell, el Solsonès, també en algun racó de la Cerdanya o de l'Alt Berguedà. Aquí esperem alguna tempesta local, sobretot acompanyada de força vent i no pas grans quantitats d'aigua. Arran de mar, algun núvol baix o boirina. A la Costa Brava, allà amb una temperatura més frenada. La revetlla serà tranquil·la, xafogosa, amb alguns núvols baixos a la costa, i el dia de Sant Joan serà calcat al d'avui. Molta calor a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
19: De fet, els bombers han incrementat un 50% els efectius i es despleguen més de 200 agents rurals. També reforcen els professionals del 112. És dimarts 23 de juny de 2026, revetlla de Sant Joan, i tenim més titulars. Els estudiants catalans suspenen la prova de matemàtiques de la selectivitat amb una nota mitjana de 4,18, dos punts menys que l'any passat. Sònia Kerr.
23: Tot i això, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4. La millor nota l'ha obtingut la Laura Tallada, de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, amb un 9,9.
24: Sí que m'esperava una nota una mica alta, perquè durant el curs sí que tenia bons resultats, però un 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant.
19: Pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat a fins a 30 municipis catalans.
23: L'ha aprovat avui el govern, començarà al setembre i durarà 3 anys per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts els coneguin i sàpiguen com demanar-los. Ara mateix la meitat no els cobra.
19: Llum verda la plataforma d'assaig de l'eòlica marina prevista al golf de Roses, a l'Alt Empordà.
23: El Ministeri per a la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avantsala perquè es puguin instal·lar els aerogeneradors a la badia de Roses.
19: En cultura, el recinte de la Fabra i Coats de Barcelona acull enguany la cinquena edició del projecte Òpera.
23: Del 2 al 5 de juliol, cada vetllada representaran 3 òperes de curta durada, creades per nous valors de l'escena i la composició, amb el suport d'estudiants de disseny, art dramàtic i música.
19: Als esports, saludem en Jordi Cervantes. Jordi, dos equips catalans es podrien proclamar avui campions de la Lliga.
25: L'Igualada jugarà aquest vespre el cinquè i definitiu partit de la pista del Liceo per intentar guanyar la seva sisena Hockey Lliga masculina, mentre que el Barça podria sentenciar per la via ràpida la final de la primera divisió de futbol sala en la seva visita a la pista del Pozo Murcia.
19: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
18: Notícies en xarxa. Edició migdia.
19: La Revetlla de Sant Joan arriba enguany en plena onada de calor i amb risc màxim d'incendis. Gairebé 300 municipis l'afronten amb el nivell 3 del Pla Alfa activat per risc molt alt de foc. Estan concentrats a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Per això, des del govern demanen molta prudència.
23: La seva portaveu, Sílvia Paneque, recorda que els municipis que es troben en el nivell màxim d'alerta, és a dir, en el nivell 3 del Pla Alfa, està prohibit tirar petards o encendre focs fora dels llocs habituals per a l'ocasió.
21: Allò que no estigui autoritzat, si us plau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
23: Tot i que avui les temperatures ja no són tan extremes, el govern desplega un dispositiu especial i els bombers incrementen un 50% els efectius. També es reforcen els professionals del 112 i més de 200 agents rurals es despleguen pel territori.
19: Un altre motiu de preocupació en aquesta revetlla són els petards, tant pel risc d'incendi com per les molèsties que generen a molta gent. Això no impedeix, però, que les casetes i botigues de pirotècnia visquin els dies de més activitat de l'any. Preveuen vendre 17 milions d'euros en petards només aquesta revetlla. Una indústria que combina tradició, innovació i cada

0: que algunes famílies que fan les últimes compres abans de sortir a celebrar la revetlla ho han corroborat. Al 9FM, Núria Parera.
1: Enguany, entre caixes de colors i espurnes, hi ha una tendència que es repeteix cada vegada més, els productes de baixa sonoritat. Ho ha explicat Dolors Bou, responsable de la caseta de la Traca de Vic.
2: Demanen molt que, esclar, que siguin de baixa sonoritat i que no siguin, perquè, esclar, molts van amb puestos que hi ha animals i...
1: Petards que fan menys soroll, amb menys pólvora i més efectes visuals. Una alternativa pensada especialment per reduir les molèsties als animals i a les persones sensibles a les explosions.
2: Peten menys perquè tenen molta menys... pólvora i, bueno, clar, i no fan tanta xispa i...
1: Malgrat aquesta tendència, els clàssics continuen tenint èxit. Les sabetes, les bengales i els lots variats continuen sent alguns dels productes més buscats pels clients, com en Martí i en Roger.
3: Bueno, a mi m'agraden els que peten, sí. I a mi també, aquests que a mi m'agraden més, els que fan més soroll i tot això, ja vull venir més en plan de també ja comprar aquests i alguna caixa que hi vingui bastant de tot.
1: Entre els prestatges també hi ha espai per les curiositats, des d'un gosset que, en encendre la metxa, acaba fent caca fins a una pistola de ràfegues de boles.
0: Les coques són les altres grans protagonistes de la nit de Sant Joan. Forns i pastisseries mantenen preus aquest any, malgrat l'augment constant de les matèries primeres.
4: La clàssica de brioche amb crema és la més demanada, tot i que tampoc hi falten la de fruita i les farcides de nata o trufa, a més de la de llardons.
0: A poblacions com la Garriga, enguany preveuen vendre més de 1.500 coques. Anem fins allà. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
5: Des del cap de setmana, els forns i pastisseries elaboren centenars de coques de Sant Joan, de totes les mides i varietats. Una tradició que no pot faltar per cap revetlla als sopars amb la família i els amics. En el cas del forn dels Banys de la Garriga, preveuen fer unes 500 coques. I els preus han decidit mantenir-los malgrat l'ascens del preu del pinyó, de l'energia i la resta de matèries primeres. Així ho apunta l'Enric Prats, que prefereix reduir el marge de benefici que augmentar els preus.
6: Ja fa uns anys que el pinyó, com sabem tots, està intocable, l'energia està intocable, i ja estem els mateixos, jo crec que és el tercer any, més o menys, o quart, que no toquem preus, que estem mantenint preus, perquè aquests últims 3-4 anys ja ve tot a tope de preus.
5: La coca de brioche amb crema és una de les més demandades pels garriguencs, tot i que cada persona aposta per una o altra varietat en funció de les seves preferències.
7: Notícies en xarxa.
0: Els estudiants catalans han suspès de mitjana l'examen de matemàtiques de la selectivitat amb una nota de 4,18, que són 2 punts menys de mitjana que l'any passat. Així tot, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4, que és pràcticament la mateixa que el 2025. La prova pilot contra dispositius electrònics no autoritzats ha detectat 3 casos i en van passar els aparells detectors almenys una vegada en 9 de cada 10 aules on es van fer les proves. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. 33.145 alumnes han aprovat la selectivitat d'enguany. Són un 96% dels que s'hi han presentat, gairebé un punt més que el curs passat. I ho fan amb una nota mitjana d'un 6,4. Amb el còmput de l'expedient del batxillerat, que representa un 60%, s'arriba al 7,1 la nota d'accés a la universitat. Milloren les qualificacions de llengua i literatura catalana, castellà i física, però punxen les matemàtiques, amb una de les notes més baixes dels darrers anys i amb un examen que va generar moltes queixes dels estudiants. Núria Montserrat és la consellera de Recerca i Universitats.
9: És una nota no esperada, és una nota que, de fet, aquesta matèria suposa un repte per als estudiants. Recordar que els models d'exàmens els preparen els experts, professors d'universitats, professors de batxillerat, que realitzen aquestes proves amb rigor acadèmic. Hi ha una coherència en quant al model d'examen i al currículum de les matemàtiques durant el batxillerat, que el model d'examen, quan comparem els dos anys, 25-26, que són els dos anys comparables, també és el mateix model, la mateixa estructura.
8: Del 25 al 29 de juny es pot sol·licitar la revisió d'exàmens i el dia 7 de juliol es publicaran les qualificacions definitives. Les notes de tall de les carreres universitàries sortiran el 10 de juliol.
0: I entre els estudiants més brillants destaca una del Pla de l'Estany, que ha obtingut la millor nota de Catalunya a la selectivitat, un 9,9. Es tracta de Laura Tallada, alumna de l'Institut Pere Alsius de Banyoles, que ha superat 4 estudiants més de la demarcació de Barcelona, que s'hi han quedat molt a prop, amb un 9,8. Banyoles Televisió, David Bertran.
10: Tallada ha estat cursant el batxillerat humanístic, que va tancar amb un 9,91, nota que pràcticament ha calcat a l'ESPAU, després d'obtenir un 10 en totes les matèries, a excepció de llengua castellana, en què ha tret un 9,5, i de l'assignatura específica de literatura catalana, en què ha tingut un 8,5. Ella mateixa es mostrava sorpresa d'haver obtingut la millor nota de Catalunya.
11: Sí que m'esperava una nota una mica alta, perquè Durant el curs sí que trec bons resultats, però un 9,9...

0: No, i encara més ser la primera de Catalunya, sí que m'ha sorprès bastant. I és que no m'ho havia ni plantejat, o sigui, havia dit, he fet un bon examen, però ja, algú altre ja serà el millor, ja m'haurà superat. I això sí que no m'ho esperava.
1: La nota de l'ESPAU li garanteix sobradament poder cursar la carrera universitària desitjada, que és el doble grau de traducció i interpretació en llengües aplicades a la Universitat Pompeu Fabra.
2: El govern ha aprovat un pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat a fins a 30 municipis de Catalunya. Començarà al setembre i durarà 3 anys per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts per la seva situació socioeconòmica els coneguin i sàpiguen com demanar-los. I és que la meitat de les que hi tenen dret no els cobren actualment. La pobresa infantojuvenil a Catalunya és una de les més elevades d'Europa. Maite Polo, bon dia.
3: Bon dia. 231 professionals acompanyaran famílies en situació vulnerable a partir de l'1 de setembre per assegurar-se que reben la renda garantida de ciutadania, l'ingrés mínim vital o bé el complement d'ajuda per la infància, si és que els pertoca. Sílvia Paneque és consellera de Territori i portaveu del govern.
4: L'objectiu és fer un acompanyament integral a totes aquelles famílies amb infants a càrrec que estiguin en aquesta situació de vulnerabilitat. Per exemple, facilitant un acompanyament efectiu a les prestacions socials que els corresponen. La consellera avui ens traslladava dades de percentatges molt, molt preocupants de més del 50% de famílies que tenen dret a algun tipus de percepció social i que, en canvi, no la sol·liciten i, per tant, no tenen doncs aquests recursos que els podrien ajudar.
3: La iniciativa s'anomena Barris per Créixer i està finançada amb 30 milions d'euros provinents en el 60% del Departament de Drets Socials i el 40% del Fons Social Europeu Plus.
2: Encara en matèria social, el govern espanyol destinarà més de 2.200 milions extraordinaris a fer front a la dependència. L'objectiu és arribar als 7.200 milions d'euros d'inversió l'any que ve.
5: D'aquesta manera, i segons ha explicat el president del govern, Pedro Sánchez, els ciutadans que disposin del grau 2 de dependència doblaran el finançament rebut i els que tinguin un 3 més que doblaran el finançament. Sánchez ha aprofitat per explicar que amb mesures socials com aquesta es justifica la feina del govern actual.
6: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
5: Sánchez ha marcat com a prioritat reduir les llistes d'espera, garantir més i millors cures als afectats i dignificar les condicions del personal cuidador.
2: La nova degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya ha demanat doblar el nombre d'aquests professionals a la sanitat pública, així com la creació de noves especialitats. Dolors Líria relleva Guillermo Mattioli al capdavant de la institució i ha parlat per la xarxa de les seves línies d'actuació. Maite Polo.
3: Als centres de primària de Catalunya hi ha 370 psicòlegs generals sanitaris, però el col·legi adverteix que són pocs. Demanen el doble dels que existeixen a hospitals i centres especialitzats. La proporció global a Catalunya és de 4 o 5 psicòlegs per cada 100.000 habitants, la meitat de la mitjana europea. La degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya és Dolors Líria.
7: La ràtio de psicòlegs i psicòlogues especialistes en psicologia clínica és del tot insuficient. Estem molt per sota de la mitjana europea i creiem que hem de continuar lluitant perquè hi hagi molts més especialistes. La nostra presència és molt, molt necessària, molt útil, no només des del punt de vista de l'atenció, sinó també des de la prevenció i la promoció de la salut.
3: El Col·legi de Psicologia demana al Ministeri de Sanitat la creació de noves especialitats com la forense, la neuropsicologia, la psicooncologia i la infantojuvenil.
7: Ha augmentat molt el malestar emocional d'aquest col·lectiu, doncs, sobretot després de la pandèmia. Es necessita donar una atenció molt concreta i molt especialitzada que és diferent de la que es dona als adults.
3: El Col·legi de Psicologia crearà un observatori sobre la intel·ligència artificial per mesurar el seu impacte en la salut mental de la població.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: És un quart de tres. La sentència del cas de les mascaretes colla encara més el govern de Pedro Sánchez, que rebutja assumir-ne responsabilitats un dia abans de la compareixença del president al Congrés per donar explicacions sobre tots els casos de corrupció que l'envolten. Entre ells, el cas Zapatero. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. Des del govern espanyol s'assegura que no cal prendre més responsabilitats davant de la sentència del cas de les mascaretes que condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i a 19 anys a la seva mà dreta, Koldo García. La portaveu Elma Sai defensa que ja es va obrir expedient d'expulsió del PSOE a Ábalos i li van demanar fins i tot l'acte molt abans que estigués imputat. A més, el partit preveu aprovar dissabte al Comitè Federal noves mesures contra la corrupció. Per tot plegat, la portaveu de l'executiu espanyol ha titllat d'hipòcrita el Partit Popular al exigir avançar eleccions.
10: Que estamos viendo que en un ejercicio máximo de hipocresía, desde esa atalaya moral desde la que el señor Feijóo parece que se dirige al conjunto de la población, pero ¿qué ha hecho para luchar contra la corrupción el señor Feijóo? ¿Desmantelar en Valencia, en los pactos con Vox, la agencia independiente o también en Baleares, eliminarla, llamándole invento a una agencia independiente de lucha contra la corrupción, votando que no? ¿A medidas concretas en el Congreso de los Diputados?
9: Segons Saiz, el govern treballa perquè la corrupció ni es toleri ni s'aplaudeixi. Ara bé, no ha volgut entrar en valoracions sobre la sentència del cas de les mascaretes ni tampoc sobre les declaracions de Víctor Dialdama, el presumpte comissionista que finalment no entrarà a presó per haver confessat el pagament de comissions i que assegura que el número 1 del partit ho sabia tot en aquest cas.
2: Justament en relació amb la condemna a José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes, el professor de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Joaquín Urías, n'ha justificat la contundència.
5: En declaracions a la xarxa ha explicat per què fins i tot és superior a penes per delictes més greus com ara un homicidi.
11: Las sentencias no deberían ser ejemplarizantes. Las sentencias tienen que aplicar la ley. Yo no quiero jueces justicieros que decidan cuándo hay que imponer o no imponer un castigo social. Entonces, en esta medida, la sentencia llama un poco atención porque es bastante dura. Sí que hay que matizar, y eso es importante, que son 24 años, pero porque se le considera autor de 10 delitos.
2: L'Estat ha donat llum verda a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà. El Ministeri per a la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avantsala, perquè es puguin instal·lar els aerogeneradors a la badia amb una altura de 261 metres. Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
12: El Ministeri per a la Transició Ecològica ha decidit aprovar la declaració d'impacte ambiental, que feia 2 anys que estava encallada, i així donar un impuls gairebé definitiu a la instal·lació del parc eòlic marí experimental al Golf de Roses. A partir de que el Ministeri confirmi la validació de la declaració d'impacte ambiental, haurà de ser l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya qui n'assumeixi el desenvolupament. Per tant, el PremCat encara li espera un llarg camí fins que els 3 molins d'uns 260 metres d'alçada i situats a 20 de quilòmetres de la costa comencin a enviar dades. El PremCat és un projecte impulsat per la Generalitat de Catalunya i que en bona part també depèn de l'aprovació dels pressupostos, que encara està en negociacions. Aquest parc experimental ha de posar les bases científiques perquè en un futur diferents empreses energètiques puguin optar a la instal·lació d'un parc eòlic marí segons marca l'àrea de l'EVA 1.
2: El Consell Executiu ha autoritzat justament avui que una empresa depenent del govern entri a participar en el capital d'una de les companyies privades que construirà un d'aquests aerogeneradors del futur parc eòlic de Roses.
5: El govern apunta que es tracta d'una operació estratègica que passa per impulsar la col·laboració público-privada, en aquest cas amb una empresa catalana especialitzada en l'aprofitament de l'energia eòlica en l'àmbit marí. Sílvia Paneque és la seva portaveu.
4: La declaració d'impacte ambiental era l'últim pas que faltava per començar la licitació d'aquesta plataforma experimental, que recordo són 3 aerogeneradors de 3 tecnologies diferents, 3 empreses diferents, algunes són UTEs, i efectivament l'empresa, la X-Wind, que mencionava abans, està vinculada amb un d'aquests projectes, no en solitari, però sí vinculada amb un d'aquests projectes.
5: Segons els càlculs del govern, la plataforma podria començar a funcionar d'aquí a 2 anys.
2: I en un dia com avui hem de passar per Valls, ja que entren els dies més intensos de la Festa Major de Sant Joan. Aquest matí l'activitat s'ha centrat en la proclamació de la Sant Joanera, en la tronada i també en el tomb de vigília dels gegants. Volem saber com ha anat tot plegat. Anem fins allà. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
13: La distinció de Sant Joanera ha recaigut enguany en Rosa Batet Fortuny, reconeguda per una trajectòria de 45 anys vinculada activament a la Festa Major. Durant l'acte celebrat a la Sala de Plens ha rebut la bandera de la ciutat. També se li ha lliurat una de les 3 claus del reliquiari de Sant Joan, símbol del cerimonial de completes. Com a actes més importants de la festa, Batet s'ha volgut referir al tomb del poble, que es fa el 24 de juny a la tarda.
14: Sé de gent que els agrada molt, vull dir, quan balla l'Alins, la Mutxaganga, però jo, o sigui, per mi, tot la vida, el tomb del poble, és el moment més emocionant de les festes.
13: Tot seguit hi ha hagut la sortida de l'àliga al balcó, la tronada a la plaça del Pati a càrrec de la pirotècnia valenciana Alto Palància d'Altura i el tomb de vigília dels gegants. La regidora de Cultura, Rosa Rovira, apunta que el Sant Joan Vallenc marca l'inici de moltes festes majors a l'estiu al país.
15: És l'orgull d'obrir el calendari de festes majors de tot el territori més proper. Però, per l'altra part, també és aquelles ganes, després de tot l'hivern, que no vull dir que no es facin coses a l'hivern, però de tot l'hivern d'estiu, de gresca.
13: A la franja de tarda i vespre, els actes de Sant Joan 2026 es concentraran amb la cercavila de la Flama del Canigó, la nit de completes i les revetlles.
2: És moment per a la cultura. El recinte de la Fabra i Coat, situat al districte de Sant Andreu de Barcelona, serà enguany l'escenari de la cinquena edició del projecte Òpera. Del 2 al 5 de juliol, cada vetllada representaran tres òperes de curta durada que estan creades per a l'ocasió per nous valors de l'escena i la composició, amb el suport d'estudiants de disseny, art dramàtic i música. David Navarro, bon dia.
16: Bon dia. Òpera surt del Liceu i afronta el repte de representar teatre líric en el recinte d'una antiga fàbrica tèxtil. Cada vespre, el públic podrà gaudir de tres obres seleccionades. Jo Núvol, amb música de Sergi Puigserna i llibret d'Alicia Kopf, Opereta, amb partitura d'Arnau Virix i text de Paul Wasch, i també La vida por los cuernos, de la compositora flamenca Ana Colom, que el llibretista Pablo Machotero ha adaptat a la dramatúrgia lírica.
17: Com ajuntar una estètica que pogués ser cantada per un cantador flamenc, però a la vegada que tingués suficientment pes, ja no només líric, sinó també dramatúrgic, per una òpera. Com que Teseu va matar el Minotaure i el Toro de Marató, vaig pensar que podria ser una bona unió, pensar que la tauromàquia i el flamenc poden unir-se perfectament amb la mitologia.
16: Lucia del Greco, Alexandra Rodríguez i Marc Salicru s'encarreguen de la direcció d'escena. Ho fan amb el suport d'estudiants d'escoles superiors de disseny de la Ciutat d'Art Dramàtic i del Conservatori de Música del Liceu.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que avui ens porta en Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi.
18: Bon dia, Marta.
2: Dos equips catalans es podrien proclamar campions de Lliga.
18: Un és l'Igualada-Rigat, que disputa el cinquè definitiu partit per intentar guanyar l'Hockey Lliga masculina. Els de la capital de l'Anoia jugaran a la pista del Liceo a partir de 8:45 del vespre amb l'objectiu de guanyar el títol 19 anys després. Joan Gual, Canal Taronja Central.
19: Una situació que obliga els jugadors a recuperar-se ràpidament i preparar un duel que decidirà el campió de Lliga. L'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner, considera que aquest calendari ajustat pot afectar més el conjunt anoient que no pas el Liceo.
20: Tampoc s'acaba d'entendre massa que aquesta final s'hagi de jugar dos dies després, però ja no només per Igualada, eh? Ells igual, ells hauran de tornar i igual. Jo crec que hi havia les dates suficients fins al 30 de juny per jugar-lo a una altra data. Al final és un tema que, i no és una excusa, ens perjudica més a nosaltres que a ells, en aquest sentit.
19: Malgrat aquest condicionant, els arlequinats afronten el desplaçament amb la moral reforçada després de capgirar una final que semblava molt complicada després dels dos primers partits.
18: I per la seva banda, el Barça podria aixecar el títol de la primera divisió de futbol sala si supera el Pozo de Murcia en el tercer partit de la final. A 8:45 de la tarda començarà aquest enfrontament que podria ser definitiu pels blaugranars. Si guanyen, tornarien a guanyar el títol 3 anys després. Si perden, tindrien encara dues oportunitats més per sentenciar la Lliga. Javi Rodríguez, tècnic del Barça, espera enllestir el títol per la via ràpida.
21: Que estén muy heridos no significa que estén acabados. Lo que sí que tenemos que hacer es acabarlo nosotros, porque de ir el martes a Murcia y no ganar el partido, pues a ellos se vendrían arriba, volvería a haber eliminatoria, la eliminatoria volvería a estar abierta. Entonces creo que es el mejor momento para intentar sentenciarla, ¿no? Para mí sería muy importante. Mi última liga que levanto como capitán del Barcelona fue en campo del Pozo, y sería muy bonito levantar la primera como entrenador en campo del Pozo.
18: Un Barça que tindrà la baixa de Luciano Gauna. El jugador té un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. Serà intervingut aquest dimarts i es perdrà el que resta de la final de la Lliga. A qui se li complica la Lliga és el Barça. El València s'avança a la final de la Lliga CB i posa el 2-1 sobre el conjunt blaugrana, que va caure en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos del Palau, per 80-88. Malgrat empatar el marcador a 73, un parcial de 0-8 dels de Pedro Martínez, en el tram final va decidir el duel. El Barça, per tant, està obligat a guanyar demà per forçar el desempat. El tècnic Xavi Pascual analitza els errors comesos.
22: Amb el rebot havíem competit millor, sempre els havíem tingut per sota de 12. Les pèrdues sempre havien estat per sota de 12, també, que són dues coses que ens havíem marcat. i avui amb les dues coses hem estat pitjor. Ells crec que tenen 14 ofensius i nosaltres anem a 14 pèrdues o alguna cosa així, més o menys. Per tant, aquí és on al final els partits es decideix per molt poc i rebot i pèrdues han estat molt importants.
18: En futbol, el Girona ha presentat oficialment aquest migdia Quique Álvarez. El club confirma que el barceloní, fins ara el filial, serà el tècnic del primer equip de la temporada vinent. El tècnic espera recuperar la il·lusió de l'afició quan més aviat millor.
0: I que el que hem de recuperar ràpid és aquesta ànima, aquesta trempera, això. Això jo ho tinc a la ment, que ho hem d'allò, independentment de, clar, com juguem.
18: I més moviments al mercat de fitxatge, perquè la primera federació femenina, l'AEM, ha renovat a la seva capitana, Inés Fabi.
2: Gràcies, Jordi Cervantes. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petita pausa. Tornem de seguida. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
3: Finques Blaumar.
4: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
3: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
4: 93 792 0440.
3: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
4: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
5: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
6: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
5: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
2: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
7: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
8: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà a Arenys.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Gairebé 300 municipis afronten la revetlla de Sant Joan amb el nivell 3 del Pla Alfa activat per risc molt alt d'incendi. Estan concentrats a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En aquests punts s'ha prohibit fer foc o tirar petards si no és en les zones autoritzades per fer-ho. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, demana extremar la prudència.
2: Allò que no estigui autoritzat, sisplau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
0: A més, és que l'alerta per l'onada de calor continua activada, amb especial afectació a les comarques de Ponent i, en general, a la meitat oest de Catalunya. Última hora de la previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia, tornem a marcar a hores d'ara valors ben elevats de temperatura. I, de fet, la tendència de les immediates hores és que una altra vegada arribem a la xifra psicològica dels 40 graus de màxima en alguns indrets, sobretot del Pla de Bages i també de les comarques de Ponent, 40-41 graus amb molta facilitat a les terres de Lleida. I tot plegat amb força sol, per bé que ja a hores d'ara tornen a créixer algunes nuvolades al Pirineu que acabaran deixant algunes tempestes. Com va passar ahir, serà sobretot al Pirineu lleidatà, els dos Pallars, l'Alt Urgell, el Solsonès, també en algun racó de la Cerdanya o de l'Alt Berguedà. Aquí esperem alguna tempesta local, sobretot acompanyada de força vent i no pas grans quantitats d'aigua. Arran de mar, algun núvol baix o boirina. A la Costa Brava, allà amb una temperatura més frenada. La revetlla serà tranquil·la, xafogosa, amb alguns núvols baixos a la costa, i el dia de Sant Joan serà calcat al d'avui. Molta calor a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: De fet, els bombers han incrementat un 50% els efectius i es despleguen més de 200 agents rurals en aquesta revetlla. També reforcen els professionals del 112. És dimarts 23 de juny de 2026 i tenim més titulars. Els estudiants catalans suspenen la prova de matemàtiques de la selectivitat amb una nota mitjana de 4,18, dos punts menys que l'any passat. Sònia Kerr.
4: Tot i això, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4. La millor nota l'ha obtingut Laura Tallada, que de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, amb un 9,9.
5: Sí que m'esperava una nota una mica alta, perquè durant el curs sí que tindré bons resultats, però un 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant.
0: Pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat de fins a 30 municipis de Catalunya.
4: L'ha aprovat avui el govern, començarà al setembre i durarà 3 anys, tot plegat per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts els coneguin i sàpiguen com demanar-los. Ara mateix la meitat no els cobra.
0: Llum verda a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà.
4: El Ministeri per a la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avantsala perquè es puguin instal·lar els aerogeneradors a la badia de Roses.
0: En cultura, el recinte de la Fabra i Coats a Barcelona acull enguany la 5a edició del projecte Òpera.
4: Del 2 al 5 de juliol, cada vetllada representaran 3 òperes de curta durada, creades per nous valors de l'escena i la composició, amb el suport d'estudiants de disseny, art dramàtic i música.
0: Als esports, Jordi Cervantes, dos equips catalans es podrien proclamar campions de la Lliga.
6: L'Igualada jugarà aquest vespre el 5è definitiu partit de la pista del Liceu per intentar guanyar la seva 6a Hockey Lliga masculina, mentre que el Barça podria sentenciar per la via ràpida la final de la primera divisió de futbol sala en la seva visita a la pista del Pozo Murcia.
0: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: La revetlla de Sant Joan arriba enguany en plena onada de calor i risc màxim d'incendis. Gairebé 300 municipis l'afronten amb el nivell 3 del Pla Alfa activat, concentrats a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Per això, des del govern, demanen extremar la prudència.
4: La seva portaveu, Sílvia Paneque, recorda que els municipis que es troben en nivell màxim d'alerta, és a dir, en el nivell 3 del Pla Alfa, està prohibit tirar petards o encendre focs fora dels llocs habilitats per l'ocasió.
2: Allò que no estigui autoritzat, sisplau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
4: Tot i que avui les temperatures ja no són tan extremes, el govern desplega un dispositiu especial i els bombers incrementen un 50% els efectius. També es reforcen els professionals del 112 i més de 200 agents rurals es despleguen pel territori.
0: Un altre motiu de preocupació en aquesta revetlla són els petards, tant pel risc d'incendi com per les molèsties que generen a moltes persones. Això no impedeix, però, que les casetes i botigues de pirotècnia visquin els dies de més activitat de l'any. De fet, preveuen vendre 17 milions d'euros en petards només en aquesta revetlla. La indústria combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat cap al soroll.
4: És per aquest motiu que Josep Maria Vilardell, president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, fa una crida a viure la nit més curta de l'any amb prudència.
7: Som molt sensibles amb això. Fem unes campanyes, sobretot pel tema de... Hi ha molta gent que celebra la revetlla amb una masia de turisme rural. Aconsellem molt el tema dels coets, que no disparin coets, que disparin els petards en zones que estiguin asfaltades, que no es faci mal ningú.
4: Vilardell també ha explicat que a Catalunya s'ha erradicat totalment la venda il·legal de petards.
0: Uns petards que poden provocar molèsties a moltes persones, però també a les mascotes. Amb mètodes naturals o químics perquè puguin passar millor la revetlla de Sant Joan, s'estan duent a terme per part dels amos. És la recomanació que fan alguns veterinaris pensant en el desgavell emocional que poden provocar aquests petards en els animals. Olot FM, Lluc Coll de Carrera.
8: Moltes de les mascotes més típiques, com ara gossos, gats o conills, presenten un gran estrès provocat pels petards. En parla Jordi Joanola, veterinari a la Clínica Veterinària d'Olot.
9: Tinc propietaris, per exemple, que saben que Sant Joan es queda amb l'animal de companyia i se'n van a una casa de turisme rural allunyats de l'ambient urbà i dels petards, d'acord?
8: Conèixer el nostre animal de companyia també és vital per ajudar-los a que la nit de Sant Joan sigui el màxim de suportable possible.
9: Molta gent diu sota el llit o em diu que se'n va al lavabo. Doncs són zones que per ell aquelles zones ja són segures.
8: Tot i això, si la mascota pateix molt durant la revetlla, sempre és positiu consultar amb el veterinari de confiança sobre què es podem fer.
9: I després sí que és veritat que pel mateix dia, per dos dies abans, tres dies abans, sí que hi ha mètodes químics que en funció del nostre animal de companyia, ja tingui 12 anys, o en tingui un any, o tingui 5 anys, o quina patologia tingui, el veterinari de confiança t'administrarà o t'aconsellarà en administrar una cosa o una altra.
8: Petits consells que poden ser molt útils per passar unes hores de festa per a les persones, però de patiment per segons quins animals.
0: Les coques són les altres grans protagonistes d'aquesta nit de Sant Joan. Forns i pastisseries mantenen enguany els preus, malgrat l'augment de les matèries primeres.
4: La clàssica de brioix amb crema és la més demanada, tot i que tampoc hi falten la de fruita i les farcides de nata o trufa, a més de la de llardons.
0: Els companys de Cugat Media han visitat l'obrador d'una de les pastisseries més antigues de la ciutat, que a aquesta hora encara treballa a ple rendiment. Cugat Media, Mireia Puente.
10: A les portes d'una de les nits més especials de l'any, els obradors artesans de Sant Cugat del Vallès treballen a ple rendiment per tenir-ho tot a punt. És el cas de la pastisseria Sàbat, que aquests dies viu una autèntica marató de producció per fer front a una de les campanyes més importants del calendari. Jaume Sàbat, tercera generació al capdavant de la pastisseria, parla de xifres i de gustos de coques.
11: Més o menys unes 1.000 de coca de llardons, entre grans i petites, i de coques de brioix de les tradicionals, pues fem quasi unes 1.900, potser quasi 2.000. Per exemple, la de Llardon sempre triomfa i sempre està més o menys igual. Llavors, el que sí que hem notat és que, per exemple, amb les de brioix, amb les més tradicionals, cada cop el que és més les farcides, de crema i de xocolata i de nata, pues van agafant més protagonisme.
10: Més enllà dels gustos, el pastisser defensa el valor afegit de l'elaboració artesanal. La coca tradicional de Sant Joan es fa amb ingredients com farina, ous, mantega i llet, seguint un procés que inclou el pastat, la fermentació i la cocció al forn. En total, cada peça requereix més de 2 hores de feina abans d'arribar a l'aparador.
1: Notícies en xarxa.
0: Els estudiants catalans suspenen l'examen de matemàtiques de selectivitat amb una nota mitjana de 4,18. Són 2 punts menys que l'any passat. Així tot, el 96% dels alumnes ha aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana del 6,4, que és pràcticament igual que el 2025. La prova pilot contra dispositius electrònics no autoritzats ha detectat 3 casos. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. 33.145 alumnes han aprovat la selectivitat d'enguany. Són un 96% dels que s'hi han presentat, gairebé un punt més que el curs passat. I ho fan amb una nota mitjana d'un 6,4. Amb el còmput de l'expedient del batxillerat, que representa un 60%, s'arriba al 7,1 la nota d'accés a la universitat. Milloren les qualificacions de llengua i literatura catalana, castellà i física, però punxen les matemàtiques, amb una de les notes més baixes dels darrers anys i amb un examen que va generar generar moltes queixes dels estudiants. Núria Montserrat és la consellera de Recerca i Universitats.
13: És una nota no esperada, és una nota que, de fet, aquesta matèria suposa un repte per als estudiants. Recordar que els models d'exàmens els preparen els experts, professors d'universitats, professors de batxillerat, que realitzen aquestes proves amb rigor acadèmic. Hi ha una coherència en quant al model d'examen i al currículum de les matemàtiques durant el batxillerat, que el model d'examen, quan comparem els dos anys, 25-26, que són els dos anys comparables, també és el mateix model, la mateixa estructura.
12: Del 25 al 29 de juny es pot sol·licitar la revisió d'exàmens i el dia 7 de juliol es publicaran les qualificacions definitives. Les notes de tall de les carreres universitàries sortiran el 10 de juliol.
0: Doncs entre els estudiants més brillants d'aquesta selectivitat en destaca una del Pla de l'Estany, que ha obtingut la millor nota de Catalunya amb un 9,9. Es tracta de Laura Tallada, és alumna de l'Institut Pere Alsius de Banyoles i ha superat 4 estudiants a la demarcació de Barcelona, que han quedat amb un 9,8. Banyoles Televisió, David Bertran.
14: Tallada ha estat cursant el batxillerat humanístic, que va tancar amb un 9,91, nota que pràcticament ha calcat a l'ESPAU, després d'obtenir un 10 en totes les matèries, a excepció de llengua castellana, en què ha tret un 9,5, i de l'assignatura específica de literatura catalana, en què ha tingut un 8,5. Ella mateixa es mostrava sorpresa d'haver obtingut la millor nota de Catalunya.
5: Sí que m'esperava una nota una mica alta, perquè durant el curs sí que trec bons resultats, però un 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant. I és que no m'ho havia ni plantejat, o sigui, havia dit, he fet un bon examen, però ja, algú altre ja serà el millor, ja m'haurà superat. I això sí que no m'ho esperava.
14: La nota de l'ESPAU li garanteix sobradament poder cursar la carrera universitària desitjada, que és el doble grau de traducció i interpretació en llengües aplicades a la Universitat Pompeu Fabra.
0: El govern ha aprovat un pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat de fins a 30 municipis de Catalunya. Començarà al setembre i durarà 3 anys per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts per la seva situació socioeconòmica els coneguin i sàpiguen com demanar-los. I és que la meitat de les que hi tenen dret no els cobren. La pobresa infantojuvenil a Catalunya és una de les més elevades d'Europa. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. 231 professionals acompanyaran famílies en situació vulnerable a partir de l'1 de setembre per assegurar-se que reben la renda garantida de ciutadania, l'ingrés mínim vital o bé el complement d'ajuda per la infància, si és que els pertoca. Sílvia Paneque és consellera de Territori i portaveu del govern.
2: L'objectiu és fer un acompanyament integral a totes aquelles famílies amb infants a càrrec que estiguin en aquesta situació de vulnerabilitat. Per exemple, facilitant un acompanyament efectiu a les prestacions socials que els corresponen. La consellera avui ens traslladava dades de percentatges molt, molt preocupants de més del 50% de famílies que tenen dret a algun tipus de percepció social i que, en canvi, no la sol·liciten i, per tant, no tenen doncs aquests recursos que els podrien ajudar.
15: La iniciativa s'anomena Barris per Créixer i està finançada amb 30 milions d'euros provinents en el 60% del Departament de Drets Socials i el 40% del Fons Social Europeu Plus.
0: Encara en matèria social, el govern espanyol ha anunciat que destinarà més de 2.200 milions extraordinaris d'euros a fer front a la dependència. L'objectiu és arribar als 7.200 milions d'inversió l'any que ve.
4: D'aquesta manera, i segons ha explicat el president del govern, Pedro Sánchez, els ciutadans que disposin del grau 2 de dependència doblaran el finançament rebut i els que tinguin un 3 més que doblaran el finançament. Sánchez ha aprofitat per explicar que amb mesures socials com aquesta es justifica la feina del govern actual.
16: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
4: Sánchez ha marcat com a prioritat reduir les llistes d'espera, garantir més i millors cures als afectats i dignificar les condicions del personal cuidador.
0: Tot plegat després de la sentència pel cas de les mascaretes que colla encara més el govern. Rebutgen assumir-ne responsabilitats un dia abans de la compareixença del president de Pedro Sánchez al Congrés per donar explicacions sobre els casos de corrupció que l'envolten, entre ells el cas Zapatero. De tot plegat n'han parlat avui a la roda de premsa posterior del Consell de Ministres. Carina Bellbé, bon dia.
17: Bon dia. Des del govern espanyol s'assegura que no cal prendre més responsabilitats davant de la sentència del cas de les mascaretes que condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i a 19 anys a la seva mà dreta, Koldo García. La portaveu Elma Sai defensa que ja es va obrir expedient d'expulsió del PSOE a Ábalos i li van demanar fins i tot l'acte molt abans que estigués imputat. A més, el partit preveu aprovar dissabte al Comitè Federal noves mesures contra la corrupció. Per tot plegat, la portaveu de l'executiu espanyol ha titllat d'hipòcrita el Partit Popular al exigir avançar eleccions.
18: Que estamos viendo que en un ejercicio máximo de hipocresía, desde esa atalaya moral desde la que el señor Feijóo parece que se dirige al conjunto de la población, pero ¿qué ha hecho para luchar contra la corrupción el señor Feijóo? ¿Desmantelar en Valencia, en los pactos con Vox, la agencia independiente o también en Baleares, eliminarla, llamándole invento a una agencia independiente de lucha contra la corrupción, votando que no a medidas concretas en el Congreso de los Diputados?
17: Segons Saiz, el govern treballa perquè la corrupció ni es toleri ni s'aplaudeixi. Ara bé, no ha volgut entrar en valoracions sobre la sentència del cas de les mascaretes ni tampoc sobre les declaracions de Víctor Dialdama, el presumpte comissionista que finalment no entrarà a presó per haver confessat el pagament de comissions i que assegura que el número 1 del partit ho sabia tot en aquest cas.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Passa un minut de 3:15. L'Estat ha donat llum verda a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà. El Ministeri per la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avantsala perquè es puguin instal·lar els aerogeneradors a la badia amb una altura de 261 metres. Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
19: El Ministeri per la Transició Ecològica ha decidit aprovar la declaració d'impacte ambiental, que feia 2 anys que estava encallada, i així donar un impuls gairebé definitiu a la instal·lació del parc eòlic marí experimental al Golf de Roses. A partir de que el Ministeri confirmi la validació de la declaració d'impacte ambiental, haurà de ser l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya qui n'assumeixi el desenvolupament. Per tant, el PREMCAT encara li espera un llarg camí fins que els 3 molins d'uns 260 metres d'alçada i situats a 20 de quilòmetres de la costa comencin a enviar dades. El PREMCAT és un projecte impulsat per la Generalitat de Catalunya i que en bona part també depèn de l'aprovació dels pressupostos, que encara està en negociacions. Aquest parc experimental ha de posar les bases científiques perquè en un futur diferents empreses energètiques puguin optar a la instal·lació d'un parc eòlic marí segons marca l'àrea de l'EVA 1.
0: Doncs justament avui el Consell Executiu ha autoritzat que una empresa depenent del govern entri a participar en el capital de les companyies privades que construirà aquests aerogeneradors del futur parc eòlic de Roses.
4: El govern apunta que es tracta d'una operació estratègica que passa per impulsar la col·laboració público-privada, en aquest cas amb una empresa catalana especialitzada en l'aprofitament de l'energia eòlica en l'àmbit marí. Sílvia Panec és la seva portaveu.
2: La declaració d'impacte ambiental era l'últim pas que faltava per començar la licitació d'aquesta plataforma experimental, que recordo són 3 aerogeneradors de 3 tecnologies diferents, 3 empreses diferents, algunes són UTEs, i efectivament l'empresa, la X-Wind, que mencionava abans, està vinculada amb un d'aquests projectes, no en solitari, però sí vinculada amb un d'aquests projectes.
4: Segons els càlculs del govern, la plataforma podria començar a funcionar d'aquí uns 2 anys.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat fa pocs minuts 4.300 milions d'euros per revertir el dèficit d'infraestructures a Catalunya en els pròxims 10 anys. L'objectiu és corregir el dèficit acumulat, modernitzant equipaments clau i responent a les necessitats de mobilitat territorials. Judit Vallès, bon dia.
20: Bon dia. El govern de la Generalitat ha anunciat aquest ambiciós pla d'inversió de més de 4.300 milions d'euros que suposa triplicar el pressupost anual destinat a infraestructures des del 2013. Ho ha anunciat el president Salvador Illa en el marc del Forbes Catalonia Economic Summit.
21: Es tracta d'una planificació pressupostària per garantir les inversions de manera estable i de manera sostinguda en projectes claus per al país. Resolem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara accelerem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu. Si el 2010 Catalunya invertia 134 milions d'euros a l'any, infraestructures, ara invertirem de mitjana 400 milions d'euros a l'any durant aquests propers 10 anys en inversions directes del govern de Catalunya.
20: D'entre les actuacions anunciades hi ha la variant d'Olot i les preses, el tramvia de Tarragona, la xarxa de metro metropolitana, la integració urbana dels ferrocarrils de la Generalitat tant a Manresa com a Igualada, la nova terminal ferroviària de la Plana de Lleida o la nova estació d'autobusos de Plaça Espanya. En total, de les més de 60 actuacions previstes, un 75% aniran enfocades a millorar la seguretat viària i l'estat de les carreteres.
0: Un anunci que coincideix avui amb la recuperació del servei de la línia R3 de Rodalies entre la Garriga i Ribes de Freser. Així tot, aquest matí un robatori de coure ha complicat la circulació entre Vic i Ribes.
4: El robatori ha obligat a suspendre la circulació entre la Garriga i el Figaró a primera hora del matí, que s'ha reprès poc després de la una. D'altra banda, l'R14 ha recuperat la circulació entre la Plana Picamoixons i Vinaixa, tallada des d'ahir també per un altre robatori de coure que va provocar un incendi en una estació transformadora a Montblanc.
0: I no deixem la mobilitat. Entre 60.000 i 80.000 persones ocuparan els carrers de Tarragona per viure en directe el Grand Départ del Tour de França. És la xifra amb la qual s'ha treballat per fer el pla de mobilitat, que preveu diverses restriccions per garantir la seguretat. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
3: Falten menys de dues setmanes per la sortida de l'etapa de la Ronda Francesa el diumenge 5 de juliol i la ciutat comença a desplegar el pla de mobilitat, una feina multidisciplinar que implica els departaments d'esports, neteja, aparcament, l'empresa de transports i la Guàrdia Urbana, entre d'altres. Davant les diverses afectacions, l'Ajuntament de Tarragona recomana a la ciutadania que durant aquell dia es prioritzin els desplaçaments a peu. Amb tot, la consellera de Mobilitat i Protecció Civil, Sònia Ors, diu que l'accés als hospitals està del tot garantit.
6: Els centres hospitalaris disposaran de corredors específics i protocols especials per assegurar que qualsevol emergència pugui ser atesa amb totes les garanties. La coordinació entre els serveis sanitaris, la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i Protecció Civil serà permanent.
3: L'Ajuntament de Tarragona ha habilitat diversos aparcaments dissuasius que sumen més d'11.500 places. Aquell dia els autobusos municipals seran gratuïts.
0: I és moment per a la cultura. El recinte de la Fabra i Coats, al districte de Sant Andreu de Barcelona, serà enguany l'escenari de la cinquena edició del projecte Òpera. Del 2 al 5 de juliol, cada vetllada representaran tres òperes de curta durada, creades especialment per a l'ocasió, per nous valors de l'escena i la composició, amb el suport d'estudiants de disseny, art dramàtic i música. David Navarro, bon dia.
22: Bon dia. Òpera surt del Liceu i afronta el repte de representar teatre líric en el recinte d'una antiga fàbrica tèxtil. Cada vespre, el públic podrà gaudir de tres obres seleccionades. Jo Núvol, amb música de Sergi Puigserna i llibret d'Alicia Kopf, Opereta, amb partitura d'Arnau Virix i text de Paul Wasch, i també La vida por los cuernos, de la compositora flamenca Ana Colom, que el llibretista Pablo Machotero ha adaptat a la dramatúrgia lírica.
23: Com ajuntar una estètica que pogués ser cantada per un cantador flamenc, però a la vegada que tingués suficientment pes, ja no només líric, sinó també dramatúrgic, per una òpera. Com que Teseu va matar el Minotaure i el Toro de Marató, vaig pensar que podria ser una bona unió, pensar que la tauromàquia i el flamenc poden unir-se perfectament amb la mitologia.
22: Lucia del Greco, Alexandra Rodríguez i Marc Salicru s'encarreguen de la direcció d'escena. Ho fan amb el suport d'estudiants d'escoles superiors de disseny de la ciutat, d'art dramàtic i del Conservatori de Música del Liceu.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi.
24: Bon dia, Marta.
0: Dos equips catalans es podrien proclamar campions de la Lliga.
24: Un d'ells és l'Igualada Rigalt, que disputa el cinquè definitiu partit per intentar guanyar l'Hockey Lliga masculina. Els de la capital de l'Anoia jugaran a la pista del Liceu a partir de 8:45 del vespre amb l'objectiu de guanyar el títol 19 anys després. Joan Gual, Canal Taronja Central.
25: Una situació que obliga els jugadors a recuperar-se ràpidament i preparar un duel que decidirà el campió de Lliga. L'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner, considera que aquest calendari ajustat pot afectar més el conjunt anoient que no pas el Liceo.
26: Tampoc s'acaba d'entendre massa que aquesta final s'hagi de jugar dos dies després, però ja no només per Igualada, eh? Ells igual, ells hauran de tornar i igual. Jo crec que hi havia les dates suficients fins al 30 de juny per jugar-lo a una altra data. Al final és un tema que no és una excusa, ens perjudica més a nosaltres que a ells, en aquest sentit.
25: Malgrat aquest condicionant, els arlequinats afronten el desplaçament amb la moral reforçada després de capgirar una final que semblava molt complicada després dels dos primers partits.
24: I per la seva banda, el Barça podria aixecar el títol de la primera divisió de futbol sala si supera el Pozo Murcia en el tercer partit de la final, que comença a 8:45 de la tarda. El Barça intenta guanyar aquest títol 3 anys després. Javi Rodríguez, tècnic del Barça, espera enllestir el títol per la via ràpida.
7: Que estén muy heridos no significa que estén acabados. Lo que sí que tenemos que hacer es acabarlo nosotros. Porque de ir el martes a Murcia y no ganar el partido, pues a ellos se vendrían arriba, volvería a ver la eliminatoria volvería a estar abierta. Entonces creo que es el mejor momento para intentar sentenciarla, ¿no? Para mí sería muy importante, mi última liga que levanto como capitán del Barcelona fue en Campo del Pozo y sería muy bonito levantar la primera como entrenador en Campo del Pozo.
24: En bàsquet, el Bàsquet Girona ha anunciat a Andrej Pluta com a nou jugador del Bàsquet Girona per les pròximes dues temporades. El base de 1,90 m arriba procedent del Legia Varsovia. Fernando Sanemeterio és el director esportiu del conjunt gironí.
8: Bueno, Andrés es un jugador que llevamos siguiendo un par de años en la Liga Polaca. Creemos que está en una evolución claramente ascendente y además en un periodo de madurez bueno, ¿no? Para dar este gran paso a la Liga CB. Su primera idea cuando juega situaciones es generar para los demás, pero también tiene una muy buena capacidad para poder ser anotador en momentos dados.
24: I en futbol, el Girona ha presentat oficialment a Quique Álvarez com el seu nou entrenador per a la pròxima temporada. Pau Villafaña i Girona FM.
9: Álvarez, que farà parella amb el seu germà Òscar, ha dirigit les dues darreres temporades al Girona B, a qui va pujar a segona federació. A més, el barceloní havia estat al planter del Barça com ajudant de García Pimienta i Òscar García, i també en solitari al capdavant del juvenil A. Jordi Balcells, que ja era el filial i havia treballat fa anys al primer equip amb Machín, serà el preparador físic. Quique Álvarez ha explicat quina és la seva prioritat un cop comenci a treballar al capdavant de l'equip.
10: I que el que hem de recuperar ràpid és aquesta ànima, aquesta trempera, això jo ho tinc a la ment, que ho hem d'allò, independentment de, clar, com juguem.
9: El director esportiu Quique Cárcel ha explicat que s'ha reunit amb fins a 12 entrenadors, però que Álvarez és l'entrenador idoni per liderar l'equip amb l'objectiu de tornar al Girona a la primera divisió.
24: I fins aquí els esports, Marta.
0: Moltes gràcies, Jordi, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dijous a les 2. Bona tarda i millor revetlla de Sant Joan.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
11: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.

0: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
1: Marilyn Monroe és encara un mite que no ha deixat de fascinar 100 anys després del seu naixement. I és la protagonista del nostre calaix actiu.
2: There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. There may come
1: amb la Marta Loss també parlem d'història, però de quilòmetre zero. Pau Casals i el Barça formen part de la seva novel·la La casa dels nou hiverns, publicada per Pagès Editors.
3: I bé, i d'aquí surt un llibre molt tafaner, que descobriran una Marta Loss molt diferent de la novel·la negra, però també jo crec que ens interpel·la a tots nosaltres, no? Perquè jo si parlo doncs, del Barça, doncs tothom s'hi sentirà, o molta gent s'hi sentirà interpel·lada, o si parlo de la Guerra Civil, etcètera, etcètera. No? Per tant, és la història dels López, però no només la història dels López, sinó jo crec que de tots nosaltres.
1: I acabarem el programa acompanyats de Màrius Serra, que ens presenta El mal entès, publicat per Proa.
4: Joan Ferrer és John Smith, és una persona que pot ser tothom i ningú alhora, com ell mateix es defineix. És un traductor, que és un ofici que jo adoro i que els hi faig un ple homenatge, però no deixa de ser també que és un ofici que et fa parlar amb boca d'altres. És a dir, tu allò que escrius és el que abans ha escrit algú altre en una altra llengua.
5: Hem escoltat el sumari i ara acomodeu-vos per escoltar aquesta edició del Calaix, la número 346 de la temporada 7, capítol 41. Girl's best friend. El Calaix ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. Girl's

0: Ari aquí, calaix actiu. Avui amb Marilyn Monroe, un homenatge a càrrec de Mònica Socias.
1: A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss.
2: 100 anys després del seu naixement, Marilyn Monroe és un mite que ens continua fascinant. La seva vida i la seva mort encara omplen tertúlies, articles i documentals buscant la certesa de cada un dels rumors que l'envoltaven. Norma Jean Baker va néixer l'1 de juny de 1926 i la seva infància estaria marcada pel dubte de qui era el seu pare, la malaltia mental de la seva mare i l'entrada i la sortida constants a orfenats i cases d'acollida, patint abusos sexuals. Valenta i amb les idees clares, sempre va parlar obertament de la seva no infància i dels abusos sexuals que va patir, en una època on tot s'amagava i es callava. El seu primer matrimoni va ser una fugida a la desesperada d'una vida desgraciada que acabaria en divorci al cap de 4 anys. Però també fou la porta d'entrada a la fama. Quan el seu marit marxa destinat a Austràlia, ella comença a treballar amb la seva sogra a la fàbrica de paracaigudes Radioplane, on un fotògraf de l'Armada la va triar com a model per a un reportatge. Aquí començava la història de la futura Marilyn.
1: Tiffany's, Cartier, Black Star, Frost Gorham. Talk to me, Harry Winston, tell me all about it.
2: De model de fotografia i publicitat a les mans del president de l'agència William Morris, en Johnny Hyde, que la va transformar en una estrella, obtenint un nou contracte amb la Fox. Va aconseguir 2 papers secundaris, A la jungla d'asfalt i Tot sobre Eva, film de gran èxit. Ell n'estava enamorat. Però Marilyn va i va cedir a una relació sense amor. El seu ros platí, creat per Max Factor a final dels anys 40 a la seva famosa Blondie Room, la va lligar a la imatge de rossa superficial, invisibilitzant la seva intel·ligència i capacitat de treball. Perfeccionava amb molta cura i detall cada un dels seus personatges i la seva infància traumàtica li va servir per arrodonir magníficament alguns dels seus papers, com la cangura assassina de Boira l'ànima

Marta Alòs és escriptora i ha publicat més d'una quinzena de llibres amb èxits tan importants com La mà al melic o El dia que vaig oblidar el meu nom. Ha obtingut diversos premis literaris com el de Narrativa de Dones de Castelló per L'ombra de la forca i ha publicat 3 novel·les de gènere negre. La casa dels 9 hiverns és, sense cap mena de dubte, una petita joia que l'escriptora Marta Alòs ofereix a tots vosaltres, lectors, perquè l'acompanyeu en un deliciós viatge narratiu que navega entre la novel·la de ficció i la literatura del jo, on cada pàgina us anirà endinsant en l'univers de la pols de la memòria.

0: Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Remenar arxius té un punt de tafaneria semblant a la curiositat que em desperta quan miro per la finestra. En retirar la cortina i contemplar com la gent passeja amunt i avall amb el privilegi de veure sense ser vista. Josep Pla deia que per escriure calia ser amic de tafanejar, perquè la xafarderia és la sal de la vida i de la literatura. Amb aquest fragment dono la benvinguda a la Marta Alòs. Bona tarda, Marta.
2: Bona tarda, Mònica.
1: Marta Alòs, que ens presenta La casa dels nou hiverns, de Pagès Editors, i jo no sé ni per on començar de tantes coses que hi he arribat a trobar. Però la pregunta obligada és per què, quina és l'espurna per decidir escriure La casa dels nous hiverns?
2: Bé, jo crec que l'espurna és descobrir parts de la meva família materna que jo desconeixia, no? Jo sabia que el meu besavi havia sigut sabater, no? Però, clar, un sabater d'aquests que el que feien era posar pedaços, no?, a les sabates, però no, es veu que era un sabater d'aquests que feia els 200 passos que s'han de fer per confeccionar i per crear unes bones sabates, no? Això ja va ser un punt, però és que després me n'assabento per la família i remenant arxius que havia sigut un sabater que li feia les sabates al Pau Casals. Clar, aquí hi ha una història, no? I després d'altres, no? El meu avi, el seu fill, jugador del Barça, va conèixer Gamper, etcètera. Clar, tot això a mi em dóna peu a voler remenar encara més arxius, no? I d'aquí surt un llibre molt tafaner, que descobriran una Marta Alòs molt diferent de la novel·la negra, però també jo crec que ens interpel·la a tots nosaltres, no? Perquè jo, si parlo del Barça, doncs tothom s'hi sentirà, o molta gent s'hi sentirà interpel·lada, o si parlo de la Guerra Civil, etcètera, no? Per tant, és la història dels López, però no només la història dels López, sinó jo crec que de tots nosaltres.
1: Ja veieu que entre Pau Casals, la Guerra Civil, una nova Marta, aquí hi ha molta, molta teca. Jo ara agafo un dels fills, que és el que tu també has citat, que és el de la família. Escolta, m'encanta quan parles de la teva àvia i de les cançons. Qui no recorda les cançons que cantaven les seves àvies? En aquest cas, la Font del Xirineu d'en Llurba.
2: Exacte, sí, la Font del Xirineu. Jo la cantava a la meva àvia quan era molt... Bueno, jo era petita i ella la cantava. A més, la meva àvia era obesa, vull dir que era una persona molt grassa, no?, d'aquestes de vida, que un vas d'aigua li feia profit, i aleshores veure remenar aquell cos, no?, doncs mentre ballava i cantava, doncs jo encara el tinc fixat a la memòria, no? Per tant, també és una manera de parlar de totes les nostres àvies, no?, que ens han acompanyat durant la nostra infantesa.
1: Bé, és obrir les portes, tu deies també aquest inici, a una Marta molt diferent. Jo sempre t'he llegit en gènere negre i t'ho he dit abans, m'ha sorprès, no?, llegir-te amb un altre gènere, però també és tafanejar la família i obrir les portes a que els altres tafanegem la família.
2: Sí, no? És una manera de despullar-se, no? Moltes vegades, doncs, diuen, cal que la gent sàpigui tantes coses.

0: de tu, i per què no, no? És bo jo també que coneguin qui hi ha al darrere d'un llibre, no? O d'un títol. Moltes vegades hi ha un títol i diuen, i qui l'ha escrit? Ah, no me'n recordo. Doncs no, això és imperdonable, no? Cal saber l'autor que hi ha al darrere sempre d'un títol. I és veritat, tu, Mònica, ho has dit, tu em coneixes com a, diguem, escriptora de novel·la negra, però jo només tinc 3 llibres de novel·la negra. Tota la resta de la meva obra literària, si es pot dir així, doncs no pertanyen al gènere ni policial, ni criminal, ni negre, no? Però, clar, la novel·la negra gaudeix d'un públic doncs, molt, doncs, que llegeix molt, un públic que t'acompanya als festivals, i això fa doncs, que la novel·la negra tingui molt èxit i sigui molt coneguda a través dels festivals i de molta difusió que se'n fa. Diguem que encara està de moda la novel·la negra.
1: Està de moda, però... Tu ho has dit molt bé, 3 llibres, tota la resta, no? Jo us convido... Bé, a mesura que aneu llegint el llibre de la Marta, aquesta casa dels nous hiverns, jo suposo que us entraran ganes de descobrir-ne d'altres. Jo ja tinc el primer de la llista, que és Cartes a la mare, perquè penso que ha de ser molt, molt emotiu. Però tots aquests fragments els guardarem perquè els llegiu vosaltres en intimitat. Jo ara me'n vaig a la xafarderia i als arxius. T'estimes, els arxius?
0: Ah, molt, molt, molt. I m'estimo moltíssim els tècnics, o sigui, els arxivers i les arxiveres, perquè la veritat és que fan una feinada increïble, no? O sigui, quan tu els truques o et poses en contacte amb ells per telèfon o per carta, és que et contesten al minut zero, no? I amb un entusiasme, perquè moltes vegades no es veu aquesta feina, no? I, en canvi, els arxius... són uns grans pous de la nostra memòria col·lectiva, no? I jo recomano a tothom, no? que remen els arxius, que busqui qui era la seva família, no? I moltes vegades no cal ser persones... Home, com més important és aquella família, que no és el meu cas, doncs més diguem, trobaràs als arxius, no? Però moltes vegades doncs, hi havia tants, diguem, els arxius guarden tant la nostra memòria que trobes coses impressionants, no? I després a les esglésies, tot el que és els batejos, els casaments i tot això ho trobes als llibres, no? De les parròquies, no? Llevat aquelles que es van cremar, que van ser moltes durant el període del 1936 al 39.
1: Mira, t'agafo el fil d'aquest període del 36 al 39 perquè és molt present a la teva novel·la i poses una mirada molt crítica en el sentit de reflexionar què significa una guerra, tant sigui del bàndol republicà com pel bàndol nacional.
0: Sí, sí, clar, les víctimes són víctimes, clar.
1: I, a més, parles molt d'aquestes obres d'art, de la destrucció dels òrgans que, clar, van lligades a la crema de les esglésies. Tu ets una gran defensora de l'art.
0: Clar, clar, clar, sí, òbviament. Però, clar, durant la Guerra Civil, sobretot el període revolucionari, no? Al principi de la guerra fins al 37, es va destruir patrimoni artístic que no era, diguem, de l'Església. O sigui, aquells anticlericals que cremaven les esglésies estaven cremant el seu propi patrimoni, no? És allò, dius, quants autogols es feien, no?, a la pròpia porteria, no? I aleshores van cremar orgues importantíssims, però importantíssims, no? I això no ha estat substituït absolutament per res, perquè el patrimoni, diguem, es pot anar reinventant i se'n fa un d'altres, però el que està destruït, destruït queda, no? I aleshores, doncs sí, jo parlo d'aquest període que, diguem, aquest tema de... Jo crec que se n'ha parlat poc, no? Se n'ha parlat poc perquè durant molts anys hi havia... s'havia de fer justícia a un bàndol i quedava abandonat l'altre, no? I sobretot, doncs, a Catalunya va ser un període de destrucció gairebé total, diguem, total. Va ser a Catalunya, principalment de tot l'Estat, va ser una destrucció de patrimoni i de cultura, que ja, diguem, que ja és habitual, no?, la cultura catalana, però encara més. Qui era catòlic i catalanista havia de fugir del país, perquè si no, anarquistes i comunistes els pelaven, els assassinaven.
1: Realment és una part poc... poc explicada, precisament pel que deies, no? Perquè s'ha patit molt arrel d'aquest bando nacional, no?, que va guanyar, i com que s'ha patit molt la part republicana, aleshores és un punt que sembla que costi de parlar-ne. Però aquí jo també t'agafo el fil, perquè jo t'he preguntat si t'estimaves els arxius, i t'has dit que arxius i arxivers, però també els historiadors locals. Jo penso que també has fet una mica de recuperació d'història local en aquesta casa dels nous hiverns, la importància de les petites històries de cada dia.
0: Clar, sí, és cert, no? Diguem que aquest llibre, hi ha molta gent que em diu, és que jo, quan m'he llegit aquest llibre, he vist la meva pròpia família, no? Perquè tots compartim elements en comú, no? Si jo parlo del xup-xup d'un oll a la cuina, és que tothom s'hi veurà representat. Diré, hosti, pues això és la cuina de quan jo era petita, no? Que es feia tantes tertúlies a les cuines, no? O jo, quan parlo de la Lleida, no? del que és la meva ciutat, hi ha molta gent que em diu, oh, aquells carrers, quan tothom se saludava, aquella botiga, aquella cosa, no? O, per exemple, quan parlo de Barcelona, quan parlo del local La Paloma, que ara s'ha tornat a reobrir, és on ballaven els meus avis, no? I hi ha gent que em diu, oh, el carrer del Tigre, que espectacular, no? Doncs bé, és això, no? És això que ens agermana una mica tots i guardem aquesta memòria col·lectiva, que és individual, però també, diguem, bueno, és una mica de compartir un espai comú.
1: En un dels fragments del llibre de la Marta, històries que entren i surten en el corrent anònim en què discorre la vida de la majoria dels homes i de les dones. Tu hi fas molt d'èmfasi i ens fas una passejada, però no només per Lleida, perquè comences a Barcelona, vas a les cases d'Alcanar, anem cap al Picat, anem cap a Lleida, parles de l'exili, vull dir, fas molts viatges. Has tingut una família molt viatgera.
0: Sí, sisplau, per força, no? Sí, perquè el meu avi va ser un dels primers, no?, que es va comprar un cotxe doncs a Lleida, no? I aleshores tenen la pensada de l'estiu del 1936 traslladar-se amb la seva dona, amb la meva àvia, amb la meva mare i amb el seu germà, amb el meu tiet, se traslladen a les cases d'Alcanar a passar l'estiu, no? I allà els enganya, els agafa l'alçament, no? I aleshores els hi requisen el cotxe. Hi ha un moment molt còmic, que és quan el meu avi diu, jo no em tornaré a comprar un cotxe, no? I mai, jo recordo de petita que mai va voler tornar a conduir ni mai va voler comprar-se un cotxe. Era un copilot molt dolent, perquè anava renyant el que conduïa. Has d'anar per aquí, per allà, no? I aleshores, o sigui, era un conductor passiu, com aquell que diu.
1: I després de parlar d'història, de parlar de la Guerra Civil, de l'art, que tornarem a l'art i la literatura, no us preocupeu, ens anarem al que segur que molts han escoltat i volen saber, al Barça.
0: Al Barça.
1: Al Barça. Explica'ns quin és el lligam de la teva família amb el Barça.
0: Doncs mira, el Barça, el meu, o sigui, el fill del sabater, del meu besavi, no? Manel López Andreu, doncs va entrar a l'Espanyol. Amb 17 anys ell entra a jugar a l'Espanyol. Aquesta era una part que jo no coneixia i suposo que el meu avi s'ho amagava una mica, perquè com era tan seguidor del Barça, doncs bé, aquella etapa de l'Espanyol a casa meva no se'n parlava gaire, no? I després doncs va fitxar pel Futbol Club Barcelona durant uns anys màgics, de Dream Team, no? Que eren els anys 1920, 1924, 28, no? Durant aquest període, doncs el Dream Team ja havia, per aquells que són seguidors del Barça de tota la vida, que ja tenen una certa edat, doncs l'època del Samitier, de l'Home Llagosta, del Sagi Barba, del Zamora, de l'Alcàntara, tota aquesta gent, no? Eren gent boníssima. El meu avi va tenir la mala sort que era davanter centre, i el que era davanter centre titular era el gran Samitier, no? Era el marcava gols anant i venint, no? I aleshores, clar, xupava molta banqueta el López, no? Abans el Barça no era com ara, no? Abans el Barça doncs era un club més modest i aleshores ells pagaven per partit guanyat, partit perdut i partit empatat, i aleshores, clar, si l'home xupava molta banqueta, doncs tampoc cobrava, no? I aleshores el que feia el club, amb el Gamper al capdavant, és que els hi buscava una feina als jugadors, no? I gairebé tots els hi buscava una feina que eren agents d'assegurança. Com hi havia molts diaris esportius, el Gol, el Xut, etc, etc, doncs eren coneguts. Jo he trobat molt, molt recull de premsa, doncs, que parlava del meu avi, del Samitier, de l'Alcàntara, etc, no? I aleshores la gent es volien fer assegurances amb aquesta gent perquè els hi parlessin bueno, la premsa esportiva, no? Els hi parlessin de les jugades, etc, no? Però, clar, xupava tanta banqueta i suposo que s'havia d'alimentar a la família, no? I llavors hi havia un altre jugador, que era l'Eusebio Blanco, que se n'havia anat a Lleida amb una penya, bueno, amb un club de futbol que es deia la Penya Salvat, no? I aleshores aquesta, la Penya Salvat, pagaven cada mes una nòmina i aleshores suposo que es deurien posar en contacte i li deuria dir el Blanco: López, tu vine a Lleida, que a Lleida cada mes cobraràs i així menjaràs calent, no? I aleshores ell va deixar el Barça i se'n va anar, doncs, a jugar a la Penya Salvat i va esdevenir ser el primer entrenador del Lérida Balompié. Però vaja, el Barça va ser, doncs, vaja, el tornava boig. Quan fèiem un partit per televisió en blanc i negre, doncs ell se feia un plat de sopes de farigola i aleshores ho patia molt pel Barça. Sempre patia.
1: Un plat de sopes de farigola. Sí. Que estan tan bones.
0: Que són tan bones. Tan bones.
1: Ai, que no es perdi mai la sopa de farigola, que no es perdi mai la sopa de farigola.
0: No.
1: Però escolteu bé, eh? Guanyaven 100 pessetes per un partit perdut. En guanyaven 150 si empataven. I en guanyaven 200 si guanyaven el partit. O sigui, depèn del que passava, ells guanyaven una quantitat o una altra en pessetes. Imagina't, 100 pessetes, eh?
0: 100 pessetes.
1: Clar, a l'època,
0: què dirien els d'ara? Què dirien els d'ara? Però 100 pessetes eren 100 pessetes. Era important, perquè hi havia gent que estava cobrant 2 o 3 pessetes al dia, no? Llavors, clar, de cop i volta 100 pessetes, doncs, clar, sí, eren uns sous importants, però que res tenen a veure, doncs, els que ara mouen aquests fitxatges estrella, no?
1: En Samitier, que era un bon figura, i aquí tinc... Clar, jo m'he posat al dia, perquè mira que jo no sóc molt futbolera, però és que m'has fet fins i tot ganes, Marta.
0: Sí, no, és una època molt divertida, perquè a part els hi posaven un sobrenom, no?, un mal nom a tots els jugadors, i llavors feien llistes. Si us poseu al Xut, per exemple, al Campana de Gràcia, o tots aquests diaris de l'època, doncs són molt divertits, molt, molt.
1: Diu, en un dels fragments, diu: com es va atrevir a fer botifarra a 25.000 aficionats, amb tot el que hem suat per aconseguir aquesta xifra.
0: Sí.
1: Aquest era en Sami.
0: Era en Sami. En Sami, doncs, es va enfadar i va fer una botifarra al públic. Ara fan una mica el que volen perquè estan totalment endiosats, no? Perquè, clar, mouen molts diners, no? Generen molts diners, no? Però aleshores eren molt estrictes i aleshores el Samitier, per fer aquesta botifarra, que va ser una ofensa al públic, que al cap i a la fi són els més importants, no? Perquè moltes vegades veiem els jugadors, però qui són veritablement importants i mereixen un respecte és el públic, no? És el que els fa caure o els puja a l'altar, no? I aleshores el Samitier, doncs, el van expulsar, no sé, uns quants partits, sí.
1: Bé, jo he comentat que l'art i la literatura hi eren molt presents, i és que tu, al llarg d'aquest viatge històric, no?, entre nostàlgia, records familiars, el Barça, el Pau Casals, etc., vas entrellaçant amb pintors, amb periodistes, amb escriptors, parles molt de llibres, podem fer una llista de llibres per després llegir, o exposicions, fins i tot, per descobrir.
0: Sí, el que faig és barrejar aquesta història, no? una mica ficcionada, perquè si hi ha una conversa entre ells, clar, això no ho sabem, no? I per tant jo ficciono, no? El que crec que deuríem parlar, perquè, per exemple, què podia parlar el Sabater López amb un Pau Casals? Doncs bé, el Sabater López li deuria parlar al Pau Casals de sabates i el Pau Casals li deuria de parlar, doncs, de com moure el violoncel, el que era la música, el que era en Bach, no? I aleshores jo ho ficciono, això, sense grans converses, perquè jo normalment no tinc l'estil de crear grans grans converses als meus llibres, no? Però aleshores això ho lligo amb el que s'entén ara com la literatura del jo, no? Que és aquesta literatura de les hores, que vaig explicant el ben bé el que jo faig, no? Perquè si jo vaig a veure una obra de teatre, és el que tu deies, si jo em llegeixo un llibre, per tant, la gent que llegeixi aquest llibre a la Casa dels Nou Hiverns, doncs podrà també fer un recull dels llibres que jo, durant aquestes lectures que jo vaig fer quan vaig escriure aquest llibre, doncs podran remenar aquests llibres també, i fins i tot vaig fer un llistat a l'Spotify de les cançons que jo vaig recomanant, no? Aquí, diguem, aquesta literatura del jo que també és tan, ara tan coneguda i que està tan, també tan de moda.
1: Per anar tancant una miqueta l'entrevista, no m'agrada... Bé, em deixaré moltes coses, però ja ho llegireu, perquè si no, no podem explicar aquí tot el llibre.
0: Exacte.
1: Però sí que, entre moltes de les curiositats, no?, i coses que he après, que això a mi m'alimenta, llegir és aprendre moltíssim, sí. Hi ha una història que és la del Tiziano Terzani, Lettere contra la guerra. M'ha resultat molt fascinant la història d'aquest periodista florentí. He trobat un fragment absolutament preciós.
0: Ah, sí. No, em pensava que l'anés a llegir. No, sí, clar, ell... Les lletres contra la guerra, doncs és això, no? És un brindis per la finalització de les guerres, no? I això trobareu molta informació d'aquest personatge, doncs si navegueu per internet, i això hi trobareu també aquesta mena de lectura, doncs, que jo faig a través del llibre, no? Perquè sí que és veritat que aquest llibre parlo de moltíssimes coses, jo crec que no hi ha ningú que es pugui perdre, no? Perquè no ho barrejo, no? Faig capítols separats, no? entre un espai i un altre, no? I, diguem, hi ha la part final, no?, que és el tancament del cercle, no? Jo explico també, perquè vull explicar també per què es titula La casa dels Nou Hiverns, Mònica. La casa dels Nou Hiverns es titula d'aquesta manera perquè jo als 9 anys, i en parlo, jo perdo la meva mare. La meva mare és mort quan jo tenia 9 anys, ella tenia 36, no? I aleshores la casa dels Nou Hiverns són els Nou Hiverns que jo passo amb la meva mare, no? I aquella casa... que ja 9 mesos abans havia mort el meu avi, el jugador del Barça, no? Aquella casa es desfà. I aleshores jo també em plantejo què és una casa, perquè una casa que són quatre parets, ara la gent més jove que ens escolti dirà, no, home, no, una casa és una hipoteca, no, una casa són altres coses. La casa, hi ha l'olor de la gent que hi va viure, no? Els nostres records, és que és tot, una casa és... És absolutament tot. Per això quan t'entren en una casa és com una mena de violació. I aleshores aquests nou hiverns que jo passo en aquesta casa, perquè després doncs, hi ha una altra vida, no? Doncs jo volia representar-la aquí, no? I jo tanco el cercle després amb el naixement del meu fill, no? És un altre López, no? Que no té el cognom ja de López, però sí que... continua una nissaga, no? És allò que en diem la sang, no? Pues a l'arbre genealògic, doncs el meu fill doncs surt també, malgrat ja no porta, clar, el cognom López.
1: Era la pregunta final, no ha calgut perquè tu ja... tu ja ens les has presentat, però m'agrada que ho hagis fet així, perquè moltes vegades, segons quins temes, no sabem ben bé triar la pregunta per fer-la més dolça, no? Perquè els records
0: sí,
1: a vegades...
0: Sí, el record, el dol... Esclar, el dol és molt important que el passem, no? No? A veure, el dol, diuen que el passes durant tota la vida, no? Perquè a vegades li preguntes quan se'm passarà aquest dolor, no? No se't passa mai. Simplement aprens a conviure-hi, no? I per tant, jo ja vaig... Diguem, La casa dels Nou Hiverns ja té un primer llibre, que és el que tu deies, que són cartes a la meva mare, que aquell és un llibre de dol també, perquè clar, quan perds una persona, ara molta gent que ens estarà escoltant dirà, doncs mira, jo el meu pare, la meva mare, però quan perds una persona doncs, que encara t'ha d'alimentar, t'ha d'educar, etcètera, amb una data així, doncs o bé te'n vas de cap al psicòleg o escrius un llibre, no? I jo amb cartes a la meva mare jo crec que em vaig psicoanalitzar, no? I és una manera, també és la importància d'escriure, no? D'escriure i de llegir. Moltes vegades t'ajudes a tu mateixa i també ajudes als altres. Aquesta no ho és, aquest no ho és un llibre de dol, aquest és, jo crec que és un llibre molt optimista, no? I amb parts de llibre molt divertits, no? Amb anècdotes. Jo crec que la gent tindrà el mòbil al costat buscant coses, i ara el llibre, i ara aquesta cançó, i ara això, i ara allò, no? I ara el Barça, i anirà buscant. Jo crec que és un llibre que convida a llegir-ne d'altres.
1: Jo ja no puc afegir-hi res més. La Marta ja ha fet aquest al·legat final que fan els judicis. Jo l'únic que puc fer... Sí, Marta, és que ja no cal dir res més perquè crec que ho ha explicat tan i tan bé. És un llibre optimista, és un llibre que té moments en què ens fan riure. D'altres reflexionarem i fins i tot ens arribarem a emocionar. Jo us convido, juntament amb la Marta, a llegir, a entrar a la casa dels nou hiverns. Marta Loss, publicat per Pagès Editors. Marta, mil gràcies.
0: Gràcies a tu, Mònica, i tota la gent que ens està escoltant, i recordar que llegir ens fa lliures.
2: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: Màrius Serra és escriptor. La seva obra literària ha estat traduïda a 7 llengües i guardonada amb premis com El Ciutat de Barcelona, Serra d'Or o Lletra d'Or. Ha publicat una trentena de llibres, entre els quals destaquen Mon oncle, Verbàlia, Quiet i La dona més pintada. Ha traduït al català obres de Groucho Marx o Henry Miller i és autor de la versió actualitzada del clàssic Tirant-lo blanc, de Joanot Martorell. El mal entès mostra el pes de l'atzar en les nostres vides. El protagonista és en Joan Ferrer, un traductor de vida tranquil·la que veu com se li ensorra el món quan la seva dona, la Rosa, mor en un accident de trànsit amb la seva filla Alba, poc després que hagués descobert la infidelitat del Joan amb la cangur. La nena sobreviu, però ben aviat el Joan descobrirà que no n'és el pare biològic. Una tragicomèdia tendra i punyent. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: El títol me'l vaig haver de llegir dues vegades, perquè llegeixes El malentès, sí, i després dius no, és El mal...
2: Pausa.
1: Entès.
2: Molt bé.
1: Com sempre, Màrius Serra, una novel·la on assaborireu com li encanten les paraules, els mots, els sinònims, els antònims, jugar aquest paraulògic. Això és inherent. Ja va amb tu, això.
2: Va de sèrie, òbviament. És una qüestió estilística gairebé. Però sí, ja d'entrada, des del títol aquí, provoca malentesos, aquest mal entès.
1: I ara mira, perquè clar, mires la coberta i penses, ui, rellotges, el mal,
2: què
1: entès,
2: passarà?
1: Què serà aquest senyor, de veritat, en Joan Ferrer, pobret meu.
2: Joan Ferrer és John Smith, és una persona que pot ser tothom i ningú alhora, com ell mateix es defineix. És un traductor, que és un ofici que jo adoro i que els hi faig un ple homenatge, però no deixa de ser també que és un ofici que et fa parlar amb boca d'altres. És a dir, tu allò que escrius és el que abans ha escrit algú altre en una altra llengua. I hi ha les seves relacions, tant amb la Rosa, la seva dona, que de seguida el primer capítol mor d'accident.
1: Sí, ja la mates el primer dia, eh?
2: Mor d'accident ja directament i de seguida anem descobrint quins forats hi havia en aquesta relació. I bé, però també veiem que el dominava. És una persona, en aquest sentit, poc dominant, que descobreix després de l'accident que tampoc és pare biològic de la seva filla, de l'Alba, amb la qual cosa totes les certeses li queden abolides ja d'entrada, ja des del principi. I una mica la novel·la ressegueix el seu periple amb aquesta relació de paternitat incerta amb l'Alba, fins que l'Alba ja és una... ja té 20 anys i triomfa al món de la música, etc. Aquest és tot el periple, però hi passen moltíssimes coses entre mig, clar.
1: Home, n'hi passen moltes. El llibre no és curt, però entendreu el per què, no? Perquè, a més, penso que és un llibre que es pot llegir com una aventura, amb tota la... té la seva trama, evidentment, que no descobrireu fins al final, o potser nosaltres sí, però el pobre Joan se n'anirà a la tomba amb tots
2: no
1: els secrets.
2: No sabent-ho tot. Nosaltres sabrem més que ell.
1: Sí, això sí. Sempre. Això aquí sí. El lector hi guanya.
2: Sí, en certa mesura. És veritat que és una novel·la llarga, és una novel·la que té 16 capítols, que podrien ser 16 capítols de dues temporades d'una sèrie de Netflix, perquè jo els he fet amb una voluntat clara que cadascun d'ells sigui força complet. És a dir, en tot moment, el motor, la troballa que a mi em va fer créixer aquesta novel·la és que ens trobem en una situació que queda aturada en un punt àlgid on es diu una frase, depenent de què passi, això marcarà un abans i un després a la vida de Joan Ferrer o a la vida d'altres personatges, no? Llavors, a partir d'aquí, bé, abans, i sabem coses d'abans, microcapítols dins del mateix, després, com que el narrador ho sap tot, també en futur, el futur immediat, i al final d'aquest, de cadascun dels capítols que sempre tenen aquesta estructura, es resol allò que havia quedat suspès, i per tant, en aquest primer, mor en accident la pobra Rosa, ja ho podem dir, perquè és com el punt d'entrada, és el primer que passa, no? Llavors, la meva voluntat... Clar, això vol dir que hi ha 16 conflictes que van avançant, però sempre avancen linealment, és a dir, la novel·la avança tots aquests anys fins que l'Alba es fa gran, però... com que cada capítol t'explica coses d'abans i de després, els personatges van prenent cos.
1: El que sí que he trobat, ara que tu parles d'aquest abans i aquest després, és que és un gran exercici literari.
2: Va ser la troballa, i alhora va ser de dir, ui, això em permet anar dibuixant i anar donant-li gruix als personatges, i ho he d'escriure en passat i en futur. Perquè el que passa després està escrit en futur. De vegades és un després molt immediat, les conseqüències, no? De camí, sense acabar de revelar què passa fins al final del capítol, de camí cap a l'hospital, en aquest cas, etc. No? Però ha estat un recurs que un cop l'he dominat, un cop l'he trobat, és el que ha fet créixer la novel·la i permet anar incorporant personatges. És a dir, els personatges van apareixent perquè són necessaris en la trama. Si hi ha un conflicte judicial amb la cangur, doncs necessitem una advocada i llavors apareix la Digna Pena, que és un dels meus personatges preferits. També hem de saber quina vida ha tingut la vida, la Digna Pena, i per què és com és. I això ha estat... realment ha estat una novel·la que l'he gaudida molt, fins al punt que durant els 3 anys, des de La dona més pintada aquí, que han passat 3 anys, entremig jo vaig fent coses del Comas i tot, però les novel·les que les tinc sempre al xup-xup, hi ha hagut un moment que jo vivia amb aquests personatges. M'anava a dormir amb la Digna Pena, amb la Conxita Costas Mola, tot. En fi... jo, la meva màxima aspiració és que el lector, un cop hi entri, i s'hi vulgui quedar a viure, perquè, en certa mesura, les novel·les reflecteixen la vida.
1: Bueno, és que quan ja tens la trama feta, que això també és el que tu dius, que es quedin a viure perquè la trama ja la tens feta, o sigui, sí. Ja vas veient. Sempre ens va sorprenent.
2: Sempre hi ha un punt de
1: sempre dir... queda un fil,
2: clar,
1: i tu el vas posant. I encara que sembli que no... No patiu, que el Màrius torna a trobar un fil i li torna a posar. Llavors, clar, no pots deixar perquè has de saber on s'acaba això.
2: Sí, sí. Jo mateix, quan l'escrivia, t'ho asseguro, jo mai m'hauria imaginat que per arribar on jo volia arribar, que és on arribo, finalment, la relació entre el pare i entre el Joan i l'Alba, diguem, això no revelarem res, però jo volia arribar allà, però mai m'hauria imaginat que passaria per la selva, la Candona, per Chiapas, per Mèxic, per tot... En fi, tot un seguit de coses que han anat apareixent i que anaven prenent sentit conforme creixia el mal entès.
1: Jo estava escoltant el Màrius i anava rient perquè m'anava imaginant algunes escenes del llibre. Jo visc la imaginació i la creativitat.
2: Sí, però t'he de dir que el que dic a la primera pàgina abans de començar, de dir tot el que es diu en aquesta novel·la és ficció, però tot ho ha viscut el seu autor, a tots els llocs ha estat, etc. És gairebé un exercici. És un joc amb mi mateix, però jo, per dir-te només un exemple, jo me'n vaig fugir de casa quan tenia 13 anys, allò amb una rebel·lió, i vaig agafar un tren de Rodalies, que en aquella època funcionava, i me'n vaig anar a Massanet-Massanes. Ara he fet que el Joan Ferrer, amb 16 anys, ell més gran, i això també fugi per una noia, tot, i va a Massanet-Massanes i li passa, diguem, el que passa en aquella estació, que tu arribes allà dient, Massanet on és? Diu, no, això és Massanes. Massanet està d'aquí uns quilòmetres. És a dir, he acabat fent amb una certa voluntat també de donar-li gruix d'experiència a la novel·la, però també de dir, escolteu, tot això està al servei d'una ficció, perquè la novel·la, jo la reivindico, no té per què ser testimonial. És molt digne que tothom faci testimonis, però ara últimament l'autoficció és com una plaga per tot arreu, fins i tot en el teatre. Sembla que els actors només puguin representar allò que són. El seu origen cultural, ètnic, personal, de gènere... escolta, tot això està molt bé, però quina poca fe en la ficció, quina poca confiança en les eines que sempre hem tingut a l'abast, que és la combinació de l'experiència amb la imaginació. No? I en aquesta novel·la, en fi, és veritat que de vegades ja ho fem, això, com que volia començar amb un accident, jo, tots hem tingut al voltant nostra gent que ha tingut accidents greus, de vegades mortals, i en el meu cas també havia passat, però no havia estat mai a urgències vivint-ho. Vaig anar a l'Hospital de Sant Pau, vaig amb el cap d'urgències, la cap d'urgències, una doctora que molt amablement vaig passar tot un dia a urgències amb ella, veient quin pas s'hi donava per poder-ho descriure, no? Però en general no he hagut de forçar res. Bé, també vaig haver de forçar amb uns amics gais anar a bars d'ambient gay, que jo no freqüento, he de confessar, habitualment, però que tenia interès perquè hi havia un personatge allà que hi vivia, i també vaig voler, no? Però en general la resta de coses és el que fem els novel·listes, allò que hem viscut o ens han explicat algú molt proper, pum, ho traslladem, no? I això a mi m'ha enriquit. Per exemple, hi ha un enterrament, l'enterrament de l'Eustaqui, que és l'Estaquirot, un personatge que també m'enamora, el sogre, és el sogre del Joan Ferrer, i és la transcripció idèntica de l'enterrament de ma mare, que va morir amb 99 anys i mig, joiosa, i que vam passar un vídeo d'ella i jo rient i xerrant i preguntant quants anys tenia, i ella que no, tal, ai, em moriré. I això ho vam passar i la vam acomiadar d'una manera, una vida llarga i plena, 99 anys i mig, no? I jo aquest personatge el tenia allà i molt estimat, i era l'avi de l'Alba, el sogre del Joan.
1: L'avi o l'avi?
2: L'avi
1: o l'avi. Això ho haig de dir, perquè avi és molt bonic.
2: Avi o l'avi, aquest animaló que li deia la nena, perquè clar, la dona, la Blanca, li deia l'Estaquirot, perquè el tenia per un no ningú, en fi, era una parella això descompensada, i en canvi la neta li diu l'avi o l'avi, no? Doncs, clar, quan t'hi poses, però això ho he fet explícitament perquè amb tota aquesta novel·la he provat ja de que tot t'ho podria datar o et podria dir qui és, qui no és, que no té cap interès en general a la vida, però està a favor d'una història totalment inventada de ficció.
1: Sort que és inventada, perquè el Joan no sé si hagués sobreviscut a totes les coses que li has fet fent aquesta novel·la.
2: És una mica desgraciat. Val a dir que és una tragicomèdia. És tràgic el que li passa, però també riureu, eh?
1: Rius molt, per això t'ho dic.
2: Sí, sí.
1: Hi ha algunes escenes històriques... íntimo històrica, les podríem... No?
2: Podríem fer un sexe a distància.
1: Bueno, no, i,
2: també, no? Que això, moltes parelles actuals de vegades es veuen distanciades i fan videoconferències. Clar, allà hi ha un punt d'erotisme una mica estrany, no?
1: Però no vull riure, en fi, no vull riure.
2: Però sí. Sí, i juganera amb la seva relació amb la Muriel Vayreda, una antropòloga que està molt interessada pels malentesos, que d'aquí va néixer, en realitat, la primera idea de la novel·la, que sempre s'han donat en els àmbits colonials, no? Que és allò de l'home blanc, arriba a un lloc i es troba amb gent que no parla altres llengües i llavors ell s'ho inventa tot, no? D'aquí tot va néixer amb l'anècdota del cangur, que quan jo escrivia Res no és perfecte a Hawaii, vaig llegir que el capità Cook havia batejat els cangurs perquè en un dels seus viatges havia vist aquests animals bípedes que salten i l'havia assenyalat, i els aborígens australians havien dit kangaroo, kangaroo, i ell va dir, ah, doncs kangaroo, que és com es diu en anglès, i totes les llengües del món en diuen cangur, d'això, no? I resulta que aquests aborígens li deien, no t'entenc, no t'entenc, no? Llavors, aquest malentès a mi em va fascinar, vaig començar a apuntar-m'ho i vaig dir, algun dia has de fer alguna cosa, però el que ja va ser definitiu és que després vaig descobrir que sí que es deien gangurro en una de les llengües d'allà, i que aquesta història tan bona se l'havia inventat un altre capità que volia desprestigiar el pobre Cook, no? I vam pensar, hosti, és que les fake news, és a dir, les falòrnies, ens acompanyen de sempre. Ara les tenim molt en boca de tothom a les xarxes socials, però realment forma part de la condició humana, això.
1: Sé que forma part de la condició humana, però vull dir, per això us dic que trobareu tantes i tantes coses, i ara me'n vaig una miqueta als personatges,
2: sí.
1: Perquè, pobre Moni, Sí, escolta, el proper personatge que li posis, Mònica, sisplau.
2: Sí, que sigui més feliç, no?
1: Una cosa sí. Més bonica,
2: sí,
1: Màrius.
2: Sí, la Mònica, pobra, ho té...
1: No, és
2: sí,
1: que vaig pensar, a veure què m'ha tocat.
2: Sí, a veure què m'ha tocat. A veure què m'ha tocat. A més, en aquesta novel·la i en general en la seva gènesi, i no ets la primera que m'ho diu, perquè la meva gent literària es diu Mònica Martín, la correctora de proves i amiga, una lingüista, es diu Mònica Molera, i, és clar, totes absolutament... deprimides per els desamors de la Mònica.
1: Clar, ens has donat feina perquè hem de trencar el rol de la Mònica de la novel·la ara. I escolta, vull dir, jo venia amb el cotxe avui desatada perquè pensava...
2: Què passa aquí, home, ja? Som-hi, no?
1: Però clar, és una novel·la molt coral i aquí també he jugat, que és una cosa que m'agrada molt de tu, perquè jo no he pogut evitar, Màrius, anar pensant en la novel·la de Sant Jordi, sí, que vam fer l'any passat, sí, i en aquesta, amb aquest joc de noms que els hi poses.
2: Sí, sí, perquè...
1: T'agrada molt jugar, ho sabem, sí, i ho fas amb totes les teves novel·les.
2: Sí, sí. Sí, hi ha un punt que això de la digna pena que parlava abans és real, eh? Jo vaig tenir una veïna que se'n deia, una senyora que era gran i als anys 80 i per tant espero que, en fi, crec que ja no deu estar entre nosaltres, però, clar, quan vaig dir necessito una advocada que a més és especialitzada en el que serien els culpables confessos, eh? I vaig dir, home, li he posat digna pena, és que és extraordinari com a nom, no? I a partir d'aquí, clar, la terapeuta és la meva preferida, també, aquí no n'he conegut mai cap, però li vaig posar, de Conxita Costa sí que n'he conegut més d'una, però Conxita Costa es mola, que és com li poso, faig que el Joan, que l'envien a teràpia perquè s'ha quedat vidu, però ell no hi creu gaire, i, tot, i prova de fer una broma, com que és traductor, li agrada jugar i li diu, cony, si t'acostes, mola. I no li fa punyetera gràcia, no?, a la terapeuta. I acaba la cosa com el Rosari de l'Aurora.
1: El Joan és tremendo, amb ella.
2: El Joan és una mica... Sí, aquí entra, de fet, això és com una conya, però darrere hi ha un dels temes que hi ha sobre el paper, o sigui, el gran desconcert que tenim en general a la vida al segle XXI, però la masculinitat també té un gran desconcert del propi concepte, no? I aquí, com que hi ha una possibilitat plana, l'amenaça de que hi podia haver hagut abusos sexuals i tot d'una... aquí hi ha un tema. Hi ha un tema que en la trama serveix per alguna conspiració, però alhora fa que el propi Joan Ferrer s'estudiï la llei de la baix i comenci a revisar el seu passat, perquè és una mica, com t'ho diria, és un desgraciadet, el pobre.
1: És que, pobre home, sí. No sé, si prens decisions et pots equivocar, però és que si no les prens, mare meva,
2: t'equivoques sempre.
1: T'engoleix el terratrèmol.
2: Sí, és això, és un indecís, és algú que... Jo crec que la imatge, si fos un Therian, ara que s'ha posat de moda, ai, saps, sí, aquests Therian, seria un camaleó. Seria un Therian de camaleó. Perquè hi ha una al·lusió que després acaba tenint molta importància a la pel·lícula Zelig de Woody Allen, que és aquella pel·lícula de fals documental d'un home que s'assembla a qui s'acosta, no? Si és un gras, s'engreixa, tot. Llavors faig que revisqui un conte que es diu Zelig, al qual s'al·ludeix, però que té la circumstància, com que jo m'havia imposat, que és un conte que jo vaig escriure amb 24 anys del meu primer llibre, el primer llibre dels anys 80, que es deia Línia. I aquest conte a mi em semblava molt interessant, el camaleó, no? I aquí jo crec que 40 anys més tard, bé, no 40, perquè encara no he fet el 63, siguem coquetos, però enguany els faig, eh? Vull dir que els de l'any 63, fem 63 aquest any, tot quadra, tot és quadrat, de manera que el camaleó el definiria, no? I defineix, jo crec que defineix molt a l'home contemporani, a una determinada perfil d'home contemporani que va allà on bufa el vent, perquè les modes, cada cop, sobretot el jovent, cada cop és més vulnerable a les xarxes socials, a les línies, diguem, a la desverbalització que tenen, que no és el cas del Joan, que és un traductor i està molt verbalitzat, però en canvi no té caràcter, no? I això fa que vagi on bufa el vent i que acabi sent un camaleó veritable.
1: Però ja us dic jo que n'hi ha un altre, i no direm noms, que és un gran camaleó. Perquè no el veus venir?
2: I pam.
1: Ni de lluny. Però aquí ho deixarem.
2: Ho deixem aquí,
1: i tant,
2: i tant.
1: Perquè si ho expliquem tot,
2: no.
1: El que sí que teniu clar és que si en Joan és un traductor, ens mourem en el món literari.
2: El món editorial, el món literari, certament.
1: Aquí està. Sí, que aquí sí. També tu m'agrada, perquè sempre vas posant, eh?
2: Sí, sí. Home, és veritat que parlàvem l'any passat de la novel·la de Sant Jordi, que es reeditava 7 anys sí. Després d'haver-la publicada, i que era una sàtira, és una sàtira absoluta, no? En canvi, aquí és un element, eh? Però l'element del món editorial sí que serveix per vincular molts personatges que acaben publicant llibres, són experts, tant la Digna Pena com la Conxita Costas acaben publicant llibres sobre les seves especialitats, i això els porta a una visibilitat social, acabar sent, què et diré jo, tertulians o experts amb micròfons com aquests meravellosos que tinc jo ara a la boca. De...
1: Sí, perquè ara tothom, podríem dir que tothom publica, és una frase que es diu molt, no? Tothom publica, tothom escriu, sí. Tothom és contertulià, tothom sí. Sap de tot, és el que llegim molt a tot arreu.
2: Sí, és un... però fixa't que és gairebé... té una doble lectura, això, no? D'una banda, és ridícul que, per exemple, facin unes eleccions a un club de futbol, com el del Barça, i tots els candidats, cadascú fa un llibre! Per fer la campanya, que dius, escolti, però no podia fer-se una foto només, però fa un llibre, no?
1: El llibre.
2: Per què? Perquè l'entrevistin, perquè surt, perquè tal, perquè el llibre acaba sent... I això és una cosa que dius, mare de Déu, senyor. Ara bé, fixa't que també té una lectura positiva, que és el llibre, malgrat tot el que està passant, i tot el món digital, i tota la situació, acaba tenint un prestigi social, perquè hi van, ja et dic, es podrien comprar un Maserati i fer-se la foto d'un Maserati, en canvi no. Vol fer un llibre, no? O plantar un arbre. Ja està bé.
1: Com a mínim tenim els llibres com a referent.
2: Això mateix. I el món editorial ja en viu d'això. És a dir, és veritat que hi ha molts perfils i que llibres no vol dir literatura. Hi ha llibres de tot, de tota mena.
1: M'agrada que diguis
2: això. És a dir, ja la literatura és una altra cosa. Són llibres fets amb una voluntat, diguem, estètica i ètica, també, no? I d'obra d'art més aconseguida o menys, però la literatura és una altra cosa. Ara, el llibre com a suport ho admet tot.
1: Jo acabaria aquesta entrevista dient aquests misteris, aquestes píndoles que ens regales, no? Pagar o no pagar aquest preu pot representar un abans i un després en la timorata vida de Joan Ferrer. I ara tothom a llegir.
2: Ah, això mateix. Gràcies.
0: El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Ràdio Arenys, la primera en actualitat.
3: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601. Informa't. Estem al teu servei.
4: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
5: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655-630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut J.M. Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
6: les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
7: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al Passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona, i a Arenys de Munt, al costat del Pàdel, a la zona esportiva.
6: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
7: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
8: Ràdio Arenys.
9: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
10: Què és la llum zodiacal? Alguns vespres de primavera o matinades de tardor es pot veure una llum molt dèbil en el firmament, de forma gairebé triangular, i l'anomenem la llum zodiacal. Els planetes del sistema solar es mouen tots, més o menys, en el mateix pla. És anomenat el pla de l'eclíptica, perquè és on es produeixen els eclipsis. En ell, a més dels planetes, planetes nans, asteroides i cometes, també hi ha pols, partícules molt petites, d'entre 0,1 i 100 micres. Aquestes partícules dispersen la llum del Sol. I quan hi ha molt poca llum en el firmament, quan no hi ha lluna, i quan l'eclíptica està molt inclinada cap amunt, els vespres de primavera o les matinades de tardor, es pot arribar a veure aquesta llum tan feble. La pols, que constitueixen les partícules microscòpiques que omplen l'espai interplanetari, adopta forma lenticular, amb el pla de simetria coincidint amb l'eclíptica. I la seva densitat, tant de partícules com de flux solar rebut, decreix amb la distància al Sol. Per això, aquesta llum zodiacal s'estén al llarg del zodíac i és força més brillant quan s'observa cap a les parts centrals que cap enfora. En conseqüència, en l'observació, la llum zodiacal es percep com un triangle lluminós, no més brillant que les parts més febles de la Via Làctia, i que costa distingir fins i tot en nits sense llum de lluna.
8: Ràdio Arenys és entreteniment. Notícies en xarxa.
11: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un pla de més de 4.300 milions d'euros per revertir el dèficit d'infraestructures a Catalunya durant els pròxims 10 anys. L'objectiu és corregir el dèficit acumulat modernitzant equipaments clau i responent així a les necessitats de mobilitat territorial. L'escoltem.
12: Un pla d'inversions de més de 4.300 milions d'euros per als pròxims 10 anys en infraestructures de mobilitat. Es tracta d'una planificació pressupostària per garantir les inversions de manera estable i de manera sostinguda en projectes claus per al país. Resolem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara accelerem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu.
11: I la revetlla de Sant Joan arriba enguany en plena onada de calor i risc màxim d'incendi. Gairebé 300 municipis l'afronten amb el nivell 3 del pla efectivat, concentrats en comarques com la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Des del govern es demana molta prudència. Un altre motiu de preocupació aquesta revetlla són els petards, tant pel risc d'incendi com per les molèsties que generen. Això no impedeix, però, que les casetes i botigues de pirotècnia visquin els dies de més activitat de l'any. Preveuen vendre fins a 17 milions d'euros en petards només a aquesta revetlla. La indústria combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat, això sí, cap al soroll. Josep Maria Vilardell és president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya.
13: Som molt sensibles amb això. Fem unes campanyes, sobretot pel tema de... Hi ha molta gent que celebra la revetlla amb una masia de turisme rural. Aconsellem molt el tema dels coets, que no disparin coets, que disparin els petards en zones que estiguin asfaltades, que no es faci mal ningú.
11: I l'Estat ha donat llum verda a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina, el PlemCat, una prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà. El Ministeri per la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avançada perquè es puguin instal·lar els eurogeneradors de la badia amb una altura de 261 metres. És un projecte impulsat per la Generalitat i que en bona part depèn també de l'aprovació dels pressupostos. I el recinte de Fabra i Cots a Barcelona acull enguany la cinquena edició de l'Òpera. Del 2 al 5 de juliol, cada ballada representaran tres òperes de curta durada creades per uns valors de l'escena i la composició amb el suport, això sí, d'estudiants de disseny, d'art dramàtic i també de música. Una bona oportunitat per apropar l'òpera als més joves.
8: Notícies en xarxa.

0: de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimarts 23 de juny del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. És dimarts i els dimarts són sinònim d'economia blava. Per aquest motiu tindrem a punt la nostra col·laboradora. Anirem a pescar, però sempre de forma responsable. Els dimarts també són sinònim de medi ambient i per això tindrem aquí el nostre col·laborador, en Joan Ramon Mendo, i acabarem el programa d'avui coneixent el secret més preuat dels pescadors. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda, doncs estic mirant les flames del foc de Sant Joan.
1: Revella de Sant Joan avui. Esperem que tothom tingui una bona revella. T'he de dir...
2: Què?
1: Jo avui a les 7 del matí he anat a nedar a la platja.
2: Com estava? Com estava el mar?
1: Ja hi havia gent, el mar era fantàstic.
2: La gent viu a la platja.
1: No, ja hi havia gent agafant lloc.
2: No es podia aparcar.
1: Agafant lloc per aquesta nit.
2: Què dius?
1: T'ho juro.
2: Però, a veure. Però no tenim vida que no sigui la platja, per favor.
1: Jo tampoc ho he entès gaire bé, perquè he pensat, no queden hores d'estar aquí, mare de Déu. Però... No,
2: ja estaven allà,
1: Sí, ja estaven allí.
2: T'he de dir que jo he pensat de deixar el cotxe allà per demà al matí anar a la platja.
1: Però demà al matí és el pitjor dia.
2: No trobo aparcament ni res.
1: El pitjor dia sí, estarà tot brutíssim.
2: Sí? Sí. Tu creus?
1: D'aquesta nit, sí.
2: M'ho he trobat altres anys, eh?
1: Sí, demà és el pitjor dia.
2: De veritat, vigileu. No costa res portar-vos una bosseta o dues bossetes de la brossa i una vegada que acabeu, s'allença dintre i t'ho emportes cap a casa.
1: Sí.
2: I el teu contenidor de casa per allà al voltant ho llences i ja està. I a més queda la platja neta i queda per la gent que l'endemà o hores més tard, perquè no és l'endemà, ja són hores més tard, també vol gaudir del dia de Sant Joan a la platja?
1: Sí.
2: Aquí ho deixem.
1: O sigui que hi ha gent que porta hores, allí agafant
2: mare
1: el lloc.
2: Meva,
1: no vull saber
2: meva.
1: Com deu estar ara ja en aquestes hores la platja. Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
3: Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, molt bé, primer que tot, molt bona revetlla a tothom.

0: ja n'ha d'agafar lloc. Clar, és que si es pogués anar a la platja cada dia i els pogués sortir de festa cada dia i estar-se a la platja cada dia de nit, no tindria cap sentit fer això que s'està fent avui. Té tot aquest sentit justament per això, perquè és que no s'hi pot anar mai més.
1: Menys mal que has vingut tu a explicar-m'ho, perquè jo no ho estava entenent gens. Per tant, clar, com és l'única nit on es pot anar a la platja de festa, per això la gent agafa lloc.
0: És que és així, és que si no, no tindria cap altre sentit si no fos així.
2: Per I fer. Aquí ens quedem i ja està.
1: Sí.
0: I ja està.
1: Va, deixem les platges, esperem que tothom passi una bona revetlla, tot amb cap, que estem amb molta calor i sequera, i perfecte perquè hi hagi incendis, per tant, intentem evitar-ho. Anem a començar el programa d'avui, també hi ha en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala i la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio, que us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.

0: actualitat.
1: Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant qui engega un projecte per catalogar totes les coves submarines del massís del Montgrí, Sergi.
2: El Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter posa en marxa un projecte pioner per tenir catalogades totes les coves submarines del massís, des de l'Escala fins a l'Estartit. Ara n'hi ha 34, però els experts calculen que se n'hi poden sumar fins a 37 més. El massís del Montgrí és un sistema calcari i càrstic, per tant incorpora un sistema de coves, avencs i dolines formats per l'erosió de l'aigua. El projecte ha rebut una inversió de més de 18.000 euros i serà un pas de gegant per la millora del coneixement d'aquests ecosistemes submarins. En la catalogació hi figurarà les coordenades GPS, la profunditat màxima, el recorregut, la temperatura de l'aigua, la presència de càmeres d'aire interna o la d'espeleotemes. A més de tots aquests detalls, hi haurà una classificació segons els nivells de dificultat en l'accés. Tot plegat serà una eina de millora i per regular el busseig espeleològic i també per la seguretat subaquàtica. Hi participa la unitat subaquàtica dels Mossos d'Esquadra, el centre d'immersió Xaloc Diving Center i tècnics del Parc Natural.
1: La unitat d'activitats subaquàtiques de la Guàrdia Civil abandonarà la Costa Brava.
2: Doncs sí, Marina, la central del GEAS, que ara mateix a l'Estartit, passarà a ser història aquest mateix any. El Ministeri de l'Interior ha informat recentment que suprimeix el grup especialista d'activitats subaquàtiques a la Costa Brava. El centre dels GEAS, a l'Estartit, feia 28 anys que donava servei ininterromput i actualment tenia 2 efectius en servei. L'anunci ha creat molt malestar als alcaldes de la zona, començant pel mateix de Torroella de Montgrí, el batlle Jordi Colomí, que hi ha enviat una carta de queixa formal a la directora de la Guàrdia Civil. Les característiques geològiques del Montgrí i l'alta activitat de submarinistes que hi ha present a les Illes Medes fa especialment sensible el fet que s'aturi el servei d'aquest cos especialitzat. El cos dels GEAS ha actuat regularment en el control i supervisió de l'extracció furtiva de corall vermell, així com amb la preservació de la resta de patrimoni històric i natural a la Costa Brava. Ara el servei central es traslladarà a Barcelona, des d'on la Guàrdia Civil gestionarà el servei a bona part del litoral català.
1: Baixem fins al delta de l'Ebre. La flama del Canigó, les fogueres i les revetlles populars tornaran a protagonitzar aquesta nit la celebració de la Revetlla de Sant Joan 2026 al delta de l'Ebre, una de les festes més participatives i arrelades del calendari.
3: Així és, Marina, la celebració se viurà de manera especial als municipis del Delta. A l'Ampolla estan vivint els últims dies de les festes majors de Sant Joan i la flama del Canigó encendrà la tradicional foguera a la platja de les Avellanes a les 9:30 de la nit i després hi haurà el ball de Revetlla amb l'orquestra Centauro al Port Pesquer. I ja per acabar la nit, sessió de DJ. A Deltebre la Revetlla es repartirà entre la Cava i Riu Mar. Mentrestant, els lligallos continuaran celebrant les festes majors de Sant Joan Baptista i a Sant Jaume d'Enveja se viurà una de les jornades centrals de les festes de la segregació. La jornada arriba marcada també per les crides a la prudència de bombers de la Generalitat i Protecció Civil, que han insistit durant els darrers dies en la necessitat de fer un ús responsable dels petards i extremar les precaucions davant l'elevat risc d'incendi forestal. Les pluges abundants de la primavera han afavorit el creixement

0: de vegetació arreu del territori. I amb l'arribada de la calor i els episodis de vent de les últimes setmanes, esta vegetació s'ha convertit en una important càrrega de combustible, fet que manté en alerta els serveis d'emergència.
1: Continuem al Delta de l'Ebre. Sant Jaume d'Enveja viurà aquest cap de setmana una de les cites més emblemàtiques del calendari amb la romeria de Sant Pere a l'illa de Buda, una celebració que combina tradició, cultura popular i natura en un entorn únic del Delta de l'Ebre. L'esdeveniment està organitzat conjuntament per l'Ajuntament i l'Associació de Cavallistes de Sant Jaume d'Enveja.
0: El regidor de festes del municipi, Josep Subirats, ha explicat que la romeria recupera les antigues celebracions en honor a Sant Pere, patró de l'illa de Buda, recordant els temps en què l'illa estava habitada per més de 200 persones.
2: Bueno, la romeria de Sant Pere se celebren les festes tradicionals que es feien antigament a la romeria i se commemora i se fa en honor a Sant Pere, que és el patró de la illa de Buda, no? Antigament a la illa de Buda vivien més de 200 persones i hi havia inclús un col·le, hi ha una ermita, i el que s'intenta recordar són les festes tradicionals en honor al patró que antigament se feien.
0: Un dels grans atractius és la possibilitat d'accedir a un espai habitualment restringit. De fet, l'any passat hi van entrar prop de 700 persones en només un matí. L'accés es farà mitjançant trenets habilitats per l'Ajuntament, a peu o en bicicleta, amb un donatiu de 3 euros destinat íntegrament a la conservació de l'espai natural.
2: A l'oficina de turisme de Sant Jaume ja fa mesos que truquen preguntant per la romeria de Sant Pere. Truca gent de Tarragona, Barcelona... La veritat és que ens visita moltíssima gent. És un dels dies més bons que hi ha en quant a turisme, perquè és el que et dic, en un matí arriben a entrar més de 700 persones l'any passat, per exemple.
0: El president de l'Associació de Cavallistes de Sant Jaume d'Enveja, José Antonio Llambric, ha detallat que la programació arrenca dissabte amb una ruta a cavall fins a la platja, un dinar popular, música en directe i una acampada al Sifó de Buda amb servei de brasa. Es preveu la participació de cavallistes d'arreu del territori amb una xifra que podria superar els 80 cavalls. Diumenge serà el dia central amb l'entrada a la romeria, un dels moments més esperats. La jornada inclourà també la caminada popular per la ruta de l'Angula, cantada i ballada de jotes amb el grup Sarabastall i la missa en honor a Sant Pere. A més, hi haurà paradetes de productes artesanals i servei de restauració. Des de l'organització es recorda que l'illa de Buda és un espai natural protegit, per la qual cosa es demana als assistents respecte per l'entorn, evitar deixar residus i protegir-se de la calor.
1: Aturada ara a les costes del Garraf. Aquest vespre, la revetlla de Sant Joan servirà per donar el tret de sortida a l'estiu a la comarca del Garraf i els municipis es preparen perquè la vetllada sigui segura i pugui transcórrer sense incidències. Carla.
3: Bé, com cada any, la façana marítima de Vilanova serà un dels epicentres neuràlgics de la celebració de la revetlla de Sant Joan. És per això que l'Ajuntament ja treballa en un dispositiu de mobilitat, seguretat ciutadana i prevenció de violències masclistes per evitar qualsevol mena d'incident. Pel que fa a la mobilitat, el dispositiu inclourà el tancament del passeig marítim, tal com s'ha fet durant els darrers anys, barrant el pas a tots els accessos en vehicle al barri de mar i a tota la façana litoral, per tal d'evitar aglomeracions de turismes en aquest tram. Ho ha explicat en aquesta mateixa ràdio Gerard Llobet, regidor de Serveis Urbans, Manteniment i Mobilitat de Vilanova.
4: Per evitar situacions de col·lapse a passeig marítim, passeig del Carme i Ribarroges, doncs tanquem accessos a tota la façana marítima. S'ha situat l'horari de les 11, però anirà en funció del criteri de la policia local i de l'afluència. Per tant, doncs es pot avançar o pot ser una mica més tard.
3: Després de l'experiència de l'any passat, enguany també hi haurà camins segurs per tornar a casa, facilitant el retorn amb seguretat cap al centre de la ciutat. Serà per la Rambla Lluís Companys i el carrer Josep Coroleu, per una banda, i la Rambla de la Pau i la Principal de l'altra. Tots els itineraris estaran vigilats per la policia local i els Mossos d'Esquadra. Els cossos de seguretat també realitzaran controls d'alcoholèmia i de drogues per tal de vetllar perquè la revetlla transcorri amb normalitat, tal com ha succeït en els darrers anys més enllà d'alguns incidents aïllats. El dispositiu d'aquest any també tindrà en compte un concert de música electrònica que es farà a la plaça del Port, així com també mantindrà encesa la il·luminació del parc de Ribarroges durant tota la nit. la revetlla i, per tant, l'encesa de pirotècnia a les platges coincideix amb el període de nidificació del corriol cabanegre, una espècie protegida i que manté zones de cria a la platja de Ribarroges, malgrat la situació dramàtica en què es troba actualment. Per aquest motiu, està prohibit encendre qualsevol material pirotècnic en aquesta platja.
4: En aquesta zona no es pot fer ús de la pirotècnia i ja són zones doncs, que quedaran delimitades. La unitat de manteniment, la brigada, doncs, està reforçant en tot el tema de tanques, cintes de senyalització per fer dobles tancats als que ja existeixen per impedir doncs, l'accés a aquestes zones més protegides, i aquí és on també demanem doncs, a la gent doncs, que sigui conscient que està entrant en un espai que també viuen doncs, altres éssers, en aquest cas alguns doncs, amb una protecció específica com el corriol.
3: I pel que fa a Sitges, la revetlla també concentrarà un gran gruix de persones encenent coets al passeig marítim i a les platges del municipi. El passeig de les botigues de Sitges és un dels espais amb més afluència de gent i és per això que la policia local situarà 3 controls i talls de trànsit en diferents punts per tal de garantir una revetlla segura. També es tancaran els espigons més propers a la zona de la fragata, amb tanques i vigilància permanent per tal d'evitar riscos i aglomeracions de persones en zones de perill. L'ordenança municipal de Soroll, que regula l'ús de petards de Sitges, permet utilitzar pirotècnia durant la festivitat de Sant Joan, concretament els dies 23 i 24, sempre que es facin servir a 100 metres de distància dels edificis assistencials, ambulatoris, benzineres o espais d'atenció i esbarjo per a gossos. Tampoc es permet llançar coets a menys de 500 metres de zones boscoses.
1: Anem fins les costes del Maresme. Arenys de Mar es prepara per viure avui la revetlla de Sant Joan, la nit més curta de l'any. El Club Pesca Maresport celebra la revetlla avui amb un centenar de persones, Oriol.
5: Doncs sí, l'acte que es durà a terme a les instal·lacions de l'entitat consistirà en un sopar i l'actuació musical dels 60 en viu. Les instal·lacions d'aquest Club de Pesca Maresport seran l'escenari d'una de les alternatives aquí al nostre municipi Arenys de Mar pel que fa a gaudir de l'arribada de Sant Joan. Ho faran amb aquest sopar que té entrant, segon plat, postres i beguda a càrrec de Port Vintage. Després del sopar, gran part del protagonisme recaurà, com dèiem, en el grup 60 en viu, que apostarà pels grans temes musicals d'aquesta dècada del segle passat. El president del Club de Pesca Mar Esport, Joan Major, espera que els assistents puguin passar una bona vetllada.
6: A tope, gràcies a Déu, pues la gent ha respost molt bé i crec que tindrem un gran èxit. Bueno, jo crec que tot està molt bé, bon temps, molta calor i allà estarem perfectes, crec. Que sí, que ens ho passarem molt bé i estarem fresquets i bé. Allà s'està fet de fàbula. La vista que tenim de les barques i el mar i això, pues crec que serà fantàstic.
5: Des de l'entitat centenària expliquen que obriran les portes a tothom, també els qui no tinguin tiquet del sopar, per gaudir d'aquesta actuació municipal que s'allargarà fins a la una de la matinada. A la festa de Sant Joan d'Arenys, la flama del Canigó arribarà entre les 8 i 2 quarts de 9 del vespre. El pobillatge i la colla de diables socarrimats acompanyaran la gent fins a la platja de la Picòrdia per encendre la foguera de Sant Joan. Un cop encesa, començarà un sopar popular, també organitzat en aquest cas pel casal Norai per segon any consecutiu, també a la platja de la Picòrdia. El plat principal serà una fideuà, acompanyada de pa, vi, aigua, una amanida i de postres, coca de Sant Joan. També hi haurà una opció vegetariana. Una de les membres del casal Norai, Aina Estrada, afirma que l'objectiu és oferir un punt de trobada entre tota la població que vulgui celebrar la Diada dels Països Catalans.
7: Tornem a celebrar la revetlla de la Diada dels Països Catalans amb un sopar popular a la plaça Les Palmeres, exactament igual que l'any passat. Ho tornem a fer perquè al final Sant Joan és una nit per compartir-la, és una nit per viure-la totes juntes i no hi ha millor manera que fer-ho amb un sopar popular abans de la revetlla que celebrem cada any.
5: I a partir de 11:45 de la nit començarà la revetlla amb l'actuació de Mashup Party i el Quijote Group amb música fins als vols de les 5 de la matinada. La regidora de festes, Marta Serrano, demana a la ciutadania que visqui la festa amb responsabilitat, especialment a les zones on hi ha més aglomeracions de persones.
8: Entenem que és un dia doncs, festiu, que la gent s'ha de passar bé, però, sisplau, és responsabilitat. Hi ha gent que no li agraden els petards, cada vegada jo crec que més. També hi ha molts animals que els hem de respectar perquè els hi fan por i fins i tot alguns els han de medicar i tot per aquesta nit. Sobretot, jo parlo per la part de la plaça de les Palmeres, que és on tindrem el concert, doncs que la gent deixi distància per poder gaudir de la festa. És una nit doncs, que potser va ben més del compte, doncs allunyar-se del mar, dels petardos, els petards, sisplau, lluny de les zones verdes.
5: La revetlla acabarà a primera hora del matí pels que volen aprofitar la platja el dia festiu, llavors s'ha d'habilitar i netejar l'espai. Per això es preveu ampliar el personal de neteja, acompanyats també d'agents policials.
1: Aquest passat cap de setmana s'ha trobat el cadàver d'un home a la platja de la Picòrdia d'Arenys de Mar. Ha estat localitzat aquest divendres, probablement després de més de 24 hores de la seva mort.
5: Exacte, segons fonts policials consultades per aquesta casa, per Ràdio Arenys, es tractaria d'un indigent que mal vivia en aquest espai de la primera platja. Els serveis mèdics creuen que l'home estava mort des de feia més d'un dia. Malgrat que el cos de l'home no presentava signes de violència, els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de les diligències i de la investigació. Posteriorment a la retirada del cadàver, els operaris de la brigada municipal van dur a terme la neteja de l'espai on es trobava aquest home mort. La darrera mort a la platja de la Picòrdia datava de l'any 2017. En aquell moment va ser un veí d'Arenys de 74 anys que va perdre la vida mentre nedava.
1: Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que l'Ajuntament de Tarragona estudiarà fer formacions als joves per conscienciar-los sobre el risc que suposa saltar dins de les roques després de la mort de tres joves, malauradament, arran d'un ofegament a la platja de la Rabassada. El conseller de Medi Ambient del consistori, Guillermo García de Castro, ho ha explicat aquest dilluns després que divendres es produís el sinistre que va acabar amb la vida d'aquests tres menors. Ens plantegem establir algun reforç en la conscienciació i pedagogia dels riscos que té el mar de cara a la temporada de l'any que ve, ha dit. Una opció és fer una formació a les escoles. El conseller també ha reclamat corresponsabilitat a la ciutadania i ha obert la porta a col·locar més cartells de prohibició de bany, si bé ha indicat que no poden posar una tanca a tot arreu ni un cartell a cadascun dels morrots.
9: No podrem posar una tanca a tot arreu ni un cartell a cadascun dels morrots. Llavors el que necessitem és aquesta corresponsabilitat i aquest sentit comú i aquest seguir les normes, si us plau, i tots aquells consells que ens donen tant les forces de seguretat com els serveis tècnics especialitzats, en aquest cas la Creu Roja de Tarragona.
1: El conseller ha recordat que no és la primera vegada que succeeix un fet com el de divendres i ha volgut reiterar un missatge de prudència. Alhora ha reclamat que se segueixin les indicacions del personal de salvament i socorrisme i els dels tècnics especialitzats. Necessitem posar-ho fàcil als que ens salven la vida, ha insistit. I acabem explicant que el Port de Tarragona ha tancat el mes de maig superant els 2,5 milions de tones, fet que representa un augment del 19% respecte al mateix mes de l'any anterior. Aquest impuls mensual ha permès que l'acumulat de l'any se situï en els 12,88 milions de tones, un 5% més, que en el mateix període de 2025, consolidant una tendència a l'alça en les principals línies de negoci de la infraestructura portuària. El bon comportament del mes de maig es deu en gran mesura a l'empenta dels líquids de doll, un 22% més que al maig del 2025. Dins d'aquest grup destaca especialment el creixement dels productes químics i biocombustibles, que han experimentat un salt del 92% mensual. Per la seva banda, els sòlids al lleure també ha mostrat un dinamisme notable amb un increment del 22,8% al maig. Aquest creixement ve impulsat pel sector agroalimentari, especialment pels cereals, pinsos i farines. La càrrega general també ha viscut un bon mes de maig amb un increment del 4,8%. Pel que fa a moviments de vaixells, el maig s'ha tancat amb uns 206 escales, xifra que representa un increment del 17% respecte a l'any anterior.

0: Volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
1: Bona tarda. Una situació que ha de ser molt tranquil·la, tant aquestes properes hores com també durant la revetlla i el dia de Sant Joan. A tota la costa el vent serà més aviat feble, l'estat de la mar molt i molt plàcid i absència de pluges i de tempestes. El que sí que podem dir és que hi haurà alguns núvols baixos o algunes boires, sobretot ja algunes milles mar endins. Aquesta tarda, en el cas de la Costa Brava, i aquesta propera nit i el dia de Sant Joan al matí, a la costa barcelonina i també cap al nord de la Daurada, bàsicament cap al Baix Penedès, al Tarragonès, en algun cas també al Garraf. Aquestes boires marítimes que s'aniran desfent amb el pas de les hores del dia de Sant Joan. El vent molt feble a les immediates hores de sud-sud-est, un palet més reforçat al Golf de Roses. Aquesta propera nit, moltes calmes, i durant el dia de Sant Joan tornarà a girar aquest vent cap a sud-est, però sempre feble. Per tant, marejola en general, no parlarem de gran ressaca marítima ni tampoc de grans corrents. N'estem pendents a la xarxa.
0: Del temps del trànsit volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha en Roger Serra. Molt bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda. Doncs estem en plena operació sortida de revetlla de Sant Joan. Recordem-ho, una de les més complicades normalment de l'any. Per tant, ara de trànsit en trobarem, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona i a les rondes. Per exemple, la Ronda de Dalt, aturades gairebé de punta a punta, des d'Esplugues de Llobregat fins a Vall d'Aura. La Ronda de Dalt va molt plena en sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus de la Trinitat. Fem-ho per ordres i anem a buscar zona del Maresme. Primer trobem aturades a la D20, al túnel de Tiana, un parell de quilòmetres, per enllaçar amb l'autopista del Maresme, amb la C32, una via que va lenta amb aturades entre Alella, Premià i una mica més endavant, ja arribant al tram de Mataró. Per tant, en tota aquesta zona, fins a Mataró, hi ha molt trànsit, són trams d'aturades, C32 en sentit nord, en sentit Girona. A la mateixa direcció, però l'autopista AP7 també va força carregada. Aquí sí, uns 8-9 quilòmetres entre Santa Perpètua i Montmeló, també en sentit nord, sentit Girona, això el tram nord de l'autopista AP7. No deixem l'AP7, però en direcció sud, en sentit Tarragona. Va millor, com a molt aturades intermitents d'uns 2-3 quilòmetres a Castellbisbal, com et deia, en sentit sud, en sentit Tarragona. I també parlem d'aturades anant cap al Garraf, a la C32, en retencions, ja deixant la Ronda de Dalt fins a arribar a l'altura de Sant Boi de Llobregat. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.

només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Pensant en blau, amb Anna Alonso Tambo.

0: i els dimarts són sinònim d'economia blava. Per aquest motiu ja tenim a punt la nostra col·laboradora, la representant dels ports francesos aquí a Catalunya, l'Anna Alonso Tambo. Molt bona tarda, Anna.
1: Sí, hola, molt bona tarda, Marina, i molt bona tarda també als tots els oients.
0: Anna, avui parlarem una mica, no sé si explicar-ho així, però ara ens ho explicaràs millor, de la subministració d'energia dels ports de terra.
1: Sí, això és els OPS, ja havíem parlat, Marina, i tot, i oients, ja n'hem parlat moltes vegades. És quan una embarcació, un buc, arriba a port, s'ha de desconnectar. I això és un mandat, doncs, del FIT 55, que jo hem dit que l'any 2030 doncs, hauria de ser zero emissions, no? Doncs entre d'aquí, doncs, quan arriben a port, aquests endolls ja diuen OPS, que és això del que parlarem. És interessant, i ho parlarem amb el Jorge Roca. I també, ara això ho fa ell, a Tarragona, amb la seva empresa, EnergyT, i també que té l'hidrogen i el transformen en metanol, perquè directament a les embarcacions de l'hidrogen seria terrible, perquè és molt delicat. Diguem que l'hidrogen no té olor, no es veu, és imperceptible, o sigui, en cas de fuita no hi ha segones oportunitats, això també ho hem de dir. Ho explicarem al llarg del programa, suposo.
0: O sigui, els ports estan treballant d'alguna manera, Anna, per dir-ho, per poder donar energia de forma verda, perquè la gent ens entengui, als vaixells.
1: Sí, és és l'electrificació doncs, dels molls, com per exemple aquí a Barcelona, el cas de Nexigen, que ho hem, aquest pla, que ja ho hem explicat també diferents vegades aquí, que ja és una realitat, doncs a Tarragona també serà així. Bueno, doncs és l'endoll, és l'electrificació, que ho complementa molt bé amb el programa de la setmana passada que vam parlar que vam parlar amb el senyor Álvarez, que era aquest contenidor també que amagatzemava bateria perquè dintre d'un contenidor. Per què? Perquè de vegades, quan preguntem, això també li varen preguntar, si hi ha un vaixell a port i es connecten dos a l'hora, és viable amb la xarxa que hi ha? Perquè ja ho van esmentar, que la xarxa porta un retras de 6 anys. I després, és com si es connectés. Ens hem d'imaginar un vaixell d'aquestes característiques, està així a port, són com 20.000 persones que es connecten a la vegada.
0: Déu-n'hi-do. Una animalada.
1: Estem preparats? O això ens imaginem, és com un barri d'una gran ciutat o tot un poble. Doncs, i dos alhora, doncs per això, el que vàrem dir l'altre dia, que la deportació, doncs, és aquest contenedor. Doncs a veure. Sí.
0: Anna, i en aquest sentit, hem de dir que tots els ports treballen perquè aquestes aportacions sigui amb energia renovable d'alguna manera.
1: Clar, perquè tot això ve a col·lació també del projecte que també hi ha aquí a Tarragona del Bill Gates, que també és interessant. Doncs què és el que es vol fer? Doncs a través de l'energia verda, el metanol, subministrar als vaixells, als bucs, als creuers, al ro-ro, tota aquesta energia perquè també sigui verda. Però de vegades també aquest hidrogen, que ho hem també comentat aquí, de vegades aquest hidrogen de vegades no és totalment l'origen, és verd, perquè es pot generar hidrogen a través de, per exemple, de l'electricitat normal, llavors ja seria de fòssil, llavors no és verd. O sigui que de vegades també ens confonen això de quin tipus d'origen. Hem de dir que ha de ser la producció d'aquest hidrogen ha de ser verd. Que no fins a arribar a una exageració. Però el magenta, que és el que podríem fer metanol a través de nuclears. Doncs això no seria el cas. Doncs tot ha de ser verd. Dintre d'aquest mandat diem que això, que l'any 2030 doncs ja es comença i és un mandat que s'ha d'anar seguint fins a arribar al 50, que seria zero d'emissions.
0: Entenc que fins ara aquesta transmissió d'energia o aquest traspàs es feia amb energia que no és renovable.
1: Clar, això és nou, aquests endolls. Hem de dir que no tots estan. Fem una mica també de 5 cèntims, perquè, per exemple, quan representen de ports en total? A la Unió Europea hi ha 51 ports i ja s'ha produït aquest fet, que ja es concentra al 70%, però en total, en aquesta operació, ja s'ha fet un 4,25, que és molt poc. Que siguin operatius com Palma, per exemple, Palma ja està, Cádiz també, representen el 6,52, però tota la resta, doncs, tot està per fer, però les inversions són fortes, perquè la previsió del Ministeri de Transport són 950 milions, o sigui que això és molt iniciàtic, però ja és una realitat, eh? Perquè també ho es van esmentar moltes vegades, el port de Barcelona el que fa és, sempre que tot ha vingut creuers més petits, i sobretot tirar les mercaderies sempre, el desplaçament sempre cap al Prat. Doncs això també és perquè sigui una d'aquestes estratègies també s'inclou, doncs, que tot la connexió i quan arriba a port tot sigui i zero emissions, però a part sense soroll, ni fum, que això és una altra qüestió que s'ha de veure. Uh-huh. Entra dins el mandat dels ports, que ho vam passar l'altre dia, que és Marina i oients, l'estratègia dels ports de la Comunitat Europea que va sortir recentment, el dia 8 de juny, això ho esmenta i ho deixa ben clar. Així com també la construcció de vaixells, perquè si necessitem aquests mecanismes, també els vaixells s'hauran de modificar o també s'hauran de construir de nous. Tot això és perquè els drets, per exemple, la qüestió d'aquestes emissions que es paguen també quan un arriba a la zona d'Europa, del Mediterrà, per exemple, ha de pagar uns impostos de la contaminació. Això el que es vol privar és que la Xina no domini el Mediterrà, perquè ja domina molts ports, com per exemple el Pireu, que ho té tot arrel del 2010, de la crisi del 2010, i això es vol evitar. També es vol evitar que la Xina tingui el sol. O sigui, les autoritats portuàries sempre siguin d'espanyoles, en aquest cas, o d'europees, i només gestionin. I només uh-huh. Arriba, no pot tenir màxim, o sigui, sempre és 24,9% del total del port, perquè si no ja podria vetar qualsevol autoritat. I el que es fa, per exemple, als drets, és això, el que se li està dient a la Xina és que si... Europa és la que marca les regles de joc i ha de passar per aquest tamís, per aquesta autopista. És una mica per aturar una mica el cop de la Xina.
0: Uh-huh. Anna, ara sí, podem saludar a Jorge Roca, que és d'Energy T. Molt bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Anna, endavant.
1: Sí, buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. He hecho un poco de introducción, pero ¿nos podrías decir, tú como tienes ventas de experiencia en el sector, en EnergyT, ¿nos podrías explicar esto de los OPS bien y después tu programa este de Terraco H2?
2: Sí, o sea, lo del tema de los OPS, sí, claro.
1: Pues, sí, los OPS, sí.
2: Sí, los OPS, sí. A ver, para el que no conozca un poco lo que es un OPS, ¿no? Al final, sí. Un OPS no deja de ser una infraestructura que conecta un buque a la red eléctrica cuando el buque llega a puerto. De esa manera, ¿qué conseguimos? Que apague sus motores auxiliares, deje de generar CO2, ruidos, vibraciones al entorno, ¿no? De la ciudad, ¿no? Que sí. En muchos casos el puerto está a escasos metros, ¿no? De la ciudad. Y para que os hagáis una idea, al final, por ejemplo, un crucero puede consumir entre 8 o 20 megavatios de potencia, ¿no? Eso es mucha energía. Un onshore power supply se alimenta la energía, o sea, la energía que alimenta esa infraestructura sí. Es de origen renovable, o sea, 100% renovable.
1: Claro.
2: Más que nada porque la regula. Claro, verde, correcto. O sea, tiene que venir siempre de una fuente 100% renovable.
1: Sí.
2: Y en este caso, la regulación, ¿no? Europea, pues está obligando a los puertos a tenerlos instalados antes de 2030 para el caso de, por ejemplo, de buques tipo cruceros, ferries y portacontenedores. Eso sería un poco lo que es un OPS, correcto.
1: Y otra cuestión, porque dentro de esto de hay, por ejemplo, podemos decir que en el enchufe los megahercios, por ejemplo, es diferente de estándar en Estados Unidos, por ejemplo, que España y Europa. ¿Y cómo se intenta solucionar esto? Porque es difícil, es una pregunta que...
2: Sí, sí. Sí, son, o sea, en el tema de los OPS, esta es uno de los temas, ¿no? En Estados Unidos la frecuencia es 60 hercios, en España tenemos 50. ¿Cómo conseguimos? Porque hay buques que se pueden conectar a 50 hercios y buques que se conectan a 60. ¿Cómo conseguimos esto? La infraestructura OPS, el Onshore Power Supply o el Coal Ironing, como también escuchar en algunos foros. Lo que lleva esa infraestructura en el interior lleva unos convertidores de frecuencia que pasan de la frecuencia que tenemos en red en España, 50 hercios, a 60 hercios. Y ahí con eso ya consigues que el barco que viene y que se tiene que conectar a 60 hercios, hace la conversión y se conecta. Además del tema de la conversión, como tú bien dices, que es una barrera o una diferencia, las tensiones también. Es otro punto a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque hay barcos que se conectan en baja tensión, hay barcos que se conectan en media tensión y dentro de esa media tensión, el voltaje, ¿no? Lo que se conoce como la tensión, el voltaje, pues puede ser 6,6 o 11 kilovoltios. ¿Cómo conseguimos o cómo lo están haciendo, por ejemplo, los puertos españoles? Con el plan director que promovió Puertos del Estado, lo que hicieron fue... Bueno, pues como no sabemos qué barco puede venir exactamente y además las navieras pueden cambiarlo, pueden haber diferentes rutas, pues vamos a hacer lo siguiente. Las infraestructuras Onshore Power Supply que se instalan en los puertos tienen que permitir en media tensión los 6,6 kilovoltios y los 11 kilovoltios y permitir frecuencias de 50 y de 60 hercios. Tienen que tener esa flexibilidad para que no haya ningún problema a la hora de conectar un buque que venga, pues eso, que sea diferente al que habitualmente hace una ruta o tal, de esa manera tienes cubierta esa variabilidad, ¿no?, en la posibilidad. Y eso fue una de las cuestiones que se tuvo en cuenta. Ahí hay otro tema importante que yo sí quiero remarcar, aprovechando que estamos hablando de OPS, y es el problema que tenemos en los puertos españoles, la mayoría de ellos, los puertos españoles, que es que no hay capacidad de red. Como comentabas, claro. un crucero pueden ser 8 o 20 megas. A lo mejor un portacontenedores es mucho menor potencia. Un mega, dos megas a lo mejor es suficiente. O un ferry, pues como la que instalamos en mi anterior etapa en Vinci, pues la que instalamos aquí en el puerto de Barcelona, pues son 4 megas. Pero cuando son grandes capacidades, por ejemplo estos cruceros, 8 o 20 megas, muchas veces requieren refuerzos de la red, requieren obtener permisos, hacer incluso subestaciones. Por ejemplo, aquí en Port de Barcelona pasó esto, ¿no? Y, por ejemplo, en Port de Tarragona, en el proyecto en el que yo he participado, en el de OPS de cruceros, en el que yo he dado asesoría estratégica pues para lo que es definición de los puntos, pues que para el pliego técnico, pliego administrativo, un poco pues por definir ese pliego que saldrá a licitación de esa OPS de cruceros, pues ahí tienen un problema y es que lo van a tener que construir precisamente en dos fases. ¿Por qué? Porque no tienen 20 megas que requiere una infraestructura para cruceros y van a tener que hacer una primera etapa de 8 megas porque no hay capacidad en red, y cuando consigan construir la subestación, que probablemente será de aquí 5 o 7 años, podrán hacer una segunda etapa y ampliar a esos 20 megas para poder conectar cruceros. Eso es una de las principales barreras, aparte del tema estandarización y tal, pero yo solo quiero, sí lo quiero señalar como una barrera que sí que me encuentro en la mayoría de autoridades portuarias. La falta de capacitat.
0: Ana i Jorge, ho hem de deixar aquí perquè se'ns tira una miqueta el temps a sobre. Ha sigut breu perquè hem tingut algun problema tècnic, però Jorge, te invitamos la próxima para que podamos seguir hablando de todo esto.
2: Encantadísimo de poder estar en este espacio, claro que sí. Muchísimas gracias.
0: Igualmente, y moltes gràcies, Ana.
1: Sí, muchísimas gracias, Marina, Uyens y Jorge, muchísimas gracias. Nos emplazamos en una segunda ocasión. Muchas gracias.
2: Perfecto,
1: por atender.
2: Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Muy amable, como máximo experto. Adiós. Gracias.
2: Adiós. Adiós.
3: Aprenem a pescar, aprenem a cuidar el mar amb l'Associació Catalana de Pesca Responsable.
0: Avui, de forma excepcional, els hem dit als companys de l'Associació Catalana per una Pesca Responsable que es passessin per la RAN de mar un dimarts. Així que, Sergi, què ens porten fer d'avui?
4: Doncs sí, Marina, avui ens hem donat el permís, bé, li hem demanat el permís al nostre col·laborador per canviar la secció. Ja sabeu que habitualment amb l'Associació per una Pesca Responsable ens toca els dimecres aquí a la RAN de mar, però avui ho hem avançat connectar dimarts. Li deixarem passar una revetlla tranquil·la i molt alegre en Fede, però primer de tot volem parlar amb ell i volem comentar la jugada de les últimes novetats al voltant de campanya de la tonyina, de la veda de la tonyina, etc. Fede, molt bona tarda.
5: Bona tarda.
4: Aviam, explica'ns, perquè jo crec que una mica més suma i sigue, no? Un any més anem pels mateixos derroteros, que diuen en castellà.
5: Sí, anem pel mateix camí, per molts motius, eh? Tot i que aquest any hem intentat juntar en esforços diferents associacions de pescadors, empreses del sector, crear una campanya que li hem dit en castellà, perquè era de tipus estatal, Suelta lo vivo, on el que proposàvem era que els pescadors fossin conscients de que aquest període autoritzat de tonyina era de 4 mesos, que hi ha una quota de pesca sense mort i que si la pesca es fa bé i es fa amb cura, doncs aquesta campanya podria durar fins al mes d'octubre. I perquè això fos així, hem creat experiència de tots els marcatges que tenim, on els peixos surten vius i amb etiquetes, amb marques electròniques, com fer-ho. Hem fet un manual que hem posat a disposició a tothom en un web, doncs com fer aquests marcatges, i com fer aquestes soltes. I també hem creat una sèrie d'ambaixadors, on la pàgina web doncs podies clicar i contactar amb ells per demanar consells, etc. No? Hem dit també a la campanya de que no és que la normativa tal com està ens agradi, sinó que mentre aquesta norma sigui així, el millor que podem fer és deixar-lo anar viu. La campanya ha tingut força èxit des de les xarxes socials, ha estat vista per quasi 50.000 persones. Ens van fer una notícia a TV3, van estar 2 minuts doncs, en pantalla, van sortir pescadors de TV3 per ensenyar-los doncs, que ara mateix era difícil pescar una tonyina. I bueno, doncs, passant a les dades de sempre, doncs, què ha passat? Doncs, que en 4 dies s'ha doncs, acabat la pesquera de la tonyina. No? Malauradament hi ha masses pescadors que o no saben o no volen saber. I com cada any, doncs, el 80% de les captures doncs, se centren en determinats llocs i aquí a Catalunya doncs, ens hem quedat doncs, amb les ganes de poder-ho fer. Això, a més, és un gran greuge perquè els pescadors recreatius que ho volen fer bé i que esperen aquesta obertura de la vela per poder pescar, doncs s'ha quedat amb les ganes. ¿Vale? Es va obrir un dilluns i s'ha tancat a final de setmana. És a dir, no hi ha hagut ni un cap de setmana, no? I això és el que dava la campanya, no? Escolta lo vivo i mantén la pesca viva. Fes que la campanya duri. Hem fet un post també on diem que hi ha dues maneres d'interpretar l'èxit, no? Una és aquesta que tantes persones han penjat a les xarxes, hemos tenido una gran veda, cogido 2 peces, etcètera. Però per nosaltres l'èxit era que la campanya durés fins a l'últim dia autoritzat de pesca. I aquest per nosaltres era l'èxit, no?
4: I el que dius, clar, les xarxes, això sempre ho dius tu, o sempre és la doble vara, no?, de les xarxes socials, per una banda, per fer campanyes bones de conscienciació i d'això, com heu fet vosaltres i esteu practicant vosaltres normalment, i d'altres, amb aquesta falera que hi ha per ensenyar-ho tot, i quan més gran millor, això resta tot, o no vull dir que resta totes les campanyes, però sí que són bastant unga-unga, l'espècie humana.
5: Sí, i a més, hem estat treballant amb especialistes en psicologia a l'esport, saps? I clar, el primer que et diuen és, home, si tu surts a pescar amb pesca sense mort i se't mor, el que hauries d'experimentar és una tristesa. El que hauries d'experimentar és no ho he fet bé. I sobte que totes aquestes persones que han tingut morts accidentals destaquen este año una gran veda, hemos cogido... A veure, a mi que em perdonin, però la gran majoria de posts que hi ha a Instagram sobre la veda és celebració d'aquesta, entre cometes, mort accidental. I com tu deies, estem parlant d'un problema que o el vivim a la pesca, però que no està relacionat amb la pesca, sinó que està relacionat amb el comportament humà, no? Agreujat perquè la norma afavoreix això. Quan a tu et diuen tens 4 mesos però tens mort accidental i la gent surt a pelar peixos, els que ja surten a fer això ho tenen justificat. I els que no, no pesquem. Però és més. Després fan una comunicació de cierre preventivo. Demà, de 24 hores, tanquem. El qual encara genera que hi hagi més gent que surti perquè s'acaba. I això és una autèntica barbaritat. Des d'un punt de vista normatiu, és una norma molt mal feta que aconsegueix el contrari del que busca i que, a més, frustra els pescadors que ho volen fer bé i premia els quan fem malament. És realment un autèntic desgavell. És un exemple de com no s'han de fer les coses.
4: Hi ha perspectives d'algun canvi en això, Fede?
5: Anem a veure. Nosaltres, la nostra associació i d'altres, i altres persones treballen per això sigui així. Jo et diria que cada vegada estem més a prop d'aconseguir canvis, perquè a més els canvis no passen per fer grans estudis i grans... No, no, sol cal fer el que fan altres països, com per exemple hem dit moltes vegades a França, on la pesca sense mort és sense mort i hi ha una quota de mort, ¿vale? I les coses són, van independents. Jo crec que es podrà resoldre, però no perquè els pescadors puguin pescar, sinó perquè la norma està mal feta. La norma genera actituds negatives. La norma apoya a les persones que fan les coses malament. I la norma perjudica els pescadors responsables que volen fer les coses ben fetes. Per tant, aquesta norma és qüestió de temps que caigui i hi hagi una de nova que estigui alineada amb el que avui en dia es fa arreu. Perquè som nosaltres sols els que anem contracorrent de tota Europa.
4: Fede, una pregunta que no sé si toca o pertoca, i ja m'ho diràs, però us heu trobat que aquesta mateixa gent, per exemple, us critica o us crida l'atenció quan feu, per exemple, allò del científic angler i, a lo millor, no ho acaben d'entendre?
5: A veure, la pregunta està molt ben formulada, perquè no és que vagi en contra els que estem fent altres activitats, sinó que, anem a dir que aquestes activitats ells les veuen com activitats de dèbils, de pescadors febles. Són moltes vegades persones que tenen la pesca associada a la testosterona. I, evidentment, es creuen amb el dret de fer altres coses. Hi ha qui, quan pengem un post, fa algun comentari, i en tenim molts, si passeges per l'Angler Network, per l'Instagram, veuràs alguns comentaris, però molts d'ells fins i tot repliquen el que hem fet perquè tenen una contradicció gran entre el que diuen que són i el que fan. Molts d'aquests diuen practicamos la pesca responsable. Un no és el que diu, un és el que fa. És així de senzill. És un problema que psicològicament està definit i té nom. No em trauré amb això, no soc psicòleg, però l'equip de psicòlegs amb el que estan treballant ja ens ha definit fins i tot el nom d'aquest tipus d'actuacions.
4: Fede, aquestes últimes setmanes, l'últim mes, hem tingut un cas que veu fer difusió, veu donar a conèixer, al voltant d'una tonyina capturada amb una marca, però que gairebé ho heu hagut de portar a Carles Porta perquè porti llum a la foscor.
5: Sí, és un cas curiós, i lamentablement trist, no? El Tagging Tour, doncs, portem un sistema de recuperació de marques, també, i, bueno, doncs em va trucar el Tristan, el responsable científic, em va dir que hi havia una marca que estava transmetent des de Tortosa, des d'una muntanya. Vaig agafar el cotxe, vaig anar cap a la casa, em van dir que no sabien res d'allò, ni de la marca ni de la tonyina. Vam tornar, i l'endemà al dematí Tristan em va enviar un missatge dient que la marca havia viatjat. Vam tornar a mirar el GIS on estava la marca, i la marca estava en un abocador a prop de Tortosa, no? Des d'aquí vull agrair als agents rurals que ens han fotut un cop de mà, al gestor de l'abocador que el van aturar. Vam estar un dia buscant la marca, no es va trobar. Va vindre el dijous un equip de científics amb un sistema, amb un localitzador per veure si la trobàvem. L'hem localitzat en una gran muntanya de brossa i ha estat impossible recuperar-la, no? El fet és el següent. S'hagi pescat legal o legalment aquesta tonyina, la gent no té cap dret a quedar-se una marca i menys després de tirar-la a la brossa. Aquestes marques tenen propietaris i, a més, aquestes marques recullen moltes dades de molt interès. No pot ser. És una barbaritat, tot això.
4: Uh-huh. Suposo que és el primer cas que us heu trobat així, no? Amb tota la història de marcatges que esteu fent vosaltres.
5: Jo diria que no ho havia viscut mai. Hi ha persones que troben les marques, ens truquen, ho entreguen a l'autoritat o envien un mail, perquè totes estan identificades. Hi ha persones que pesquen una tonyina i no volen saber res amb la marca, l'arrenquen i la foten al mar. Ja la trobarem. Uh-huh. Però això, a mi és que em sembla un autèntic despropòsit, que a més no treu cap a res.
4: Uh-huh. Doncs, Fede, jo crec que el programa d'avui ha quedat molt clar. Primer de tot, aquesta campanya, el de Suéltalo Vivo, que heu fet a part la tonyina, al voltant coincidir amb l'obertura de la veda, que recordem que al cap de 3 dies, 3-4 dies, ja s'ha donat per tancada per tota la problemàtica que has expressat tu, aquest cas de la marca que has trobat. I una vegada més, moltes gràcies per acompanyar-nos i per explicar-nos aquestes coses i a pescar responsablement.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Moltes gràcies. Així arribem al final d'aquesta primera hora. Ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins a les 6 de la tarda. No marxeu.
6: Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim.
7: Segueix-nos a les xarxes socials.
8: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
9: ...93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
10: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
11: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
10: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
11: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
10: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93-792-1016.
12: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93-792-0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
13: El Rial, el centre odontològic de confiança, on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats: odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Sa Clavella número 36 o al telèfon 93-792-2101. Centre Odontològic El Rial.
6: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Avui, Revetlla de Sant Joan, amb especial atenció al trànsit. Està previst que 490.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana fins a les 12 d'aquesta nit. El Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial amb restriccions per a camions a la B7, des d'ara, a les 5 de la tarda, fins a les 10 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant. Es limitarà la velocitat a 80 km hora en diferents vies de l'entorn metropolità, la C31, la C32 entre Barcelona i Castelldefels, la B23 entre Sant Joan d'Espí i el Papiol i la C7 entre el Papiol i Martorell, així com la B20 entre Santa Coloma de Gramenet i Montgat. A més, s'ha activat 286 agents dels Mossos d'Esquadra que duran a terme 12 controls. No deixem la mobilitat perquè el govern espanyol ha fixat en 15 anys l'edat mínima per conduir un vehicle de mobilitat personal, un patinet elèctric, per exemple, que obliga els usuaris que el fan servir a portar casc, armilla reflectant quan sigui de nit o hi hagi manca de visibilitat. Ho ha acordat el Consell de Ministres, que també ha decidit obligar els motoristes a fer servir guants en vies interurbanes i sabates tancades en tota mena de vies. Pel que fa als ciclistes, l'executiu ha suprimit excepcions a dur casc i tots els usuaris l'hauran de portar a vies interurbanes. Entra en vigor l'1 d'octubre. Elma Sainz és la ministra portaveu.
2: Además, se fija en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal y se obliga a llevar siempre encendido el alumbrado en ellos. Y se permite su circulación fuera de la ciudad por vías segregadas de vehículos de motor, como vías ciclistas o carriles bicis. En lo que respecta a las motocicletas, se permite la circulación por el arcén derecho cuando exista una congestión de tráfico sin exceder la velocidad de 30 km/h y previa señalización del tramo.
1: Els estudiants catalans han suspès l'examen de matemàtiques de la selectivitat, amb una nota mitjana de 4,18, dos punts menys que l'any passat. Tot i això, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana de 6,4, pràcticament igual que el 2025. Del dia 25 al 29 de juny es pot sol·licitar la revisió dels exàmens i el dia 7 de juliol es publicaran les qualificacions definitives. I l'Ajuntament de Manresa ha signat la compra del convent de les Caputxines per 1.400.000 euros. Es tracta d'un espai de gran valor històric i patrimonial amb 4.500 metres quadrats. El maig de 2025 va marxar l'última monja de la comunitat de les Clarisses Caputxines de Manresa amb 400 anys d'història a la ciutat. Ara s'obre el debat per decidir-ne els usos. L'alcalde, Marc Aloi, ho ha qualificat de fita històrica i molt esperada.

0: Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Ronda de Mar, una segona hora on dedicarem una bona part a parlar de medi ambient, com és habitual als dimarts, i acabarem el programa d'avui parlant de les senyes dels pescadors. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda a Ronda de Mar.

0: Parlem de medi ambient. Parlem de Medi Nostrum.
1: I una setmana més tenim aquí a punt per parlar de medi ambient el nostre fidel col·laborador, en Joan Ramon Mendo. Molt bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda, Marina. Aquí parlem de medi ambient, ja ho sabeu. Potser algun dia parlarem de temes de població humana o dels impactes de la població humana en el medi ambient, que de fet hi ha països, sobretot a l'Àsia i a l'Àfrica, on la superpoblació doncs acaba tenint unes repercussions ambientals molt importants. Parlaríem doncs d'abocament de plàstics, d'abocaments residuals, de contaminació, d'elaboració d'aliments en llocs contaminats, de barris sencers que viuen en zones... Ja no és que siguin pobres, és que són zones infrahumanes, o sigui, viuen sense cap mena de garantia sanitària. He estat fa poc escoltant visionant un documental.
1: Pensava que anaves a dir he estat fa poc a l'Àfrica o a l'Àsia.
2: No, però quasi, Jo faig servir internet per viatjar a aquests països i el documental explicava que l'esperança de vida en un dels suburbis, no sé si era de Mumbai o de Delhi, a l'Índia, era de 39 anys. És a dir, més o menys la meitat del que hi ha a la resta de ciutat de Mumbai o de Delhi. És a dir, que la part urbana tindria la zona benestant i la zona de suburbis on hi ha, doncs, no hi ha red, xarxa de clavegueram, no es fa cap control a nivell sanitari, està tot ple de mosquits, es transmeten moltes malalties. Vull dir, és un tema d'higiene i d'impacte també a nivell ambiental, no només sobre la salut. Bé, algun dia en parlarem d'això. Avui tocarem un tema que és certament global. És un tema que s'intenta abordar, ho ha explicat el Toni Ferran, el nostre col·laborador, en més d'una ocasió. És una qüestió que a nivell local pot tenir unes repercussions, uns efectes positius, però sempre i quan es faci doncs, de forma coherent, no? És a dir, que fem bé els deures aquí a Tarragona, per posar un exemple, i no es facin bé a Constantí o a la Pobla de Mafumet, doncs no soluciona el problema, sigui quin sigui, no? És a dir, hem d'anar tots a una. Llavors, el tema d'avui el vull tractar amb una certa delicadesa, perquè és un tema polèmic i és un tema on fins i tot persones amb formació acadèmica, persones que estan ben informades, que poden contrastar la informació, doncs en alguns aspectes no arriben a un consens. I de fet, en ciència,

0: a nivell també d'evolució, ja sigui l'evolució humana o l'evolució de qualsevol altra branca d'animals o de plantes. Sempre acaba en un punt en què no és un consens, no és un dogma de fe, no és una veritat absoluta. Per exemple, hem parlat aquí en alguna ocasió de les orquídies, va venir l'Hilari Aragonès a parlar d'orquídies, va venir també un altre convidat a explicar-nos que a nivell filogenètic, és a dir, a nivell d'ADN, a nivell de composició del material genètic que tenen aquest tipus de plantes, aquesta família, que són les orquidiàcies, es va canviant el gènere cada X anys, és a dir, el que abans era una orquis, doncs ara té un altre nom, té un altre gènere, perquè s'ha estudiat a nivell molecular el seu contingut, la seva càrrega genètica. Doncs bé, aquest és un exemple, no?, de que el consens, aquest científic, és un consens relatiu. Llavors, en qüestions com la que se'n parla, i és per això, no?, que vull avui tocar aquest tema, en qüestions com la crisi climàtica, no parlaré d'escalfament global, perquè parlar d'escalfament global és ja parlar d'una tendència, d'acord? Sí que es pot parlar d'escalfament, en alguns termes, amb algunes gràfiques, amb algunes conclusions, però no deixa de ser un tema polèmic centrar-nos només en aquest escalfament, perquè hi ha zones del planeta que no s'escalfen i fins i tot algunes que refreden. Per tant, no entrarem en aquest jardí. Volia parlar a un nivell més genèric de crisi climàtica, de, diguem-ho així, de canvi climàtic. Aquesta seria la paraula potser més reconeguda i coneguda per tothom. Llavors, el que vull posar avui sobre la taula són una sèrie de prediccions que es van fer fa una pila d'anys, prediccions basades en models científics, en càlculs científics, en hipòtesis formulades des del punt de vista científic, i que amb el temps, al cap de dècades, no parlem d'un, dos, tres anys, parlem de períodes més llargs, han resultat ser fallides. Clar, tu saps que, Marina, quan jo consulto aquestes qüestions, normalment tiro de ChatGPT. Sovint no és fàcil, perquè com a intel·ligència artificial i com a, com ho diríem, com a negoci, entre cometes, al darrere de ChatGPT hi ha uns interessos econòmics i polítics. Al darrere de Grok és Twitter, és Elon Musk.
1: ChatGPT del Twitter.
0: Efectivament. També hi ha uns interessos econòmics, polítics, etc. De fet, vaig llegir fa poc una piulada d'Elon Musk, en la qual diu, obertament, planteja un escenari en el que per reduir la quantitat de radiació que rebem del Sol estaria bé, seria una possibilitat a plantejar, una xarxa de, com ho diríem, de cortines o reflectors, com si fossin satèl·lits, que poguessin doncs, fer aquest apantallament d'una part de la radiació solar. Que jo llegir-ho em vaig posar les mans al cap, perquè és una completa animalada i, a més, dubtosament pot acabar sent efectiu, perquè per qüestions d'escala necessitaríem una quantitat de material que només el fet de fabricar-la
1: a mi això no
0: ja m'espanta.
1: Tu pensa que hi ha un futbolista que va amb ulleres de sol grogues dient que és pels les línies que es veuen al cel, o sigui que amb això ja ho tenim tot.
0: Bé, aquest és un punt interessant, Marina, perquè clar, jo quan intento posar llum, perquè és la meva funció aquí, eh? La meva funció no és ni anar a favor d'un costat ni de l'altre, simplement contrastar la informació i intentar divulgar els coneixements que jo crec que s'han de divulgar. Llavors, te trobes en un extrem els que adopten com a dogma de fe tot el que diu les Nacions Unides i, més concretament,

0: el IPCC, que és un organisme que depèn jeràrquicament de Nacions Unides, que no és un organisme científic, tot i que es basi en una sèrie d'informes científics, etc. Aquest IPCC és el International Panel for Climate Change, que vol dir panell internacional, panell d'experts internacionals en relació al canvi climàtic. I, de fet, cada any va innovant l'IPCC a través dels seus informes i va reculant de vegades, hi ha coses que es desdiu, hi ha coses que la reafirma. És a dir, que aquest consens del que parlàvem no és tal, és un consens fictici que a determinades parts i ja els hi va bé, a nivell de governança, per exemple, a nivell europeu, posem pel cas. Doncs ja va bé que hi hagi aquesta mena de consens que ens ve de la ONU per legislar, per establir unes directrius, per reduir el CO2. Bé, no entrarem al tema del CO2, perquè és aquest jardí del que et parlava. Hi ha gent que diu que el CO2 és una conseqüència de l'augment de les temperatures i no al revés, no és la causa, sinó la conseqüència. Clar, jo com a químic puc entendre aquest posicionament, perquè si tu tens, posem pel cas, un got de Coca-Cola, un got de gasosa, per no posar marques, de gasosa d'una bebida, d'una beguda que tingui CO2, begudes carbòniques, en coneixen moltes, el sifón de tota la vida, doncs si tu l'escalfes, veuràs que el primer que passa és que les bombolles de CO2
1: pugen
0: i surten del líquid. D'acord? Doncs bé, això seria concordant amb un augment de temperatura dels oceans. Per què? Perquè els oceans emmagatzemen una quantitat brutal, immensa, de diòxid de carboni i de derivats del diòxid de carboni, carbonats, bicarbonats, etc. Llavors, té cert sentit que si tu augmentes la temperatura dels oceans, per el motiu que sigui, doncs hi hagi més CO2 a l'atmosfera. Clar, també hi ha els que defensen que el CO2 és la causa. Per què? Doncs perquè té uns efectes a nivell de gas d'efecte hivernacle, té unes aportacions al total d'energia que queda emmagatzemada, diguem-ho així, dins de l'atmosfera. Bé, tot això són qüestions molt complexes. Hi ha molts models atmosfèrics que estan batallant des de fa molts anys i, torno a insistir, no hi ha un consens absolut. Hi ha algunes tendències a les quals hi podem estar més o menys d'acord, però no hi ha un consens. Llavors, a partir d'aquest no consens, jo he fet una tasca de cerca, com deia, amb el ChatGPT. Problema, Marina, que el ChatGPT... El ChatGPT té biaix. Té biaix i em va costar, de fet ja fa uns dies, més de mitja hora, que em donés exemples de prediccions fallides en relació al canvi climàtic, perquè fins i tot el ChatGPT es va atrevir, va tenir la gosadia de dir que no es poden anomenar prediccions fallides.
1: Que vas barallar amb ell.
0: Sí, per una qüestió semàntica, sempre, i clar, jo vaig insistir, a veure, si una predicció falla en menor o major mesura, però falla, vol dir que és una predicció fallida, és una qüestió semàntica. El ChatGPT intentava esquivar el buldo, intentava dir, doncs, home, potser doncs no és ben bé fallida, sinó que simplement doncs, no ha arribat a exactament el punt que volia demostrar. Bueno, aquesta mena d'eufemismes que fan servir les intel·ligències artificials per, de vegades, disfressar una realitat que és evident, que és comprovable, contrastable. Doncs bé, després d'aquesta introducció, amb el teu permís, vaig a fer un llistat de 10 científics que van fer prediccions fallides amb diferents dates i ens podem fer una idea. No totes van en el sentit de dir que no hi ha escalfament, ni algunes que sí, ni algunes que no, però el que sí que és comú a totes aquestes prediccions és que no s'han complert, com deia, en major o menor mesura. De fet, el propi ChatGPT, per maquillar una mica doncs, aquest biaix que et comentava, després de fer el llistat, diu el següent. Aquests són 10 casos on la predicció s'ha mostrat errònia en magnitud o termini. Segueix dient, cap d'aquests punts no nega el canvi climàtic, punt i coma, només mostren que la seva projecció exacta, data o intensitat no s'ha ajustat al que es va anunciar. És a dir, ens està dient que efectivament són prediccions fallides, però que depèn doncs, d'això, de la intensitat, del termini, de la magnitud, etc. Bueno, anem a començar per una que és, jo crec que molt coneguda per tots i que va fer famosa un vicepresident dels Estats Units, que era un senyor, que, bueno, no sé si encara és viu, suposo que sí, un tal Al Gore. Segurament et sona. Al Gore.
1: Fa anys.
0: Bueno, fa anys d'això. El senyor Al Gore es va basar per fer unes declaracions públiques com a vicepresident dels Estats Units. Es va basar en una predicció feta per un científic, crec que és rus, que es diu Vyacheslav Maslovsky. Aquest senyor, l'any 2007, va fer la següent predicció. L'Àrtic es quedarà sense gel d'estiu, entenem que és quan es fon el gel àrtic, cap a l'any 2013. Bé, el resultat d'aquesta predicció és que estem a 2025 i no hi ha hagut cap estiu, ni un, on s'hagi fos completament el gel de l'Àrtic. Sí que hi va haver un mínim històric al 2012, però aquest mínim històric no vol dir que es quedés sense gel, vol dir que no n'hi havia tant com en altres anys. I, de fet, aquest càlcul del gel àrtic de vegades es fa en superfície, de vegades es fa en volum, volumètric. És diferent el càlcul si el fas en extensió, en superfície, tot el que es veu glaçat a vista satèl·lit, que si el fas en volum, amb la qual cosa has de tenir en compte també la fondària d'aquesta capa de gel. Hi va haver també, posteriorment, passat ja aquest mínim del 2012, hi va haver un altre senyor, un tal Peter Wathams, que va dir que el gel àrtic d'estiu es fondria completament abans del 2016. Tornem-hi. Resultat, no s'ha complert aquesta predicció i, de fet, la superfície mínima, és a dir, aquest mínim que parlàvem, que s'ha repetit en algun altre any, no només el 2012, però que en cap cas ha anat a més, es mantindria entre 3 i 5 milions de quilòmetres quadrats. És a dir, que no es pot dir que, ai, mira, ostres, va d'una miqueta que es fongui tot. No, no. Estem parlant d'una extensió enorme. Seguim. Tornem al 2007. Un altre senyor, però en aquest cas no era rus, era de la NASA, era de la competència. Un tal H.J. Zwali, l'H, no sé si vol dir Herbert o alguna cosa semblant. A l'any 2007 va fer la predicció de que l'Àrtic podria quedar gairebé sense gel a l'any 2012. Doncs bé, com ja hem dit, hi va haver un mínim, però en cap cas va desaparèixer. De fet, aquell any, el 2012, hi van haver 3 milions de quilòmetres quadrats d'extensió de gel àrtic durant l'estiu. Insistim que aquestes prediccions sempre es dirigeixen al període estival. Lògicament, al període hivernal, la superfície de gel a l'Àrtic creix. De fet, això no ho tinc llistat, perquè el ChatGPT no m'ha volgut llistar, per algun motiu, però hi ha algunes altres prediccions que en alguns casos sí que s'han complert i en alguns casos no. Parlaríem de les glaceres. Segurament això sí que et deu sonar més, Marina. Sí. La glacera de l'Aneto, se'n parla molt de que fa llàstima l'estiu, la glacera de l'Aneto, de que no queda pràcticament glacera, etc. Bé, aquí s'ha de tenir en compte que la glacera de l'Aneto no ha existit sempre, durant tota l'eternitat, durant tota la vida del planeta, sinó que la glacera de l'Aneto es va formar, entre moltes altres glaceres als Pirineus, es va formar a la petita edat de gel. d'acord? És a dir, es va formar fa uns segles i des de llavors ha anat minvant de forma paulatina. Llavors, aquí entraríem un altre cop a la polèmica. No, és que els darrers anys ha minvat més ràpid. La fusió d'aquestes glaceres és més ràpida. Bueno, n'hi ha algunes que sí, n'hi ha d'altres que no. Aquí tampoc entrarem en aquest jardí. Següent predicció. Aquesta és d'aquelles que omplen titulars de diaris alarmistes. A l'any 2000, un senyor que es diu David Binner, de la Universitat d'East Anglia. La predicció que va fer va ser: la neu serà un record del passat al Regne Unit. Resultat: Londres, Escòcia i altres zones del Regne Unit han continuat registrant nevades importants. I aquí en cita dos anys, un és el 2010, l'altre és el 2018. És a dir, que no cal anar massa enrere per trobar aquestes nevades que han continuat molt més enllà de l'any 2000, que és quan aquest senyor David Binner va fer la predicció fallida, errònia. Número 5. Un altre senyor de la NASA. Aquesta predicció és una mica més antiga. Un senyor anomenat James Hansen. Tots aquests senyors que esmento se suposa que són científics. Vull dir que són gent que tenen una acreditació, un bagatge, uns coneixements, una experiència. Vull dir que no és algú que surt del no-res i que fa una proclama, sinó que són persones vinculades al món acadèmic, al món científic. Doncs bé, aquest senyor Hansen, l'any 88, va fer una predicció segons un model que ell estava en aquell moment desenvolupant. Com parlo de models, doncs són models globals, models atmosfèrics, a escala planetària. Aquest senyor va preveure un escalfament aproximadament de 0,45 graus per cada dècada. Resulta que el que s'ha observat és que l'escalfament és de 0,19 graus per dècada. És a dir, molt menys de la meitat del que ell havia previst, havia pronosticat a través d'aquell model. Per tant, va fer una projecció molt més alta del que finalment s'ha acabat mesurant, del que coneixem avui dia. Amb els mètodes de mesura també entraríem en un altre jardí diferent, perquè a nivell meteorològic hi ha moltes estacions, molts observatoris que estan a prop de zones habitades. Lògicament, és molt complicat posar 3.000 observatoris enmig de la Sibèria, perquè a la Sibèria no hi viu ningú, tot i ser una extensió de territori immensa. El mateix passa amb l'Amazònia, el mateix passa amb els deserts, el Sàhara, el Gobi, Atacama, és a dir, són extensions enormes a les quals no hi viuen moltes persones i, per tant, no hi ha molts observatoris. I l'altra zona també, que diríem, entraria en un terreny desconegut, en un terreny complicat de modelitzar, complicat de parametritzar, serien els oceans. No tenim molts observatoris enmig dels oceans. Recordem que els oceans són la major part del planeta Terra, és a dir, que tenim extensions immenses on no es pot fer cap mesura. Sí que hi ha alguns vaixells que fan determinades rutes, hi ha algunes boies que tenen doncs, una mesura permanent, tant de la temperatura de l'aigua com de la temperatura de l'aire, etc. Però, insisteixo, no es pot fer extensiu. Llavors, els models que fan una interpolació. Interpolació vol dir que agafen dos punts i la mesura, el punt intermig entre aquests dos punts és la mitjana. De vegades pot ser una mitjana, de vegades pot ser una interpolació que no sigui lineal. Però ve a ser aquest el càlcul que es fa. Llavors, clar, aquest càlcul porta inherent un error, perquè és un càlcul aproximat. Seguim. Un altre senyor, en aquest cas em posa el ChatGPT dues dates, un senyor que es diu Norman Myers. No sé si té a veure amb aquesta pel·lícula famosa.
1: No sé si és... A tant no hi arribo, no sóc una enciclopèdia amb potes encara.
0: No, però de cine no hi ha... No sé si és el Crepúsculo. Hi ha una banda sonora molt famosa d'un tal Myers. Bueno, suposo que deu ser família, potser llunyana. Bé, res, coses que penso en veu alta, ni cas. Aquest Norman Myers, tant a l'any 1979 com a l'any 1995, es veu que ho va fer la mateixa predicció en dues dates diferents, va dir que s'extingirien fins al 20% de les espècies, en general, de plantes, animals, fongs, bacteris, tot. El 20% de les espècies abans de l'any 2000 per la pèrdua d'hàbitats. Això no és cert. Les xifres d'extincions que s'han documentat, que és amb les quals ens podem basar, són molt inferiors i aquest ordre de magnitud del 20% queda molt lluny del que s'ha pogut documentar a nivell d'extinció d'espècies. De fet, com vaig comentar al passat programa, s'estan descobrint noves espècies. És a dir, que hi ha espècies que no es coneixien i que ara ja formen part d'aquest total d'espècies que tenim a nivell científic en tot el món. Sobretot se descobreixen espècies a països tropicals, a països on hi ha una abundància d'aigua, de pluja, molt important, amb temperatures elevades, climes tropicals, subtropicals, però també es descobreixen espècies noves a zones, per exemple, poc explorades, zones amb clima desèrtic, zones àrides, segueixen trobant noves espècies en zones que no havien estat prospectades. Per tant, aquestes extincions massives, i de fet ara ho estan dient un altre cop, no, és que ara s'extingirà tot perquè seguirà pujant la temperatura. Va. Posem-ho entre cometes, passem-hi de puntetes. I anem a la següent predicció, que també és dels anys, és una miqueta antiga, anys 70, anys 80, un senyor que es diu, o que es deia, no sé si encara es viu, Paul Ehrlich, i aquest senyor va predir també que hi hauria una desaparició massiva d'espècies i fam a nivell global. Fam a nivell global, què vol dir? Que no només hi hauria fam als països on habitualment hi ha períodes de... el que en diem en castellà, hambruna, sinó que seria fam a nivell planetari, fam als països occidentals, fam a tot arreu.
1: Això n'hi ha.
0: Que desapareixerien gairebé, doncs, bueno, totes no diu exactament un nombre, però diu desaparició massiva d'espècies. De fet, no s'han produït ni en el termini ni en l'escala indicada. De fet, el mateix, de fet, sembla ser que sí que encara es viu aquest senyor, el Paul Ehrlich, ho ha reconegut parcialment. És a dir, bueno, potser tenia una mica de raó, saps? Però bé, no s'ha complert la predicció tal com ell l'havia pronosticat. I ja en van quedant poquets d'aquesta llista de 10 prediccions fallides. Aquí, aquesta predicció és molt interessant perquè és en sentit contrari a les altres. És a dir, aquesta predicció no és d'escalfament, sinó de refredament global. I es va fer l'any 71. Lògicament, l'any 71 tampoc no hi havia tant de coneixement com tenim ara. I la van fer dos investigadors, Stephen Schneider i un altre senyor que comença per S, no sabem si es diu Stephen també, de cognom Rasul. Doncs bé, la predicció que van fer va ser la possibilitat d'un refredament global en poques dècades, parlem de l'any 71, per efecte d'aerosols. Clar, els aerosols poden ser 40.000 coses. Poden ser partícules en suspensió, pols en suspensió, pot ser vapor d'aigua, poden ser cristalls de gel, poden ser productes elaborats per l'home. El concepte d'aerosols és un concepte molt genèric. Llavors, doncs, el resultat és que no. La tendència ha estat d'un lleuger escalfament sostingut. Aquesta és la tendència actual. En cap cas hi ha hagut aquest refredament que auguraven aquests dos científics. Bé, parlem de prediccions de precipitació extrema a nivell global. Que això és una cosa que es diu de vegades quan s'intenta justificar, no? Perquè et diuen, no, és que la predicció no ha canviat. Seguim tenint, més o menys, amb algunes petites variacions, però tenim el mateix nivell de precipitació que teníem fa 10, 20, 30, 40 anys. És una qüestió de mitjana, simplement. En alguns llocs plou més aquest any, en alguns altres plou més l'any següent. Fa poc també aquí, en aquest programa, parlàvem amb un senyor, amb un agricultor de Roquetes, dels aiguats que hi van haver recentment a les Terres de l'Ebre. I, lògicament, doncs, a Godall deien no, és que això no ho hem vist mai a la vida. A la Ràpida també deien no, és que això no ens havia passat mai, no?, que ens arribés l'aigua fins aquí, d'aquesta manera. Bé, l'any passat, a València, quan hi va haver el desastre de la Dana a la zona de l'Horta de València, doncs, en alguns casos sí que hi havia hagut pluges torrencials, antigament, amb magnituds comparables, potser no exactament al mateix lloc, potser no al barranc del Pollo, però a la zona, tota la zona de l'Horta de València, que precisament és una zona plana, amb horta, i on hi ha una albufera, perquè al llarg de segles i segles i segles i segles s'han anat acumulant tots els sediments provinguts de barrancades, de riades. És a dir, que la mateixa orografia del terreny ens dona moltes pistes sobre on has d'edificar i on no has d'edificar. I aquest seria una mica, doncs, un altre jardí de fons, no?, que no té res a veure amb la precipitació. I aquesta predicció en concret, de fet, la van fer a través d'un model, entenc que és un model meteorològic que es diu CMIP3, als anys 2000, que deia que hi hauria un augment marcat de pluges intenses a totes les regions temperades, cap a l'any 2020. Clar, aquí, que som una regió temperada, no hem constatat aquest augment de pluges, sinó, més aviat això, doncs una tendència més o menys mitjana, de fet es pot comprovar, no m'estic inventant res. Amb la temperatura sí que observem una tendència de pujada, però amb les precipitacions no s'arriba a observar aquesta precipitació, o això que diuen també sovint, de que ara hi ha fenòmens extrems més sovint. Hi ha una gràfica que corre per internet, que també és una gràfica avalada per científics, que demostra que els huracans a la zona del Carib, a la zona del Golf de Mèxic, i d'aquesta part de l'oceà Atlàntic no són més extrems ni tenen més freqüència que fa 40, 50, 60 anys. Això és un tema que als Estats Units està molt ben estudiat. Per tant, doncs bé, en aquest cas, el resultat d'aquesta predicció seria que algunes zones, com dèiem, temperades, el Mediterrani, Estats Units, han mostrat el contrari, no? Doncs una lleugera disminució o una estabilitat, és a dir, que no s'ha mogut la mitjana. I la darrera predicció fallida, aquesta també s'ha de passar una mica, com deia abans, de puntetes, que és la quantitat de calor dels oceans.
1: Tens un minut i mig. Que ha augmentat la temperatura dels oceans és una realitat.
0: Bueno, aquí és on vaig. Sí que és cert que hi ha una tendència d'augment durant les darreres dècades, però si tu agafes els dos darrers anys, t'adonaràs que la tendència és de refredament. És a dir, que no és un augment sostingut, com passa en altres qüestions. Amb el CO2, per exemple, sí que podem parlar d'un augment sostingut dels nivells de CO2, però a la temperatura de l'oceà. De fet, aquí no parla de temperatura de l'oceà, perquè l'oceà és una cosa molt gran, i segons la profunditat pot variar molt la temperatura. Però aquí parla de contingut de calor dels oceans, que això també és mesurable, i també es poden fer interpolacions a través de models. Llavors, el que sabia és que les sèries Argo, que això és un terme que potser explicaria millor al Sergi Corral, les sèries Argo mostren una desacceleració entre el 2022 i 2024, que és això que deia, que aquests dos, tres últims anys, doncs hi ha hagut un, més aviat, un refredament de la temperatura dels oceans. I jo crec que aquí doncs ja ho podem deixar per finiquitat de moment. Si hi ha alguna altra qüestió que sorgeixi al voltant d'aquest canvi climàtic, doncs com sempre en podem parlar i debatre.
1: Moltes gràcies, Joan Ramon Mendo, una setmana més per venir aquí a Ronda Mar.
0: A vosaltres per convidar-me.

0: sí, recta final del programa d'aquest dimarts 23 de juny i avui anem a descobrir el secret més preuat dels pescadors, les senyes. Aquelles marques mentals o físiques que utilitzaven els pescadors quan eren al mar per saber exactament on situar-se per calar la xarxa. S'han estudiat a través dels documents de Can Peix de Canet i ara en parlarem amb l'Oriol. Oriol.
1: Doncs sí, Marina, efectivament, un dia més aquí al programa Arran de Mar seguim descobrint secrets de la pesca al Maresme, de la història de la pesca al Maresme. I avui, parlant de secrets, en descobrirem un que diuen que és el més preuat dels pescadors, les senyes. D'això anava una de les comunicacions en aquesta trobada dels arxius comarcals del Maresme que s'ha fet recentment a Sant Pol, i és una comunicació del Joaquim Pera i del Xavier Mas, del Centre d'Estudis Canetencs, i el Joaquim Pera el tenim ara mateix en línia i el podem saludar. Joaquim, molt bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Bé, parlem de les senyes, Dieu el secret més ben preuat dels pescadors, les senyes. Explica'ns exactament a què ens referim, què són les senyes dels pescadors.
2: Bueno, de fet, això, les senyes, era el sistema antic en què els pescadors es posicionaven per poder fer les captures amb èxit. Això des d'èpoques ja ancestrals, no? Tot això ha canviat molt avui en dia perquè doncs, hi ha els sonars, hi ha els radars, avui en dia es pot veure el fons submarí com és, però antigament això no es podia fer i, evidentment, els pescadors tenien que posicionar les seves barques i posar les arts de pesca, siguin les xarxes, les nanses, els palangres, sobre els punts precisos, perquè d'això en depenia que pesquessin o no pesquessin.
1: Clar.
2: O sigui, no és, la pesca no és tant l'atzar de veure què sortirà avui, sinó que si no poses l'art de pesca en el lloc adequat, aquell dia no pescaràs res. I, per tant, això requereix tenir un coneixement del fons marí gairebé com si el veiessis amb els teus ulls, cosa que ells, els pescadors antigament, no havien vist mai.
1: Clar.
2: El fons marí com era. I aquesta és una mica la idea general. Ara, com podien saber aquesta gent el lloc precís per poder tirar aquella nansa o calar aquella xarxa?
1: Clar.
2: I llavors aquí entrem en això que en diem les senyes. Les senyes són punts de referència que es veuen des de mar en fora. Si estan a dintre el mar, tens una visió de la costa, doncs el dia clar, evidentment, espectacular. Veus, almenys jo estic parlant des del punt de vista de Canet, però pel fet és el mateix fer-ho des d'Arenys. També veus, des de Mataró fins a Blanes, veus tota la costa.
1: Sí.
2: Aleshores, amb aquesta visual que tens, o que tenien, podien situar, per exemple, et posaré un exemple perquè s'entengui. El campanar de Canet, quan enfila, pues, Pedra Castell, per la banda de Garbí. I des d'aquest mateix punt, doncs, el Sant Pau de Sant Pol, amb la farola de Calella, que és com en deia el far de Calella d'ells. Doncs, llavors, quan això es creuava per triangulació, aquell era el punt precís.
1: D'acord.
2: I tenia que ser aquell. No podia ser ni uns metres més amunt ni uns metres més avall. I aquí començava la cosa. Això són les senyes.
1: Déu-n'hi-do, perquè és clar, si vas a la muntanya i dius, mira, la senya és molt fàcil, aquest arbre, aquesta pedra, però clar, al mig del mar, aquestes senyes, que ara ens posaves aquests exemples, clar, són molt més complicades de, ja no de recordar-les, perquè mira, un cop te les saps, però sí que veig molt complicat de trobar-les, trobar aquest lloc precís i que diguis, doncs mira, aquest és el lloc precís, per tant, estem amb aquests indicadors, però clar, fins que no trobes aquest punt, clar, això també no és fàcil.
2: Sí, sí, no, de fet, bueno, això era una... Per això en dèiem que era el secret més ben guardat dels pescadors, perquè cada família tenia el seu secret en aquest sentit, els llocs on hi pescava pues, determinats tipus de peix. No sé, per exemple, la determinada família pues, sabia el punt exacte on podia trobar-hi llagostes, on podia haver-hi pagells, o on hi havia sèpies. Tot això, cada família ho sabia. I llavors això s'anava transmetent de pares a fills. I jo, la meva família, que són els de Can Peix de Canet, aquests tenim una... O sigui, l'arbre genealògic el podem arrossegar fins al segle XVIII, i que ja eren pescadors, i esclar, tot això s'anava transmetent de pares a fills, s'anaven dient, i és la pràctica del dia a dia el que et va el que va donar aquest coneixement. Mm-hmm. Suposo que era allò que moltes vegades, pues, a mida de no encertar, finalment encertaven i llavors com això quedaven fixats aquests punts.
1: Mm-hmm. Sí, sí, i interessant aquesta transmissió, d'aquest coneixement, que ara també tot això ha canviat moltíssim. No sé si algú de Campeix encara es dedica a pescar i fa servir mm-hmm. aquestes senyes, o ara ja no.
2: No, i encara que s'hi dediquessin a pescar, ja no els hi servirien pràcticament, perquè, de fet, la costa ha canviat d'una manera brutal, no? O sigui, quan ells treballaven amb aquest sistema, diguem-ne, de transmissió oral i feien aquest tipus de posicionament en el mar per poder pescar més o menys, es veia, o sigui, les muntanyes estaven pràcticament pelades, perquè com tot era vinya, uh-huh. es veien perfectament, doncs, les masies, els punts, la torre de, no sé, la torre d'aquí de Caldetes, es veia tot molt bé. Ara, si te'n vas a dintre el mar, mires i només veus una massa d'edificacions que pràcticament et fa impossible identificar els llocs, no? Tant arran de mar, primera línia de mar, com a segona, com a tercera, inclús les muntanyes del Montnegre. Per exemple, no sé, hi havia una senya molt, molt típica, que era Can Vives de la Cortada, aquí a Sant Iscle, que és en ple Montnegre, o a Casa Nova de Maspons, que també és una altra casa, que una masia que hi havia també mig del Montnegre, però és que ara tu mires i tot són urbanitzacions, que sigui Castellà d'Índies, que sigui... ha canviat molt i ara seria bastant impossible fer això.
1: Mm-hmm. Sí, sí.
2: A part que hem tants molt moderns de poder veure com és el fons marí en aquest moment, no?
1: Sí, no, sens dubte, ara tot ha canviat. I ens deies, això es transmet de pares a fills, una tradició sí. oral que s'ha anat explicant, però tu, Joaquim, has pogut consultar documents, no?, per fer aquesta sí. investigació.
2: Bueno, de fet, això va sortir una mica per atzar. El meu avi, que era un patró de pesca artesanal, va ser dels últims que van... Bueno, va ser l'última família que va estar treballant de pescador a Canet. El meu avi, quan es va morir, que va morir 95 anys, ara l'any 2000, uh-huh. 2001, pues es veu que havia recollit, ja no d'ell, sinó del seu pare, totes aquestes senyes, i les havia escrit amb unes llibretes, que abans els pescadors tampoc sabien llegir ni escriure, però bueno, ja hi ha una generació, aquests que van néixer per el 1900, per exemple, uh-huh. que ja sabien escriure, i el meu avi va recollir totes les senyes que els seus avantpassats li havien anat donant, amb una pluma, aquelles plumes, encara es veu la lletra feta amb pluma d'aquelles antigues, uh-huh. i va anar recollint, va omplir dues llibretes. Carai. I això va quedar en una calaixera, i bueno, quan es va morir, que vam una mica liquidar tot el que hi havia en aquella casa, ostres, de cop surten aquestes llibretes, dic, ostres, les llibretes de les senyes de Campeix. I també em consti, a Canet només hi ha una altra família de pescadors que també té aquestes llibretes, però com te deia abans, cada família té les seves, o sigui, per això et dèiem que era el secret més ben guardat.
1: Clar.
2: Es respectava bastant això, o sigui, evidentment que el mar és lliure per anar, pues, a pescar allà on vulguis, però normalment cada família tenia els seus sectors i les seves roques, i moltes vegades en funció de l'especialitat de pesca que feien, no?
1: Clar.
2: Doncs si eres un nancer, sabies on te tenies que anar a posar les nanses, si eres, si treballes amb el tresmall, amb les xarxes, era un altre, o si anaves al palangre, era un altre, no? I també depèn de l'època de l'any, que això també és una altra cosa curiosa. Clar, no sempre tot l'any hi ha el mateix peix en el mateix lloc, o sigui, tot això és un sistema... A veure, avui en dia tot això ha desaparegut. No sé si m'ho preguntaràs, però ja t'avanço que això és un món absolutament desaparegut.
1: Sí. Eh? No, no...
2: Que aquest és el tema que a mi en aquest cas em va fer pensar molt, això, no? Perquè dic, molt bé, però avui en dia què? Com ho tenim? I Arenys és una mica el paradigma d'aquesta història, no? El port d'Arenys.
1: Sí, sí, sens dubte, ara tot és molt diferent, la pesca, sobretot, el mar, els peixos, els pescadors que s'hi dediquen professionalment, evidentment, a part de la tecnologia que puguin tenir, també la burocràcia, les regulacions, tot plegat ha fet que la pesca, que el sector primari, en aquest cas de la pesca, hagi canviat moltíssim, i tot aquesta pesca artesanal de pares a fills, de dedicar-s'hi d'aquesta manera, això evidentment poc en queda, per no dir res.
2: Veure, aquí la revolució va ser amb la motorització, la motorització de les barques, que va fer que cada vegada es fessin barques més grans, amb més cavalls, siguin quillats de 2.000 cavalls. Això va fer, va transformar la pesca. O sigui, hi ha uns pescadors que es van quedar encara amb les seves xarxetes, les seves nanses, els seus palangres, que encara, aquests encara n'hi ha, aquí tenim la confraria d'Arenys, encara n'hi ha bastants d'aquests, alguns, però no bastants. Per alguns. I llavors altres que van optar per un altre sistema, que és el sistema de l'arrossegament, que això va ser la desgràcia més gran que et pots imaginar en el mar. No? Bueno, aquesta és la meva opinió, i l'opinió de la meva família. Sí. Els que van optar per aquesta pesca de l'arrossegament es van fer rics, o sigui, milionaris, pràcticament, perquè el mar era verge. O sigui, van començar a llaurar els fons marins. Però pensa que el fons marí és un fons que, bueno, a part dels sorrals, que hi ha així a primera línia, després el fons marí és com si diguéssim, pues, com en terra, pues, hi ha rieres, hi ha crestes, hi ha muntanyetes, i aquí és on viuen els peixos bons. Llavors, clar, a la que fots un art d'aquests de l'arrossegament, amb aquelles portes, aquelles bosses, que s'omporten tot, això fa malbé tot el que és el biotop d'on viuen aquests peixos, no? Hi ha tots els caus destruïts, allà on es reprodueixen també tot arrasat. Bueno, o sigui, si ets Arenys, suposo que això ho coneixes i que t'haig d'explicar, no? Ara bé, els que van començar a fer aquest sistema, esclar, feien unes pesqueres de... Bueno, jo me'n recordo quantes barques hi havia en el port d'Arenys als anys 60. És que hi havia un munt de barques. Fa 15 dies vaig anar-hi, ostres, què queden de quillats? Uns quants, però mitja dotzena.
1: Sí.
2: L'altre són barquetes petites. Què passa? Que és allò de pa per avui i fam per demà. Aquests van arrasar-ho tot. I cada vegada tenim que anar més enfora, o sigui, per poder trobar lloc verge, on encara els pescadors artesanals tampoc havien posat mai les xarxes. Bueno, aquesta és, per mi, la gran desgràcia que hi ha hagut en aquest mar. I això també ha fet una altra cosa, que és que aquestes antigues senyes que hi havia, que et deien, pues, aquesta és la roca de les Cànteres, saps? Que hi havia aquell tipus de peix que vivia en aquella roca. Ah, tot això ha passat a la història perquè ja no existeix ni la roca, ni les Cànteres, ni la roca de les Llagostes, tot això ja... Tot s'ha unificat, no? Bueno, però queda per la història, pues, aquest sistema de pesca que, bueno, va ser el mitjà de vida de moltes generacions. O sigui, fins aquest moment que hi ha hagut aquesta, pues, bueno, aquesta disbauxa que penso que ho ha fet molt bé tot. Però ara es queixen, ara, eh?
1: Sí, sí, ara i tant.
2: Que si no pesquem res, que sigui el gasoil, que si no arriba ni per això, que si hem de fer una veda i no ens guanyarem la vida, doncs clar, és que això és el resultat d'una fase anterior que va ser tot allò a lo grande, saps?
1: Queda per la història, aquest sistema de pesca, la història de la pesca en general, queda perquè es pugui estudiar, perquè es pugui explicar, i per això són importants també treballs de memòria, com aquests que heu pogut fer des del Centre d'Estudis Canatencs, i que la veritat estem molt contents d'haver-lo pogut descobrir avui i d'haver conegut què eren les senyes dels pescadors, això tan curiós, que feien servir els pescadors per saber exactament on havien de calar la xarxa, la nansa o el que convingués en aquell moment. Joaquim Pera, del Centre d'Estudis Canatencs, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquesta estona aquí al programa Arran de Mar. Moltes gràcies.
2: Bona tarda. Gràcies a vosaltres.

I així arribem al punt final del programa d'aquest dimarts 23 de juny del 2026. Que passeu una gran revetlla de Sant Joan i ens retrobem dijous a partir de les 4 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.

0: Tant de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
2: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
3: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
2: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
3: Dilluns, dia de descans.
2: Telèfon 93 792 35 46.
3: Restaurant Casa del Mar, el gust del mar a taula.
4: Marta.
5: Ei, hola, com estàs?
4: Superbé, cada dia em sento millor.
5: I el secret?
4: Doncs ho tens ben a prop.
5: Sí?
4: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
5: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
4: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
6: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
7: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
8: Sabies que...
9: En cambres anecoiques, dissenyades per absorbir pràcticament tot el so, el nivell de soroll és tan baix que gairebé no existeix eco ni reverberació. Quan una persona hi entra, deixa de percebre sons externs i comença a sentir només el seu propi cos, el batec del cor, la respiració i fins i tot petits moviments interns. Si l'exposició es prolonga, el cervell pot començar a generar sons o percepcions inexistents, com brunzits o veus molt suaus. Això passa perquè el cervell està acostumat a rebre estímuls constants. Quan no n'hi ha, tendeix a omplir el buit. Algunes persones també perden la noció de l'equilibri, ja que el sistema auditiu ajuda a orientar-se a l'espai. Per aquest motiu, gairebé ningú pot romandre molta estona en silenci absolut. Aquest fenomen mostra que el cervell no és un receptor passiu, sinó un generador actiu d'experiències. El que percebem com a realitat depèn en gran part de l'estimulació contínua que rep el nostre sistema nerviós.
1: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
10: Notícies en xarxa.
11: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El govern ha aprovat un pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat de fins a 30 municipis de Catalunya. Començarà el setembre i durarà 3 anys per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts per la seva situació socioeconòmica els coneguin i sàpiguen com demanar-los, perquè la meitat de les que hi tenen dret actualment no els cobren. De fet, a Catalunya la pobresa infantojuvenil és una de les més elevades d'Europa. Sílvia Panic és la consellera de Territori i portaveu del govern.
12: L'objectiu és fer un acompanyament integral a totes aquelles famílies amb infants a càrrec que estiguin en aquesta situació de vulnerabilitat. Per exemple, facilitant un acompanyament efectiu a les prestacions socials que els corresponen. La consellera avui ens traslladava dades de percentatges molt, molt preocupants de més del 50% de famílies que tenen dret a algun tipus de percepció social i que, en canvi, no la sol·liciten i, per tant, no tenen doncs aquests recursos que els podrien ajudar.
11: I el govern espanyol destinarà més de 2.200 milions extraordinaris a fer front a la dependència. L'objectiu és arribar als 7.200 milions d'euros d'inversió l'any que ve. D'aquesta manera, i segons ha explicat el president Pedro Sánchez, els ciutadans que disposin d'un grau 2 de dependència doblaran el finançament rebut i els que tinguin 3 més que doblaran el finançament. Sánchez ha aprofitat per explicar que amb aquestes mesures socials com aquesta es justifica la feina del govern actual.
13: Y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo, este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
11: I la defensa de l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, ha presentat dos escrits al jutge per estudiar una possible via de nul·litat a la investigació oberta contra ell en el marc del cas Plus Ultra. L'advocat vol que la Fiscalia Anticorrupció aclareixi com va autoritzar l'obertura del disc dur d'un dels advocats investigats, Miguel Palomero, que contenia converses i documents analitzats pels investigadors. La defensa demana al jutge quina resolució judicial va autoritzar l'anàlisi del disc dur i adverteix que si no hi és aquest contingut s'ha d'excloure del procés. I un accident talla ara la P7 a Riudellots a la Selva en sentit nord a Girona. Segons el Servei Català de Trànsit, les possibles vies alternatives són la C32 Nord, l'A2 i la C35. Ara també es fa un desviament obligatori a Maçanet de la Selva en sentit nord cap a la C35 i la A2.
7: Ràdio Arenys. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
14: English Center patrocina aquest programa. Cinera FM, el programa informatiu de l'Escola Cinera.

0: Ei, què passa? Aquí estem amb un nou programa i ho petarem.
1: Amèlia, saps què vol dir 20 més 20 més 20 més 7?
2: 6-7!
1: Què dius?
0: Literal, brother.
1: En plan, tia, molt fort.
0: Es pot saber què us passa?
2: O sea, de veritat, Laia, que no saps de què va el programa d'avui?
1: No. Que fort, tia, estàs out.
2: El programa d'avui és sobre l'adolescència, bro.
0: Sí, sí, i serà un plan, una passada.
2: Sí, parlarem sobre aquesta etapa de la teva vida que et tornes una mica boja, ja que les teves neurones comencen a madurar i d'altres apareixen, i això provoca els canvis del teu cos, i a part, els canvis d'humor.
1: Una muntanya russa, vaja.
3: Ah, doncs ara entenc per què esteu més paves de lo normal.
0: Per fi ho has pillat, tia, t'ha costat, eh?
3: Sí, m'ha costat, però ja estic a tope. Així, endavant, Juanito, bro, en plan 6-7. Posa'ns una mica de música, així, literal. Comencem!

0: Cas, vosaltres sabeu exactament què és l'adolescència?
1: És clar.
0: En sèrio? M'ho podries explicar superbé?
1: Sí, sí, t'ho puc explicar com si fos la persona que més sap del món sencer.
2: A veure, nois, doncs escoltem a la Naya, a veure si ens aclara.
3: Exacte, jo sé què és, però no tan bé com la Naya, que sembla que ho sap molt bé.
1: Sí, jo sóc una experta.
2: Llavors, vinga, comencem.
3: Sí, perquè si no acabarem enrotllades com una persiana i no ens enterarem de què és exactament l'adolescència.
0: Exacte, bro.
1: Doncs obriu bé les orelles i escolteu-me bé. L'adolescència és una de les etapes més dures de la nostra vida.
2: Sí, jo crec que sí, em dono fe.
1: Em deixeu parlar?
3: Sí, sí, explica. Sorry.
1: Doncs mireu, l'adolescència es divideix en tres parts. La primera és entre els 11 i els 12 anys i s'anomena la primera adolescència o preadolescència. La segona és entre els 13 i 15 anys i se'n diu segona adolescència. I la tercera és entre els 16 i els 20 anys i es coneix com a tercera adolescència o adolescència tardana.
2: Sí, és veritat. Això ja m'ho van explicar a casa. I crec que això és la de les diferents etapes de n'hi ha alguna cosa a veure amb els canvis.
0: Sí, a mi també m'ho van explicar, però no me'n recordo.
1: Exacte. Durant l'adolescència es produeixen molts tipus de canvis. Canvis físics, emocionals, socials...
3: Ah, jo en sé una més, els canvis psicològics.
2: I jo, el de buscar l'independència de l'adolescència amb la família i l'experimentació adolescent.
0: Llavors jo crec que en tinc l'autoestima.
1: Molt bé, em sembla que esteu aprenent molt, sister.
3: Ai, no diguis això, que dones cringe.
0: I tots aquests canvis es podrien resumir en una sola paraula? Maduració.
2: Exacte. Veritat, Naya?
1: Sí, my friends.
3: Noies, n'hem après molt, eh? Encara que jo encara tinc alguns dubtes.
1: Normal, és que és un tema molt extens, però no et preocupis.
0: Sí, no et preocupis, perquè al programa d'avui tenim una convidada molt especial, una experta que ens parlarà de l'adolescència i li podràs fer totes les preguntes que vulguis.
3: Oh, genial! Camis.

0: Ràdio Arenys, primera. En música, som els primers. Ràdio Arenys, Ràdio Arenys.
1: Ens vam conèixer fa temps, era batxillerat.
2: Cinera FM, el programa informatiu de l'Escola

0: estic trista perquè s'ha espès mates.
1: Què dius? Què dius? Que està trista, home!
0: I tu enfadada, veritat? Sembla que estiguem a la pel·lícula del revés.
2: És veritat.
1: Tu no estaves enfadada?
2: Jo?
1: Què dius? Si estic la mar de feliç.
0: Doncs sembla que estiguis enfadada.
1: Que no estava enfadada, ostres!
0: Mare meva, quin cacao d'emocions. Això té tota la pinta de preadolescència.
1: Sí, sí, en té tota la pinta.
0: En fi, ara explicarem per què... Ei, ei, per què olora malament? Qui s'ha trufat?
1: Lit, sí, olora malament.
3: Doncs mira, que sembla que ve de tu.
1: Tu jures, Coral, tu jures.
2: A veure, centrem-nos, noies, que sembla preses de les nostres hormones i ens estem desviant del tema.
1: Cert, del tot.
3: De què tracta aquesta sessió?
1: Però si tu eres la que estava explicant.
3: És sarcasme, que va caure de la petita o què?
0: A veure, ordre, aquesta secció és sobre els canvis d'humor. Nayara, tu saps per què els tenim?
2: Doncs... bàsicament, tenim canvis d'humor perquè les hormones es tornen mig boges i el cervell reacciona així.
0: O sigui, que tot és culpa de les hormones.
2: Correcte.
1: Les hormones tenen la culpa de tot.

0: Sintonitza amb els grans temes a Ràdio Arenys.
1: La primera.
0: La primera en música.
2: Tots dormim dins del mateix somni.
3: Cinera FM.

0: D'acord, noies, comencem amb la meva secció preferida, la del vocabulari adolescent.
1: Sí, a vegades els nostres pares o germans no ens entenen.
2: Tens tota la raó, perquè a mi els meus pares de vegades m'han explicat que quan ells eren adolescents parlaven com nosaltres però amb un altre vocabulari, com tronco, new track, hey agut...
3: Vale, ja està, corta, tia, corta.
1: Sí, parlem millor del nostre vocabulari.
2: Vosaltres sabeu què significa random?
0: En sèrio no ho saps? Mira, random és una cosa aleatòria.
3: Mireu, a que no em supereu amb aquesta paraula, qui sap què vol dir l'atxe, no? Ningú? Doncs, mireu, l'atxe és un sinònim de fer grima.
0: Bueno, però no cal competir, eh? Mireu, i si ens comptes de competir per una cosa que no t'has sentit, parlem de per què utilitzem aquest vocabulari i per què en aquesta edat?
2: Tens raó. Mireu, jo en sé molt d'aquest tema, així que us ho explicaré. Nosaltres utilitzem aquest vocabulari en aquesta etapa perquè fem coses que estan de moda, perquè probablement no tenen sentit, però com tot ho fa, sovint ens deixen endur per la corrent. La nostra personalitat encara s'està formant.
1: Sí, estem experimentant per allò amb els que ens sentim més identificats.
2: I per això a vegades fem algunes tonteries.
0: O, per exemple, escoltem música que els grans no acaben d'entendre.
3: Ei, parlant de la música, Juanito, què et sembla si ens punxes un altre tema?
4: Sí, música!

0: Després d'aquesta cançó ha arribat el moment més esperat del programa, l'entrevista amb l'experta dels sentiments.
1: L'experta dels sentiments? Així l'anomenes?
0: Ai, m'ha semblat molt bonic.
2: Vinga, va, anem al gra, que si no estarem tota l'estona discutint. Aquesta tarda ens acompanya la Laia Prats i ella és experta en el tema d'avui. Bona tarda, Laia. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
3: Hola, bona tarda.
2: Jo vull començar a dir-li la primera pregunta. A mi m'agradaria saber per què ja no gaudim tant del temps d'estar amb les famílies i preferim estar amb els amics.
3: Doncs mira, això passa perquè quan creixem i entrem en l'adolescència comencem a buscar més independència i descobrir qui som. Els amics passen a ser molt importants perquè ens ajuden a compartir experiències i a sentir-nos part del grup. Però això no vol dir que la família deixi de ser important.
4: I per què el nostre cos i la veu canvia tant?
3: Perquè durant la pubertat el cos comença a canviar i preparar-se per fer-se adult. Això passa a causa de les hormones, que fan canviar l'alçada, la veu, el cos i també, a vegades, les emocions.
0: Uau, jo també vull preguntar ara. Saps alguns consells per no patir tant en aquesta etapa de la vida?
3: Doncs mira, parlar amb les persones de confiança, no comparar-se amb altres, tenir paciència perquè cada persona canvia el seu ritme i recordar que tots passem per aquesta etapa. És normal tenir dubtes o sentir-se estrany a vegades.
1: Això a mi sí que em sembla útil.
2: Sí, molt útil. Però hi ha algun consell pels pares per saber com calmar-se a la situació que passen els fills?
3: El meu consell és escolta abans de jutjar. A vegades els adolescents no necessiten solucions, sinó sentir-se escoltats i compresos. També ajuda a tenir paciència, a recordar que tots hem passat per aquesta etapa de la vida plena de canvis i parlar des de la calma, sense empedar-se ni irritar-se de seguida.
1: T'has llegit algun llibre sobre l'adolescència que ens puguis recomanar?
3: Sí, un llibre que us recomano molt és Invisible, d'Eloi Moreno, perquè parla de com es senten molt joves i ajuda a entendre emocions com la solitud o la inseguretat. Per pares i mestres també recomano molt Estima'm quan menys ho mereixi, perquè és quan més ho necessito, de Jaume Funes, perquè ens explica com entendre millor aquesta etapa.
4: Doncs fins aquí hem arribat. Gràcies per respondre les nostres preguntes tan interessants.
3: Moltes gràcies i ens veiem. Adéu.

0: De debat, oi que sí, Ingrid? I tant. Amb els nostres col·laboradors, amb els nostres periodistes, amb les nostres periodistes. Avui és girl power total, això, eh?
1: Totalment.
0: Girl power. A veure, la primera pregunta seria si creieu que hi ha moltes diferències entre els nens i les nenes en el moment de l'adolescència. O sigui, creieu que maduren més aviat les nenes que els nens?
1: A veure, qui va. Voldria parlar una miqueta d'això? Tinc moltes voluntàries, Juanito, avui.
0: Pues vinga, va.
1: Aquí estem
0: vinga.
1: Empoderades. Doncs començaríem amb l'Amèlia. Com ho veus?
2: Bueno, jo ho veig pues, una mica que crec que nosaltres, les nenes, sí que creixem una miqueta més avançades que els nois, perquè bueno, jo crec que tenim com més coses que s'han de desenvolupar i, bueno, i que crec que sí que hi ha diferència en aquesta etapa.
1: Molt bé. I amb algun exemple, algú que volgués donar algun exemple sobre les diferències en aquesta etapa, perquè madureu abans, no? No ho teniu clar? Podríeu donar algun exemple?
0: Qualsevol cosa, eh?
1: Sí, qualsevol cosa. Digues.
3: Que mentre els nois prefereixen com jugar més i, no sé, com...
0: Bueno, sí, futbol, pilota, sí, potser, no?
3: Doncs nosaltres preferim estar més tranquil·les entre nosaltres comptar...
0: I xerrar, no?
1: Sí.
0: Una miqueta, sí, no? De les vostres coses. Teniu més inquietuds, sí, no? Diferents.
1: Molt bé. No només jugar, exacte, no? Amb joc físic. Sí. D'acord. Sí.
0: Una altra pregunta. Creieu que l'adolescència arriba cada cop més aviat? Perquè, clar, no sé, almenys en la meva època... l'adolescència, la Ingrid, suposo que també arribava una, sí, mica més tard. Ara cada cop sembla que hi hagi pressa per créixer o no sé. Com
1: a la nostra
0: com
1: època era quan nosaltres acabàvem l'escola de primària, sí, amb 14 anys, mm-hmm, perquè clar, la ESO, no? Demorava, i veritablement el canvi el fèiem a l'estiu, no? Dels 14 anys de cara, sí, a l'institut. Però ara, com comenceu l'ESO...
0: Molt aviat, amb 11-12 anys, ja nens que amb 11 anys estan, sí, a l'institut.
1: Sí, sí, molt bé.
0: A veure, què dieu?
1: Què pots aportar?
4: Jo crec que sí que va molt ràpid perquè els meus pares ja em diuen que ja sóc un adolescent i tot això, però encara vaig a 6è i sí que em queda un any una mica encara, però no és massa per...
1: Creus per... que encara no ets adolescent?
4: Sí.
1: Molt bé, tu no et sents adolescent encara.
4: No.
1: Bueno, està molt bé.
0: Molt bé, molt bé.
1: Molt bé. No vols créixer tan ràpid? I tu, Amèlia, què vols dir?
2: Bueno, jo crec que ara sí que va com més avançada perquè també crec que depèn una mica de les generacions també. O sigui, hi ha persones que creixen abans i cada persona com creix al seu ritme. Llavors és una mica també això, però sí que és veritat que ara pues, volem anar a vegades massa ràpid i hem de donar-li temps al temps també.
1: Molt bona reflexió, Juanito?
0: Molt bona reflexió,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Tenim aquí avui unes bones tertulianes, eh?
1: Molt bé.
0: A veure, per vosaltres, quin és el gran canvi de la infància a l'adolescència?
1: Molt bé.
0: A veure.
1: Vinga, Nayara.
3: Pues jo sento que també això també de jugar, perquè quan som petits és com que només pensem en jugar i preferim fins a no menjar per estar més estona jugant i passar molt temps fent com sentir-nos lliures i ara doncs com que ens dona més igual i preferim estar amb el mòbil i deixar d'estar amb família i sentir-nos, ens sentim com més lliures, per dir-ho així.
1: Molt bé. I Laia?
5: Jo també penso una mica com la Nayara perquè al final... de d'infància fins a l'edat que estem ara és com que passen moltes coses i notes com que ja no és tan igual o quan ja passes abans que estàs durant tot el rato jugant ara o estàs estudiant o parlant amb amics o tipus lliures o...
1: Un ordre de prioritats diferent.
0: Exacte.
1: No? Jo recordo, Juanito, quan era petita, ara m'ha fet pensar, quan parlàvem això del jugar, el jugar, el jugar, jo veia els meus pares, i era petita, eh? No era adolescent, i deia, com pot ser que no juguin? I no tinc ni ganes de jugar. Jo sempre tindré ganes de jugar. I te n'adones que, de manera madurativa...
0: Natural,
1: clar,
0: la vida...
1: Deixes de tenir aquesta necessitat,
0: aquesta,
1: no?
0: Sí.
1: O ordre de prioritats.
0: Exacte, tot canvia. L'Amèlia, que no sé com
1: volia dir. Amèlia, vinga.
2: Jo crec que també una mica de la infància a l'adolescència crec que canvia també pues, les amistats, perquè des de petita pues, és tipus que mentre que puguis jugar amb algú, t'és igual qui sigui, però ara és com que... Pues, t'afecten més, i qui sigui, les coses que pots explicar-li, si depèn del nivell d'amistat que tinguis amb aquella persona. I bueno, jo crec que és una de les coses que canvia més.
1: Tria, la tria d'amistats, no?
0: Exacte.
1: Amb el vincle.
0: Ni més ni menys.
1: Natal, algú més vol aportar alguna cosa? Molt bé.
0: Molt bé, doncs fins aquí el debat d'avui. Gràcies, com sempre, per respondre les preguntes. I seguim amb el programa, què et sembla, Ingrid?
1: Em sembla perfecte, endavant. Doncs m'ho estan fent molt bé.
0: Molt bé.

0: fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món.
1: Cinera FM, el programa informatiu de l'Escola Cinera.
0: Encara queda nit i no ho voldria malgastar, per fi estem sols. Portes mirant-me tot el vespre i ja sé què és el que vols. No cal parlar-ne, no hi ha pressa, no sé ni on tinc el nom.
2: Ei, noies, i a banda de la lectura que ens ha recomanat la Laia, què més tenim per llegir?
3: Doncs tenim tres llibres avui. El primer, per quan arribem a l'institut o si ens costa sobreviure el dia a dia, es diu La Fucking Guia del Fucking Instinct, de Karin Herro.
4: Sí, és boníssima, encara que té força paraulotes.
5: I jo recomano Invisible i Xarxes, dos llibres que expliquen la distorsió de persones adolescents i que tenen fragments una mica durs. Són superinteressants. Genial! Genial. Genial.

0: ja, tenim aquí la secció més divertida del programa.
1: Els acudits.
2: Comencem. Arranques coral?
3: Esclar, jo en sé un molt de divertit. El teu fill, a l'examen, ha contestat totes les preguntes amb sinceritat. Ah, sí? Sí, a totes ha posat no sé.
4: Aquest a mi m'ha agradat molt.
0: Ja, a mi també m'ha agradat molt, Nayara. Ara vols explicar-ne tu un?
2: Clar, però després de la Naya, que porta molta estona esperant.
4: Moltes gràcies, Nayara. Mireu, que és divertit. Mare, a l'institut m'anomenen el despistat. Nen, que aquesta no és la teva casa.
2: M'ha agradat molt. Ara em diré un jo. Mare, em dones diners per sortir? I els 20 euros que et vaig donar ahir ja han passat a millor vida, mare.
3: Aquest a mi m'ha agradat molt.
0: Doncs escolteu aquest. Per què estudies amb el mòbil al costat? Per si la Wikipedia em truca per demanar ajuda.

Bon Déu! Molt bé, fill, en què? Un 3 en mates, un 2 en història, un 4 en català i un 1 en educació física. Esperem que us hagi agradat. Moltes gràcies.

0: Arenys. Ràdio Arenys, la primera també amb bones sensacions. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
1: Cinera FM, el programa informatiu de l'Escola Cinera.

0: Coral, que encara rius?
1: Sí, és que m'ha agradat molt aquesta sessió, però no vull que s'acabi el programa, així que no sé si riure o plorar.
0: Això deuen ser les hormones.
2: Ja, ja ho pots ben dir. Ja a nosaltres també ens ha encantat, oi, Amèlia?
3: Sí, és clar, però crec que tinc una notícia que no sé si us agradarà del tot.
1: Aquesta sessió era l'última.
0: Jolines, em sap molt de greu.
2: Ja, a mi també.
3: Però no passa res, perquè oi que hem après molt sobre l'edat del pavo?
4: Oi tant, n'hem après molt. A mi m'han quedat tots els dubtes resolts.
1: Ja, a mi també.
3: I a més, ha estat una experiència genial, la de venir a la ràdio.
4: Sí, hem gaudit moltíssim.
2: I esperem poder tornar ben aviat.
1: Una abraçada ben forta i fins a la setmana vinent. Us esperem al...
3: Sí.

0: English Center ha patrocinat aquest programa.
1: Ràdio Arenys, la primera. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
2: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
1: Veniu a veure el futbol en companyia.
2: Disposem de terrassa.
1: Som a la Riera, Parafita 117.
2: Truqueu al 93 792 0019.
1: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
0: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164. I també estem a la Riera Parafita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 0238 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
4: Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
5: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al Passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona, i a Arenys de Munt, al costat del Pàdel, a la zona esportiva.
4: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
5: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 0238 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
0: En marxa l'operatiu sortida per Sant Joan amb una revetlla del risc d'incendis per l'onada de calor. A aquesta hora, retencions encara a les principals vies després d'una tarda complicada i un mort en un xoc de dos camions a l'AP7 a Riudellots de la Selva. Jordi Fortià.
2: Gairebé 300 municipis afronten la revetlla de Sant Joan amb el nivell 3 del Pla Alfa, activat per risc molt alt d'incendi, concentrats a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En aquests punts s'ha prohibit fer foc o tirar petards, si no és en les zones autoritzades per fer-ho. La portaveu del govern és Sílvia Paneque.
3: Allò que no estigui autoritzat, sisplau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
0: Els estudiants catalans suspenen la prova de matemàtiques de la selectivitat amb una nota mitjana de 4,18, la més baixa d'una matèria a les Pau en 10 anys.
2: Tot i això, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4. La millor nota l'ha obtingut la Laura Tallada, de l'Institut Pere Alsius i Torrents, de Banyoles, amb un 9,9.
4: Sí que m'esperava una nota una mica alta, perquè durant el curs sí que he tret bons resultats, però un 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant. I és que no m'ho havia ni plantejat, o sigui, havia dit, he fet un bon examen, però ja, algú altre ja serà el millor, ja m'haurà superat, i això sí que no m'ho esperava.
0: Pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat de fins a 30 municipis de Catalunya.
2: L'ha aprovat avui el govern, començarà al setembre i durarà 3 anys per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts els coneguin i sàpiguen com demanar-los. Ara mateix, la meitat no els cobra.
0: Llum verda a la declaració d'impacte ambiental del PlemCat al Golf de Roses.
2: El parc eòlic experimental és l'avantsala perquè puguin instal·lar els aerogeneradors a la badia amb una altura de 261 metres.
0: En cultura, el recinte de la Fabra i Coats a Barcelona acull enguany la 5a edició del projecte Òpera.
2: Del 2 al 5 de juliol, cada vetllada es representaran 3 òperes de curta durada creades per nous valors de l'escena i la composició, amb el suport d'estudiants de disseny, art dramàtic i música. Àlex Uller és mentor del projecte.
5: Que vol ser una porta oberta al món de l'òpera per creadors de tots els àmbits artístics i ser una experiència pràctica i professional, doncs, per a escoles de disseny de Barcelona.
0: I en esport, Joel Gomis, nova tarda de finals per equips catalans.
6: D'aquí a uns minuts, el Barça de Futbol Sala juga el tercer partit de la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia, i si guanya s'emportarà el títol. I a Galícia, l'Igualada jugarà a partir de 8:45 del vespre el 5è i últim partit de la final de l'Hockey Lliga. En cas de triomf, els arlequinats guanyaran el títol per primer cop des del 1997.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps, amb especial atenció per aquesta onada de calor. Lluïsmi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Avui estem tenint una repetició de la jugada de la calor intensa a gran part del país, que ja hi ha hagut els últims dos dies. Estem en onada de calor a moltes comarques i també s'han tornat a repetir algunes tempestes, sobretot al nord de Lleida. Déu-n'hi-do, encara a hores d'ara, entre els dos Pallars i l'Alt Urgell, on acaben espetegant tempestes i algunes amb molt de vent. També algun ruixat s'ha arribat a tensar fins al Solsonès, a la comarca del Berguedà, però aquestes tempestes al llarg d'aquest vespre i nit s'acabaran fonent completament. A la costa apareixeran alguns núvols fruit de la mateixa humitat, per tant, matinada, i això vol dir una revetlla ben xafogosa arran de costa, però és que a l'interior tampoc baixarà gaire la temperatura. Estarem parlant d'unes mínimes en molts casos per sobre dels 20 graus. Ja després de la revetlla, el dia de Sant Joan, vindrà amb calma aquests núvols enganxats a la costa o amb alguna boira i tot, i durant la tarda alguna tempesta a l'Alt Pirineu, encara més local que avui. La temperatura no afluixa ni un grau. N'estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: En marxa l'operatiu sortida per Sant Joan amb una revetlla del risc d'incendis per l'onada de calor. A aquesta hora, retencions encara a les principals vies després d'una tarda complicada i un mort en un xoc de dos camions a l'AP7 a Riudellots de la Selva.
3: El Servei Català de Trànsit preveu que aquesta tarda surtin 490.000 vehicles fins a les 12 de la nit de l'àrea metropolitana de Barcelona. Des de les 5 de la tarda i fins a les 10 de la nit està limitada la velocitat a 80 km per hora en diferents vies de l'entorn metropolità, la C31 i la C32 entre Barcelona i Castelldefels, la B23 entre Sant Joan d'Espí i el Papiol, la P7 entre el Papiol i Martorell i la B20 entre Santa Coloma de Gramenet i Montgat. Pel que fa als vehicles pesants, hi ha restriccions a circulació a la P7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant. Els Mossos d'Esquadra han desplegat un dispositiu especial amb 286 agents de trànsit i 52 controls policials, amb la participació també de les policies locals. L'operatiu també es reforça amb radars, panells informatius i vigilància aèria, amb l'objectiu de garantir una mobilitat segura en un dels períodes amb més desplaçaments de l'any.
0: En qualsevol cas, anem a veure ara mateix quina és la situació a la xarxa viària. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda. Doncs, sens dubte, el més important encara és aquest accident, comentaves, mortal, malauradament, autopista AP7 a Riudellots de la Selva. S'ha d'acabar de retirar el camió accidentat, s'hi està treballant, però en aquest punt continua tallada l'autopista en sentit nord, en sentit Girona. De fet, més enrere ja es fan desviaments, per tant, l'autopista ja està tallada a l'altura de Maçanet de la Selva, en sentit nord. Es fan desviaments cap a la C35 i cap a l'autovia A2. En aquest punt de desviament de Maçanet de la Selva és on ara mateix hi ha la cua més important. Pensa que parlem d'una cua de més de 10 quilòmetres. Per tant, si ara mateix haguéssim d'anar des de Barcelona cap a Girona, sens dubte, la millor alternativa seria l'autopista del Maresme, la C32, on en aquests moments només hi hauria aturades d'un parell de quilòmetres al tram de Mataró, en sentit nord, en sentit Girona. De fet, en aquesta zona també hi ha aturades puntuals de quilòmetre, quilòmetre i mig a la C60 a Argentona, precisament per enllaçar amb l'autopista C32. Tot sigui dit, a banda d'aquesta incidència, d'aquest accident a l'AP7, la veritat és que la resta de la xarxa viària, el trànsit millora i, a més, molt ràpidament. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Gràcies, Roger. Ho dèiem en portada. La revetlla de Sant Joan arriba enguany en plena onada de calor i risc màxim d'incendis. Gairebé 300 municipis l'afronten amb el nivell 3 del Pla Alfa activat, concentrats a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Per això, des del govern demanen molta prudència.
3: La seva portaveu, Sílvia Paneque, recorda que els municipis que es troben en el nivell màxim d'alerta, és a dir, en el nivell 3 del Pla Alfa, està prohibit tirar petards o encendre focs fora dels llocs habilitats per l'ocasió.
5: Allò que no estigui autoritzat, si us plau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
3: Tot i que avui les temperatures ja no són tan extremes, el govern desplega un dispositiu especial i els bombers incrementen un 50% els efectius. També es reforcen els professionals del 112 i més de 200 agents rurals es despleguen pel territori.
0: Un altre motiu de preocupació en aquesta revetlla són els petards, tant pel risc d'incendi com per les molèsties que generen. Això no impedeix, però, que les casetes i botigues de pirotècnia visquin els dies de més activitat de l'any.

0: El Canigó és camí cap a moltes de les fogueres d'arreu de Catalunya. La flama ha sortit aquesta tarda des de la plaça Sant Jaume per arribar a tots els racons del país. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
1: Molt bona tarda. A hores d'ara, l'ambient a la gran plaça és de festa i celebració, com podeu sentir, amb centenars de persones que s'han aplegat per seguir en primera persona una tradició que dona el tret de sortida a la revetlla de Sant Joan. La flama, que aquesta passada nit s'ha renovat al cim del Canigó, als Pirineus, ha recorregut diversos punts del municipi, sortint a les 5 de la tarda des del Camp Nou fins a arribar al centre de Barcelona cap a les 6. I és que es tracta d'un símbol de continuïtat i de germanor que servirà per encendre les fogueres de molts barris i també de molts altres municipis. Al llarg de la tarda, l'acte s'acompanyarà de ball, sardanes, música i molta cultura popular, amb capgrossos i gegants per descomptat, en una plaça que avui és plena de llum i color. A partir d'ara, doncs, la festa es traslladarà als carrers i places d'arreu de la ciutat en una nit marcada, com és tradició, pels petards, les fogueres i les celebracions populars. Així doncs, Barcelona ja viu oficialment la revetlla de Sant Joan.
0: Gràcies, Andrea. Els petards, precisament, poden generar molèsties a les persones, però també a les mascotes. Els veterinaris recomanen mètodes naturals o mètodes químics perquè puguin passar millor la revetlla davant del desgavell emocional que poden provocar. Olot FM, Lluc Coll de Carrera.
2: Moltes de les mascotes més típiques, com ara gossos, gats o conills, presenten un gran estrès provocat pels petards. En parla Jordi Joanola, veterinari a la Clínica Veterinària d'Olot.
3: Tinc propietaris, per exemple, que saben que Sant Joan es queda amb l'animal de companyia i se'n van a una casa de turisme rural allunyats de l'ambient urbà i dels petards, d'acord?
2: Conèixer el nostre animal de companyia també és vital per ajudar-los a que la nit de Sant Joan sigui el màxim de suportable possible.
3: Molta gent diu, sota el llit, o em diu que se'n va al lavabo, doncs són zones que per ell aquelles zones ja són segures.
2: Tot i això, si la mascota pateix molt durant la revetlla, sempre és positiu consultar amb el veterinari de confiança sobre què es podem fer.
3: I després sí que és veritat que pel mateix dia, per dos dies abans, tres dies abans, sí que hi ha mètodes químics que, en funció del nostre animal de companyia, ja tingui 12 anys, o en tingui un any, o tingui 5 anys, o quina patologia tingui, el veterinari de confiança t'administrarà o t'aconsellarà en administrar una cosa o una altra.
2: Petits consells que poden ser molt útils per passar unes hores de festa per a les persones, però de patiment per segons quins animals.
0: I les coques són les altres grans protagonistes de la nit de Sant Joan. Forns i pastisseries mantenen preus malgrat l'augment constant de les matèries primeres.
4: La clàssica de brioix amb crema és la més demandada, tot i que tampoc hi falten la de fruita i les farcides de nata o trufa, a més de la de llardons.
0: A la Garriga enguany preveuen vendre més de 1.500 coques. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
5: Des del cap de setmana, els forns i pastisseries elaboren centenars de coques de Sant Joan, de totes les mides i varietats. Una tradició que no pot faltar per cap revetlla als sopars amb la família i els amics. En el cas del forn dels Banys de la Garriga, preveuen fer unes 500 coques. I els preus han decidit mantenir-los malgrat l'ascens del preu del pinyó, de l'energia i la resta de matèries primeres. Així ho apunta l'Enric Prats, que prefereix reduir el marge de benefici que augmentar els preus.
6: Ja fa uns anys que el pinyó, com sabem tots, està intocable, l'energia està intocable, i ja estem als mateixos, jo crec que és el tercer any, més o menys, o quart, que no toquem preus, que estem mantenint preus, perquè aquests últims 3-4 anys ja ve tot a tope de preus.
5: La coca de brioix amb crema és una de les més demandades pels garrigancs, tot i que cada persona aposta per una o altra varietat en funció de les seves preferències.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Els estudiants catalans suspenen l'examen de matemàtiques de la selectivitat amb una nota mitjana de 4,18, dos punts menys que l'any passat i la nota mitjana més baixa d'una matèria a l'ESPAU en 10 anys.
4: Tot i això, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4, pràcticament igual que el 2025. La prova pilot contra dispositius electrònics no autoritzats ha detectat 3 casos.
0: Esther Minguell.
8: 33.145 alumnes han aprovat la selectivitat d'enguany. Són un 96% dels que s'hi han presentat, gairebé un punt més que el curs passat, i ho fan amb una nota mitjana d'un 6,4. Amb el còmput de l'expedient del batxillerat, que representa un 60%, s'arriba al 7,1 la nota d'accés a la universitat. Milloren les qualificacions de llengua i literatura catalana, castellà i física, però punxen les matemàtiques, amb una de les notes més baixes dels darrers anys i amb un examen que va generar moltes queixes queixes dels estudiants. Núria Montserrat és la consellera de Recerca i Universitats.
9: Aquesta matèria suposa un repte per als estudiants. Recordar que els models d'exàmens els preparen els experts, professors d'universitats, professors de batxillerat, que realitzen aquestes proves amb rigor acadèmic. Hi ha una coherència en quant al model d'examen i al currículum de les matemàtiques durant el batxillerat. El model d'examen, quan comparem els dos anys, 25-25,

0: També és el mateix model, la mateixa estructura.
1: Del 25 al 29 de juny es pot sol·licitar la revisió d'exàmens i el dia 7 de juliol es publicaran les qualificacions definitives. Les notes de tall de les carreres universitàries sortiran el 10 de juliol.
2: I entre els estudiants més brillants en destaca una del Pla de l'Estany, que ha obtingut la millor nota de Catalunya a la selectivitat amb un 9,9. Es tracta de Laura Tallada, alumna de l'Institut Pere Alsius de Banyoles, que ha superat 4 estudiants de la demarcació de Barcelona que s'han quedat amb un 9,8. Banyoles Televisió, David Bertran.
3: Un estudiant del Pla de l'Estany ha obtingut la millor nota de Catalunya a les proves d'accés a la universitat, l'ESPAU, amb un 9,9. Es tracta de Laura Tallada, alumna de l'Institut Pere Alsius de Banyoles, que ha superat 4 estudiants de la demarcació de Barcelona que s'han quedat amb un 9,8. Tallada ha estat cursant el batxillerat humanístic, que va tancar amb un 9,91, nota que pràcticament ha calcat a l'ESPAU, després d'obtenir un 10 en totes les matèries, a excepció de llengua castellana, en què ha tret un 9,5, i de l'assignatura específica de literatura catalana, en què ha tingut un 8,5. Ella mateixa es mostrava sorpresa d'haver obtingut la millor nota de Catalunya.
4: Sí que m'esperava una nota una mica alta, perquè durant el curs sí que trec bons resultats, però un 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant. I és que no m'ho havia ni plantejat, o sigui, havia dit, he fet un bon examen, però ja algú altre ja serà el millor, ja m'haurà superat, i això sí que no m'ho esperava.
3: La nota de l'ESPAU li garanteix sobradament poder cursar la carrera universitària desitjada, que és el doble grau de traducció i interpretació en llengües aplicades a la Universitat Pompeu Fabra.
2: La sentència del cas de les mascaretes coll encara més el govern de Pedro Sánchez, que rebutja assumir-ne responsabilitats un dia abans de la compareixença del president al Congrés per donar explicacions sobre els casos de corrupció que l'envolten. Entre ells, el cas Zapatero. Carina Bebe.
5: Des del govern espanyol s'assegura que no cal prendre més responsabilitats davant de la sentència del cas de les mascaretes, que condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i a 19 anys a la seva mà dreta, Koldo García. La portaveu Elma Saiz defensa que ja es va obrir expedient d'expulsió del PSOE a Ábalos i li van demanar fins i tot l'acte molt abans que estigués imputat. A més, el partit preveu aprovar dissabte al Comitè Federal noves mesures contra la corrupció. Per tot plegat, la portaveu de l'executiu espanyol ha titllat d'hipòcrita el Partit Popular a l'exigir avançar eleccions.
6: Que estamos viendo que en un ejercicio máximo de hipocresía, desde esa atalaya moral desde la que el señor Feijóo parece que se dirige al conjunto de la población, pero ¿qué ha hecho para luchar contra la corrupción el señor Feijóo? ¿Desmantelar en Valencia, en los pactos con Vox, la agencia independiente o también en Baleares, eliminarla llamándole invento a una agencia independiente de lucha contra la corrupción, votando que no a medidas concretas en el Congreso de los Diputados?
5: Según Saiz, el govern treballa perquè la corrupció ni es toleri ni s'aplaudeixi. Ara bé, no ha volgut entrar en valoració sobre la sentència del cas de les mascaretes ni tampoc sobre les declaracions de Víctor Dialdama, el presumpte comissionista que finalment no entrarà a presó per haver confessat el pagament de comissions i que assegura que el número 1 del partit ho sabia tot en aquest cas.
2: Lluny d'assumir responsabilitats, l'executiu continua anunciant mesures de govern, això sí, sense tenir aprovats els pressupostos, i és que l'executiu espanyol destinarà més de 2.200 milions extraordinaris a fer front a la dependència. L'objectiu és arribar als 7.200 milions d'euros d'inversió l'any que ve.
7: D'aquesta manera, i segons ha explicat el president del govern, Pedro Sánchez, els ciutadans que disposin del grau 2 de dependència doblaran el finançament rebut i els que tinguin un 3 rebran un 128% més d'ajuda. Sánchez ha aprofitat per explicar que mesures socials com aquesta, es justifica la feina del govern actual.
8: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
7: Sánchez ha marcat com a prioritat reduir les llistes d'espera, garantir més i millors cures als afectats i dignificar les condicions del personal cuidador.
2: Mentrestant, a Catalunya, el govern de la Generalitat ha aprovat un pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat de fins a 30 municipis de Catalunya. Començarà al setembre i durarà 3 anys. Maite Polo.
9: 231 professionals acompanyaran famílies en situació vulnerable a partir de l'1 de setembre per assegurar-se que reben la renda garantida de ciutadania, l'ingrés mínim vital o bé el complement d'ajuda per la infància, si és que els pertoca. Sílvia Paneque és consellera de Territori i portaveu del govern.
10: L'objectiu és fer un acompanyament integral a totes aquelles famílies amb infants a càrrec que estiguin en aquesta situació de vulnerabilitat. Per exemple, facilitant un acompanyament efectiu a les prestacions socials que els corresponen. responen. La consellera avui ens traslladava dades de percentatges molt, molt preocupants de més del 50% de famílies que tenen dret a algun tipus de percepció social i que, en canvi, no la sol·liciten i, per tant, no tenen doncs, aquests recursos que els podrien ajudar.
9: La iniciativa s'anomena Barris per créixer i està finançada amb 30 milions d'euros provinents en el 60% del Departament de Drets Socials i el 40% del Fons Social Europeu Plus.
11: Notícies en xarxa. Edició vespre.
2: L'Estat ha donat llum verda a la declaració d'impacte ambiental del PlemCat al Golf de Roses. El parc eòlic experimental és l'avantsala perquè es puguin instal·lar els aerogeneradors a la badia amb una altura de 261 metres. Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
12: Segons ha avançat el periòdico de Catalunya i fons de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya, el PlemCat fa un pas de gegant per a veure la llum. El Ministeri per la Transició Ecològica ha decidit aprovar la declaració d'impacte ambiental, que feia 2 anys que estava encallada, i així donar un impuls gairebé definitiu a la instal·lació del parc eòlic marí experimental al Golf de Roses. A partir de que el Ministeri confirmi la validació de la declaració d'impacte ambiental, haurà de ser l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya qui n'assumeixi el desenvolupament. Per tant, el PlemCat encara li espera un llarg camí fins que els 3 molins d'uns 260 metres d'alçada i situats a una 20 quilòmetres de la costa comencin a enviar dades. El PlemCat és un projecte impulsat per la Generalitat de Catalunya i que en bona part també depèn de l'aprovació dels pressupostos, que encara està en negociacions. Aquest parc experimental ha de posar les bases científiques perquè en un futur diferents empreses energètiques puguin optar a la instal·lació d'un parc eòlic marí segons marca l'àrea de l'EVA 1.
2: Doncs el Consell Executiu ha autoritzat justament avui que una empresa depenent del govern entri a participar en el capital d'una de les companyies privades que construirà un dels aerogeneradors del futur parc eòlic de Roses.
7: El govern apunta que es tracta d'una operació estratègica que passa per impulsar la col·laboració público-privada, en aquest cas amb una empresa catalana especialitzada en l'aprofitament de l'energia eòlica en l'àmbit marí. Sílvia Paneque és la seva portaveu.
10: La declaració d'impacte ambiental era l'últim pas que faltava per començar la licitació d'aquesta plataforma experimental, que recordo són 3 aerogeneradors de 3 tecnologies diferents, 3 empreses diferents, algunes són UTES, i efectivament l'empresa, la X-Wing, està vinculada a un d'aquests projectes, no en solitari, però sí vinculada a un d'aquests projectes.
7: Segons els càlculs del govern, la plataforma podria començar a funcionar d'aquí a uns 2 anys.
2: I en cultura, el recinte de la Fabra i Couts al districte de Sant Andreu de Barcelona serà enguany l'escenari de la 5a edició del projecte Òpera. Del 2 al 5 de juliol, cada vetllada representaran 3 òperes de curta durada creades per l'ocasió per nous valors de l'escena i la composició amb el suport d'estudiants de disseny, art dramàtic i música, David Navarro.
13: Òpera surt del Liceu i afronta el repte de representar teatre líric en el recinte d'una antiga fàbrica tèxtil. Cada vespre, el públic podrà gaudir de 3 obres seleccionades. Jo Núvol, amb música de Sergi Puigcerna i llibret d'Alicia Kopf, Opereta, amb partitura d'Arnau Virix i text de Paul Wasch, i també La vida por los cuernos, de la compositora flamenca Ana Colom, que el llibretista Pablo Machotero ha adaptat a la dramatúrgia lírica.
14: Com ajuntar una estètica que pogués ser cantada per un cantador flamenc, però a la vegada que tingués suficientment pes, ja no només líric, sinó també dramatúrgic, per una òpera. Com que Teseu va matar el Minotaure i el Toro de Marató, vaig pensar que podria ser una bona unió, pensar que la tauromàquia i el flamenc poden unir-se perfectament amb la mitologia.
13: Lucia del Greco, Alexandra Rodríguez i Marc Salicru s'encarreguen de la direcció d'escena. Ho fan amb el suport d'estudiants d'escoles superiors de disseny de la ciutat, d'art dramàtic i del Conservatori de Música del Liceu.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. D'aquí a 7 minuts, el Barça de futbol sala inicia el tercer partit de la final del play-off pel títol. Els de Javi Rodríguez celebraran la revella de Sant Joan com a campions de la Lliga si superen el Pozo de Múrcia. D'aquesta manera aixecarien el trofeu 3 anys després. El mateix Rodríguez, entrenador del Barça, espera deixar-ho tot sentenciat aquesta nit.
3: Que estén muy heridos no significa que estén acabados. Lo que sí que tenemos que hacer es acabarlo nosotros. Porque de ir el martes a Murcia y no ganar el partido, pues a ellos se vendrían arriba, volvería a haber eliminatoria, la eliminatoria volvería a estar abierta. Entonces creo que es el mejor momento para intentar sentenciarla, ¿no? Para mí sería muy importante. Mi última liga que levanto como capitán del Barcelona fue en Campo del Pozo y sería muy bonito levantar la primera como entrenador en Campo del Pozo.
2: L'altre punt rellevant de la nit és en hoquei sobre patins, perquè l'Igualada pot guanyar l'hoquei Lliga per primera vegada des del 1997. Per fer-ho, haurà de superar el Liceu de la Corunya en el cinquè i definitiu duel de la final del play-off al pavelló de Riazor, el tercer partit que jugarà l'Igualada en els últims 5 dies. Joan Gual, Canal Taronja Central.
4: Una situació que obliga els jugadors a recuperar-se ràpidament i preparar un duel que decidirà el campió de Lliga. L'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner, considera que aquest calendari ajustat pot afectar més el conjunt anoient que no pas el Liceo.
5: Tampoc s'acaba d'entendre massa que aquesta final s'hagi de jugar 2 dies després, però ja no només per Igualada, eh? Ells igual, ells hauran de tornar i igual. Jo crec que hi havia les dates suficients fins al 30 de juny per jugar a una altra data. Al final és un tema que no és una excusa, ens perjudica més a nosaltres que ells, en aquest sentit.
4: Malgrat aquest condicionant, els arlequinats afronten el desplaçament amb la moral reforçada després de capgirar una final que semblava molt complicada després dels dos primers partits.
2: En futbol, el Girona ha presentat oficialment Quique Álvarez com a nou entrenador. El fins ara tècnic del filial blanc i vermell té clar què vol com a dirigent del primer equip gironí.
6: I que el que hem de recuperar ràpid és aquesta ànima, aquesta trempera. Això jo ho tinc a la ment, que ho hem d'allò, independentment de clar com juguem.
2: Per la seva banda, el Centre d'Esports Sabadell ha renovat el seu director esportiu, Lucas Viale, fins al 2028. Pel que fa al mercat de fitxatges futbolístic, a la primera divisió masculina el Barça ha anunciat un acord pel traspàs d'Iñaki Peña al Panathinaikos grec. En waterpolo, el Club Natació Sant Andreu ja té nou entrenador. Es tracta de Marc Comas, qui fins ara era segon tècnic de Javi Aznar. I un darrer punt en handbol, l'Ali, perquè el balonmano granollers ha anunciat la renovació de Clàudia Girbau per una temporada més, fins el 2027.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.

0: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: La xarxa de comunicació local.
0: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
3: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
4: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
3: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
4: Dilluns, dia de descans.
3: Telèfon 93 792 35 46.
4: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
3: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
5: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
3: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
5: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
3: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
5: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
6: Finques Blaumar.
7: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
6: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
7: 93 792 0440.
6: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
7: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
8: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640 677 806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
9: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
10: Bona tarda, són 8:15.
11: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
10: En marxa l'operatiu sortida per Sant Joan amb una revetlla del risc d'incendis per l'onada de calor. A aquesta hora, retencions encara en algunes vies després d'una tarda complicada i un mort per un xoc de dos camions a l'AP7 a Riudellots de la Selva. Jordi Fortià.
12: Gairebé 300 municipis afronten la revetlla de Sant Joan amb el nivell 3 del Pla Alfa, activat per risc molt alt d'incendi, concentrats a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En aquests punts s'ha prohibit fer foc o tirar petards si no és en les zones autoritzades per fer-ho. La portada del govern és Sílvia Paneque.
13: Allò que no estigui autoritzat, sisplau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
10: Els estudiants catalans suspenen la prova de matemàtiques de la selectivitat amb una nota mitjana de 4,18, la més baixa d'una matèria a l'ESPAU en 10 anys.
12: Tot i això, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4. La millor nota l'ha obtingut la Laura Tallada de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles amb un 9,9.
14: Sí que m'esperava una nota una mica alta, perquè durant el curs sí que trec uns resultats, però 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant. I és que no m'ho havia ni plantejat, o sigui, havia dit, he fet un bon examen, però ja algú altre ja serà el millor, ja m'haurà superat. I això sí que no m'ho esperava.
10: Pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat de fins a 30 municipis de Catalunya.
12: L'ha aprovat avui el govern, començarà al setembre i durarà 3 anys per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts els coneguen i sàpiguen com demanar-los. Ara mateix la meitat no els cobra.
10: Llum verda la declaració d'impacte ambiental del PlemCat al Golf de Roses.
12: El parc eòlic experimental és l'avantsala perquè es puguin instal·lar els aerogeneradors a la badia amb una altura de 261 metres.
10: En cultura, el recinte de la Fabra i Coig a Barcelona acull enguany la 5a edició del projecte Òpera.
12: Del 2 al 5 de juliol, cada vetllada es representaran 3 òperes de curta durada creades per nous valors de l'escena i la composició, amb el suport d'estudiants de disseny, art dramàtic i música. Àlex Uller és mentor del projecte.
15: Que vol ser una porta oberta al món de l'òpera per creadors de tots els àmbits artístics i ser una experiència pràctica i professional, doncs, per escoles de disseny de Barcelona.
10: I en esport, Joel Gomis, nova tarda de finals per equips catalans.
16: Acaba d'arrencar el partit del Barça de futbol sala contra el Pozo de Múrcia. És el tercer duel de la final i si els culers guanyen s'emportaran la Lliga. I a Galícia, l'Igualada jugarà a partir de 8:45 del vespre el 5è i últim partit de la final de l'hoquei Lliga. En cas de triomf, els arlequinats guanyaran el títol per primer cop des del 1997.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre.
10: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps amb aquesta onada de calor en marxa. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
17: Bona tarda. Avui estem tenint una repetició de la jugada de la calor intensa a gran part del país, que ja hi ha hagut els últims dos dies. Estem en onada de calor a moltes comarques i també s'han tornat a repetir algunes tempestes, sobretot al nord de Lleida. Déu-n'hi-do, encara a hores d'ara, entre els dos Pallars i l'Alt Urgell, on acaben espetegant tempestes i algunes amb molt de vent. També algun ruixat s'ha arribat a tensar fins al Solsonès, a la comarca del Berguedà, però aquestes tempestes al llarg d'aquest vespre i nit s'acabaran fonent completament. A la costa apareixeran alguns núvols fruit de la mateixa humitat, per tant, matinada, i això vol dir una revetlla ben xafogosa arran de costa, però és que a l'interior tampoc baixarà gaire la temperatura. Estarem parlant d'unes mínimes en molts casos per sobre dels 20 graus. Ja després de la revetlla, el dia de Sant Joan, vindrà amb calma aquests núvols enganxats a la costa o amb alguna boira i tot, i durant la tarda alguna tempesta a l'Alt Pirineu, encara més local que avui. La temperatura no afluixa ni un grau. N'estem pendents a la xarxa?
0: Notícies en xarxa. Edició vespre.
10: En marxa l'operatiu sortida per Sant Joan amb una revetlla del risc d'incendis per l'onada de calor. A aquesta hora, retencions encara a les principals vies després d'una tarda complicada i un mort per un xoc de dos camions a l'AP7 a Riudellots de la Selva.
12: El Servei Català de Trànsit preveu que aquesta tarda surtin 490.000 vehicles fins a les 12 de la nit de l'àrea metropolitana de Barcelona. Des de les 5 de la tarda i fins a les 10 de la nit està limitada la velocitat a 80 km per hora en diferents vies de l'entorn metropolità. La C31 i la C32 entre Barcelona i Castelldefels, la B23 entre Sant Joan d'Espí i el Papiol, la P7 entre el Papiol i Martorell i la B20 entre Santa Coloma de Gramenet i Montgat. Pel que fa als vehicles pesants, hi ha restriccions de circulació a la P7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant. Els Mossos d'Esquadra han desplegat un dispositiu especial amb 286 agents de trànsit i 52 controls policials, amb la participació també de les policies locals. L'operatiu també es reforça amb radars, panells informatius i vigilància aèria, amb l'objectiu de garantir una mobilitat segura en un dels períodes amb més desplaçaments de l'any.
10: En qualsevol cas, anem a veure quina és la situació ara mateix a la xarxa viària. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
18: Què tal? Bona tarda. Encara hem de parlar d'aquest accident mortal que comentàveu a l'autopista AP7 a Riudellots de la Selva. S'ha d'acabar de retirar el camió accidentat, les grues ja estan treballant però l'autopista continua tallada en aquest punt de l'accident. Com et deia, Riudellots de la Selva i en sentit nord, en sentit Girona, ara els desvien just en aquesta sortida cap a l'autovia 2 i la C25. Més enrere, a Maçanet de la Selva, on també es feien desviaments, aquí en principi ja no es fan aquests desviaments, però encara hi ha aturades importants. Pensa que la cua ha arribat als 10 quilòmetres, doncs això, encara aturades, potser una mica més intermitents, però uns 10 quilòmetres molt complicats entre Fogars de la Selva i Maçanet de la Selva, en aquesta zona de la P7, encara el trobareu, com et deia, sempre en sentit nord, en sentit Girona. Per tant, encara recomanem com a possible via alternativa l'autopista del Maresme, la C32, aquí només hauria aturades un parell de quilòmetres just al tram de Mataró, entre Cabrera de Mar i Mataró, en sentit nord, en aquesta autopista C32, la del Maresme. A la resta de la xarxa viària, també com et comentava anteriorment, i millora molt ràpidament el trànsit, i ja parlem de circulació, la veritat és que força tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
10: Gràcies, Roger. Ho dèiem en portada. La Revetlla de Sant Joan arriba enguany en plena onada de calor i risc màxim d'incendis. Gairebé 300 municipis l'afronten amb el nivell 3 del Pla Alfa activat, concentrats a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Per això, des del govern demanen molta prudència.
12: La seva portaveu, Sílvia Paneque, recorda que els municipis que es troben en el nivell màxim d'alerta, és a dir, en el nivell 3 del Pla Alfa, està prohibit tirar petards o encendre focs fora dels jocs habilitats per a l'ocasió.
13: Allò que no estigui autoritzat, sisplau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
12: Avui les temperatures ja no són tan extremes, el govern desplega un dispositiu especial i els bombers incrementen un 50% els efectius. També es reforcen els professionals del 112 i més de 200 agents rurals es despleguen pel territori.
10: Un altre motiu de preocupació en aquesta revetlla són els petards, tant pel risc d'incendi com per les molèsties que generen. Això no impedeix, però, que les casetes i botigues de pirotècnia visquin els dies de més activitat de l'any. Preveuen vendre 17 milions d'euros en petards només aquesta revetlla, una indústria que combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat cap al soroll.
12: Per aquest motiu, Josep Maria Vilardell, el president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, fa una crida a viure la nit més curta de l'any amb prudència.
19: Som molt sensibles amb això. Fem unes campanyes, sobretot pel tema de... Hi ha molta gent que celebra la revetlla amb una masia de turisme rural. Aconsellem molt el tema dels coets, que no disparin coets, que disparin els petards en zones que estiguin asfaltades, que no es faci mal ningú.
12: Vilardell també ha explicat que a Catalunya s'ha erradicat totalment la venda il·legal de petards.
10: I les coques són les altres grans protagonistes de la nit de Sant Joan. Forns i pastisseries mantenen preus malgrat l'augment constant de les matèries primeres.
12: La clàssica de brioche amb crema és la més demandada, tot i que tampoc hi falten la de fruita i les farcides de nata o trufa, a més de la de ardons.
10: A la Garriga, enguany preveuen vendre més de 1.500 coques. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
20: Des del cap de setmana, els forns i pastisseries elaboren centenars de coques de Sant Joan, de totes les mides i varietats. Una tradició que no pot faltar per cap revetlla als sopars amb la família i els amics. En el cas del forn dels Banys de la Garriga, preveuen fer unes 500 coques. I els preus han decidit mantenir-los malgrat l'ascens del preu del pinyó, de l'energia i la resta de matèries primeres. Així ho apunta l'Enric Prats, que prefereix reduir el marge de benefici que augmentar els preus.
21: Ja fa uns anys que el pinyó, com sabem tots, està intocable, l'energia està intocable, i ja estem als mateixos, jo crec que és el tercer any, més o menys, o quart, que no toquem preus, que estem mantenint preus, perquè aquests últims 3-4 anys ja ve tot a tope de preus.
20: La coca de brioche amb crema és una de les més demandades pels garrigancs, tot i que cada persona aposta per una o altra varietat en funció de les seves preferències.
22: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
10: Els estudiants catalans suspenen l'examen de matemàtiques de la selectivitat amb una nota mitjana de 4,18, dos punts menys que l'any passat, i la nota mitjana més baixa d'una matèria a l'ESPAU en 10 anys.
12: Tot i això, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4, pràcticament igual que el 2025. La prova pilot contra dispositius electrònics no autoritzats ha detectat 3 casos.
10: Esther Minguell.
1: 33.145 alumnes han aprovat la selectivitat d'enguany. Són un 96% dels que s'hi han presentat, gairebé un punt més que el curs passat, i ho fan amb una nota mitjana d'un 6,4. Amb el còmput de l'expedient del batxillerat, que representa un 60%, s'arriba al 7,1 la nota d'accés a la universitat. Milloren les qualificacions de llengua i literatura catalana, castellà i física, però punxen les matemàtiques, amb una de les notes més baixes dels darrers anys i amb un examen que va generar moltes queixes dels estudiants. Núria Montserrat és la consellera de Recerca i Universitats.
2: Aquesta matèria suposa un repte per als estudiants. Recordar que els models d'exàmens els preparen els experts, professors d'universitats, professors de batxillerat, que realitzen aquestes proves amb rigor acadèmic. Hi ha una coherència en quant al model d'examen i al currículum de les matemàtiques durant el batxillerat. El model d'examen, quan comparem els dos anys, 25-26, també és el mateix model, la mateixa estructura.
1: Del 25 al 29 de juny es pot sol·licitar la revisió d'exàmens i el dia 7 de juliol es publicaran les qualificacions definitives. Les notes de tall de les carreres universitàries sortiran el 10 de juliol.
10: I entre els estudiants més brillants en destaca una del Pla de l'Estany, que ha obtingut la millor nota de Catalunya a la selectivitat amb un 9,9. Es tracta de Laura Tallada, alumna de l'Institut Pere Alsius de Banyoles, que ha superat 4 estudiants de la demarcació de Barcelona que s'han quedat amb un 9,8. Banyoles Televisió, David Bertran.
4: Un estudiant del Pla de l'Estany ha obtingut la millor nota de Catalunya a les proves d'accés a la universitat, l'ESPAU, amb un 9,9. Es tracta de Laura Tallada, alumna de l'Institut Pere Alsius de Banyoles, que ha superat 4 estudiants de la demarcació de Barcelona que s'han quedat amb un 9,8. Tallada ha estat cursant el batxillerat humanístic, que va tancar amb un 9,91, nota que pràcticament ha calcat a l'ESPAU, després d'obtenir un 10 en totes les matèries, a excepció de llengua castellana, en què ha tret un 9,5, i de l'assignatura específica de literatura catalana, en què ha tingut un 8,5. Ella mateixa es mostrava sorpresa d'haver obtingut la millor nota de Catalunya.
14: Sí que m'esperava una nota una mica alta, perquè durant el curs sí que tret bons resultats, però un 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant. I és que no m'ho havia ni plantejat, o sigui, havia dit, he fet un bon examen, però ja algú altre ja serà el millor, ja m'haurà superat, i això sí que no m'ho esperava.
4: La nota de l'ESPAU li garanteix sobradament poder cursar la carrera universitària desitjada, que és el doble grau de traducció i interpretació en llengües aplicades a la Universitat Pompeu Fabra.
10: La sentència del cas de les mascaretes colla encara més el govern de Pedro Sánchez, que rebutja assumir-ne responsabilitats un dia abans de la compareixença del president al Congrés per donar explicacions sobre els casos de corrupció que l'envolten. Entre ells, el cas Zapatero. Carina Bellbé.
23: Des del govern espanyol s'assegura que no cal prendre més responsabilitats davant de la sentència del cas de les mascaretes, que condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i a 19 anys a la seva mà dreta, Coldo García. La portaveu Elma Saiz defensa que ja es va obrir expedient d'expulsió del PSOE a Ábalos i li van demanar fins i tot l'acte molt abans que estigués imputat. A més, el partit preveu aprovar dissabte al Comitè Federal noves mesures contra la corrupció. Per tot plegat, la portaveu de l'executiu espanyol ha titllat d'hipòcrita el Partit Popular a l'exigir avançar eleccions.
24: Que estamos viendo que en un ejercicio máximo de hipocresía, desde esa atalaya moral desde la que el señor Feijóo parece que se dirige al conjunto de la población, pero ¿qué ha hecho para luchar contra la corrupción el señor Feijóo? ¿Desmantelar en Valencia, en los pactos con Vox, la agencia independiente o también en Baleares, eliminarla llamándole invento a una agencia independiente de lucha contra la corrupción, votando que no a medidas concretas en el Congreso de los Diputados?
23: Segons Saiz, el govern treballa perquè la corrupció ni es toleri ni s'aplaudeixi. Ara bé, no ha volgut entrar en valoracions sobre la sentència del cas de les mascaretes ni tampoc sobre les declaracions de Víctor de Aldama, el presumpte comissionista que finalment no entrarà a presó per haver confessat el pagament de comissions i que assegura que el número 1 del partit ho sabia tot en aquest cas.
10: Doncs lluny d'assumir responsabilitats, l'executiu continua anunciant mesures de govern, això sí, sense tenir aprovats els pressupostos. I és que l'executiu espanyol destinarà més de 2.200 milions extraordinaris a fer front a la dependència. L'objectiu és arribar als 7.200 milions d'euros d'inversió l'any que ve.
12: D'aquesta manera, i segons ha explicat el president del govern, Pedro Sánchez, els ciutadans que disposin del grau 2 de dependència doblaran el finançament rebut i els que tinguin un 3 rebran un 128% més d'ajuda. Sánchez ha aprofitat per explicar que amb mesures socials com aquesta es justifica la feina del govern actual.
25: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
12: Sánchez ha marcat com a prioritat reduir les llistes d'espera, garantir més i millors cures als afectats i dignificar les condicions del personal cuidador.
10: Mentrestant, a Catalunya, el govern de la Generalitat ha aprovat un pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat de fins a 30 municipis de Catalunya. Començarà al setembre i durarà 3 anys. Maite Polo.
3: 231 professionals acompanyaran famílies en situació vulnerable a partir de l'1 de setembre per assegurar-se que reben la renda garantida de ciutadania, l'ingrés mínim vital o bé el complement d'ajuda per la infància, si és que els pertoca. Sílvia Paneque és consellera de Territori i portaveu del govern.
13: L'objectiu és fer un acompanyament integral a totes aquelles famílies amb infants a càrrec que estiguin en aquesta situació de vulnerabilitat. Per exemple, facilitant un acompanyament efectiu a les prestacions socials que els corresponen. La consellera avui ens traslladava dades de percentatges molt, molt preocupants de més del 50% de famílies que tenen dret a algun tipus de percepció social i que, en canvi, no la sol·liciten i, per tant, no tenen doncs, aquests recursos que els podrien ajudar.
3: La iniciativa s'anomena Barris per créixer i està finançada amb 30 milions d'euros provinents en el 60% del Departament de Drets Socials i el 40% del Fons Social Europeu Plus.
22: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
10: L'Estat dona llum verda a la declaració d'impacte ambiental del PlemCat al Golf de Roses. El parc eòlic experimental és l'avantsala perquè es puguin instal·lar els aerogeneradors a la badia amb una altura de 261 metres. Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
5: Segons avançat el periòdico de Catalunya i fons de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya, el PlemCat fa un pas de gegant per a veure la llum. El Ministeri per la Transició Ecològica ha decidit aprovar la declaració d'impacte ambiental, que feia 2 anys que estava encallada, i així donar un impuls gairebé definitiu a la instal·lació del parc eòlic marí experimental al Golf de Roses. A partir de que el Ministeri confirmi la validació de la declaració d'impacte ambiental, haurà de ser l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya qui n'assumeixi el desenvolupament. Per tant, el PlemCat encara li espera un llarg camí fins que els 3 molins d'uns 260 metres d'alçada i situats a una vintena de quilòmetres de la costa comencin a enviar dades. El PlemCat és un projecte impulsat per la Generalitat de Catalunya i que en bona part també depèn de l'aprovació dels pressupostos, que encara està en negociacions. Aquest parc experimental ha de posar les bases científiques perquè en un futur diferents empreses energètiques puguin optar a la instal·lació d'un parc eòlic marí segons marca l'àrea de l'EVA 1.
10: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat 4.300 milions d'euros per revertir el dèficit d'infraestructures a Catalunya durant els pròxims 10 anys. L'objectiu és corregir el dèficit acumulat modernitzant equipaments clau i responent a les necessitats de mobilitat territorials. Judit Vallès.
6: El govern de la Generalitat ha anunciat aquest ambiciós pla d'inversió de més de 4.300 milions d'euros que suposa triplicar el pressupost anual destinat a infraestructures des del 2013. Ho ha anunciat el president Salvador Illa en el marc del Forbes Catalonia Economic Summit.
7: Es tracta d'una planificació pressupostària per garantir les inversions de manera estable i de manera sostinguda en projectes claus per al país. Resolvem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara accelerem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu. Si el 2010 Catalunya invertia 134 milions d'euros a l'any, infraestructures, ara invertirem de mitjana 400 milions d'euros a l'any durant aquests propers 10 anys en inversions directes del govern de Catalunya.
6: D'entre les actuacions anunciades hi ha la variant d'Olot i les preses, el tramvia de Tarragona, la xarxa de metro metropolitana, la integració urbana dels ferrocarrils de la Generalitat tant a Manresa com a Igualada, la nova terminal ferroviària de la Plana de Lleida o la nova estació d'autobusos de Plaça Espanya. En total, de les més de 60 actuacions previstes, un 75% aniran enfocades a millorar la seguretat viària i l'estat de les carreteres.
10: Més coses. La biotecnològica catalana IPRA espera tenir una vacuna contra la pesta porcina d'aquí 7 anys.
12: La farmacèutica lidera un consorci internacional de 17 empreses d'Europa, els Estats Units i l'Àfrica que treballen conjuntament en aquesta investigació. El director general de Salut Animal d'IPRA, David Caballero, ha explicat que ja han començat a fer proves amb animals, però que encara s'està en una fase molt incipient per la complexitat del virus.
10: I la nova degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya demana doblar el nombre d'aquests professionals a la sanitat pública i la creació de noves especialitats. Dolors Líria relleva Guillermo Mattioli al capdavant de la institució i ha explicat a la xarxa les seves línies d'actuació. Maite Polo.
3: Als centres de primària de Catalunya hi ha 370 psicòlegs generals sanitaris, però el col·legi adverteix que són pocs. Demanen el doble dels que existeixen a hospitals i centres especialitzats. La proporció global a Catalunya és de 4 o 5 psicòlegs per cada 100.000 habitants, la meitat de la mitjana europea. La degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya és Dolors Líria.
8: És del tot insuficient, estem molt per sota de la mitjana europea i creiem que hem de continuar lluitant perquè hi hagi molts més especialistes. Veiem que la nostra presència és molt molt necessària, molt útil, no només des del punt de vista de l'atenció, sinó també des de la prevenció i la promoció de la salut.
3: El Col·legi de Psicologia demana al Ministeri de Sanitat la creació de noves especialitats com la forense, la neuropsicologia, la psicooncologia i la infantojuvenil.
8: Ha augmentat molt el malestar emocional d'aquest col·lectiu, doncs, sobretot després de la pandèmia. Sabem també que va haver un augment dels suïcidis en el col·lectiu juvenil i pensem que es necessita donar una atenció molt concreta i molt especialitzada.
3: El Col·legi de Psicologia crearà un observatori sobre la intel·ligència artificial per mesurar el seu impacte en la salut mental de la població.
10: En cultura, el recinte de la Fabra i Goig al districte de Sant Andreu de Barcelona serà enguany l'escenari de la 5a edició del projecte Òpera. Serà del 2 al 5 de juliol. David Navarro.
9: Òpera surt del Liceu i afronta el repte de representar teatre líric en el recinte d'una antiga fàbrica tèxtil. Cada vespre, el públic podrà gaudir de tres obres seleccionades. Jo Núvol, amb música de Sergi Puigcerna i llibret d'Alicia Kopp, Opereta, amb partitura d'Arnau Virix i text de Paul Wasch, i també La vida por los cuernos, de la compositora flamenca Ana Colom, que el llibretista Pablo Machotero ha adaptat a la dramatúrgia lírica.
11: Com ajuntar una estètica que pogués ser cantada per un cantador flamenc, però a la vegada que tingués suficientment pes, ja no només líric, sinó també dramatúrgic, per una òpera. Com que Teseu va matar el Minotaure i el toro de Marató, vaig pensar que podria ser una bona unió, pensar que la tauromàquia i el flamenc poden unir-se perfectament amb la mitologia.
9: Lucia del Greco, Alexandra Rodríguez i Marc Salicru s'encarreguen de la direcció d'escena. Ho fan amb el suport d'estudiants d'escoles superiors de disseny de la Ciutat d'Art Dramàtic i del Conservatori de Música del Liceu.
22: Notícies en xarxa. Esports.
10: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
15: Bona tarda, Lali. El Barça de futbol sala està jugant el tercer partit de la final del play-off pel títol contra el Pozo de Múrcia. Al minut 10, el resultat és de 0-2 pel Barça, que s'ha avançat amb gols de Catela i d'Adolfo. En cas de victòria, els blaugranes celebrarien el títol aquesta mateixa nit, després de 3 anys sense fer-ho. L'altre punt rellevant del dia d'avui és en hoquei sobre patins, perquè l'Igualada pot guanyar l'hoquei Lliga per primera vegada des del 1997. Per fer-ho, haurà de superar el Liceu de la Corunya en el 5è definitiu duel de la final del play-off al pavelló de Riazor, el tercer partit que jugaran els igualadins en els últims 5 dies. Joan Gual, Canal Taronja Central.
16: Una situació que obliga els jugadors a recuperar-se ràpidament i preparar un duel que decidirà el campió de Lliga. L'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner, considera que aquest calendari ajustat pot afectar més el conjunt anoyent que no pas el Liceo.
17: Tampoc s'acaba d'entendre massa que aquesta final s'hagi de jugar 2 dies després, però ja no només per Igualada, ells igual, ells hauran de tornar i igual. Jo crec que hi havia les dates suficients fins al 30 de juny per jugar a una altra data. Al final és un tema que no és una excusa, ens perjudica més a nosaltres que ells, en aquest sentit.
16: Malgrat aquest condicionant, els arlequinats afronten el desplaçament amb la moral reforçada després de capgirar una final que semblava molt complicada després dels dos primers partits.
15: Encara en hoquei sobre patins, el Noi ha incorporat el porter reusenc Josep Maria Virgili, qui prové del Calafell.
26: Doncs amb moltes ganes, quan em va trucar l'Aleix, em va fer molta il·lusió, perquè al final el Noi és un equip històric i l'afronto amb moltíssimes ganes. Crec que puc aportar, sobretot, tranquil·litat a la porteria i moltes ganes de treballar.
15: En bàsquet, Andrei Pluta és nou jugador del bàsquet Girona per a les pròximes dues temporades. L'exterior arriba procedent del Legia de Varsovia de Polònia, el seu país natal. Té 26 anys i enguany ha estat escollit com a millor jugador de la Lliga Polonesa. Fernando Sanemeterio és el director esportiu del conjunt gironí.
27: Bueno, Andrés es un jugador que llevamos siguiendo un par de años en la Liga Polaca. Creemos que está en una evolución claramente ascendente y además en un periodo de madurez bueno, ¿no?, para dar este gran paso a la Liga CB. Su primera idea cuando juega situaciones es generar para los demás, pero también tiene una muy buena capacidad para poder ser anotador en momentos dados.
15: Encara a Girona, però en futbol, el Girona ha presentat oficialment Quique Álvarez com a nou entrenador. El fins ara tècnic del filial blanc i vermell té clar què vol com a dirigent del primer equip gironí.
0: I que el que hem de recuperar ràpid és aquesta ànima, aquesta trempera. Això jo ho tinc a la ment, que ho hem d'allò, independentment de clar com juguem.
15: Per la seva banda, el Centre d'Esport Sabadell ha renovat el seu director esportiu, Lucas Viale, fins al 2028. En waterpolo, el Club Natació Sant Andreu ja té nou entrenador. Es tracta de Marc Comas, qui fins ara era segon entrenador de Javi Aznar. I un darrer apunt en handbol, l'Ali, perquè el balonmano granollers ha anunciat la renovació de Clàudia Girbau per una temporada més, fins al 2027.
10: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginent. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dijous, això sí, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda i molt bona revetlla. Adéu-siau.
1: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
2: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
3: Com pot ser, si sempre feu fotos?
2: Sí, però no són de veritat.
3: I si li regalem un reportatge?
2: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
4: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
5: Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
6: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al Passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona. I a Arenys de Munt, al costat del Pàdel, a la zona esportiva.
5: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
6: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
7: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
8: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
9: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
8: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
10: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
11: Segueix-nos a les xarxes socials.
7: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els estudiants catalans han suspès l'examen de matemàtiques a la selectivitat amb una mitjana de 4,18 punts menys que l'any passat. Tot i això, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana de 6,4, pràcticament igual que 2025. Núria Montserrat és consellera de Recerca i Universitats.
2: És una nota no esperada, és una nota que, de fet, aquesta matèria suposa un repte per als estudiants. Recordar que els models d'exàmens els preparen els experts, professors d'universitats, professors de batxillerat, que realitzen aquestes proves amb rigor acadèmic. Hi ha una coherència en quant al model d'examen i al currículum de les matemàtiques durant el batxillerat.
1: Del 25 al 29 de juny es pot sol·licitar la revisió d'exàmens i el 7 de juliol es publicaran les qualificacions definitives. Les notes de tall de les carreres universitàries sortiran el 10 de juliol. I la nova degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya demana doblar el nombre de professionals, de psicòlegs, especialistes a la sanitat pública perquè no ha augmentat la demanda dels problemes de salut mental de la població. Dolors Liria ha estat vicepresidenta de la institució que enguany celebra 40 anys i ha explicat a la xarxa els reptes que afronta. La proporció global a Catalunya és de 4 o 5 psicòlegs per cada 100.000 habitants, la meitat del que suposa la mitjana europea.
3: La ràtio de psicòlegs i psicòlogues especialistes en psicologia clínica és del tot insuficient. Estem molt per sota de la mitjana europea i creiem que hem de continuar lluitant perquè hi hagi molts més especialistes, també moltes més especialitats. Celebrem la introducció de la figura del psicòleg general sanitari a la primària al voltant de 370 en aquests moments i també treballarem per demanar que n'hi hagi més perquè creiem que la nostra presència és molt, molt necessària, molt útil, no només des del punt de vista de l'atenció, sinó també des de la prevenció i la promoció de la salut.
1: Entre 60.000 i 80.000 persones ocuparan els carrers de Tarragona per viure en directe el gran depart del Tour de França. És la xifra amb la que s'ha treballat per fer el pla de mobilitat que preveu diverses restriccions per garantir la seguretat. Serà el diumenge 5 de juliol i la ciutat comença a desplegar el pla. L'Ajuntament recomana a la ciutadania que prioritzin el desplaçament a peu i han habilitat aparcaments dissuasoris que sumen 11.580 places. I el conductor d'un camió mort en un accident a la P7 a Riudellots de la Selva per causes que encara s'investiguen. Hi ha hagut un accident en un encalç entre dos camions. A conseqüència, el conductor d'un dels vehicles pesants ha mort i l'altre ha estat ferit lleu. Amb aquesta víctima són 63 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.

0: Posem un punt als interrogants que se'ns plantegen. Segur que no hi ha respostes definitives a aquests interrogants. L'interrogant és únic. El punt que hi posem és diferent, com diferents són les persones.
1: Cada dimarts, de 8 a 9 del vespre, tornem a posar el punt a l'interrogant amb Francesc Coll.
2: Ben trobats de nou i en directe, amics oients de Ràdio Arenys, en el 91.2 de la freqüència modulada, en el programa del Punt de l'Interrogant. Gràcies per confiar i en deixar-nos entrar a les vostres cases en una nova edició del programa. I sí, iniciem una nova edició, avui a la número 23, de la temporada 2025-26. Us presentem a totes les persones que ho farem possible: l'Eva Xalà, l'Almudena Almagro, Montse Bea, Manel Benito, Dolors Caselles, Francesc Coll, Consol Corrius, Clàudia Fernández, Octavi García, Vicenç Ibáñez, Francina Jaume Andreu, Maria José Leiva i Malizondo, Joana López, Montse Macanàs, Josep Mercè i Yolanda Montero, Jordi Mora, Ramon Moreno, Joaquim Palomar, Rosa Puertas, Matilde Romagosa, Joan Ripoll, Carme Saumell, Lluïsa Soler, Roser Soms, Fina Trullàs, Carme Vera, Assum Vitòria, que gràcies a tots ells i elles i als guionistes, aquesta edició, que va d'octubre del 2025 a juny del 2026, podrà ser una realitat. Tots ells aniran desfilant al llarg de la temporada i anar desgranant els interrogants que hem escollit després d'una llarga llista de pluja d'interrogants que heu anat enviant a les xarxes socials. Podreu trobar tots els interrogants en el nostre web www.elpuntdelinterrogant.cat. Amics oients, us hem de dir que sense la vostra audició el programa no tindria sentit. La confiança que dipositeu en escoltar-nos cada setmana dins la mateixa sintonia fa que totes les persones que organitzem el programa del Punt de l'Interrogant, en els diàlegs i debats setmana rere setmana, fa que ens hi entreguem a totes bandes. Tenir un programa en antena durant 23 anys i uns col·laboradors que hi participen dona peu a que el compromís en el parlar sempre sigui el més coherent i dador de vida. En una paraula, gràcies per escoltar-nos i fer-nos a tots els components del programa més compromesos en la realitat de la vida que ens toca viure i gestionar cada dia.
0: El punt de l'interrogant.

0: Doncs ben tornats aquí en el programa. Avui és el primer programa de la temporada i parlarem de Sabem escoltar abans de parlar. Farem possible aquest programa avui la Carme Saumell, la Montse Macanàs, el Josep Mercè, la Clàudia Fernández, el Joan Ripoll i la Rosa Puertas. Aquí us parla el Francesc Coll, en els serveis tècnics de Ràdio Arenys amb el Joan Bosch. Doncs avui parlarem d'aquest programa, d'aquest interrogant. Sabem escoltar abans de parlar, ens presenta el guió la Carme Saumell. Com vulguis, Carme.
1: Molt bé, doncs gràcies. Bé, comencem. Abans de parlar, sabem escoltar. Parlar i escoltar, des del meu punt de vista, és una necessitat social. Tanmateix, i aparentment, sembla que és una necessitat social a la baixa. Només cal observar els restaurants i terrasses dels bars, com sovint el mòbil és el protagonista de la trobada. I també les llars on les xarxes socials inunden l'espai on abans la conversa hi tenia un lloc preferent. La comunicació és molt important per l'ésser humà. Necessitem comunicar-nos de manera tranquil·la, serena, de les coses del dia a dia, d'allò que ens fa feliços i el que no tant, d'allò personal que tenim a flor de pell, del que ens emociona, del que pensem, del que sentim, del que ens fa patir, del que ens fa evolucionar, del que vivim, i així un llarg etcètera. Sembla que estem més comunicats que mai, i just per això em plantejo quina qualitat comunicativa tenim. Estem davant d'un gran repte. La incorporació de noves tecnologies generades en la societat del coneixement i la informació ens pressiona a canvis constants que de vegades vivim acceleradament. Estem davant d'una societat catalana que, en aparença o sense, sembla que sovint viu amb estrès psicosocial impregnada d'informacions sensacionalistes que afavoreixen molt poc la reflexió pausada i la creació de converses constructives i positives. I si fem un esment a l'alta política, ens trobem emmirallats en converses massa sovint transformades en monòlegs, on el que compta és esbombar tot el que l'adversari polític diu i proposa, si és que proposa. I expresso emmirallats perquè em veig a mi

0: Sempre ens impedim mútuament arribar molt endins. Els nostres consells, les reaccions, les paraules d'ànim o de consol i ben intencionats comentaris de vegades impedeixen que les persones se sentin compreses. Gatlin, filòsof nord-americà, ens recomana provar d'escoltar acuradament algú sense posar res de la nostra part. Ens diu, et quedaràs molt sorprès. En el diccionari xinès, el signe escrit del verb escoltar es representa com la capacitat d'escoltar des de l'oïda, des de la vista, des del gest i des del cor. Particularment em sembla extraordinari. Des de l'oïda, escoltant el so de les paraules, una a una. Quin és el seu cant? Des de la vista, amb la mirada, quina és la seva llum? Des del gest, les mans, el cos, la cara, què ens està comunicant? Està ben provat de manera científica que el llenguatge gestual ocupa aproximadament un 80% del que volem comunicar. I per últim, escoltar des del cor, traduït, des de l'amor. Escoltar des de l'amor suposa entendre la mirada de l'altre, fins i tot quan hi estiguem en desacord. Escoltar-nos és un acte comunicatiu. Wasslawitz, en la seva teoria sobre la comunicació humana, argumenta que cada acte comunicatiu comporta un efecte informatiu i un efecte relacional. El lingüista Lashat també posa èmfasi en l'esfera afectiva. Per ell, escoltar i parlar amb l'altre no és senzillament donar informació, sinó fer amb les paraules. Però escoltar no és fàcil. Suposa un aprenentatge i una reflexió constant. L'escolta activa implica la voluntat de comprendre, d'iniciar un diàleg constructiu. Requereix una oïda càlida que ens permeti ser receptius a l'altre. L'escolta activa permanent es fa difícil per l'esforç i la implicació personal que suposa. Requereix d'un context determinat que afavoreixi, malgrat que exercitant-la cada dia és més fàcil posar-la en pràctica. I un apunt final. Quan ens parlem a nosaltres mateixos, sabem escoltar-nos, recollim la nostra veueta interior per poder descodificar-la i saber des d'on es genera, des de la tristesa, l'alegria, l'odi, la por, l'amor. En la nostra particular conversa, sovint escoltem des del judici o ho fem de manera negativa o bé ho fem des d'un judici positiu que en genera comprensió i compassió, compassió entesa com una forma d'estimar-se. Krishnamurti, filòsof espiritual, ens diu que l'art d'observar-se objectivament és una de les facultats més elevades de l'ésser humà, ja que necessita que ens traiem la por de les nostres interpretacions. Serà més complex escoltar i ser receptiu a l'altre si abans no hem après a escoltar-nos a nosaltres. També caldrà que la persona que ens parla s'expressi de manera honesta. Tal com afirma el psicòleg nord-americà Rosenberg, creador de la comunicació no violenta, el món seria un lloc més bonic si poguéssim establir diàlegs on l'honestedat de qui parla rebés la resposta de l'altra persona de forma empàtica. Saber escoltar és un do molt preuat. Quan en una conversa et sents escoltat des del cor de l'interlocutor, s'estableix una màgia especial que ens agermana. Finalment, em faig les següents preguntes. En les nostres converses del dia a dia podem fer una escolta activa basada en la dualitat, en el desig d'escoltar, en la mirada atenta que converteix l'altre en un subjecte d'interès? Deixo aquí les preguntes obertes. Sé que al llarg d'aquesta tertúlia i amb l'ajut dels companys i companyes de taula ho anirem esbrinant. I avui, especialment, us dono les gràcies a vosaltres, companys i companyes de tertúlia, i als oients de Ràdio Arenys per escoltar-nos. Gràcies.
1: Molt bé, Carme, gràcies al teu guió, que segur que donarà de sí, eh? Abans us he presentat en els oients i ara és la manera que també us puc presentar. Què tal, Clàudia?
2: Hola, què tal?
1: Ha anat bé les vacances?
2: Súper.
1: Sí.

0: Sí. Què destacaries d'aquest guió i què hi afegiries? O què hi trauries, o millor, també?
1: Bé, destacaria moltes coses. Realment ha estat un guió molt complet. Jo comparteixo molt aquesta mirada davant la comunicació activa. Una cosa que m'ha agradat moltíssim, que m'ha arribat a emocionar fins i tot, és quan parlava de l'autoescolta, aquest Pepito Grillo que tenim constantment, que moltes vegades és amb judici, i que maco poder observar, fer aquest exercici que comenta la Carme, d'observar com ens parlem i poder-nos dir a nosaltres mateixos cada dia: ei, què tal? Com estàs avui? Simplement. I m'ha emocionat. M'ha emocionat.
0: Perfecte, continuarem. Montse Macanàs, què tal, com vas?
2: Molt bé. Gràcies per convidar-me un altre cop, i més en el primer programa, Això és un privilegi.
0: Home, sí,
2: val a dir-ho.
0: Sempre hi ha d'haver-hi un primer i, sí, un últim, no?
2: Sí, i tant.
0: Què destacaries del guió, Montse? Què hi afegiries?
2: Ostres, és com diu la Clàudia, és un guió molt interessant, perquè ha tocat molts punts molt xulos. A mi m'agradaria potser afegir, sobretot en aquest paràgraf que ella diu, des de l'oïda escoltant el so de les paraules, a mi m'agradaria afegir, i el silenci. Tenim la capacitat d'escoltar el silenci, perquè de vegades passa, no? Perquè en una conversa entre dues persones hi ha molts silencis implícits, i a vegades correm a tapar-los per la incomoditat a vegades que generen, no? Llavors llenço aquí una llança, no? De sabem escoltar el silenci. I també m'agradaria preguntar si a vegades també és incòmode no escoltar el plor de l'altre, escoltar el riure, no? Aquestes emocions que brollen sense paraules, no? Que brollen potser amb sons, i també a vegades són difícils d'escoltar i d'acompanyar, no? Penso que també podria ser un punt interessant. I comparteixo molt l'observació, m'ha encantat, no? Això de la capacitat aquesta d'observar-nos i d'observar l'altre, i sobretot no emetre judicis, no? Perquè el judici no ens porta enlloc més que a una mena de destrucció, no? Felicitats, Carme.
0: També està amb nosaltres la Rosa Puertas. Què tal, Rosa? Com va a l'estiu? Ha anat bé?
3: Molt bé, molt bé. Gràcies. Sí, ha estat bé.
0: Perfecte. Què t'ha semblat, què destacaries al guió, sí, i què hi afegiries?
3: A destacar que la Carme ho ha fet molt ordenadament, el qual ens ajuda a nosaltres a entendre el tema. Ens facilita. Després, a destacar que sempre que fa un comentari ho apoia amb un escriptor o amb un autor o amb un conferenciant, o millor, que ha parlat sobre aquell punt en concret. Això, per nosaltres, els que escoltem, o que intentem escoltar, doncs ens ho facilita molt, val? Per tant, és una feina molt elaborada, molt ben feta, i que, esclar, no haig de dir una altra cosa que felicitar-la, vull dir, perquè és molt ordenat. I les coses ordenades donen tranquil·litat, donen serenitat, quan una cosa és ordenada, ens és com el so ens és agradable i el soroll ens és negatiu per nosaltres, doncs això passa el mateix. Quan escoltes i et transmeten un text ordenat i ben explicat, i això ens tranquil·litza, perquè potser estic absolutament d'acord amb el que dius, no? Però si hi ha alguna cosa que puc afegir, doncs a dir, ah, però l'afegeixo tranquil·lament, no? Vull dir, és un dels punts. I els altres punts, jo penso que aniran sortint, perquè en tinc uns quants d'afegir.
4: Molt bé, molt bé.
0: Perfecte. Ara hem fet la secció femenina, ara anem a la secció masculina. Hola, Joan, què tal?
5: Hola.
0: Com ha anat l'estiu?
5: Fantàstic, sempre va bé.
0: Perfecte. M'alegra molt veure't, i que també hagis demanat de poder venir al programa, en el primer programa.
5: És un luxe, sé que és.
0: Sí. Què destacaries del guió i què hi afegiries?
5: Mira, jo del guió destacaria, per exemple, el tema de l'escolta activa, que és fonamental en una bona comunicació, tot i que, com ha dit Montse, no és habitual. i fins i tot el fet de que el primer seria escoltar-nos a nosaltres mateixos, aquesta escolta activa amb nosaltres mateixos per poder realment ser amb els altres amb aquesta escolta. I pel que la cosa que hi afegiria, que és un tema que la Montse l'ha tocat, però jo penso que des del meu punt de vista el silenci també és una resposta, perquè escoltem abans de parlar, podem escoltar i acollir-nos al silenci com una resposta. També és una manera d'acompanyar l'altre. No sempre hem de tenir la resposta, no sempre hem de dir alguna cosa a l'altre. Potser una bona resposta és mantenir un silenci. Un silenci en presència. Un silenci que demostri que estic aquí, que t'he escoltat, que jo sento, però potser no necessito posar paraules sempre. Mm-hmm. Això és el punt que potser jo afegiria.
0: Perfecte. També està amb nosaltres el Josep Mercè, que també t'agraïm el teu desplaçament. Vens de Barcelona i en directe.
6: Correcte.
0: I bueno, la Carme Somit també ha vingut, amb aquest sentit
7: d'Alella.
0: I agraïm el programa, sempre agraït aquests desplaçaments.
6: Al contrari, és un plaer.
0: N'hi ha qui ho fa via streaming, però...
6: És un plaer venir sempre.
0: Què tal l'estiu, bé?
6: Bé, carregar les piles ja. Va. Per començar una temporada il·lusionant.
0: Va, per això vens el primer programa, què destacaries d'aquest guió?
6: Doncs moltes coses, a veure, que intentaré ser breu perquè és un guió molt complet, hi ha moltes coses, les han dit els meus companys. Jo primer, una cosa que m'ha quedat molt atenció és quan dius que és una necessitat social, i és cert, o sigui, ja hem de retrocedir Aristòtil que va dir que l'home és un animal social, i la capacitat més gran de desfent-nos socials és la parla i de rebot l'escolta, no? Això també m'ha agradat molt. Comparteixo també, o destacaria el teu pessimisme, entre cometes. Jo, que sóc una persona molt optimista, avui ja us anticipo que no, que sóc pessimista amb el tema de l'escolta, que crec que escoltem poc i el poc que escoltem malament. És la meva... I sobretot el teu pessimisme quan deies de que el mòbil és el protagonisme en una trobada. I crec que segurament al voltant de la conversa avui del programa n'hi ha aquí, el que dificulta les xarxes socials a la comunicació, no? Tot és soroll i ens impedeix precisament connectar amb la persona que tenim davant per culpa d'això, les xarxes socials. De fet, preparant una mica el programa vaig trobar un llibre molt interessant que es diu Superficials, que està fent internet amb les nostres ments, i és el 2010, ja en parla d'això, és el 2010, que no dic que internet estigués a les beceroles, però bueno, no estava tan concentrat a les nostres vides com ara, ja en parlava de tot el que internet ens provoca, la manca d'atenció envers l'altre. Això també m'ha cridat bastant l'atenció. M'ha cridat l'atenció també de l'alta política, que ho comentaves. Si els polítics que haurien de ser un referent de comunicació, un referent, doncs, malauradament no ho són. De fet, tenim personatges en aquest moment, i no cal dir noms, que precisament no són el paradigma de l'escolta, i que són referents, i són un mirall per a la societat. I desgraciadament la política tampoc hi ajuda. I després també el que comentava el Joan de l'escolta activa, que és important. Parlaves també del 80% de la comunicació. Això crec que és l'estudi de l'Albert Medavian, que és un psicòleg, que va dir que el 7% de la comunicació són les paraules, és verbal. El 38% és paraverbal, és el tom el que ho diem. I el 55% és el no verbal, són els gestos, com ens movem. I l'escolta activa implica veure, atendre, mirar i entendre l'altre, i això moltes vegades no ho fem. I per acabar, què hi afegiria? Pues una mica més de pessimisme, també. Jo, per exemple, hi afegiria els mitjans de comunicació tampoc ajuden. O sigui, veiem tertúlies avui en dia a la tele, que tots són crits, soroll, no ajuden a l'escolta. No sé si us recordeu el programa de La Clave que feien anys enrere.
7: Sí.
6: Jo no dic això, perquè això potser era primers plans, 10 minuts amb una persona parlant, però hem passat d'un que potser era excessivament poc intens a uns programes, unes tertúlies que ens trepitgem els uns als altres. I per últim també, una cosa que també hi afegiria és que potser a les escoles ens haurien d'ensenyar ja de petit a escoltar, o sigui, ens ensenyen a parlar, ens ensenyen a escriure, ens ensenyen a llegir amb els nens, ens ensenyen inclús ja a l'adolescència, doncs, a presentar, a debatre, a opinar, però potser manca que ens ensenyin a escoltar. I és una cosa que no... I és una qualitat que tenim de sèrie, però malauradament jo crec que moltes vegades per excés de protagonisme, per excés de voler posar la nostra opinió per davant de l'altra, pues no l'utilitzem. Bàsicament és això.
0: Molt bé. Doncs jo també, amb la meva part, de què destacaria, Carme, m'ha agradat, bueno, tinc moltes coses subratllades, però em quedo amb una de les primeres, que es diu quina qualitat comunicativa tenim. O sigui, cada persona s'hauria de revisar una mica aquesta part de comunicació que tenim. Penso que les paraules ben dites, que és el que ha fet referència també la Rosa, que una cosa ben explicada pues ja queda ben explicada i no cal escoltar més ni intervenir-hi més, sinó una mica el que deia en Joan, una intervenció amb un silenci i un somriure de dir pues sí, és un beneplàcit del que un explica, no? I què hi afegiria? Doncs jo m'he agafat, que no ho he trobat en el teu guió, el que ha dit la Montse, no? El silenci. Penso que quan parlem, ens hem de saber escoltar. I aquest programa, des dels inicis, recolza i promociona el saber-nos escoltar. Per això sempre les tertúlies són de 4 o 5 persones, perquè després de fer el guió, si no escoltes el guió no pots participar del diàleg. I quan un parla, doncs els altres han de saber escoltar, guardar silenci, tal vegada interiorment, que aquest és el silenci que a mi m'interessa, el silenci absolut, no que mentre un està parlant jo ja estic pensant la meva perdit, no, sinó saber escoltar activament, aquesta escolta activa que deies tant tu, Clàudio, com, bueno, tot ho heu dit una mica, però en aquest sentit una escolta activa de que quan un parla està amb el silenci en el cervell callat, no? De dir, estic escoltant activament què se m'està dient per poder després dir la meva o ampliar l'opinió. Bé, doncs en aquest sentit penso que també ho has dit tu, Josep, que avui dia invertir temps en escoltar el silenci demana trencar molts de sorolls que la societat ens dona també, no? I llavors
3: ens imposa
0: aquest bum-bum, i a més ens bombardegen de veritat, Carme, tu mateixa, Carme, no t'hi bueno, sí que t'hi presentar, però l'estiu bé, no?
7: Bé. Estic contenta d'estar aquí, gràcies.
0: Sí.
7: Bé, jo agraeixo moltíssim aquesta aportació del silenci, perquè d'alguna manera per mi és com obvi, i és clar, a vegades les obvietats, si no s'escriuen, no es reflexen, no? I el trobo obvi perquè quan comento que aquell anagrama xinès diu amb els ulls, amb les oïdes, no? Doncs suposa que molt sovint no cal parlar. De fet, és que jo crec que escoltar és una presència acollidora, i com que és una presència acollidora, aculls allò que l'altre necessita. I jo agraeixo moltíssim que heu aportat aquest punt, no? Perquè si és acollidora, doncs si es necessita silenci, és el silenci el que impera, no? I també escoltar d'una forma activa és escoltar lo essencial, i l'essencial de vegades no requereix paraules, sinó que requereix només la presència, estar al seu costat, present i prou, no? I per tant agraeixo molt aquesta intervenció, perquè crec que sí, que aquí hi faltava en aquest punt, no? Ho donava tant
6: per fet,
7: no? Però que sí que hi falta, no? I després també l'escolta també requereix mantenir un espai, no? Que és aquest espai en el que tu estàs acompanyant, estàs allà present, però acompanyes just el que l'altre necessita, que pot ser una paraula, una mirada, un silenci, un gest, qualsevol cosa.
6: Això és una manera d'empatia cap a l'altre. Sí. És que, a més que moltes vegades l'escoltar és empatia, i a vegades l'únic que necessita el nostre interlocutor és que algú l'escolti. I no el troba. O sigui, com que vivim en aquest tipus de societat, doncs, bueno.
0: En aquest sentit, podem aprofitar l'experiència de la Clàudia, perquè en el guió, bueno, ara no sé si diu inoportú, però en el guió dius: en el diccionari xinès, el signe escrit del verb escoltar es representa com a capacitat d'escoltar des de l'oïda, no? I la Clàudia, tots sabem que ha estat 5 anys o 3 anys a la Xina, i llavors has après i tot plegat. I aquest exemple em sembla que t'ha anat molt bé, que sí?
1: Superbé, m'ha fet molta gràcia llegir-ho. De fet, a part, és molt xulo perquè els xinesos diuen ting dao, és com es diu escoltar, i ting és el caràcter que es parla de l'escolta, però el dao és exactament arribar, o sigui, és arribar a l'escolta, és la paraula que fan servir per dir escoltar. Ting dao.
0: Ara has anat més xinès,
1: no?
0: Sí. Bé, un dia has de fer unes lliçons.
1: És molt maco. Aprofito per dir que és un idioma molt maco perquè és poesia pura. Els caràcters sempre parlen, però és que m'ha fet gràcia llegir perquè dic: mira que xulo com ho ha portat, perquè realment és així de maco.
7: És que és molt interessant, és com ampliar una mica el propi llenguatge, no?
1: Fantàstic.
0: Sí, a més és molt expressiu en aquest sentit, no, el xinès?
1: Sí, sí. Són poesies, és poesia. Els noms se'ls posen també poèticament, són els noms de naixement i els noms que et posen les persones que t'estimen perquè et defineixen com a persona. O sigui, realment hi ha molta poesia, hi ha molt de carinyo a darrere de tots els caràcters. És molt curiós, molt maco.
0: Montse, tu has encetat el meló del silenci.
8: Jo
0: t'he fet de seguida, així, jo també m'he apuntat, però m'agradaria, doncs, que si en aquest sentit que deies de saber escoltar un somriure i també saber escoltar un plor, no?
8: Bueno, perquè al final és el que tu apuntes molt bé en el teu guió, no? Que parles de l'escolta activa, i l'escolta activa no deixa de ser presència, però clar, què és presència? Perquè a vegades la gent es pensa que presència és estic allà sentat i ja està, no? I presència és sé que estic assegut a una cadira, sé que els meus peus reposen al terra, sé que estic al costat teu, sé que la teva energia m'arriba i jo t'arribo a tu, sé que respirem plegats, sé que ens mirem, sé que estic aquí, sé que estic per tu, sense judicis. Què? Sense judicis, sensament observo que em parles tu amb tot el teu cos, no? Que, com deia, no, molt bé el Josep, no? Doncs, bueno, jo vaig estudiar el 15 i el 85, perquè aquí deu haver-hi moltes d'allò, però sí, no, el 15% és el que t'arriba a nivell oral, i el 85% és el que parlem, doncs, amb el cos, a la mirada, amb el gest, amb la respiració, amb tanco els ulls, els obro, vull dir, absolutament tot el nostre cos, que a vegades no ens ho pensem, parla, no?, i està dient coses. Llavors, és que bonic que la persona que hi ha al teu davant, doncs, té aquesta capacitat, que és difícil, i moltes vegades hi ha gent que la té innata i només l'ha de millorar, i hi ha gent que potser no la té, però la pot assolir. Vull dir, no és una cosa que diem, és que jo no en sé. No, sí que en saps, si tu vols, perquè al final tu saps tenir presència, tu saps estar assegut en un lloc, saps mirar, saps fer tot el que comporta la comunicació i rebre la comunicació de l'altre. Llavors, és, jo vull fer això, em ve de gust fer-ho, òbviament és molt difícil, sobretot amb la societat que ens vivim, no? I també voldria apuntar una cosa, que no estic gaire d'acord amb el Josep, que tu has comentat a les escoles, jo penso que comença a casa. Vull dir que a l'escola està bé, però a vegades els hi pengem una responsabilitat molt gran als docents que hi han, i sí que la tenen perquè, òbviament, estan moltes hores amb els nens i molts anys. Però si a casa no existeix això, sí, al final ells es troben amb una paret. Vull dir que és molt dur, perquè no pots fer res més, no? Al final també és la responsabilitat de passar-li a la persona, no? Com igual el que deies de les xarxes socials, no? Que és un ús meravellós si tu ets responsable d'aquest ús. Vull dir, al final és això, no? Vull dir, tot és bo i no bo, sempre i quan tu en facis un bon ús, perquè a vegades, fins i tot en una conversa, jo ho he fet, algú parla d'una cosa que jo no sé, i ràpidament dic: un moment, que busco el Google per tenir la capacitat de poder aportar alguna cosa, perquè jo desconec allò que estan dient, i per mi és important. Dic: ostres, no puc parlar, doncs ho busco, i llavors deixo el mòbil i en parlo, no? Vull dir, és una mica què fem amb aquesta eina, que al final és meravellosa.
6: Sí, totalment d'acord.
8: I té a veure, doncs, això, no?, amb la responsabilitat de cadascun.
6: De com ho fem, no com ho utilitzem.
8: Exactament.
1: Sí, però no està de més que el sistema educatiu li fotin canya aquí. Des d'educació.
6: Sí, perquè deia que...
1: Des del departament d'educació.
7: Nosaltres, jo he estat treballant a l'escola i vam fer crear un programa que es diu Escolta'm, que encara funciona ara, i el que fèiem era treballar amb els mestres, però justament perquè escoltessin els nens.
6: Però també el camí a la inversa, també.
7: Ho fèiem a la inversa. De manera que el que fèiem era que... I aprenent, o sigui, els mestres, els professors, atenent aquesta necessitat dels alumnes de parlar de qualsevol cosa, sense jutjar-los, i, sinó al contrari, empoderar-los, no? Doncs els alumnes aprenien a escoltar-se, perquè veien el model del mestre,
0: clar,
7: que
0: clar,
7: escolta d'una manera diferent. I això ens ajudava molt, ens va ajudar molt, que també hi hagués una mirada diferent del mestre envers els alumnes, perquè els alumnes, el professorat veia els alumnes amb una altra mirada. El que explicaven eren les seves vivències, i les seves vivències feien que es comprengués més cada alumne. I bé, això ho vam fer a tranques i barranques amb la Universitat de Barcelona, i ara actualment ho ha agafat el Departament d'Educació i veurem què és el que passa. Però bueno, és un treball que potser hem arribat a més de... potser a més de 100 i pico mil d'alumnes, per Catalunya,
6: aquest tema... No, però està ben pensat el tema de clar, si pensem que els nens han de saber escoltar, però també els adults hem d'aprendre a escoltar el nen. Clar.
7: I el nen llavors ja sap com escolta. I, bueno, va ser... Esclar, això comportava tota una estratègia important, perquè era... Primer s'havien de fer formació els mestres, no? Perquè una cosa és donar la classe i l'altra és escoltar els nens que et diuen avui estic enfadat per no sé què... Bueno, fer és una mica més complexa, no? O avui els meus pares m'han dit tal cosa, no? En fi, ho dic perquè ja hi ha algunes petites experiències a l'escola en relació a això,
6: Perfecte.
7: I que ara estan començant des del propi departament.
0: També una de les coses que ens ajuda a saber parlar és el saber escoltar música, i tu en el vídeo has preparat una música. Sí. Quina música ens has preparat?
7: Bueno, he preparat la música... Espera, que encara fa dies que... De Bach, que és el tercer moviment del concert per a dos violins. Perquè és un concert que quan jo l'escolto penso que bonic, hi ha dos veus, són dos violins. La música, Rosa, tu que en saps
8: dialoga.
7: Tant de música, la música dialoga constantment. I, o sigui, són veus diferents, però amb un diàleg meravellós, que els uneix constantment, amb la seva individualitat.
0: Doncs escoltem que en Joan ens la té preparada.

0: Doncs aquest és la música que ens ha proposat la Carme, que és el tercer moviment del concert per a dos violins, en re menor, de Joan Sebastian Bach. Rosa, m'has dit que volies dir que...
1: Sí, perquè no he dit el que destacaria, però no el que afegiria.
0: Ah.
1: Aleshores, doncs, afegiria que es comenta de que sembla que amb les noves tecnologies es vagi a la baixa el comentari, o es vagi justament el soroll amb brotar justament la comunicació. I jo penso que no, que penso que hi ha molta gent sola, més gran, pot ser els nens petits també sols, o sigui, aquesta soledat no volguda en la qual hi ha una gran necessitat de parlar i de comunicar i de dir i de comentar. Aleshores, per l'interlocutor requereix una gran generositat, val? Perquè no sempre són teràpies les que es fan, però tu ets un canal de teràpia i ho notes de seguida, de que hi ha aquesta gran necessitat de dir això, vull dir, el que hagi passat, no? I aleshores, doncs, i a vegades és així a cops, també, vull dir, que està mal organitzada també la frase, no? Vull dir que hi ha una gran necessitat, i això sí que ho he notat, i que penso que justament està amagat, diríem, o no sobresurt. Però sí que hi ha aquesta gran necessitat d'expressar-se. I que a vegades es perd la capacitat d'expressió. A vegades es perd també, o sigui que això és difícil. I l'altre era de que el llenguatge intern. El llenguatge intern és el que ens fa més mal. O sigui, el llenguatge intern psíquicament és aquest judici constant en la que et desmereixes, etc, etc, i no sé què, no sé quantos, perquè això ja ho tinc perdut, perquè això, doncs no sé què, i et castigues. Això hi ha moltes persones, moltes, que pateixen aquest atac personal d'ell mateix. I aleshores, doncs, i, bueno, també se'ls ha d'ajudar, perquè generalment són gent més que tancada. Però aquest llenguatge intern que s'escolten tot el rato.
2: Aquests sí que s'escolten, precisament.
1: Aquests s'escolten tot el rato. Aquests no és que no s'escoltin, aquests s'escolten tot el rato, però negativament. I que necessiten la teràpia aquesta, o sigui, saber treure què és hi ha dintre i amb què et castigues. Una mica això. Bé, és la feina dels psiquiatres, No d'un qualsevol... Sí. De qualsevol gent que vulgui ajudar, No, s'ha de ser un professional.
0: Sí,
1: si
0: sí.
1: No és un professional amb medicines i estudis, no hi arribes. I això sí que ho he comprovat.
0: Molt bé, aquesta observació.
1: Són dos afegitons.
2: El moll de l'os dels dos afegitius que has posat, dels dos afegitors, un és la gent, la ganes que té d'expressar-se,
1: sí.
2: I l'altre és el debat intern que té. I els dos, si vas a mirar l'enfocament, és que són dos casos diferents, un que té ganes d'expressar-se o l'altre que té un llenguatge intern que s'està autodestruint.
1: Que s'ho menjat.
2: Però els falta un interlocutor que l'escolti.
1: I el
2: mal peca d'aquí, que moltes vegades no tenim, la majoria no tenim un interlocutor que sigui la capacitat d'escoltar-se activament o les ganes. Vull dir, suposo que si...
1: O tu també tens la teva feina.
2: Clar.
1: Tu també tens la teva feina.
2: I tots tenim el nostre dimoni intern que ens anem... A vegades escoltem, a vegades no, però tots el tenim, el dimoni.
1: Ara no toca.
3: Jo, pel que dius, Rosa, difereixo una miqueta.
1: Bueno.
3: Però ja va bé, no?
1: Sí.
3: I és perquè... no sempre un psiquiatre pot donar resposta a un diàleg.
1: No, jo dic que quan és aquell diàleg intern que se't menja.
3: Sí, però anem a dir, crec jo, i no sempre. I inclús, mira, jo he conegut ara un centre a Hospitalia, que és aquí a Sant Antoni de Vilamajor, que és un grup d'escolta activa. I el que pretén, fixa't, és acompanyar el diàleg perquè la persona s'entengui a si mateixa, i és acompanyar aquest diàleg. I llavors són gent que han treballat molt aquests aspectes des de la comunicació.
1: Són especialitzats.
3: Són especialitzats.
1: Doncs, clar, són especialitzats.
3: Llavors, no són ni psiquiatres, ni psicòlegs, però estan molt treballats. I bé, doncs aquesta soledat també és una manera de dir que hi ha espais, com per exemple aquí, no?, el que acabo de dir, que sí que ho veus, que hi ha persones que necessiten aquesta escolta, que és una escolta que necessita que no sigui ni el germà, ni el pare, ni el veí, sinó
1: és
3: que
1: un
3: sigui,
1: neutre, ha de
3: és
1: ser un neutre. Sí.
3: Bueno, doncs hi ha espais com aquests, i els tenim molt a prop, a ser hospital.
0: Mira, l'any passat ens patrocinava Fundació Recer, que es dedica a això.
3: Exacte, hi ha
0: I no dona la solució, sinó que escolta i encamina aquestes persones allà on te poden ser ateses correctament, amb aquest sentit de professionals que deies tu, Rosa.
4: Sí,
0: a veure, Joan.
4: Sí, de vegades, seguint amb això de la teràpia, i moltes vegades trobar l'espai on parlar, verbalitzar en veu alta allò que estem pensant, només aquest acte, és com que ens posa és com si tinguéssim un mirall endavant. Podem arribar a dir, verbalitzar idees, pensaments, sentiments de qualsevol mena, però necessitem un interlocutor en el nostre, però només la primera fase per a aquesta teràpia seria verbalitzar-ho. Si ets capaç de verbalitzar el que sigui, estàs en una fase, ja en una primera fase. Si a més el que t'escolta està en modo d'escolta activa, sense prejudicis, sense opinions prèvies sobre allò que estàs dient, t'ajudarà. Te pot ajudar de moltes maneres, però una d'elles seria amb aquesta sensació d'empatia, de silenci, amb una escolta, amb una presència. Això hi ajuda, si a més és capaç d'expressar alguna paraula que pugui no pas donar solucions o potser trobar més, que no és la idea, penso, d'aquesta mena de comunicació, per això potser necessitaríem llavors sí uns espais més especialitzats, però només que hi hagi una resposta mínimament amable, me quedo amb aquesta expressió, potser ja n'hi ha prou. I una cosa que també volia dir, i que no sé si m'arribaria al final per dir-ho, és que algú pot pensar que per fer tot això que estem explicant aquí es necessita temps. És que no tinc temps d'escoltar-te ara. I el temps, aquesta és una excusa que s'utilitza una mica com ho dic per moltíssimes coses, per un mateix en primer lloc i per de cara als altres. Llavors potser no és tant la idea de que hem de dedicar molt de temps, sinó que el temps que dediquem el dediquem en presència, que sigui un temps de qualitat, i serveix per parlar amb algú, serveix per estar amb la parella, serveix per estar amb els fills. Vull dir, a vegades no és qüestió de temps, és qüestió de quina qualitat, d'aquest valor de qualitat que estàs posant, el temps que estàs posant. No fa falta que siguin 15 minuts, si amb 5 minuts de qualitat i de presència potser ja n'hi ha prou. Per això que...
0: És veritat que si dediquem temps a escoltar amb algú que necessita parlar i ser escoltat, sempre t'ho agraeix. Jo m'he trobat amb molta gent que m'han donat les gràcies, a dir gràcies per poder-me escoltar. O sigui, sense dir res, allò que deies al teu començament, Joan, ho has dit, no? Estar només atent, i potser amb la teva presència i saber escoltar, tenir aquesta actitud, el que té ganes de parlar i treure allò, doncs ho sap agrair. Montse, digues.
5: Jo volia comentar molt breument a l'apunt que ha dit la Rosa de la gent sola, que també hi ha molta gent que se sent sola estant en grup, en companyia, i llavors això també trobo que s'ha de verbalitzar, no? No és només el fet de que hi ha avis, gent gran o gent que estan sols, que sí, que evidentment és molt important, però també quanta gent hi ha que vivint en família, vivint amb gent, estan sols. I això també penso que també necessiten parlar, tot i que tenen gent amb qui poden estar. I després el que ha dit el Joan, això del verbalitzar, que penso que per arribar a verbalitzar moltes vegades és transcendir la por a donar veu a aquell pensament que hi ha dintre meu, perquè quan allò ho verbalitzo és com que es torna real. I a vegades, no sé, el fet de que no estic content amb alguna persona, a vegades hi ha, com, poden semblar crítiques o opinions dures vers els altres, que a nosaltres ens fa mal, o cap a nosaltres mateixos, i la mateixa poder verbalitzar-ho, perquè al sentir-me em sento malament, que potser estic, només perquè ho verbalitzo, ja estic fent mal a algú o estic traient a algú, no? Quan és, realment és una cosa que hi ha dins meu i que si no la dic, al final pot acabar-se podrint, entre cometes, i generar-me realment un malestar o una malaltia. Mm-hmm. I ja per acabar, la relativitat del temps, no?, que deies tu, no?, que més enllà de sobretot és relatiu, perquè a vegades un minut és etern i a vegades un minut és puf, no dura gens, no? També el ser honestos amb nosaltres mateixos, i em ve de gust escoltar aquella persona, vull dir, potser en aquell moment no em ve de gust, pel que sigui, i tinc tant de dret l'altre a parlar-me i a dir-me, i jo ser honest i dir, mira, em sap molt de greu, però ara mateix no em ve de gust pel que sigui, no? I també que ens puguem permetre, i que l'altre també em permeti a mi, que jo, des de l'honestat, jo li pugui dir, mira, em sap molt de greu, però no em ve de gust. O no sóc la persona adequada per escoltar-te, vés amb una altra persona que ho podrà fer, no? Trobo que això també està en les dues bandes, no només el que vol que l'escoltin, mm-hmm. és que també l'altra vegada és com que, és que no m'escoltes, però és que em dones a mi peu a que jo pugui dir si realment ho vull fer, perquè al final llavors la comunicació sí que realment és efectiva. Mm-hmm. Però si anem d'un vull cobrir la necessitat de l'altre escoltar-lo i no vull, allò no, acaba no sent res, per clar, més present sí, que estigui, sí. o que vulgui estar, perquè estic fent un sobreesforç i allò potser, al final, acaba amb res.
0: Clàudia.
6: Mira, això m'ha recordat una anècdota d'una persona una vegada que em va dir, escolta'm, tu creus que la gent t'ha de dir com es troba de veritat? Doncs pues tu preguntes, hola, què tal, com va tot? I van i t'ho expliquen. Escolta'm, que és un parlar per parlar.
1: Que és una frase feta.
6: És una frase feta.
0: Sí. Però
6: la veritat...
0: Sí, digues.
6: No, això, la veritat és totalment ressonant amb el que dius, no? L'escolta no sempre és voluguda.
0: I jo penso que a vegades ens trobem que gent que s'ha suïcidat i nosaltres diem, ostres, tant de bo hagués trobat algú que hagués pogut haver escoltat per treure's aquests dimonis, no?, que deies, sí. Josep, de dintre, perquè si hagués trobat algú que ho pogués escoltar, pues a lo millor hagués vist la vida des d'una altra perspectiva i des d'una altra circumstància, i tal vegada s'hagués donat una mica més de temps per pensar, per tenir aquesta resolució, no, en la vida.
2: Bueno, jo, primer, el comentari que has fet, Montse, m'ha agradat molt, aquest de que a vegades, si no tenim ganes d'escoltar, o no és el moment, o no ets la persona adequada, poder-ho dir amb fluïdesa, amb tranquil·litat, i moltes vegades no ho fem. Vull dir, jo sóc el primer, vull dir, m'ha creat molt l'atenció. Jo, com que estem acabant el programa, parlant del programa també m'agradaria trencar una llança a favor nostre, a favor del programa, no? Perquè una cosa que a mi m'agrada molt de venir aquí és que no som la imatge, com sabeu, ja he dit que avui venia molt pessimista amb el tema de l'escolta.
1: Venia.
2: Però vens aquí, no? I veus que, ostres, que sempre ens mirem, ens respectem les opinions, no ens trepitgem, i és una mica la típica, el que marca la societat, no? I el mateix també transferit als nostres oients, vull dir, que estan des de casa, sols, escoltant-nos, i aquesta capacitat nosaltres també, des del nostre petit món, estem fomentant des d'aquest programa també l'escolta, de com hem d'escoltar, de com ens hem de respectar i de com ens hem de parlar els uns als altres, doncs amb llibertat, no? I és un tema que, hosti, també volia dir que...
0: Jo
2: crec que tu n'has fet una reflexió al començament.
0: Sí,
2: també, tu,
0: he fet aquesta reflexió, que aquest programa sempre ha recolzat i promociona, doncs, el saber escoltar des de... O sigui, és que si no es fa aquesta escolta activa, el programa no hagués funcionat 23 anys, això segur. Gràcies.
2: Hem de treure pit una mica. Ja.
0: Sí, home, a veure, molta gent ens escolta, tinc constància, i Ràdio Arenys també, que ens ho diu, doncs, que aquest programa, ni que sigui un programa repetit, la gent l'escolta. O sigui, tenim aquesta... sort que toquem, i el programa, al ser humanista, doncs toquem aquesta part més sensible amb tots els factors. Són interrogants de la vida. Nosaltres mai hem donat la solució a la pregunta que formulem. Sempre la solució l'ha de tenir
1: el propi... És com un orgull, no?
0: El propi oient, eh? Escolteu, ara sí que hem arribat al final, però no és el final encara, que us vull preguntar en 20 segons, que és un anunci, el temps aquest, perquè em digueu en 20 segons què se us ha quedat a dir. Clàudia, què se t'ha quedat a dir?
6: Doncs mira, jo volia dir una vegada més que, una vegada més dic perquè sóc molt pro natura, que observem la natura, sempre la natura és sàvia i la natura ens ha donat dues orelles i una boca. Això és un clàssic, eh? Ho diem tots, però té, una, té un sentit. I afegeixo també que sentint-vos i ressonant amb vosaltres, arribo a aquesta conclusió també que fan falta més abraçades, més escolta que abraçades en el món.
0: Molt bé, d'acord. Joan, què se t'ha quedat en el tinter?
4: Bé, me quedaré amb la reivindicar el silenci com a resposta, com a actitud en la comunicació. Escoltar-nos abans d'escoltar, estimar-nos abans d'estimar i perdonar-nos abans de perdonar.
0: Perfecte, això sembla molt franciscà, eh? Fa quatre dies que ho vam fer. Rosa, què se t'ha quedat en el tinter?
1: Jo penso que insisteixo en el tema de generositat. Justament el tema d'escoltar requereix una gran generositat perquè, com que tu has d'escoltar, no... això l'has de fer la presència sense judici, sense dir-li t'estimaràs si vas per aquí. Això no ho pots dir. Doncs aleshores doncs, penso que és una gran generositat i que, com deia la Montse, a vegades no tenim el dia per fer tanta generositat. Depèn del dia com ens hagi anat.
0: Molt bé. Josep, que se t'ha quedat en el tinter?
2: Res, però bueno, moltes coses i res a la vegada per el tinter. Jo només acabaria amb una frase que em va crear molta atenció del poeta alemany de Goethe, que va dir que parlar és una necessitat, però escoltar és un art. Em va crear molta atenció.
0: L'art d'escoltar. Molt bé. Montse, què se t'ha quedat en el tinter?
5: Jo crec que, bueno, avui he xerrat molt, crec que he dit moltes coses, però sí que m'agradaria una cosa que jo vaig aprendre fa temps i penso que és molt interessant i potser valdria la pena deixar-la anar, no? Veure qui la vol recollir i la pot fer servir, i és demanar a l'altre què necessites. Penso que això és important i mai ho solem fer.
0: D'acord. I, Carme, com a guionista, sí, què se t'ha quedat encara, havent escoltat tot el que s'ha dit aquí, què se t'ha quedat en el tinter?
3: Bueno, jo crec que també hi ha un element important, que és escoltar la sensació sentida de cadascú, d'un mateix, no? Que això, hi ha tècniques com el focus i així que ajuden, no? És aquesta sensació sentida de què és el que el teu cos parla, què diu, i el que l'acompanya simplement li retorna aquella sensació, no? Llavors, el poder de la paraula és molt, molt, molt increïble, no? I cal gaudir-lo per poder escoltar millor.
0: Molt bé, això és el que avui ha donat de si al programa. Agrair, doncs, la teva vinguda, Josep. Fins a propera.
2: A tots i als meus companys de programa, també.
0: Joan, moltes gràcies per haver vingut. Fins a propera.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Rosa, moltes gràcies. Fins la propera.
1: A vosaltres,
0: Montse,
1: gràcies. Encantada.
5: Igualment.
0: Que vagi bé.
5: Fins
0: també
5: la propera, gràcies.
0: A Clàudia, gràcies per haver vingut. Fins
6: un plaer, un plaer, com sempre.
0: I com has dit, el Tindal. Tindal.
5: Ai, sí. Tindal. Ai, que xulo.
6: Tindal.
0: Carme, gràcies i fins la propera.
3: Fins
0: moltes
3: la
0: gràcies
3: propera,
0: del teu
3: moltes
0: guió.
3: Gràcies. Sí. Moltes gràcies a tots.
0: Vinga, fins
3: gràcies
0: ara.
3: Gràcies per ajudar a respondre
0: ens acomiadem de tots preguntes. Ens acomiadem de tots els oients. Fins la setmana que ve. Gaudiu del temps. Adéu-siau.
7: El punt de l'interrogant.

0: Escoltant Ràdio Arenys.
1: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
2: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El govern ha aprovat un pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat de fins a 30 municipis de Catalunya. Començarà al setembre i durarà 3 anys per aconseguir que famílies que tenen dret a ajuts per la seva situació socioeconòmica els coneguin i sàpiguen com demanar-los, perquè la meitat dels que hi tenen dret no els cobren. La pobresa infantojuvenil a Catalunya és una de les més elevades d'Europa. Sílvia Paneque és la consellera portaveu.
5: L'objectiu és fer un acompanyament integral a totes aquelles famílies amb infants a càrrec que estiguin en aquesta situació de vulnerabilitat. Per exemple, facilitant un acompanyament efectiu a les prestacions socials que els corresponen. La consellera avui ens traslladava dades de percentatges molt, molt preocupants de més del 50% de famílies que tenen dret a algun tipus de percepció social i que, en canvi, no la sol·liciten i, per tant, no tenen doncs aquests recursos que els podrien ajudar.
4: I ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 250.000 vehicles, que representa el 51% dels previstos. El Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial amb restriccions per a camions a la P7 de les 5 de la tarda a les 10 de la nit entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet. A més, s'han activat 286 agents dels Mossos que duran a terme 52 controls. Coets, bengales i petards tornen a ser protagonistes aquesta nit de Sant Joan. A Vic, les casetes de venda encara registren moviments d'última hora en famílies que fan les últimes compres. Entre caixes de colors i soroll d'espurnes hi ha una tendència cada vegada més present: els petards de baixa sonoritat. Una alternativa pensada especialment per reduir les molèsties als animals i a les persones sensibles, ho explica Dolors Bou, responsable de la caseta La Traca de Vic.
6: Demanen molt que, esclar, que siguin de baixa sonoritat i que no siguin, perquè esclar, molts van amb postos que hi ha animals. I
7: petards que fan menys soroll, amb menys pólvora i més efectes visuals. Una alternativa pensada especialment per reduir les molèsties als animals i a les persones sensibles a les explosions.
6: Peten menys perquè tenen molta menys pólvora i no fan tanta xispa.
4: I l'estiu s'ha inaugurat amb la primera onada de calor i això obliga a prevenir riscos per la salut dels treballadors. Barcelona ha adquirit al voltant de 1.400 polseres per distribuir entre els treballadors de serveis urbans al carrer, neteja, enllumenat i parcs i jardins, entre d'altres. De moment se n'han repartit 600 entre els treballadors, prop d'un 90% la duen. Un cop s'activa no es pot desactivar i la bateria té una durada aproximada de 5 mesos. D'aquesta manera funcionarà des del juny fins al setembre o també a l'octubre.
3: Notícies en xarxa.
8: Segueix-nos a les xarxes socials.
9: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
10: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

Una de les regles bàsiques de l'univers és que res és perfecte. La perfecció simplement no existeix. Sense imperfecció, ni tu ni jo existiríem. Imperfectes.

0: Molt bona nit, sigueu benvinguts, sigueu benvingudes, passen 9 minuts de les 9 del vespre i avui és dimarts. Som les imperfectes perquè esteu escoltant Ràdio Arenys, el 91.2 o bé a través de les xarxes socials, i aquesta és la nostra hora, els dimarts a les 9 del vespre, és l'hora de les imperfectes fins avui, perquè és el nostre últim programa d'aquesta temporada, perquè fem, sempre diem el mateix, que fem com les escoles. I llavors dimarts que ve ja no hi ha escola, oi, Sílvia Relats?
1: No, divendres és l'últim dia.
0: També. I a més, dimarts que ve és, és la revetlla de Sant Joan. Ah, sí. Que, a més,
2: no
0: tenim excusa.
2: No? La setmana que ve no tindríem no. Aquesta hora.
0: Ni teníem intenció de fer un programa especial de l'arribada de la Flama del Canigó a nosaltres, ni res per l'estil. Benvinguda, Sílvia Relats, que ja Vitola, Judit Puig, que ja t'hem sentit, i Míriam Puig.
3: Oli,
0: Cristina
3: bona nit,
0: Soler,
3: bona nit.
0: Marta Manzans,
4: bona nit.
0: Esther Comí.
5: Molt bona nit.
0: I molt...
5: Dic que estic a punt de plorar avui.
0: Per què?
5: Perquè és que hi som totes.
0: Quasi totes.
5: Bueno, és que amb els últims programes, home, Déu-n'hi-do, no? Avui.
0: Sí, ens ha costat. Aquest any ens ha costat.
6: Hem remuntat.
0: Mira, l'últim dia aquí estem i ens faltava acabar de saludar en Joan, Joanet. Que fa possible que ens estigueu escoltant, perquè ell allà a la seva taula tècnica i amb les càmeres doncs, fa possible que ens estigueu escoltant des de casa, que ens estigueu veient a través de les xarxes socials. Sabeu, com sempre, que ens encanta que ens feu arribar els vostres missatges, tot i que és veritat que ho hem de dir, que oients, estimats, estimades, són molt previsibles i des que fa bon temps i s'ha allargat el dia,
6: literal,
0: ja no tenim missatges, esteu pel carrer voltant i encara no sou a casa havent sopat escoltant-nos. Però... Escolteu, que us estimem igual,
1: No passa res,
0: no passa
1: recuperar.
0: Res.
2: Ho poden recuperar. Diferit.
0: Sí, no, oi?
2: Ja no poden enviar missatges.
0: Molt bé. Escolta una cosa. Avui ho hem anunciat, Últim programa d'aquesta temporada, de la sisena temporada de Les Imperfectes. Últim programa per això, perquè ja s'acaba l'escola i nosaltres fem el mateix que fan les criatures. Som una mica criatures.
6: Ho som, oi?
0: I per tant, doncs res, primer de tot, doncs que gràcies per haver-nos aguantat una temporada més, gràcies per haver-hi sigut, ens ho hem passat molt bé, hem tingut dies més difícils que d'altres, moments més difícils que d'altres, però, escolta, això és el que això és el que som,
6: el que
0: unes imperfectes, i n'hem fet, n'hem fet una mica de bandera, i per tant...
2: Sí, jo crec que no passa res.
0: No enganyem a ningú.
2: Això som molt transparents, no?
0: Sí. Vull dir que... Un dia heu estat a casa, estàveu a punt d'escoltar el programa i anàveu pensant, és que a mi em sona que això que he sentit... Jo crec que això que acaben de dir ho havia sentit algun dia o que d'aquest tema ja n'havien parlat. Doncs
2: correcte.
0: Sí, hem hagut de repetir algun programa aquesta temporada, cert. Però és que som dones molt ocupades i no és que estiguéssim a casa mirant el...

0: Transporto la persona.
1: No proveu, no teniu una suite.
2: Ens hem de recuperació de setembre.
3: Hem de dir que... No, que avui, vull dir, més que res, perquè ja ho avancem també, eh? Vull dir que tota aquesta prèvia, així, per dir que avui tampoc no tenim convidat, no tenim convidada. Altres vegades potser també ha estat expressament també... perquè volíem parlar d'algun tema concret potser, però avui era pensat, era l'últim dia, ens ve de gust xerrar nosaltres, ens ve de gust explicar-vos doncs, com hem viscut aquesta temporada, explicar-vos què volem fer aquest estiu també, no? Quins plans tenim i coses també que han anat passant últimament, perquè es mereixen una entrevista. El que passa, com que som nosaltres, no ens fem entrevista. Llavors, mira, saps què necessitem, Joan, per fer la introducció aquesta del que explicarem ara? Sí, la cançó d'en Joan Dausà. En Joan Dausà ha fet una cançó nova amb la Mamaduixa. Sí. A veure si l'heu escoltat a les xarxes. Escoltem-la aquí una mica nosaltres, ara.

0: És enganxifosa. És enganxifosa, oi? Sí. En Joan Dausà, que és... anava a dir un fan, no. La Sílvia Relats i d'altres, no? Però la Sílvia Relats sí que és fan d'en Joan Dausà.
1: Sí. He de dir que sí.
0: He de dir que sí.
1: Friki fan pels meus fills.
0: Friki fan pels teus fills.
2: Una mica friki fan sí que és.
1: És el que em diuen, que sóc friki fan.
0: Però no hem posat aquesta cançó perquè sigui friki fan, perquè és que en realitat ja fa anys que ho és, vull dir que podríem anar fent, diguéssim. Sinó que en Joan Dausà, de sobte a les xarxes, va dir, gravaré un videoclip d'una cançó nova i necessitem gent. Hi ha dues imperfectes.
2: Friki fans.
0: Friki fans.
2: Una,
0: sí, bueno, una friki fan i l'altra que va dir...
3: Jo m'hi apunto. No soc fan, però...
0: M'agrada molt. Que són la Sílvia Relats i la Cris Soler, que surten al videoclip d'en Joan Dausà. Surten al videoclip d'aquesta cançó que estem ara mateix emetent per contar la foto.
1: Sabem que hi vam anar i sabem que surten.
0: Home, no, però se us ha trobat i se us veu.
3: No sentim, eh? No se'ns veu.
0: Sí que se us veu.
1: Si fas una captura de pantalla...
0: Home, clar que se us veu. Aquí esteu, ballant. Superestiuenques, a la platja d'on? On vau anar? A veure, va, expliqueu-nos això.
1: Vam anar a Sant Martí d'Empúries, a tocar de l'escala el 3 de juny, em sembla, no? Fa, sí.
3: Podria ser, sí, dimecres, que fos el 3 de juny.
1: I no ho podíem explicar fins al divendres passat, que va ser quan va sortir el videoclip. Ens van demanar
2: que discreció.
1: Discreció, que no pengéssim res a les xarxes.

0: no, sobretot que no pengessin res a les xarxes. I res, el que deies, va fer una crida per Instagram que, bueno, que la gent que hi volgués anar enviés un vídeo i nosaltres vam dir, no, no, he de dir que tots els grups que tinc tothom m'ho va reenviar, ja has d'anar, ja has d'anar. I, bueno, i jo deia, doncs va, anem-hi, qui ve, no? I al final, doncs, no, la Cristina i dues amigues més hi vam anar. Primer això, primer va dir que volia que enviessin un vídeo i van dir, no, no, és igual. Però després va fer una altra crida i va dir, només, doncs, per venir de figurant cap a la tarda vespre, allà a la platja. Vam dir, home, doncs això sí. Però i vam escriure, però igualment ens va demanar el vídeo. Total, que vam haver de fer un vídeo i enviar-li.
1: Adeu fer un vídeo, això no sabia jo.
0: Sí, vam fer un vídeo.
2: I què deies en el vídeo?
0: Pues no sé, que era superfan, friki fan, i que m'agradaria anar a gravar el videoclip i ja està. Bueno, total, que ens van contestar, ens van donar les instruccions, que ens esperaven allà, que havíem de portar roba així estiuenca dels anys 80,
3: sí.
0: I rei, nosaltres, doncs, cap a Sant Martí d'Empúries. I va estar guai, va estar molt xulo.
3: Vam passar una tarda molt, molt divertida i molt guai. Jo, la veritat és que anava amb la sensació de que hi hauria molta gent i que era bulto, i quan vaig arribar dic, aviam on està la gent. Inclús en una de la producció li vaig dir, però hi ha més gent a part de nosaltres. I ja vaig dir, sí, sí, la platja està plena. I quan vaig arribar la platja no estava plena. I dic, aviam, al final sí que sortirem. Jo anava en plan bulto i dic, no, no, crec que sí que al final sortirem, de veritat.
4: I vam anar amb més aranyenques, oi?
0: Vam anar amb dues aranyenques més, sí.
4: És que hem passat la foto de vosaltres amb amb
2: Dulce, i ens
4: vam veure estar sortint. Vull dir que espero que no fos secret, que ara he fet aquelles coses, no?
0: Sí, quina suor. Amb la Berna i l'Eva.
4: He tingut un moment de suor.
0: No, no, cap problema.
4: És que a vegades disparo massa de pressa. I molt bé, són simpàtics o què, aquests nois?
0: A veure, simpàtics tampoc vam parlar. És veritat que en un moment es van posar com per fer la foto, no? I tothom va fer cua i van fer foto, però així ràpida.
3: Estàvem per la feina.
0: Sí.
3: Però suposo que també portaven allà tot el dia, al migdia allà devia fer també
0: calor, feia
3: més calor,
0: vent, feia molt de vent també.
3: Sí, una mica d'airet.
4: I vist que fèieu com una coreo, no?
3: Sí.
4: Perquè us van explicar què havíeu de fer, perquè en el moment que hem vist del videoclip esteu realment ballant,
3: allò,
4: no?
3: Allò ja abans era lliure.
4: Allò era lliure.
3: Sí, era lliure.
0: Sí, en realitat en el videoclip, al moment de coreografia, no es veu.
3: No es veu gaire.
0: Tothom balla així molt, sí, molt lliure. Sí. Però bueno, està bé, perquè no, mirant-lo reconeixem els moments. De...
3: Sí.
0: Ara estan gravant aquell grupet que es van enfilar allà amb un mur.
3: Sí, exacte.
0: No? Després hi havia uns que van fer un passadís, no? També es veu.
3: Com hem arribat... feien el passadís, sí. Després hi ha les roques i després lo del xiringuito que sortia a aquella noia i tal, sí. I la seva dona i a tots aquells moments vas veient, ostres, això, vam veure com gravaven,
0: i després que vam córrer tota la platja,
3: ah, sí.
0: Vam creuar un pont i vam anar a l'altre costat i és el moment final que també es veu, que jo feia
3: clar,
0: temps que no corria tant.
3: El vídeo són molts, molts flaixos. El vídeo és de molts flaixos, sí. I jo pensava que potser era... I clar, al final has de dir, ah, sí, aquell moment, ah, sí, aquell...
0: És molt ràpid.
3: És molt ràpid, sí. Però va ser una bona experiència.
2: Dos minuts de videoclip, no?, o tres minuts, no?,
3: sí.
2: I és tot una tarda de gravació, d'hores...
0: És tot el dia, eh?
2: És tot el dia.
0: Al matí ja... A partir de les dues crec que van començar i nosaltres vam arribar a les sis...
3: Sí.
0: Nosaltres vam fer la part final. Però ens ho vam passar molt bé.
3: Molt bé, molt bé.
0: Molt bé.
4: És enganxosa, perquè jo explico, quan va sortir, que ens la vam passant pel grup, ja tenim la cançó, realment totes ens... Clar, Joan Dausà, ens esperàvem alguna cosa, perquè aquest noi, vull dir, que ens agrada molt, ens agrada molt, però l'estil és bastant similar tot el que fa, diguéssim. I és veritat que era com especial, aquesta. I vam dir, ui, veia cançó, així... Però s'enganxa molt,
0: sí,
4: o sigui, la vas
0: veure,
4: veient...
0: La cançó està feta com perquè sigui la cançó de l'estiu, o
4: clar,
0: una de les cançons de l'estiu.
3: Sí.
0: En el concert que jo vaig anar a Girona, que va ser el primer de la gira d'ara del nou disc, va explicar la història, i aquesta cançó està dedicada a la filla petita, que es diu Julieta, que la filla gran ja en té una de l'altre disc. I llavors, pues, papa, has de posar una cançó al disc, no?, que parli de mi, no sé què, i un dia li van fer la conya... Allò, mira, ja en tenim una. Amb, no, la tornada aquesta de Julieta, t'has mullat la samarreta. Bueno, i al final van dir, home, doncs no està tan malament.
4: Clar.
5: Ho va explicar l'altre dia als taloners de RAC1.
0: Sí,
5: literal,
0: també, no?
6: Jo vaig escoltar, sí. I com feia ahir, fa moltes cançons, perdoneu, és que ara estava escrivint.
0: Es connecta,
6: fa moltes cançons i... i fa sorolls d'animals.
4: Sí, estàvem esperant sí, una part, fa moltes sí, cançons.
0: Sí, és que, Gavina, en el, que va fer la Gavina, no?
6: La Gavina, llavors els taloners li preguntaven, però bueno, escolta'm, però aquest que crida en el disc qui és? I llavors li posen i diu, no és ningú que cridi, som jo.
3: Sí, sí,
6: i llavors ell va explicar que té diverses cançons amb què fa sorolls d'animals diferents. Mm-hmm.
4: Oh, mira, un dels que ens queda pendent era en Pere Alsina, que vam dir que un dia vindria, que és el cant dels ocells.
2: No sé si es coneixen en Pere Alsina i en Joan Dausà.
4: Home,
2: potser,
4: sí. Que n'hem d'apuntar per projectes futurs, allò, perquè ens ha quedat pendent,
2: Bueno, li podem dir passar en Joan Dausà, que potser tindries, mira, 10 punts més a Sílvia, si el posem en contacte. Amb...
5: Després, bueno. I què li vas dir a en Dausà, a veure?
0: No, que no li vaig dir res.
5: Però
0: no
5: ho veure, no?
0: No, res, no.
2: No li vas tocar l'esquena,
0: Sí,
2: em vaig acostar.
0: Jo em vaig acostar
2: al meu maduixa. Ens vam repartir. Però no hi vas poder dir, eh? No. Et vindré a veure al concert
0: de... Sí, això sí, però perquè just els de davant, no? No sé si es coneixien o què, i la dona, que és la que feia les fotos... Vale, la seva dona és la que li donaves el mòbil i feia la foto, no.
4: Ah, la dona d'ell.
0: La dona d'ell. Sí, sí, vale, la dona d'ell és la que estaven allà i feia les fotos així ràpid. Uh-huh. I llavors, just els que estaven davant nostre, els hi va dir, no, que aneu a Mallorca. I llavors jo, que estava just allà, vaig dir, jo sí. Aprofitant l'ocasió. I llavors ell va dir, ah, que guai. I ja està.
5: Bueno, molt bé, d'acord. Tu, quan estiguis a Mallorca...
0: És que a mi, després em fa vergonya,
5: eh? Quan estiguis a Mallorca, tu crides, soc la dona del vídeo!
2: Home, jo crec que això, vídeo, concert a Girona, concert a Mallorca, ja et dona dret a, no sé, a una entrada
5: alguna cosa, no?
2: Sí, alguna cosa, no?
5: És que em sembla fatal que no tingui el meet and greet aquest. S'has de conèixer't, perquè...
4: Què és això?
5: Bueno, que tu pagues un plus més i estàs amb el cantant abans després del concert i pots fer una foto i
0: no
5: xerres.
0: No sé si ho faria, perquè és que tindria molta vergonya, no sabria què dir.
5: Ja, però ell segur que ho fa, perquè ho van mirar per tots els concerts i no hi havia...
0: Jo ja tinc una altra foto amb ell, de quan va venir fa uns anys aquí a Arts d'Estiu, a Pineda.
5: Ja, però una mica de hi-hi, ha-ha. Ja,
2: clar, a part de la foto, la Mimi vol dir un any d'allò, no?
5: I mai se sap per
0: la vida. Sí, sí. Bueno, us he de dir que...
4: de la foto que vaig penjar. Després de retirar-te la moto i posar la foto sense permís, he pensat, no explicaré ara això, però mira, ja, està molt bé. Això és molt bo.
0: Arrel de la foto que vaig penjar quan va sortir el videoclip, no? Que era una foto, bueno, d'un trosset del videoclip, no? Un trosset, la foto que vaig com ampliar, que sortíem només ell i jo, és a dir, que vaig rebre, no?, allò, els corazoncitos típics, i vaig rebre una resposta a la història que em deia que si el meu marit era en Joan Dausà. Va ser boníssim. I clar, dic, no, ja m'agradaria, però no.
5: Jo et pensé que seguissis la broma.
4: Clar, era com digue-li que sí, digue-li que sí.
0: Sí, sí.
2: O la mà, no, què passa, no, allò. Sí, sí.
0: I dic, no, però sí, m'ho vam preguntar,
1: una relació.
6: Molt bé. Però ets dir totes que, escolta, que el marit que tens ja està bé.
0: Em van dir que s'hi semblava i dic, bueno, tant com a semblar-s'hi, potser tenen un aire.
3: Perdona, però jo et vaig dir que tu tens un aire a la dona, també.
0: Tu i la Solent va dir que jo m'assemblava a la dona.
5: Això m'ho va dir només veure'ns el dia de la platja. M'han dit que tinc un aire a la dona.
0: No, m'han dit, no, m'ho ha dit la Solent.
3: Sí, jo la vaig veure, vaig dir, teniu un aire.
2: És coneguda la dona de Joan Dausà?
5: No. És anònima.
2: No hi és.
0: Sempre podem fer una trobada, no?
4: És estrangera, no? No és italiana o alguna cosa així, eh? Ho estic inventant?
0: Sí, no
2: sé.
0: Em sona.
2: No sé, és guapa,
5: no sé ni qui és la dona.
3: Molt guapa i té un tipasso i molt bé.
5: Ja,
3: molt
5: sincera, com la Sílvia, igual.
4: Com la Relax.
0: Alta prima rossa, bueno, jo potser la tinc 20 anys.
5: Però tu tinc...
3: No, molt no, la Mans ens està buscant.
2: Dona, Joan Dausà.
4: Sí, oi?
2: Es diu Eli.
4: Sí, sí, sí,
0: sí, sí,
4: com es diu?
0: Eli. No me'n recordo ara.
5: Eli, italiana. Sí, aquesta... Si sí, aquesta és la dona, a la Relax no se sembla en res. Aquesta qui és?
0: Aquesta?
5: La dona.
3: No,
5: en el videoclip,
3: no és aquesta.
5: A veure, qui és aquesta? Ensenya'm la no que em sona. A veure, gira.
3: Surt en el videoclip. Pues
0: aquí, sí, en el videoclip no portava un top vermell. En algun moment se la veu.
5: A veure.
3: Aviam, sí, quan estan en
5: la... Aquesta és la Maria, és una influencer.
3: Pues aquesta no és.
5: Doncs pues dona, ja no us ha sortit això. Ho sento, eh? No. Mira.
0: Ja la buscarem, després us l'ensenyo.
5: A veure,
3: bueno, és així, m'ho has dit xinadets, rossa, i amb el cabell així
0: aquesta
3: com tu.
0: Sí, primer.
3: Aquesta sí que té un estil.
5: Ah, mira, ja la tenim aquí.
3: Té un rotllo.
4: Ja l'hem trobada.
0: Bueno,
5: sí.
4: Sí, però jo estava buscant això. Jo crec que una vegada vaig sentir una entrevista i alguna cosa hi havia d'Itàlia. Si no era ella d'Itàlia, se n'havien anat tots dos a Itàlia a fer un Erasmus o alguna cosa per l'estil.
3: Aquesta no és, eh?
4: I aquesta no és. Hi havia alguna cosa així, diguéssim.
5: Vale, però vaja. Molt bé,
4: molt bé. Eli. Fantàstic. No sé, doncs... Jo crec que tenia una entrevista, això si sapiguéssim, que dues anellenques que participen en el videoclip d'en Dona. Ah, és que les hauríem fet venir.
3: Ja l'hem fet
4: ara. No, jo crec que ja l'hauríem fet venir. Sí. Per això he pensat, doncs,
5: ens van donar menjar, en plan típic refrigeri.
2: Ah, sí, ens van donar...
4: Sí, és aquesta. Ja ens ha posat la foto en...
2: Estàvem al costat d'un xiringuito d'allà.
4: Ja, nosaltres no fem corazón i cuore, vull dir que ja
2: I
4: està.
2: I ens van fora. Donar
3: sí, una beguda
2: i un entrepanet.
3: La que volia, sí,
5: un entrepanet. Sí. Mm. Ja, ja, Juani.
4: Molt bé. Fantàstic.
3: Bé, però el millor és estar allà a veure, veure la gravació i la veritat que s'estava molt agradable. La gent hi havia molt bon rotllo. No era agobiant, vull dir, i a més era divertit. Vull dir que la...
2: Sí. Home, és que no sembla que... experiència, no? Perquè això...
3: Sí, volem més.
2: I hi havia gent molt diversa.
3: Volem també. Més.
5: Us podem anar apuntant de figurants, saps?
2: Com no, hi havia gent gran, hi havia força les dones grans, sí, sí, no? Sí. Hi havia molta... Així...
3: Molta varietat d'edat, sí. Sí.
5: Ho poden organitzar des de l'esplai avui. Anem
3: a... però, però molt de públic femení?
4: Mira,
3: o...
4: estava pensant el mateix.
5: Home, clar.
2: A veure, majoritàriament, però sí, també hi havia homes.
3: Però també hi havia homes, sí, i colles. Hi havia colles, també.
5: No, això és major, major, com el concert de l'Aitana.
4: Sí, que això no ens hi vam apuntar, perquè s'havia d'anar, no sé on, a la tarda, sí, però pensa, si això ho haguessin fet a la platja de Canet o d'Arenys, segur que... Ah, doncs va, ens hi acostem, no? O anem a...
2: Hem de dir que la majoria de gent era de per allà, a l'Empordà.
3: Sí, molta gent de la zona, sí.
2: Parlar,
3: saps?
2: Vull dir que nosaltres
3: sí.
2: Érem, jo crec que érem les que venien de més lluny.
5: Era una
2: xarga.
3: No, algú devia venir de Barcelona, eh?
5: Sí. Un dimecres no, a les 5 no. de la tarda. No, no, fins a quina vostra?
2: Home, vam arribar aquí a les 11.
3: A les 11 vam arribar, sí.
2: Tota la setmana.
5: Pues potser sí que érem les úniques que érem de la província de Barcelona.
3: Però bueno.
2: Jo crec que sí que érem les úniques segons. No.
4: Que estàs fent molta feina, eh, Comir?
6: Ui, la Mimi.
4: Ui.
6: La Soraya fan una competició a veure qui guanya.
5: Però si
6: home, jo crec que guanya la Soraya,
5: clarament,
6: eh?
5: Clarament guanya la Soraya.
6: De moment anem 17-18, eh?
5: No pot ser.
6: I tant.
2: Has faltat molt, eh?
6: Sí.
2: Mimi,
6: no,
5: has
6: no mira, 18-18. La Mimi empata.
5: La Soraya no ha vingut programes
2: ni flipades.
5: Són 18 faltes,
3: això. No, faltes, faltes.
5: Ell apunta les faltes.
3: No, clar, és que hauries d'apuntar-les.
6: Perdona, qui ho apunta?
3: Pues haig de comptar.
5: Vale. Però una cosa,
6: no, perquè estic apuntant el per què no han vingut, perquè ho direm per antena.
5: No, no,
6: se'ls caigui la cara de vergonya.
5: Falta justificada, els 18 falta justificada.
2: Quin total de
3: programes. La Soraya ja no dona ni excuses.
6: No sé quants
2: em
6: és igual, però hi ha excuses per la Soraya també.
4: Jo pensava que avui vindria la Danés, que volia la...
5: Ja,
2: la Danés és la que està en tot imperfecte, s'ho passa la mar de bé, però no ve mai.
3: Però ens ha fet producció, eh?
4: Sí, ens ha fet producció. Podria ser, clar, podria ser el seu paper, molt bé. Hola, nena i cunyada, us diu una Maria José.
5: A les altres que
4: us donin. Les altres que... No, nenes, que som les altres, que no són elles dues, bones que...
5: Coma petonets.
2: Ara feia dies que no ens deia res, també.
5: Ha estat liada de creuer,
6: també té falta, també
2: té falta. I l'altre dia també parlàvem d'aquella senyora que ens escoltava des de Galícia.
6: Ai, sí, també.
2: Aquest hivern no ens ha saludat gaire.
5: Esperem que sigui perquè...
2: Sí, perdona, aquella senyora que ens escoltava des de Galícia.
4: Sí, és veritat.
2: No ens ha... La Mercedes?
4: Sí.
2: Mercedes. No ens ha escoltat gaire.
3: No, ens ha escoltat i no ens ha dit.
4: Potser no ens ha saludat, però és veritat que ens anava saludant. No, ara és que ens hem quedat així com mirant,
5: sí,
4: perquè
5: tenia... que...
4: tenim un missatge d'Instagram, però...
5: És no, és Twitch, és un...
4: Ah, és Twitch.
5: Oh, Twitch
4: és la primera vegada.
5: Però és que és una mica...
4: No
5: sé
4: què diu. Diu que està conduint...
2: S'ha produït tot això en
4: Dausà. Diu que està conduint, però que quan hagi aparcat... ell i la seva colla... vindran... Es posaran en el nostre estil. I s'hi posaran heavy. És que està en anglès, estem fent...
2: traducció
5: i interpretació. I llavors ens diu... El seu...
4: Ho diu Hanchter68, que no sé si és que és de l'any 68, potser, no?
5: Està més a prop vostre.
4: Sí. Sense cap mena de dubte.
5: Ens passa una miqueta i tot,
4: sí. El seu username, Aristotle. Steam 34. Aquest està més a prop teu.
5: El 34, home, sí, perquè és ben gros i del 1934.
4: No, 34.
2: 34.
5: Ah, no, perquè aquest 68 deu ser del
4: 1968.
5: Com ara que els nens es fiquen...
4: 07,
5: 08. Saps què dius que és això?
4: Perquè diuen això... Qui ha dit pel futbol? Qui ho ha preguntat?
5: No, jo ho he fet en figura retòrica. Ah, què és això del futbol?
4: No, és futbol, clar. Ells diuen que són 06, 05.
7: 09. Sí, sí. Qui és aquest? Un 09.
4: Aquest és 09.
2: La meva filla és 010.
4: Sí, 010. 010.
5: No,
2: sí.
5: De fet és 10, no?
2: No, no, 010, diuen.
5: Ja, però el 06 llavors és 006?
4: No, perquè, clar, no. Bona, estem parlant dels anys, eh? Per qui no ho sàpiga.
2: Doncs sí, quan
4: ha nascut l'any 2006, el 2005, el 2007, doncs ells diuen...
5: 06.
4: Soc 06. Soc, i diu 010, doncs, eh?
2: La diu 010.
5: Clar, veus, és que no...
4: Bueno, perquè no, s'ho estan inventant. Sí, 0, 0, 0, doncs serà 012.
5: Sí. Jo soc 97, llavors.
4: Sí, 012 és un telèfon d'aquests, així com...
5: No, 112,
4: no, 112. Els hi podríem proposar una campanya publicitària de ple de gent del 012 de l'any 2012. Molt petits, no?
5: Molt bé, aquí donen idees. Són menors d'edat, no?
7: 14.
4: Són menors d'edat, sí.
2: Sí, sí, clar.
4: Però que la facin l'any que ve o l'altre, no passa res. Serà que no surten menors d'edat a les xarxes i als llocs fent anuncis.
2: Ara estan fent la majoria els del 2008.
4: Ara fan la majoria els de 2008.
2: La meva neboda l'altre dia, sí.
5: Literal, a Instagram veus molt 08, 03.
4: Literal, bro.
5: Bro, literal, 100%.
4: 6-7. No ho hem entès mai.
7: No, 6-7, que vaig flipar.
2: 6-7, perquè nosaltres no ho podem dir, 6-7.
5: Perquè
2: no tenim edat.
5: Jo puc dir 6-7 o no?
7: No, tu estàs al límit, eh?
2: Jo crec
5: que a vegades faig coses que al meu cosí petit li faig com bastant de clinx.
2: La nena,
5: i
2: això és que... Tu, pel mòbil no pots pagar, mama, i com que no?
5: Tu, pel mòbil,
2: que no? Que no puc pagar pel mòbil. No sé, que hi ha massa.
4: Què vols dir que no pots pagar pel mòbil? Si és fantàstic.
2: A veure, pagar pel mòbil i...
4: A mi ara l'altre dia no em funcionava i vaig pensar...
2: Tu,
4: targeta,
2: no?
4: O targeta
2: física.
4: Diu, mira, no diré 6-7, però pel mòbil, escolta.
2: Ja, però tampoc podem dir bro, eh?
4: No, però tampoc.
7: La cançó de 6-7 l'heu sentit o no?
5: No,
4: no, no, no. Ara la busca en Joan.
7: No, no,
4: en Joan de... Però què vols dir escandalitzada?
7: No, que jo estava a casa amb el meu nebot i em dic, què fem ara? I em diu, tieta, ballem. Que el meu nebot, nen, em digui, no és perquè sigui nen, però bueno, és que el meu nebot, dic, ballem? Dic, vale. I m'agafa el mòbil... I em poso una cançó amb Swahili, que el nen se la sabia tota. Swahili. I jo, mira, me'l vaig quedar mirant i al final la cançó deia 6-7, 6-7, i dic...
4: Però és Swahili de veritat?
7: No. Parla de japonès o no sé què parla aquella cançó.
4: Val, no, pensé que era Swahili.
7: Quan, quan la sentis,
4: ara quan la trobin Juanito ens la posarà.
7: No, que, no,
4: ai, ja la tenim, ja la tenim. Ah.
7: Posa la formada. Estàs en la escola, fas en un liceu. Ahí el professor falou, vou passar questão.
4: A conta é muito fàcil, acho que você conhece. No, això no és japonès, eh?
7: Portugués.
4: Portugués. Portugués. Portugués. Portugués. Portugués. Portugués. Portugués. Portugués. Portugués. Portugués. Portugués.

0: per tu.
1: És fantàstic.
2: Molt fàcil, professora.
3: No n'he
2: escoltat.
3: No
2: n'he escoltat.
3: Tampoc.
2: Per això veure's, eh?
4: Tens els deures fets?
1: Sí.
5: Jo encetat.
4: Vinga, va.
2: A veure, el barall...
3: Primer dic
4: que són les 9:30...
1: El total de programes.
3: El total de programes de cada una que ha fallat.
2: No, quan és el total de programes?
4: Quants programes hem fet a la temporada?
3: 29.
2: 29.
3: Molt pocs.
2: 29
3: programes, val?
2: Val.
3: La Manzans. Ha faltat a 4 programes.
2: Imagina't.
3: Estàs fent el rànquing
2: o no?
3: No, estic... Un, perquè tenia un sopar amb els sogres. Un altre, perquè estava malalta. I un altre, no va dir per què. I l'últim, perquè tenia sopar rotllo love amb l'Isaac.
2: Perquè el sant de
1: l'Isaac.
2: Ens el recordem.
1: Imagina't.
2: Molt bé, Manzans.
4: Un moment, abans que continuï, si alguna va faltar i no es pot dir per què va faltar.
3: Exacte.
4: Que ho digui ara.
1: El callo para siempre.
2: Clar, molt bé.
3: Tres programes.
2: Molt bé.
1: Molt bé.
3: Una no sé per què. L'altra perquè no es trobava bé ella.
2: Jo.
3: Tu. I l'altra perquè la Júlia estava malalta.
2: L'última vegada va ser la Júlia.
1: Ens entres força major, eh? Tu solem.
3: Vale.
2: Estic molt contenta.
3: No, la...
1: Jo.
3: Dos.
2: Molt bé.
1: Dos programes.
3: Un perquè estaves tornant de Porto.
1: Imagina, no estava aquí.
2: Força major.
3: I l'altre perquè no podies.
1: D'acord.
3: Vale?
1: No me'n recordo la cartera.
2: És igual, és igual.
4: Però per la cara que ha fet no es pot explicar.
3: No és papi.
4: Ah, però això no era aquesta.
1: No.
2: Ah, potser vas anar a tot.
3: Ja ho sé, però no va venir.
4: Ah, no va venir.
3: Va venir a la bus.
1: Vaig anar a la
2: bus.
3: Ah, dos.
1: Molt bé, tia. Dos, joder.
3: Castell. 11. Tinc molts que és que no. Llavors tenia un apuntat que era per feina i un apuntat que no ha vingut junt amb la Mimi. Soraya, de 29, 21 programes.
1: Soraya, més que
3: jo. Sí, val? Un era per la... Bueno, tenia molts que no, però un per la presentació del llibre Peti qui Peti.
4: L'altre és que va venir.
3: No, un no va venir. L'altre va venir perquè a la setmana següent vam fer l'entrevista amb la Marta. Molts que no, perquè ja passo no apuntar-ho, però un altre per mal de genoll, un altre perquè tenia un sopar de Nadal, l'altre perquè està lesionada, l'altre perquè està a Mallorca...
2: Bueno, pots explicar els que ha vingut i per quin motiu ha vingut.
3: No, perquè era la presentació del llibre Peti per Peti, el de la Marató, els dos que es descaudien, tot aquell.
2: No, però no em puc creure que cap sigui perquè tenia un enterrament.
1: No,
2: no.
3: Vale, i anem a la guanyadora.
1: No.
3: La Puig.
2: A veure.
3: Dos que no has vingut i dos que has arribat tard.
1: Això no ho dic. Dos que no has vingut.
3: Un perquè estaves de vacances a Màlaga.
2: Molt bé.
3: Vale.
2: I l'altre a Fuerteventura.
3: Un moment. L'altre, vas arribar... vas arribar tard... I vas agafar, el primer que va ser agafar xutxes.
2: Molt bé, com cada dimarts, o sigui...
4: Ja estic jo, ara. Diria que em deixeu estar aquí escoltant.
3: Un altre, perquè vas arribar tard.
2: No, sense motiu.
3: No vaig apuntar.
1: Venia de la feina.
3: I l'altre no. L'altre jo crec que era per la feina.
2: Va haver-hi una, un dia que vaig venir, a 9:45 tocats.
3: Aquest, el que havia arribat tard.
2: Que arribava de... No sé d'on venia, però...
3: Aquest era el que havies arribat tard.
2: Que un altre imperfecte hagués passat i se n'hagués anat a la copa. Però jo vaig venir 9:45.
4: Jo crec que l'altre no va arribar tard, que no el tens apuntat. Ara m'ha dit, un moment. Era perquè a les 8:30 no feien programa. Te'n recordes? Era no tenim convidat, tenim programa, no fem programa. Anem a l'hotel, pensem i tal. I pobra, doncs jo li vam dir, però que no vens. Va dir, però que n'hi ha. I vaig
2: arribar
4: tard.
2: I els dos que he faltat ha sigut perquè he estat fora de vacances, no? La setmana de Màlaga i la setmana de Fuerteventura.
4: Molt bé.
1: Molt bé.
3: Doncs devia ser l'últim.
2: Molt bé, per tant, una solitud.
3: No, dos i mig.
1: Vaig en primera posició, no jo?
3: Sí.
1: De moment?
3: No, la primera jo.
1: Ja,
2: bueno, sí, a part de tu.
1: Tu no has dit
3: bueno, jo no m'he apuntat.
0: Bueno, ja ho sabem.
2: Però és fallat, però
4: és que has vingut sempre.
0: No has fallat mai.
3: I ara anem a la...
4: A la Mimi.
3: Que és la que tinc més... explicacions de per què no ha vingut.
2: Home, està bé.
3: Però la Mimi no s'ha quedat curta. 19 programes que ha faltat aquesta temporada.
0: Vinga.
3: Anem a llegir.
2: A veure, sí, que ha vingut.
0: Anem a llegir. Estic suant.
3: O sigui, has vingut 10 vegades només.
0: Sí. No ho puc creure, tant.
3: Clar, sí, sí.
2: És un cop al mes, Mimi. No més o menys?
0: Sí.
2: No?
0: 9 mesos.
3: Ho faig? Sí. Digue,
4: no,
3: digues,
4: no, és que tenim comentaris. Ah, que tenim en Jordi Collet, que ens saluda i que diu que ell mai ha fallat, que cada setmana ens escolta.
2: Un aplaudiment.
4: Quasi mai, un aplaudiment per ell. I la Xesca Vila, que demana i que diu si dimarts que ve farem programa, que anem a l'Ajuntament a fer-lo en directe. Sí. Xesca, gràcies, però segur que Radio Arenys estarà fent en directe l'arribada de la flama del Canigó i no serem nosaltres, perquè no, no és la nostra tasca. Perquè Radio Arenys ho faran superbé. I que vagi molt bé, per cert. Vinga, que t'he donat una mica de temps perquè respiris i et refacis.
3: Vinga, tenim temps.
0: Va, comença. Puc justificar com
4: justificar
0: les meves respostes?
3: El primer programa que no vas venir, aniversari d'una companya de feina.
0: Vale.
3: Vale. El segon, no pot perquè treballa. El que no vas venir.
0: Bueno, però ja arriba tard.
3: El tercer, posa, no ha vingut, a seques. El quart, a sopar amb els amics. No va venir al programa perquè van a sopar amb els amics.
2: Bueno, és que la vida social és molt complicada. I
3: el cinquè...
4: que no has de fer una nota a l'agenda com quan anava a col·le. Això ja s'ho gestiona.
2: Jo crec que la teva mare ha vingut a més programes.
0: Vale, continua. Vale. A veure, estic suant.
3: Et sabeu que hi ha molts que he posat no i no vaig a contar-ho, però el cinquè era perquè estaves al gimnàs.
4: Aquí són, està la copa.
0: No, estava al gimnàs, era quan anava al gimnàs.
3: No. Llavors 6, 7, 8, no, 8 no vaig apuntar. Per què? El 9, perquè tenies un sopar de Nadal i no vas venir.
0: Ah, sopar de Nadal és justificat.
3: El 10 no. El 11, no, sopar amb pijama. A la nostra casa, el sopar amb pijama. Vale?
4: Potser es trobava malament.
0: Segurament em trobava malament, perquè després de Nadal.
3: Perquè molts, si no, que no...
0: Si no estaria a la copa.
3: Bueno, llavors hi ha molts que no. El 16è programa era perquè te'n vas anar al cine.
0: Home, em van rebentar el cotxe, no?
3: No, que no, no,
2: sí,
3: que no
2: sí,
3: vaig
2: sí,
3: apuntar.
2: Sí.
4: Això no ho he parlat, no ho he parlat, no ho he parlat, això.
0: Era el dia del cine. Ara
4: explicarem això. Acabarem la temporada amb l'anècdota.
3: Sí. El 17è estaves a la Copa Negra. El 18è no arribes.
0: Estava
3: no arribes.
2: No arribaves. No vinc.
3: No vinc, no arribes. I el 19è ja no vaig apuntar-ho.
0: A veure, hi ha un que estàvem... Abans del cine va haver-hi un que estava a Madrid amb la meva família. Un dimarts.
4: És veritat.
0: Que hi havia, el Barça i vaig entrar en directe.
4: Ah, aquest compte. Ah,
0: aquest no et va aquest posar part. Aquest
4: compte per què hi era, perquè va entrar en directe. Vam fer la corresponsalia,
0: Des d'allà.
4: Corresponsal a la penya Barça-Madrid,
3: Bueno, de 19 baixem a 18.
4: A 18. Vale. I la Soraya quants en teníem?
3: 21.
2: Ah, molt bé.
4: La Soraya ha faltat a 21.
3: 21.
4: Ah, ha faltat més la Soraya que ella.
3: Sí, però la Soraya ja apunta directament, no?
4: Sí, però a mi m'ha semblat que arribava un moment que deies que la Mimi havia faltat més que la Soraya.
3: No, havia un moment que encara no havia contabilitzat i anava ja guanyant.
0: És que la salut mental és molt important.
2: Les relacions
0: socials s'han
2: de cuidar.
0: Exacte. Jo tinc molts amics i clar...
4: Molt bé. Digue-li alguna cosa a la teva mare que ha dit, nena, quina vergonya.
0: Mama, a veure, que no, Carla, comí... I a vegades que he treballat, si tu saps que a vegades treballo fins a les 9 del vespre.
3: Que bona.
0: Els envio fotos per fer-los i pena, en plan, estic aquí treballant, rotllo.
4: Pobreta, la mia.
3: Però els hi envies repetides altres dies.
0: No, tia. Sempre, és amb un diari.
3: Que la mateixa foto és del mateix dia. I te les envio dies diferents.
0: En Jordi Serra.
4: A part d'imperfecta, indiscreta, la comí. Una mica de Rottenmeier, bones vacances imperfectes, diu en Jordi. També per tu, Jordi, que ens hem trobat aquesta tarda i ens ha dit que ell també ja està com a punt de fer vacances, que també fa com les escoles.
3: Que no mengessin xutxes.
4: Que no mengessin, avui m'estic menjant moltes xutxes,
3: Bueno, ens ha dit en Jordi.
2: No, home. Sí, imperfectes. Sense xutxes no seria imperfectes, no? Portem 6 temporades menjant xutxes cada dimarts. No, això...
3: Quantes vostres heu pagat?
4: La comida ens la pagava.
2: Això no
4: ho
2: paga Radio Arenys, el de les xutxes?
3: Sí. Anava a dir una paraulota, però mira...
0: Multiplicat per
4: 29 programes.
5: Jo no participo, perquè jo no agafo mai.
0: Jo sí, jo sí. Els convidats es fiquen finos,
5: Sí,
0: hi ha convidats que es fiquen finos a xutxes. Vull dir que no només som nosaltres.
3: Jo sí, Vam estar aquí...
4: La setmana passada no quedaven ja. Escolta, aquest que van als cinemes, tens el dia quin dia era? Bueno, tu tens clar quin dia era, no?
0: 5 de maig.
4: Què va passar el 5 de maig? Va, t'ho explicar-ho ara que estem a punt de resoldre-ho i que ja ho superem, no?
0: Que ho hem superat. El 5 de maig jo vaig fer el salt a les imperfectes.
2: I el senyor té un bastó que pica.
0: I el senyor té un bastó que pica i no fa remor. I no era per anar a la Copa Negra, com moltes pensareu, els oients. Si no era perquè vaig anar a veure El Diablo Viste de Prada 2. És molt important perquè és el 2. Quan tornava, jo amb el meu cotxe, recordem que no fa un any encara que tinc carnet i cotxe, vaig trobar un lloc a la Riera. Jo tinc pàrquing, però vaig pensar, demà l'haig de treure per anar a treballar, doncs aparco a la Riera. I vaig aparcar davant de la Gijonenca. I quan estava tirant enrere, marxar enrere, perquè ja sabeu que l'aparcament d'Arenys s'ha de fer marxar enrere, em faltava un metre per acabar d'aparcar el cotxe. Per tant, tenia mig morro fora.
6: Esto es mentira.
0: Total, que de cop vaig veure com passava un cotxe, literal, a 2 centímetres meu, jo estava aparcant, per tant el cotxe s'havia de parar i esperar. El que no m'esperava és que el cotxe anés acompanyat d'un remolc amb una piscina enorme de jardí de 50 metres quadrats, vale?
4: Prepara la desó de la piscina perquè jo crec que ens la mereixem per acabar.
0: Una piscina. Total, què va passar? Pues que el cotxe va passar, però el remolc amb la piscina no, perquè no es va saltar suficient la contínua i per tant em va rebentar tot el morro del cotxe. Què passa en aquell moment? Jo en aquell moment em quedo blanca perquè no...
2: Com la piscina.
0: No,
2: no, no.
0: Era les 10 i...
4: Les 10 de nit, no? La Riera de Nens, no hi havia gaire gent.
0: Ple de maig, vaja, o sigui, entre setmana, llavors jo baixo i el primer que faig, bueno, vaig directe cap al cotxe, en plan...
4: Se va bé,
0: i una mica, bueno, li dic que
4: comença a cridar l'home.
0: Sí, bàsicament començo a cridar l'home, una mica així allà al mig, i llavors de cop sento Mimi, què t'ha passat? I la següent frase que jo vaig dir és Morty! I vaig començar a plorar perquè les imperfectes, la Marta,
3: que sortia del programa,
0: la Marta, la Sílvia i la Marta Mans en aquell moment, no? Després es va afegir la Soler, que ens va salvar la vida perquè portava paper de parte. Sí. Però en aquell moment va ser com, què t'ha passat? Jo no podia parar de plorar, en plan, el cotxe! Bueno, va ser un drama.
4: Ningú es va fer mal?
0: Ningú es va fer mal, molt important.
4: Ningú es va fer mal, però és veritat que nosaltres baixàvem del programa i anava baixant, i clar, quedàvem les tres que anàvem cap allà baix, cap a casa nostra, i de cop mirem, i jo veig com un cotxe sense parafang, i així, dic, això què
3: és?
4: Mira què li ha passat a aquest, perquè el que és bo és que aquest d'allò amb la piscina enfilada, jo quan vam sortir d'aquí el vaig veure que baixava i vaig pensar on va aquest camió amb una piscina aquí.
3: Al mig del poble.
4: I el camió allà ha parat i llavors vaig veure que la Mimi sortia d'allà de la rotonda de davant de la Copa Negra. I és veritat que jo em vaig pensar que sortia de la Copa Negra i que algú li havia dit... Míriam, t'acaben de rebentar el cotxe, o sigui que no era una cosa que estigués passant en aquell moment, sinó que em semblava que passava d'allà i no acabava de passar el moment, ella venia del cinema.
0: Jo estava dintre el cotxe aparcant, hosti, és que va ser com... Vaig veure la meva... No, és broma, no vaig veure la meva... Bueno, però vaig pensar que arribo a estar una mica més cap enfora i realment sí que m'hagués donat.
4: Bé, vam estar allà, la vam ajudar, vam poder fer tot el que havíem de fer.
7: La muchacha tranquil·la.
0: Muchacha tranquil·la, el muchacho, era murcià.
3: I es va solucionar tot ja.
0: I, bueno, no tinc cotxe encara, però està el mecànic i s'està arreglant, és molt important això. Sobretot, important, he après una cosa.
8: Se m'ha cansat!
0: paper de part.
6: Sempre. I no dir res.
4: Un moment, no se't sent, perquè he posat unes coses aquí.
0: Consells de...
4: Va, vinga, anem a fer un consell.
0: De persona que no havia tingut mai un accident. 1. Heu de portar sempre paper de part, molt important, reclameu-lo a la companyia per si no en teniu.
4: Són de la Soler que en tenia, perquè vam començar a mirar totes a dins de tots els cotxes. De
5: ningú. Jo vaig mirar d'aconseguir-la i ara no sé on trobar-la.
0: Per l'assegurança.
4: A l'assegurança.
0: S'han de demanar i te'ls envien a casa, perquè jo ja ho he fet. I 2. Sempre que us passi alguna cosa, truqueu a la policia. Sí. És molt important tenir l'atestat policial, perquè el meu, el meu cas ha sigut clau, perquè el que em va donar, tot i firmar un parte, després va declarar que no havia tingut cap accident a Arenys de Mar. I llavors amb l'atestat policial, òbviament, estava clar que ell estava allà en aquell moment. Per tant, són els meus consells. Ai, que no ploreu, que el cotxe és secundari.
7: Un mal he perdut, ell va dir que no havia tingut cap accident.
0: La primera reclamació que vam fer des de l'assegurança va enviar un paper firmat dient que ell no havia tingut cap accident. I llavors el dia següent li vam enviar l'atestat policial i van haver de dir, ok, sí que ha passat.
2: Clar, i les, tant, i les fotos que hi havia, no, perquè hi havia fotos amb la matrícula del cotxe i la matrícula del cotxe.
5: Però és que creiem que el parte, clar, en realitat és un parte amistós que dius, ha passat això. Després les companyies, clar, són les que s'arreglen i clar, llavors una diu, no accepto, no? O tu estàs en moviment o no sé què, sí, estratègies que fa les companyies
0: d'assegurar. No, clar, però ell va arribar a signar un paper dient que no havia tingut l'accident.
5: Ja, llavors aquí
4: per la companyia. Que tampoc sabem si va ser ell que va signar aquest paper, no? Perquè anem a posar contra les...
0: Com que són de Múrcia, no senten.
4: No, que clar, aquí hi ha un cotxe, hi ha un remolc, i sort que hi havia la policia, que superbé, vull dir que vam trucar i va baixar i van ajudar en tot el que calia, diguéssim, perquè de seguida ens van dir, no, l'assegurança ha de ser la del remolc, és a dir, clar, existeix una assegurança del cotxe i una assegurança del remolc. Però es donava el cas que el conductor, o sigui, les dues assegurances que hi havia allà, cap de les dues anaven a nom del conductor. Llavors, que igual, qui va dir que no havia tingut cap accident realment era de l'assegurança del cotxe o del remolc o...
0: En resum, que el meu cotxe està bé, bueno, espero que no l'he vist, tinc unes ganes, perquè sabeu que he tornat a saber viure no ten, sense tenir cotxe, després d'un mes i mig, perquè el vaig tenir el 5 de maig. Ara ja torno a agafar el tren, bueno, aquestes coses.
2: Has tornat a recuperar la vida d'antes del cotxe?
0: Només ho trobo falta perquè no puc anar a comprar. En plan...
2: Bueno, ara fas comerç més local, no?
0: Sí, bueno, deia en plan... Sí.
4: Jo volia dir que no paga com una roba.
0: Ja. Que també faria de comerç local. Però...
4: Sí, també.
5: Si vols, anem un dia a Mataró.
0: Espero la setmana... Aquesta setmana no t'ho tenir cotxe. Però bueno, va ser... si no us arribo a trobar vosaltres... bueno, un morull al mig, perquè jo no vaig poder gestionar... O sigui, no podia gestionar res, perquè com que no sabia i només plorava, sort que un és amb el paper, la Marta trucant a la poli...
5: I sabeu que me'ls vaig tornar a trobar, que n'és que hi provoquen un altre accident perquè estàvem buscant a l'hotel i estàvem mal posats i llavors jo vaig inclús parar i els hi vaig dir, us passa alguna cosa? I diu que buscamos l'hotel i dic, ah, vale, pues està aquí davant. Total. Però que també estàvem parats al mig de la carretera. Sí. I després van arraconar i el de darrere va haver de vibrar-lo.
0: Jo crec que he tingut el meu càstig per no haver vingut als 18 programes imperfectes, per tant, jo estic més que escarmentant.
4: Només una badia, que dius, hagués vingut a la ràdio, no volia,
5: m'haig de
4: anar al pàrquing, si no m'hagués fet batre de mal matí, treure'l.
0: Literal, només va dir aquestes coses.
5: Ah, llavors me va fer molta que deies, poso el tiquet a la zona blava.
0: La meva preocupació era que em multessin l'endemà, que tot i així, clar, és que això no m'acabava, però l'endemà jo i la Marta em va ajudar a portar el cotxe. És que va ser un xou, bueno, ha sigut un xou, però bueno, ja està, solucionat.
4: Tot sigui això, escolta.
0: Però és la meva penyora per no haver vingut als 19 programes de 29. Però quan vinc col·laboro sempre.
2: I tant.
0: Molt bé.
4: Sempre passa. També ajudes a producció, vull dir que potser no
0: faig
4: vens,
0: productor,
4: no?
0: Faig de producció, és veritat. És veritat.
4: No, són 19. Tenen excuses. 19.
0: Tia, vaig fer de corresponsal.
4: N'hem dit 18 al final.
0: Un any també vaig fer corresponsal des de Washington, eh?
2: És veritat.
0: Us en recordeu per videotrucada?
2: No,
3: des
2: no,
3: no,
2: jo
3: TV3,
2: eh?
3: I des del Calissà, ja baix.
0: I des del Calissà, clar, és que jo sóc la corresponsal.
4: Ai,
2: bueno,
4: sí.
2: Molt bé, molt bé. Doncs va, noies. Tenim 5 minuts per...
3: Per
2: acabar la temporada.
4: Aquests 5 minutets que queden de temporada, plans d'estiu, de festes majors...
3: Ai, amb ganes.
8: Sant Joan, no? Primer Sant Joan.
3: Sí, Sant Joan.
8: Encara que no ho sembli. A mi no m'ho sembla.
0: Carrer,
8: amb
0: gastes
8: majors, carrer, no?
5: Sí.
8: Platgeta,
0: Platgeta,
8: Platgeta,
0: Platgeta. Hem explicat que totes tenim la mateixa crema solar.
4: No, això tampoc.
3: Tampoc ho hem explicat.
4: Va, teniu molt ràpid. Va.
0: Va, no ho explica.
2: Sí, que la tinc.
5: Però un altre índex.
2: No, jo tinc factor 50 i vosaltres teniu factor 30.
8: Això ho has d'explicar tu.
2: Expliquem, mira, que la Relats ha posat una foto el mes de maig, no? Molt morena. No? I li vam dir, a veure, Relats, volem saber el secret. I ens va dir, jo, si us voleu, us explico que el meu secret és aquesta crema. Aquesta crema i hores de sol.
8: Exacte, que vosaltres us penseu però que només amb la crema...
2: Nosaltres, al cap de 3 minuts, ja estàvem comprant aquesta crema, perquè sí.
0: Sí. Pedido, no? Pedido
4: però compra conjunta.
8: Clar,
3: hi havia una oferta perquè estava
8: era
3: rebaixada.
8: Moment, era el moment.
3: Llavors, jo, com sempre... podria dir que no, però vaig posar... Vaig a demanar algú, vol? I clar, totes...
0: Home,
3: com...
0: home, perquè volíem el moreno de Relat, que encara esperem i jo estic aquí...
3: I clar, jo a casa meva no tenia cobertura i n'havia de demanar, no sé, 4 o 5. I llavors l'altra demanava de 50. Jo no trobava la de 50. Vaig dir, puc jo la de 50, no sé si vols la de 30. I clar, jo... perquè no tenia cobertura. Clar. Bueno, total, que la Puig es pensa que no li vaig voler comprar.
8: Jo estava amb un dinar i només em deies, mans, això sí, mans, això no, i jo no sé el que compraven, però jo vaig dir, compres, i comptes, compreu, compres.
0: Aquest grup és horrible. Jo m'he pressió de grup de FOMO.
8: Home, vaig veure que eren, no sé, pels euros, si tothom comprava.
3: Una casadeta, és el que sigui, compra, totes compra.
8: Home,
3: per tant, que vam comprar totes la crema, no?
2: I ara anem a la platja amb la crema de les cremes relats.
3: A mi ja em queda molt poc.
2: Però
8: sí,
2: no sé si
8: ens
2: fa el mateix efecte, no?
8: No ho sé, noies.
0: Ah, la textura
8: és una mica...
0: A mi, sí, sí, a, mi és sí. Per mi és molt líquida, però bueno...
3: Sí, perquè si remenes molt...
2: Factor 50.
8: És
2: molt
4: dens,
2: molt
4: dens.
8: És una pasta.
2: Sí, és una pasta.
4: Vosaltres fareu molt... No, jo tampoc. Però vaig pensar que no aniria a la platja. Ja pensaré què fem. Per tant, fareu platja. Ara ho llegirem. Sí, ens envia en Cuques, dient que des de l'Associació de Veïns i Veïnes d'Arenys de Mar han demanat que la representació de la pesta estigui adaptada per persones amb diversitat funcional, un espai davant de l'escenari o darrere en un enterimat alçat amb rampa d'accés, doncs queda dit també a dins el programa de les imperfectes i bones, diu, bueno, diu perquè primer deia bones, molt. Diguéssim, sí. I en Jordi Collet que disfrutem i tot plegat. Gràcies. Escolteu, és que ara sí que estem entrant a l'últim minut de les imperfectes d'aquesta temporada, a l'últim minut de les imperfectes de la sisena temporada a Ràdio Arenys, els dimarts a les 9 del vespre. Per nosaltres jo crec que ha estat un plaer. Ens ho hem passat bé.
2: Sí, sempre.
4: I sempre intentem també passar-nos-ho bé.
8: Home, és l'objectiu, no?
4: I tant. Que és l'objectiu. Sí. Esperem que vosaltres a casa també us ho hagueu passat bé, perquè al final... és el que acabem de dir. El nostre objectiu és acompanyar-vos a aquesta horeta de ràdio i que passeu una bona estona i si ajudem, doncs, a que puguem ser una mica més perfectes o el que hem anat descobrint, que és que som felices també sent imperfectes, doncs encara millor. No? Una mica era l'objectiu des de l'inici. Joan, moltíssimes gràcies. També et trobarem a faltar.
3: Ens
9: trobarem a faltar la vidilla dels dimarts.
3: Clar.
4: No passa res. Escolta, ens podem trobar per la Riera voltant.
9: Això sí.
3: I tant.
4: Gràcies a tothom per ser-hi. Ens veiem per la Riera, ens veiem pels carrers, per les festes.
3: Oh, ai, sí,
4: i sobretot, sigueu molt feliços i molt felices.
10: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
11: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
12: Des del Cor Aixa us volem dir que ja fa 35 anys que cantem i que ho fem amb més ganes que mai. Enguany, el concert de Sant Zenon el farem amb els nostres amics de la Societat Coral El Vallès de Ripollet. Us presentarem l'obra Stabat Mater, de Joseph Haydn, 65 cantaires, 15 músics de l'orquestra Terrassa 48, 4 solistes i la direcció d'Alfred Canyamero. I tots vosaltres gaudint de la música, no hi podeu faltar. Dissabte, 4 de juliol de 2026, a les 10 del vespre, a l'església Santa Maria d'Arenys de Mar. Us hi esperem. Entrades a Antràpolis i a la Riera Perafita número 1.
13: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà demà dimecres a les 9 davant del Congrés per donar explicacions sobre els casos de corrupció que esquitxen al PSOE. Ho farà en plena investigació pel cas Leire i després de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant del jutge Calama i de la sentència que condemna 24 anys de presó el seu exministre, José Luis Ábalos. Avui, després del Consell de Ministres, la portaveu del govern, Elma Saiz, ha defensat que ja es va obrir un expedient d'expulsió del PSOE a Ábalos i li van demanar l'acta abans que estigués imputats. També ha tingut paraules pel Partit Popular.
2: Estamos viendo que en un ejercicio máximo de hipocresía, desde esa atalaya moral desde la que el señor Feijóo parece que se dirige al conjunto de la población, pero ¿qué ha hecho para luchar contra la corrupción el señor Feijóo? ¿Desmantelar en Valencia, en los pactos con Vox, la agencia independiente o también en Baleares, eliminarla, llamándole invento a una agencia independiente de lucha contra la corrupción, votando que no a medidas concretas en el Congreso de los Diputados?
1: Per cert, que l'expresident Felipe González ha assegurat avui que després de la sentència de 24 anys de presó al Tribunal Suprem a l'exministre Ábalos pel cas de les mascaretes, el president del govern, Pedro Sánchez, només pot dimitir o convocar eleccions. El president socialista ho ha dit en un acte empresarial a Toledo, al costat del president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page. 238.000 vehicles, el 57% dels previstos a l'operació de sortida de Sant Joan, ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona. El Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial. Es limita la velocitat a 80 km hora en diferents vies de l'entorn metropolità, com són la C31, la C32 entre Barcelona i Castelldefels, la B23 entre Sant Joan d'Espí i el Papiol, i la P7 entre Papiol i Martorell, així com també la B20 entre Santa Coloma de Gramenet i Montgat. A més, s'han activat 286 agents als Mossos que duran a terme 52 controls. La revetlla de Sant Joan arriba en plena onada de calor i risc d'incendis. Gairebé 300 municipis afronten aquest Sant Joan amb un nivell 3 del Pla Alfa activat, concentrat a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Per això es demana molta precaució i només fer foc o tirar petards als llocs on està permès. Per cert, les festes del foc duraran el tret de sortir d'aquesta nit en uns 15 minuts a la crema de l'Aro de l'Est, una de les celebracions més emblemàtiques del calendari festiu aranès. Un ritual antic que dona gràcies als déus. Serà a 11:15, que ho podreu veure a través de la xarxa Més i de Lleida TV, aquesta festa que ha estat declarada Patrimoni Universal de la Humanitat per la UNESCO.
0: Ràdio Arenys.
3: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
4: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. El programa que el que intenta és fer-te veure, com sempre, la televisió d'una altra manera. I què tindrem avui al programa? Doncs de convidada. A veure, tenim avui moltes coses. De convidada, Anna Garcés, actriu, una de les cares conegudes de La Promesa, però que ara, després de deixar aquesta sèrie, doncs la tenim triomfant a Netflix amb Oasis, aquesta nova producció de Netflix juntament amb Bambú Producciones. No us ho perdeu. També tindrem a nosaltres ni més ni menys que a Íñigo Tín, exconcursant de Gran Hermano, que ens explicarà com ha anat aquesta travessia de Huellas a Santiago. No us ho perdeu. També tindrem a l'Assumpta Vitòria, que ens parlarà de la història de la tele, i el Toni Rovira, en el que, bueno, hi passarà de tot, i entre altres coses també tindrà convidats com Marcos Amcà, entre d'altres. No us perdeu el programa d'avui, que ve carregat. Seguiu-nos a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Preparats, preparades, arrenquem.
5: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.

0: de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria. Assumpta, de què ens parles avui?
1: Hola, Joan. Mira, avui t'explicaré coses antigues perquè, clar, la història de la Caixa Tonta ha d'explicar una mica de la història.
0: I tant.
1: Però suposo que us agradarà. Mira, l'any 1976, costa de dir, es va crear una red de corresponsals per tot Espanya i funcionava com grups de treball. Ells proposaven temes i plantejaments i aquest grup de nois després realitzaven un reportatge, entrevistes o informe. I era un informativo juvenil que es deia La Setmana. Aquest programa, el 1976, va ser galardonat amb l'Art de Plata, el millor programa juvenil de televisió espanyola, escollit per votació popular entre tots els nois d'Espanya. Clar, ara dius, que poc, però jo trobo que és molt, perquè era l'any 76.
0: Sens dubte, Assumpta, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, i nosaltres anem a recordar la sintonia i l'inici d'aquest programa.

0: més teníem, Assumpta? A veure, què més ens portes?
1: El 1976 hi ha un altre programa que segur que aquests sí que el recorden, que es deia La Guagua, que era un autobús que anava voltes per Espanya buscant sorpreses, regals, jocs, danses... Clar, no hi havia mòbils i anava per tot Espanya aquest carro, aquest carrer. Un carretó, perquè la foto és com un carro, que es deia La Guagua, i els nens participaven en modo activo i en el que se les brindava la més variada informació i diversió. Aquest programa el portava Torrebruno i Manuel de la Rosa.
0: Exacte, Assumpta, Torrebruno i Manuel de la Rosa. Què us sembla si anem a recordar l'inici d'aquest programa? Vinga.

També aquest any, el Circo de TV, va morir Fofito. Quina pena, també. I també hi havia un altre programa molt xulo, que aquesta sintonia també t'agradarà molt, que era Ábrete Sésamo, un ingente despliegue de imaginació

0: coses. Ah, i també havíem oblidat, perquè era molt important, Heidi. Heidi era, bueno, als nens els hi va agradar moltíssim, amb dibuixos d'animats de la immortal narració de Juan Espirí, i després també reposicions de la Pantera Rosa, a l'Oso Yogui. Molt bé, hi havia molts programes infantils. Ara no n'hi ha tants, oi? Vale, un petonet, una abraçada.
1: Doncs sí, assumpte, el Fofito encara el tenim per aquí, era el Fofó que ens va deixar malauradament i està, doncs, segueix actiu, té el seu circ i també fa espectacles a alguna televisió. Nosaltres marxem amb una altra, amb la sintonia d'Ábrete Sésamo, aquesta sintonia que ens comentava l'assumpte. Gràcies, com sempre, per portar-nos aquesta petita nostàlgia, no?, del que va ser la televisió i de tot el que ens va donar. I, com sempre diem, visca la caixa tonta. Us deixem amb Ábrete Sésamo.

0: espatlles. Per això amb ell li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? El nostre estimadíssim Toni Rovira. El mateix que fa saltar totes les alarmes aquí a la caixa tonta de la xarxa. Sí, sí, a tothom. Fa saltar les alarmes de tots. Anem a connectar amb ell. Jo no sé com estarà en el seu plató del Toni Rovira i tu. Toni! Toni, que estàs per aquí! Toni Rovira! Toni! Diria que està per aquí, a veure? Toni!
1: Què tal, amics de la Caixa Tonta, soc en Toni Rovira. Bueno, ja estic per aquí preparant doncs, el que serà el programa d'avui. Avui tenim en Marcos, amb K, l'home que triomfa en Festuc. I bé, gravarem el dijous, i el dijous tinc l'Ismael Beiro, de Gran Hermano, amb el seu programa Sala de Confessiones, que vaig estar a Madrid. Us haig de dir que avui també ve una productora, La Vampira, de TV3, que està preparant un programa nou. I bé, en un moment us vaig saludant, també van estar els de l'APM, i ha arribat en Marcos. Marcos! Con K.
2: Què dius? Com estem?
1: Però quina veu, Marcos.
3: Mira, tio, estem posant aquí veueta agudeta.
1: Ara també et dediques a fer veus i humor?
3: Sí, faig imitacions, faig de tot.
4: No, és broma.
1: Tu ets capaç de tot, nen, perquè et conec des que vas començar, eh?
3: Sí, ja portem molts anyets ja fent feineta, eh?
1: Perquè vas amb pop rock, d'allò, amb flamenc, no?
3: Sí, començàvem allà amb el tema aquell que deia Mi Camerino, que era el
1: com
3: tema...
1: Com deia Mi Camerino?
3: Com era? Empiezo a ser yo mismo cuando estoy contigo. Eres el camerino de Teneno.
4: Ja ni me'n recordo.
1: Ja te'n recordes. Però al final ha anat donant voltes i hasta que has aconseguit ara que no paren les discoteques de tocar la teva música, xaval.
3: Sí, no, per fi. Un somni que dius, tio, mai saps si arribarà o no arribarà, i que arribi ja d'aquesta manera, tio, ja estic hipermega feliç.
1: Va, la xarxa, el programa La Caixa Tonta, que posin el Festuc, que tota Catalunya balli, no?, aquest ball de moda.
3: Exactament, Festuc per tothom, que si la posem a les discoteques, tio, la gent... comença a saltar i a ballar, que increïble.
1: El fas tu o fes tu?
3: De com vulgui, cadascú que ho digui com vulgui.
1: Ah, sí? Vale, que la balli com vulgui, no. Té uns passos, això, eh?
3: Sí, té uns passos prohibits, no?, que tenim ja coreografiats, però que ball lliure, freestyle, que tothom se la gaudeixi com vulgui, i jo content.

0: La caixa tonta.
1: ¡Ay, qué calor!
2: Hola a todos, ¿qué tal? Soy Verónica Romero y quería mandar un beso enorme a toda la familia que seguís a La Caixa Tonta. Un besazo enorme y que viváis la vida con mucha alegría. Claro que sí, un besito.
3: Passarà pel programa Verónica Romero, exconcursant de la primera edició d'Operación Triunfo, que està triomfant també ara amb Agua pel Calor, amb King Africa. Dels temes d'aquest estiu, sens dubte. Gràcies a tots els que heu fet possible el programa d'avui, gràcies a Ana Garcés, a Íñigo Tina, a l'Assumpta Vitoria, al Toni Rovira, al Marcos Amcà i a tot l'equip del Toni Rovira i tu. Agua pel Calor. Gràcies a tots els que ens feu confiança cada setmana, a totes les emissores que també ens teniu amb vosaltres i a la xarxa de comunicació local. Res més, que vagi molt bé la setmana i fins la setmana que ve, si tu vols. A reveure, adéu-siau.
0: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: any.
1: Ràdio Arenys.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Sabies que...
1: La Venus atrapamosques és una planta carnívora fascinant que no es limita a tancar-se de manera automàtica quan un insecte la toca. En realitat, aquesta planta sap comptar. A l'interior de la seva trampa hi ha uns pèls sensibles que, quan són tocats, generen impulsos elèctrics. Si només hi ha un contacte, la planta no es tanca, perquè podria ser una gota de pluja o una falsa alarma. Però si es produeixen dos tocs en pocs segons, la trampa es tanca ràpidament. Encara més sorprenent, el nombre de tocs determina quanta energia invertirà la planta en la digestió. Si l'insecte es mou molt i estimula repetidament els pèls, la planta segrega més enzims digestius, ja que interpreta que la presa és més rica en nutrients. Si els estímuls són pocs, la digestió és mínima per no malgastar energia. Aquest comportament demostra que, tot i no tenir cervell ni sistema nerviós, algunes plantes poden processar informació, prendre decisions i optimitzar recursos. Això ha canviat profundament la manera com la ciència entén la intel·ligència vegetal.
2: Ràdio Arenys.
3: Ruta 66.
4: Hola, família. Aquí comença la primera edició estiuenca 2026 de la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock i country amb moltes novetats discogràfiques, però sense oblidar-nos dels èxits de tota la vida. Aquesta setmana viatjarem per Europa i els Estats Units. Esperem t'agradi la selecció que hem fet per tu aquest programa. Com sempre, abans de començar, t'envio una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos.

Rain Harvard és un dels tracks que formen part de l'àlbum titulat Deja Vu, el tercer en la carrera discogràfica dels suïssos Fighter Five. Cinc nois que ens porten una barreja d'arena rock i melòdic. Anem per una més d'ells, la que s'anomena All the Time.

Shout! Des dels Estats Units ens arriba el més nou dels Hardline, una veterana banda. Van debutar ara fa 35 anys. Després es van aturar uns 20. La qüestió és que ara editen Shout, el 8è àlbum d'estudi des dels seus inicis. Tot seguit d'un altre dels californians Hardline, aquesta, Rise Up.

Rolling Home, un single extret de l'exitós àlbum In the Army Now dels britànics Status Quo, un hit de l'any 1986. És a dir, ara fa 40 anys. Com ja saps, aquí a la Ruta 66 ens agrada viatjar en el temps per rescatar èxits. Continuem al 86. Continuem al Regne Unit. Rod Stewart editava el disc Every Beat of My Heart. I a dins trobem aquesta cançó, Another Heart.

First Cut is the Deepest. Aquesta és la versió de l'any 76 que va enregistrar Rod Stewart. És una composició de Cat Stevens que han versionat un munt d'artistes. Continuem amb els Generation Radio, una banda de músics veterans que s'ajunten de tant en tant per gravar àlbums. En el nou treball s'atreveixen amb un hit del 87 dels White Snake, Here Go Again.

Montana Sky, amb aquesta cançó sobre Take Two, el segon àlbum dels americans Generation Radio, amb cançons noves i covers de bandes molt conegudes. A continuació, viatgem a Alemanya, concretament a Frankfurt. La banda s'anomena Just i acaba de debutar discogràficament. He triat una de les seves noves cançons per punxar-la aquí a la Ruta 66, la que porta per títol Heart Light.

It Once Got Who Made Honky Tonk Angels és un dels tracks del segon àlbum d'estudi de la cantant country d'Alabama, Ella Langley, l'artista femenina del gènere més important del moment. Amb només 27 anys, ha aconseguit uns quants rècords a les llistes d'èxit, concretament amb el primer single extret, la que segurament serà la cançó de l'any d'aquest estil. Parlem de Houston, Texas.

0: Ruta 66.
1: Fins aquí la ruta 66 d'avui. Ens acomiadem amb un cantant nascut a USA, però amb arrels cubanes. Sammy Arriaga interpreta les cançons en anglès i castellà, fins i tot en Spanglish. Amb el seu èxit més recent, Leave My Heart in Texas, marxem. La ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. T'espero, sóc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.
1: ICAT Party Sant Joan.